0: I a partir d'ara viatjarem fins a Livigno, una localitat italiana situada als Alps, molt a prop de la frontera amb Suïssa, on celebren el 3 i el 4 d'octubre la Festa di la Banda de Livigno, un certament dedicat al món de les bandes de música. Per a aquesta edició, l'organització ha comptat com a jurat, que està format per professionals de gran experiència en el món de la música bandística, que seran els encarregats de valorar les actuacions amb criteri, atenció i imparcialitat. El jurat està format per tres grans noms del món de la música de banda: el mestre italià Alessandro Celardi, el compositor i director austríac Otto Schwarz i el mestre i director valencià del poble d'Enguera, Rafa Garrigós García. I en ell anem a parlar d'este certament. Buongiorno, signore Rafa.
1: Buongiorno, come stai? Tutto bene?
0: Tutto bene. Encantada de parlare con voste.
1: Io també. Sempre, Imma. Sempre és un plaer parlar amb tu, la veritat.
0: Bueno, abans de començar, vaig a ficar-te una peça que te farà recordar algo. Escoltem esta marxa.

0: Rafa, tu saps que este fin de setmana són les festes d'Altea i que home, tu has estat molt lligat al poble d'Altea. Ara ja no tant, però has estat. I esta marxa és una marxa que vas fer a Maria José, ambaixadora.
1: Sí, una marxa que em van encarregar per a les festes d'Altea i que de ja fa molts anys. I sí, Maria José, ambaixadora cristiana.
0: Crec que és del 2008, t'imagines si fa.
1: Sí, va ser ambaixadora, era la meva primera etapa com a director de la mostra d'Altea, després he estat 5 anys més, ja acabat ara en desembre,
0: sí.
1: I bons records, la veritat. Sí.
0: Clar que sí, era una manera de començar perquè són les festes d'Altea, justament aquest cap de setmana.
1: Sí.
0: I bueno, volíem fer així un xicotiu, no sé si dir-te un homenatge, però per a recordar.
1: Està molt bé,
0: Bé, a veure, la setmana que ve te'n vas a Livigno. Ho pronuncia bé, Livigno?
1: Livigno, sí.
0: I festa de la banda. És a... Vas allí com a jurat.
1: Sí, la veritat.
0: Què significa formar part d'este jurat? Perquè n'hi ha dos persones també de molt de renom, des del jurat.
1: Sí, la veritat és que estic molt content perquè és altre membre del jurat, o sigui, Alessandro Gelardi, un gran director italià, i Otto Schwarz, un dels millors compositors de música per a banda, el austriac, no? I la veritat que hagin comptat en mi per a formar este trio, pues és un orgull, la veritat, sí.
0: Sí, i què significa com a director?
1: Home,
0: tu ja coneixies este certamen? Perquè tu eres director d'ahir de dos...
1: Sí.
0: Crec que són dos formacions, no sé si estan prop de Livigno, no sé.
1: Està molt, molt lluny, perquè jo dirigis dos bandes, la banda de Giovanile, la banda juvenil de la regió de Torino, de Turín, i la banda Pio 30, que és de majors de 30 anys, de la província de Torí també, que va en la Federació Italiana, en la MIMA.
0: Sí.
1: Però està molt llunyà, perquè això està en Torino, i això està...
0: Ja a prop de Suïssa.
1: Sí, a prop de Suïssa, està a la Lombardia, en la regió de la Lombardia, en la província de Sondrio.
0: Sí.
1: Està en Salts. Està tot rodejat de pistes d'esquí, és molt turística, i la veritat és una zona superbonica. Però no coneixia, no havia estat mai així.
0: Sí.
1: I la veritat que és curiós, perquè és un certamen curiós.
0: Conta, és a dir, nosaltres tenim una visió de certamen, i després, claro, en cada lloc és diferent. No és ni millor ni pitjor, és diferent, no?
1: Pues mira, vaig a dir una cosa, però és curiós perquè ja vaig estar en un concurs, en una ciutat que es diu Città de la Pieve, fa 3 anys, a la província de Perugia, en la regió de l'Umbria, al centre d'Itàlia, i es dia, este concurs es dia non concurs, o sea, no concurs.
0: Era
1: un concurs de bandes,
0: però no concurs.
1: No concurs. I és igual que així, que és, les bandes toquen el seu repertori, de 2-3 obres, el que calga, i després... Cada membre del jurat, un membre del jurat, treballa en la banda durant una hora de com millorar el que acaben de tocar.
0: Ah.
1: O sea, dirigir el jurat, dirigir la banda, i com si fos un assaig. I pues mira, a sola de fondal podeu corregir així, no sé quant. El que passa que en aquest concurs que jo vaig estar, en el concurso, no n'hi havia classificació, no n'hi havia puntuació, no?
0: Sí.
1: Era solament treballar. Sin embargo, en este de Livigno sí que hi ha puntuació, sí que hi ha una classificació, una puntuació, però igual. O sea, termina la banda d'actuar i cada membre del jurat té assignat dos bandes. Són 6 bandes les que participen i cada membre del jurat té assignades 2 bandes. Per exemple, Otto Schwarz té la banda de Livigno i la banda de Grossio. Jo tinc assignada la banda de Dorsio i la banda de Valmalenco. I Alessandro Gelardi, 2 bandes més. Aleshores, la banda que tu tens assignada, quan acaba de tocar el seu repertori, que és quasi un concert, d'una hora, tu treballes en ells. Mira, això m'agrada, això no m'agrada, podeu millorar això. I és curiós, perquè esa forma, sí, clar, no la tenim.
0: És a dir, per a que ho tinguin clar, i jo ho tinc clar també, els concerts es fan el dissabte, dia 3, tots, i les bandes actuen. Quan acaben d'actuar, sí que puntueu, però diguem que tu es quedes amb ells, allí en l'escenari, i el que feu és un assaig, diguem, treballar.
1: Treballar en ells, diguem, mireu, esta obra que acabo de tocar, està bé, heu fet moltes coses bé, però aquestes coses poden millorar, i com podem millorar? Però mireu, treballant així, d'esta manera, l'afinació, el que sigui, l'equilibri, i tu treballes tots els aspectes que tens que valorar, i dius a la banda com treballar, i no sols dius a la banda, sinó que tu assages en la banda, tu treballes, el jurat ha de treballar en la banda les coses que poden millorar, i això és molt curiós.
0: No, és, la veritat és que és molt diferent, molt diferent. I les bandes, per exemple, totes són més o menys iguals, és a dir, el número de músics, de formació, de l'agrupació més o menys siga un estàndard, pues mira, o cadascuna pues és diferent?
1: Pot ser diferent. O sea, la veritat és que jo ara estic mirant el nom de les bandes, jo no conec a cap banda, i no sé com serà. Sí. La veritat és que...
0: És una sorpresa.
1: I en les bases no posa un número d'elements ni cosa més. Ahí se presenta una banda i tu le dones una puntuació i treballes en ella. I això es comença el dissabte, a les 9 una banda, a les 10 una altra banda, a les 11 fins a les 11, perquè ahir ja saps que en la regió és dinar a les 12 del migdia.
0: Correcte.
1: Ahí el dinar és a les 12 del migdia, i a les 2 tornem al certamen. O sea que això és el que peor porto jo de treballar en Itàlia, és horaris. Això de treballar a les 2, a l'hora del dinar nostre, pràcticament, no?
0: Clar, ahí ja comença.
1: A les 2 una altra banda, a les 3 una altra banda, a les 4 l'última banda, després reunió de la comissió d'escolto del jurat, i després molt curiós, perquè se fa un sopar junts, tot el món, però no l'organització i les bandes, sinó el públic també. És un dinar per a tots. I després hi ha actuacions en la plaça, una cosa molt xula.
0: Però una pregunta, Rafa, se puntua però realment no se premia? És a dir, no diuen com així el premi t'està... No.
1: Això ho he de preguntar-lo encara, perquè n'hi ha coses que jo encara tinc així. Però no, això no posa que n'hi hagi premis. Sí que hi haurà una classificació.
0: Clar, però que tinguin és clar.
1: Sí, la que queda primera, la que queda segona, en tal puntuació cada banda, això podrem d'acord estar del jurat, però no n'hi ha premis. El premi és treballar en el jurat. Això és el premi.
0: Però tu saps, Rafa, el que s'aprèn una persona quan va pel món, no? I veu diferents maneres de com viuen el món, per exemple, en este cas de la banda, perquè tu ja has dit que eres d'allí titular de dos bandes, i tu cada 15 dies estàs en Turín.
1: Sí, com és molt... Bueno, jo he treballat en tota Itàlia, des de Sicília, Le Marche, la Toscana, dirigint moltes bandes, donant molts cursos de direcció, i la veritat és que anar per ahí, conèixer gent, veure una altra forma de treballar, unes mentalitats molt diferents, perquè per a nosaltres el món de la banda de certàmens és que has de guanyar.
0: Sí.
1: Si no guanyes... ja quedes segon...
0: Estàs frustrat, ja és un desastre.
1: Si ja quedes segon, encara que siga un punt del primer...
0: Ja és un caos.
1: Això ja és un caos. I això no és així, això no és així, perquè segurament en un altre jurat la puntuació hauria sigut diferent.
0: Correcte. Aquesta frase que acabes de dir és important. Segurament que en un altre tipus de jurat...
1: Clar. Jo ja això l'he vist en moltes voltes. Tu en vez del jurat que està... Un jurat que n'hi ha, canvies el jurat i segurament els guanyadors serien diferents. Perquè valorar l'art i valorar la música, ningú té la raó completa d'una interpretació.
0: Correcte.
1: Aleshores, depèn de qui escolta, pues puntua d'una manera, però hem de canviar una miqueta la mentalitat nostra de certament de banda. A tots ens encanta que ens diguin que toquem molt bé, el premi, primer premi i tal, però no és tan així.
0: Igual
1: no,
0: ixa no competitivitat, que massa, moltes vegades...
1: Això és com en el futbol. Nosaltres som forofos, no som melòmanos. No anem a escoltar música, som forofos. Anem a guanyar.
0: Rafa, i després de tants anys dedicats a la música, com portes tu a la música, sobretot a les bandes, què és el que encara et continua emocionant? Quan o bé puges a la tarima per a dirigir, o bé estàs escoltant una banda que puja a interpretar música a un escenari. Què és el que encara, quan tu escoltes, dius?
1: Pues, vas a dir una cosa, la cara de la gent, la cara dels músics, la cara dels músics, l'emoció dels músics al fer música, com miren al director, com em mires entre ells, com feliciten a uno que acaba de fer un solo així per baix de la tal, o sigui, l'emoció del músic a l'hora de fer música. Perquè això és el que ens salvarà davant la IA i davant de tot. Això és el que ens salvarà de tot.
0: És una cosa en qüestió de la IA.
1: La emoció de fer música.
0: Estem parlant d'això, de les emocions, en pràcticament quasi totes les entrevistes, perquè és el que pot salvar, no?
1: Totalment.
0: Esperem que la IA tampoc entri massa ahí. Però bueno, no ho sabem, eh? Igual hi ha entrat i no ho sabem. Rafa, això és la setmana que ve, el 3 i el 4. El 4, sí. El diumenge, és un dia, diguem, de celebracions, fan actes,
1: però diguem
0: que ja no estan els concerts.
1: No, però mira, això és molt xulo. I jo vaig estar també de jurat en el Flicorno d'Oro, ahí en el Lago de Como.
0: Sí, que això ja és més nombrat.
1: Sí, és un certament era president del jurat Cesarini, sí, i també sí. I gent molt, molt qualificada. I també ho fan una festa després tots junts. Mm-hmm. I en este, així en este de Livigno també, el diumenge, el dissabte ha sigut el concurs.
0: Sí.
1: I ara, el diumenge fan tots junts un desfile, un desfile, perquè són un sitio superxulo, està rodejat de pistes, sí, d'esquí, està en saltes, és una cosa superxula el lloc. I després toquen tots junts una marxa, totes les bandes, hi ha un dinar per a tots junts, una festa, con actuacions, o sigui, esa part és important. Nosaltres no. Nosaltres a València fem el concurs i anem a casa tots. El que han guanyat ha fet la festa. I el que ha perdut...
0: És algo... Mira, estàs remarcant una cosa que és importantíssima, que a mi els nostres oients diuen, vaja, però és importantíssim. Hasta el punt de vista, mira, ahir estàvem parlant en l'orquestra de Sinfònica de Castelló i jo... Sí. Vaig remarcar un fet que és xicotet, no? Que sí. És que quan acaba una orquestra generalment s'abracen. En les bandes no s'abracem. I jo és una cosa que m'agradaria, que s'acaba un concert i, xico, sí. Ha acabat un concert. Anem a celebrar-ho. N'hi ha concerts, sí, que eixen millor, n'hi ha que eixen pitjor, però ho celebrem, no? Estem així vius, estem a la vida, sí, celebrem, no? La banda ja és diferent en això. Arriba Santa Cecília i ho fem topols, però...
1: És que la música, la música és per a gaudir. La música,
0: clar,
1: afortunadament, nosaltres, si equivoquem una nota, no mor un pacient, com si fos un metge. No? Així no tenim tanta responsabilitat.
0: Sí.
1: Hi ha que llevar un poquet de ferro a tot el que fem en la música, sí, perquè sí, la música és per a gaudir, per a disfrutar, fer art. I costa molt tot, perquè costa molta preparació, molts mesos assajant. Sí. I a voltes per un xicot de terror o un no sé què, s'amarguem, no?
0: Sí.
1: És que m'ha sigut molt mal, perquè m'he equivocat en una altra coi. La veritat,
0: que no és mort a ningú.
1: De veres, que no són metges, que no és un error del bisturí.
0: Sí, n'hi ha que canviar aquestes mentalitats per a disfrutar millor de la música, que és la millor manera.
1: I en els certaments també, i jo què sé,
0: correcte,
1: i disfrutar una miqueta més de tot.
0: Molt bé. Doncs jo espero que disfrutes molt bé la setmana que ve. Segur que disfrutes molt bé, perquè tu disfrutes de la vida.
1: Sí, que ho passarem bé.
0: I que t'ho passes molt bé a Itàlia, perquè d'ací pronto també és el mig any. Canviar aquestes mentalitats per a disfrutar millor de la música, que és la millor manera.
1: I en el certamen també, i jo què sé.
0: Correcte.
1: I disfrutar una miqueta més de tot.
0: Molt bé. Doncs jo espero que disfrutes molt bé la setmana que ve. Segur que disfrutes molt bé.

0: No sé qui és el fill del compare, Rafa.
1: Sí, que xulo, que xulo. Això va ser un
0: encàrrec. És un gran pas doble, eh?
1: Quan dirigia la banda de Mutxamel, sí. Que per cert, enguany l'han tocat en les festes, sí. De festes de Mutxamel, que han sigut fa poquet.
0: Fa molt poquet.
1: Doncs mira, va ser un encàrrec i quan dirigia la banda de Mutxamel, la veritat, és un home d'allí de Mutxamel.
0: Sí.
1: I ho van gravar en un disc, està gravat, sí. En un disc, en l'Aliança de Mutxamel, quan, sí. Dirigia la banda, i està gravat en un disc. I la veritat és un pas doble que m'agrada molt, és molt sentit, diguem, no?
0: Sí. Pas doble de concert. O com diguem normalment, un pas doble, sobretot en la part de l'Alcoià, no? I
1: sí.
0: Diguem, pas doble assentat.
1: No?
0: Assentat. Bé, doncs moltes gràcies, Rafa, per jo que sé, per contar-nos aquestes històries uns minutets i saber del que fan els músics, tant ací com fora de la terra. Gràcies, Rafa, un abraç ben gran.
1: Moltíssimes gràcies, perquè eres una canya, de veritat. Treballes molt per les bandes i m'agrada molt sempre parlar amb tu. Moltíssimes gràcies.
0: I a mi també. Vinga, m'agrada parlar amb tu. Bueno, Rafa, bon viatge i gracietes.
1: Moltes gràcies, una beseta. Ciao.
0: I escoltant este pas doble al fill del compare del compositor i director Rafa Garrigós, donarem pas al butlletí informatiu de les 9. No se'n vagin, que tornem ací amb més entrevistes.

0: les 12 del migdia i les 5 de la vesprada. Cobrir-te adequadament, fer servir roba lleugera, folgada i de colors clars, a més d'un barret o gorra i ulleres de sol homologades. Usa protecció solar, evita eixir de casa si no és precís i renova-la amb freqüència.
1: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
2: La tauromàquia envesteix no sols els toreros, els joneguers, fins i tot els banderillers, sinó que arremet contra l'oient mitjançant els sons que, al cap i a la fi, són l'essència pura del periodisme radiofònic taurí. El mateix que l'art de lidiar ho és per a la festa nacional i per als seus fidels seguidors. Terra de Bous, el genuí programa taurí. Divendres de 7:30 a 8:30 de la vesprada. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
3: Acaba el dia i comença el temps per pensar, tranquil·lament. Cultura, ciència, pensament, art, creació... Cada nit obrim una hora per a les preguntes i les converses sense pressa.
2: De 12:30 a 1:30 de la matinada, Reis Juan et convida a un viatge molt lúdic. L'hora de la cultura. Enguany, no et farà falta més. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A Torrevieja, 100.5.
4: La Lliga es viu al punt a punt. Cada jornada vivim l'esport ben a prop. Els quatre equips de primera, la segona divisió i tot el futbol valencià en marxa a la Ràdio Autonòmica Valenciana. Baix la direcció de Luis Urrutia. Amb Salva Folgado, Paco Polit, Clara Alcover, Carlos Urrutia, Salva Gómez, Manolo Montalt i José Luis Gual a la redacció. Com sempre, amb els millors comentaristes. Viu amb nosaltres un clàssic de la ràdio valenciana. Punt a punt. 100% esport en valencià. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Quan el rellotge s'acosta a l'hora de la veritat, l'esport valencià no s'atura. El València, el Villarreal, el Llevant, la pilota, el bàsquet i cada detall de la jornada. No puges al cotxe sense saber tota la veritat. Així, no només contem el que passa, et diem per què passa. De dilluns a divendres, a la una de la vesprada, sintonitza la ràdio autònoma. El partit de la una. L'anàlisi més complet, el debat més intens i la veu dels protagonistes amb l'equip d'esports de Punt Ràdio. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
2: El ritme de cada jornada en cada lloc de la comunitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Fem banda amb Imma Mateu.

0: A Punt Ràdio, sintonis amb tu.
1: Fronta una onada de calor, actua. Evita el sol en hores punta. Limita les activitats esportives o d'esforç físic al carrer entre

0: en fem banda, sempre estem parlant de música, clar, però també ens agrada parlar de tot el que hi ha darrere d'un projecte musical. Formació, emprenedoria, empreses, tecnologia i noves oportunitats professionals. Per això anem a parlar de DASBEM, l'Associació Valenciana d'Empreses de Música, una entitat que treballa per connectar i enfortir el sector musical de la Comunitat Valenciana. Dins d'este ecosistema trobem a Set Music, una plataforma digital que connecta músics professionals, empreses i centres educatius. I Mus Incuba, un programa pensat per acompanyar-nos, per acompanyar projectes musicals i ajudar-los a convertir una idea o un talent en una iniciativa professional més clara i sostenible. I per a parlar de tota esta xarxa, de tot això, tinc ací a Pedro Rodríguez, que és el president d'ASBEM. Bon dia, Pedro.
1: Bon dia, Aima.
0: I també tinc a Catalina Rodríguez, que és la responsable de Mus Incuba. Buenos días, Catalina.
2: Bon dia, Aima.
0: Bon dia als dos. No són cosins, ni són, ni no. Tenen família ni res. Tenen el mateix cognom, Rodríguez.
1: Per casualitat, sí.
0: Per casualitat. Bé, el primer que vaig a llançar és una primícia. Bueno, es va dir ahir, però bueno. Una primícia que és els premis que ja heu otorgat, música que fa indústria, i heu reconegut en este ASBEM 2026 els premis que fa ASBEM a Hispanis Brass, és a dir, suposa que serà dos premis,
1: sí,
0: de
1: són
0: diferent
1: dos premis
0: secció.
1: Diferents. Uno és el premi, el hito de l'any 2026, sí. O sea, lo més important que ha passat en 2026.
0: A veure...
1: O lo més mediàtic, si vol. No?
0: Anem a dir que este mediàtic, però este quintet, bueno, és el quintet millor que n'hi ha. No, és així, a nivell mundial.
1: Jo quan les ha comunicat el premi, ha parlat en Inda i les ha dit, no vos donem l'altre perquè encara esteu en actiu. perquè l'altre ja vindrà, no?
0: Sí,
1: veure,
0: sí.
1: Fem dos premis per primera vegada. Uno és el premi al hito de 2026 i l'altre és premi pues, a tota una trajectòria.
0: I la Seguretat Social.
1: I tenim dos premiats de luxe, no? Per una banda. Spanish Brass, concretament per interpretar el himne d'Espanya en la final del Mundial.
0: Sí,
1: jo
0: sí,
1: no
0: sí.
1: sé si la gent imagina que tot el món de la música ha vist les imatges i és impressionant.
0: Jo crec que no n'hi haurà ninguna persona, sobretot així a l'estat espanyol, que no haurà ja vist este himne, no? Però hi ha que recordar que darrere d'este quintet n'hi ha un Premi Nacional de Música
1: no,
0: i tot,
1: Ho tenen tot.
0: I estan ahí.
1: Però nosaltres volíem donar-les ese reconeixement en casa. Som molt propers a nosaltres. I estem ahí. I després l'altre premi és pues, a tota una vida.
0: Sí.
1: A tota una vida que li donem a Seguretat Social. Bueno, són 45 anys el que complissin, encara estan en actiu,
0: sí.
1: no estan retirats, encara estan ahí,
0: sí.
1: Però complissin 45 anys i han pensat que era una bona manera també de reconèixer pues, tota una trajectòria.
0: I aleshores, això quan doneu els premis, quin dia serà l'acte oficial?
1: Sí, l'acte d'entrega és el dia 22 d'octubre, lo fem així en València, en la sala legal. Estem publicant-lo ja en xarxes, això és primícia en la ràdio i acabem de fer-lo públic, no? I bé, pues el dia 22 a les 7 de la vespre hi haurà un encontre perquè no només són els premis sinó que n'hi ha un programa complet en ese dia.
0: Doncs anem a fer entendre als nostres oients, és a dir, tot el que abarca ASBEM, és a dir, ja n'hi ha uns premis que heu otorgat, que el dia 22 es fa la gala dels premis, però, Pedro, explica, jo sempre sol dir això, explica com breument, ho entenga la gent, què és ASBEM.
1: Anem madurant, no? Anem poquet a poquet. ASBEM va néixer en el 2021, a conseqüència, pues, no de la pandèmia, perquè això va ser, diguem, la gota que colma el vaso.
0: Sí, perquè això estaria coguent-se,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí. I això principalment va ser per la falta d'associacionisme a nivell industrial, no? Les empreses d'espectacles, les editorials de música, les tendes de música, les fàbriques d'instruments o de complements, tiraven en falta una entitat associativa, no? Mm-hmm. Jo, que he sigut associatiu pues, tota la vida, que porté ja 40 anys en el món associatiu, pues, em va tocar la Xina de fer això. Perdó. I no res, pues, van començar una idea, i la idea te vas contar ja en l'altre programa, era que tenien que posar un projecte enmig, no? Un projecte damunt de la taula on empreses foren adherint-se, perquè començaren una associació i dir, vine així i porta 200, 500 o 1.000 euros a l'any que faren coses. Pues sí. Això, en este sector, ja sabien que no va a funcionar i que, a més, és difícil. Pues, aleshores, el que van fer va ser idear ese programa, posar ese programa damunt la taula i buscar finançament. I així no és. Ese programa és Set Music, és esa plataforma que van presentar ja l'altra vegada i que s'activa definitivament per al públic en general en guany.
0: I aleshores, ara parlarem de Set Music, però quan parlem del sector musical, moltes vegades pensem únicament en els artistes o en els concerts. Però darrere hi ha moltes professions. Moltes. I empreses. Quina és realment la dimensió del sector musical actualment? Que tenim
1: pues no està avaluat, perquè n'hi ha un anuari de la indústria musical, però l'anuari de la indústria musical, que està fet per el Centre d'Estudis de la Generalitat, parla solament de música en vivo, no? De música en directe. Per tant, pues la música en directe, evidentment, i en el gran esdeveniment i en el festival, pues és molt...
0: Sí, n'hi ha moltes empreses i persones que es dediquen a la música, però igual no estan valorats com a professionals, no?
1: Efectivament.
0: D'este món.
1: A veure, este món té una caracterització diferent a altres, i és que la frontera entre la professionalitat i l'amateurisme és... A mi m'agrada, i m'agrada perquè jo no sóc un home de blanc o negre, jo sóc un home de grisos, no? I és el que m'agrada, les diferents tonalitats. Sí, perquè t'ho permetis. Sí, sí,
0: sí. Moure, i colors n'hi ha molts.
1: Efectivament. I aleshores un dels grans problemes del sector és a on separem la professionalitat de l'amateurisme. Si un músic és al carrer en tocar en la seva banda i s'emporta 600 euros a l'any, això és professional, evidentment, no? Però és que en 10.000 tampoc.
0: Sí.
1: Ni en 20.000 pràcticament pots viure l'any, no? Aleshores, esa parcialitat en la dedicació, a on mos tu? Pues a una consideració que deu de ser diferent. És que,
0: diferent. Sí,
1: per a on
0: este
1: estires,
0: tema,
1: per a on estires. I després el que dius de la diferent concepció del món de la música, sí. des de un micrófono.
0: Sí, estem parlant en un micro.
1: En el micro que tenim.
0: Tenim així la tècnica, a Sofia Álvarez.
1: Tota la indústria que n'hi ha darrere.
0: Sí. Correcte, així no és. I un altre punt important és posar esta xarxa empresarial i professional al servei de la cultura i l'educació. I unir moltes vegades que tindrien que anar de la mà, perquè és lògica. Educació i cultura. Costa.
1: Mira, jo abans del tema empresarial, bueno, jo tinc una empresa tota la vida, pràcticament.
0: Sí, tu eres químic.
1: Sí, jo soc químic i tinc una empresa des de l'any 95, o sigui que han sigut 30 anys d'empresari. Ara recentment jubilat. Però bé, no, te ho diria perquè esa concessió d'indústria pues, la tinc des de sempre, però en música no. En música sempre havia participat en el tema amateur, en el tema de societat musical, principalment, el tema de directiu, sense guanyar un gallet. I bueno, en has ben igual, perquè president no cobra ni és directiu tampoc. Eso, el moviment associatiu continua ahí. Però sí que de veres que sempre havíem mirat des del punt de vista de la federació o de les bandes de música, pues el tema educatiu i cultural. El tema artístic, el tema de que les coses tingueren qualitat, de que estigueren ben fetes, però no havien mirat des de la federació. Encara la federació està lluny d'això, està lluny del tema empresarial, i a lo millor deu d'estar, ¿entens? Sí. Però sí que de veres que haurien de preparar a tot el tema educatiu per a que demà tinguera un retorn a la societat del tema econòmicament, i també que la cultura no pot estar, no pot estar sempre subvencionada. Per tant, el clavar dins el tema econòmic és imprescindible, i més en els temps que corren, no?
0: Sí, perquè hi ha la frase, la cultura no, diguem, no aporta diners, però sí.
1: Sí.
0: Que és.
1: Mira, tu saps que han recorregut, i mira, tenim així a Catalina, ella pot parlar molt bé d'això també, però han recorregut països en tot el món, països en els que no n'hi havia un Ministeri de Cultura, per exemple. Sí. Val? I la gent pensava, estarà en una altra sessió. No. No n'hi havia perquè no estava en ninguna altra sessió. El primer que, quan un país es forma, i n'hi ha països formats encara, ¿vale? Societats que encara no han arribat ni a ser tercer món, ni a això siquiera, i el primer, quan una societat comença a evolucionar, és que normalment fan una llei de cultura.
0: Sí.
1: D'esa llei, després ja esa cultura es clava dins d'algun altre ministeri, com pot ser educació, com pot ser participació, com pot ser... I després ja passa a que n'hi haga un Ministeri de Cultura. En tota esa evolució, lo normal és que la cultura se subvencione. Inclús al 100%, evidentment, perquè, sí, perquè si no, una societat que ve de que a sol este pa menjar, o ni això. Clar, però tot això va evolucionant, i avui en dia Espanya està en el primer món, dels 20 primers països del món en l'OCDE, dels 10 major o quart major d'Europa, etc.
0: Estàs fent-me així pensar molt, clar, Pedro, perquè si ho canviarem...
1: I en tot això no podem continuar dient, no, subvencioname perquè soy cultura.
0: Sí.
1: No. Que la cultura necessita una part de subvenció, evidentment.
0: Sí.
1: A on? Pues mira, en inversió, per exemple, en innovació. Per què? Perquè en tu te claves en intel·ligència artificial,
0: sí,
1: o tu te claves en química, i saps que una inversió en innovació normalment tindrà un retorn. I en cultura, innovar, i que això tingui un retorn econòmic, és complicat.
0: O en física, igual també.
1: Però aquesta és la evolució, el conèixer, sí, que ese es el àmbit de lloc, és important.
0: I que visquem en un món molt ràpid, i que tot va canviant, i que igual és una manera de que ens valorem més la cultura, perquè quan hi ha retallaments, van a parar ahí.
1: Que sí, que sí.
0: Mira, és una manera de valorar, de valorar-nos, no?
1: Nosaltres nacim, va néixer Asben, i d'ahí la primera subvenció que van tindre va ser de la Conselleria d'Innovació per la Direcció General d'Indústria. O sigui, mira, sí, el tenien clar, no? I la primera, i la segona, i la tercera. I la quarta ja ha sigut del Ministeri de Cultura.
0: Sí.
1: Però del Ministeri de Cultura, per a un tema que ara parlarem també, que és el tema d'emprenedoria i el tema de Musincuba, no? Que és un fill de...
0: Bé, però abans està Send Music. Send Music, que és una plataforma, i uno quan entra, per exemple, ahí... Una persona que entra a esta plataforma, què pot trobar?
1: Pues la idea és que puga trobar tot el que tinga que veure en la música. Avui en dia pots trobar ja cursos, ofertes diferents, des de músic que s'oferís per a tocar, hasta ofertes d'instruments. Anem ampliant.
0: És a dir, uno entra a esta plataforma i pot veure, per exemple, curs de tècnic de so o algo.
1: Per exemple,
0: m'ha vingut a... per no dir-te, es fan cursos de direcció en tal país, o es fan també cursos de fagot o de violí o de viola.
1: La idea és que tota aquesta informació esté classificada,
0: sí,
1: que tu entres en un buscador tipo Google, sí, i en una línia soles escrius clarinete, i vais començar a aparèixer llines.
0: Sí.
1: Mètode de clarinete. Clarinete de segunda mano.
0: És a dir, és una plataforma que els nostres oients poden utilitzar, i que ahí està molta informació. Tota, igual no, però molta informació.
1: La idea és que tu vaig a... Jo t'ho vaig dir l'altra vegada, que siga el Corte Inglés, la planta del Corte Inglés de la música, no?
0: Sí.
1: Tu vas al Corte Inglés i tens la planta de tal, pues n'hi ha una planta que és la música, pues esa seria la idea, la concessió.
0: I també n'hi ha ahí, per exemple, oportunitats de feina.
1: Sí, una bolsa de treball.
0: També n'hi ha una bolsa de treball.
1: D'oferta i demanda, eh?
0: I també, per exemple, connectada en empreses, en...
1: Sí.
0: Tot.
1: Sí.
0: Doncs teniu ahí una plataforma, una ferramenta, diguem. És una ferramenta. Doncs mira, jo, com les festes de Villena han sigut fa poquet, i n'hi ha un pas doble que quan l'escoltem és Villena, és l'entrada. I si no, parlarem ara en Catalina, no?
1: L'entrada, no? 1904.
0: Correcte.
1: Quintín Esquemel. I que lo compuso para la fiesta de Villena.

0: I arribem ja a l'última part de Fem Banda. És el moment de repassar l'agenda musical, un espai on vos acostarem a algunes de les activitats, concerts i propostes musicals que tindran lloc pròximament, avui o pròximament, durant esta setmana, arreu de la nostra terra. Per exemple, avui a les 11 comencem en un concert Som Patrimoni per la Unió Musical d'Aldaia. A les 11 a l'Auditori Tama d'Aldaia. També dins del concert Som Patrimoni per l'agrupació musical Santa Cecília del Grau, avui faran un concert a les 12 al Parc Ibiza, ací a València. I avui tenim una cita important que es celebrarà en 4 punts diferents de la Comunitat Valenciana. Sempre se celebra quan està arribant-se el 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. I s'anomena Concert Multitudinari i està organitzat per la Generalitat Valenciana i la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. I per a parlar-nos d'este concert o estos concerts multitudinaris tinc ací a Daniela González, que és la màxima representant de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, que és Daniela. Daniela, bon dia.
1: Hola, bon dia, Imma, què tal, com esteu?
0: Encantada de parlar amb tu i que comentes. Jo crec que aquests concerts estan fent-se ja tradició, no? Diguem.
1: Sí, home, jo crec que van arribar el seu dia per a quedar-se. Vam començar el primer en el tema de Santa Cecília, actes multitudinaris,
0: sí.
1: I després, bueno, pel 9 d'octubre tenim ara mateix programats 4 concerts, també en 4 capitals de província,
0: sí.
1: I des del 2024 vam ficar en marxa el, pues, donar l'inici del curs, no?, del nostre curs musical, dels nostres centres educatius, d'una forma molt peculiar, que és, com sabem, millor fer-ho, que és fer música, i en les nostres bandes juvenils. I, bueno, jo crec que és de veres que este també s'ha arribat per quedar-se.
0: És a dir, este no és el del 9 d'octubre. Este
1: no.
0: És l'arrencar del curs, i són, exacte, bandes juvenils.
1: Sí. Este son també se celebra en, ja te dic, en Castelló, València, Elx i Alacant, igual que fem sempre,
0: sí.
1: Val? Però és l'excusa, per dir-ho així, de, pues, arrencar el curs musical de les nostres escoles de música.
0: Aleshores jo vaig a rectificar, perquè d'ací una setmana o 2 setmanes màxim...
1: El dia 4 d'octubre.
0: El dia 4 d'octubre,
1: sí.
0: Més d'una setmana i poc, i ja esteu celebrant ixe...
1: I ser 9 d'octubre.
0: El diumenge que ve,
1: una
0: setmana,
1: avançat.
0: És el diumenge, sí, que ve, sí, el diumenge, sí, que ve, ara estic contenta.
1: En 2 diumenges seguits tenim,
0: sí,
1: ahí,
0: sí,
1: vamos,
0: sí, sí,
1: un espectacle meravellós.
0: Ja ho crec que sí, ja ho crec que sí. L'objectiu és unir, i perquè la música unís molt.
1: Sí, unís molt, però també és visibilitzar,
0: sí,
1: el que són les bases de les nostres societats musicals, no? Els nostres centres educatius és la base per al futur. O sigui, si l'escola de música, el centre educatiu, no està fort, pues al final la banda acaba per desfer-se. Aleshores, era una manera de visibilitzar aquesta força del nostre col·lectiu ja des de ben xicotets, com són els nostres alumnes en les nostres escoles de música.
0: Doncs tots comencen a les 12 del migdia.
1: Aixina és.
0: Avui a les 12 del migdia, i hi ha diferents. Per exemple, comencem per Castelló. En Castelló, a les 12, on és el punt d'encontre?
1: És en la plaça de les Aules, on està la Diputació, i normalment solen fer ahir este tipus d'actes multitudinaris, i allí tindrem 15 bandes de música juvenils, pues, aixina, concentrades.
0: I n'hi ha una persona que dirigís aquestes bandes?
1: Sí, me vas a demanar... el nom de cada unitat. Sí, tenim un director en cada un dels llocs.
0: Sí, sí.
1: En este cas és Manuel Alejandro,
0: sí,
1: que és el director de la banda de música de Campanari de Xilxes, en este cas.
0: Sí, i aleshores, si són 15 bandes juvenils, ahir poden haver, no sé, quants xiquets i xiquetes
1: un
0: poden haver.
1: Mira, en total en comptabilitzar, perquè en total són 70 bandes,
0: sí,
1: de música juvenils,
0: claro,
1: estaran entre 1.600 i 1.700 xiquets.
0: Wow, això...
1: En València és on més n'hi hauran, que seran,
0: sí,
1: 30 bandes de música. En Castelló i Alacant n'hi hauran 15 en cada un dels llocs,
0: sí,
1: i en ells tindrem 10 bandes de música juvenils.
0: I aleshores, en València es fa en on es fa? En la plaça la Mare de Déu, crec que és?
1: En la plaça de la Verge,
0: sí,
1: és on se farà. En Castelló, com t'he dit, en la plaça de les Aules, Uh-huh. En Alacant sempre ho fem a l'Esplanà del Port, frente uh-huh. a l'Hotel Melià, i després en ells sempre es fa també en la plaça de Baix.
0: I és en mateixos llocs. I aleshores, sí, a veure...
1: Normalment són sempre en mateixos llocs perquè és que al final ho tenim molt controlat.
0: Clar que sí.
1: I és una forma de ja, a veure, ficar 15 bandes juvenils, o quan ho fem en Santa Cecília, que ne són un munt més, és que tindre un lloc molt controlat i ja saber com ficar aquesta formació, perquè no és fàcil, formar a 15 bandes i que sonen totes bé i a l'unísono.
0: I Daniela, igual no recordes els altres directors, però, claro, nombrar-los, el de València, si saps, en Alacant...
1: Tenim a Sergio Díaz, en València, tenim a Edgar en Elx i a Celia Torà en Alacant.
0: En Alacant. I què van a interpretar? També està en pas dobles i música i pas dobles representants o música representant de cada una de les províncies. Per exemple, quan fem les bandes, este concert que van les bandes la setmana que ve, el dia 4, normalment sempre són pas dobles i, per exemple, si estan en Castelló, pues sí, toquen algo referent a les festes de la Magdalena.
1: Tipo Rollo de Canya,
0: sí,
1: o alguna cosa, no?
0: Això,
1: sí. En aquest cas no és tan senzill perquè al ser bandes juvenils és un poc més complicat, que és el pas dobles més senzillet. I, per exemple, pues, sí que toquem Fiesta en Benidorm, tocarem també en Parito Roca,
0: sí.
1: Sàvia, que jo crec que aquesta és la sí, que tots els xiquets i xiquetes se saben, Paquito el Chocolatero i Pérez Barceló. És sí,
0: una
1: miqueta més reduït i que siga més senzillet, perquè, clar, no és el mateix una banda gran que una banda juvenil que no pot tocar-ho tot.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Aleshores, anem a recordar dos, perquè no vaig a quedar-te ja. A la setmana que ve, el dia 4, també són els mateixos punts. I també
1: a les 12 del migdia, també.
0: En els mateixos punts. Sí. Uh-huh. No sé si sabràs, perquè encara queda una setmana, però si ara mateix n'hi ha 1.700 músics sí, que participen avui, a la uh-huh. setmana que ve seran altres tantos.
1: No. No, veuràs, és diferent. T'estimaré tant avui,
0: No, però és que si no ho aclarim i...
1: Sí, el 4 d'octubre el que se fa és concert. Entonces, va una banda i fa un concert sencer en cada un dels llocs que estaven comentant.
0: Ah, doncs és això diferent. Te vaig a quedar altra vegada perquè ho expliquis.
1: Molt bé, perfecte. Me crides i parlem de les bandes participants perquè són 4 i, a més, com sempre, el dia 9 d'octubre sí, tindrem una banda als balcons del Palau de la Generalitat.
0: Aleshores anem a fer el pes que té, que això ja és important. De
1: bé,
0: moment, recordem que avui, a partir de les 12, tant en Castelló com a València, com a Alacant, com a Elx, sonaran 1.700 músics de bandes juvenils en tota la comunitat valenciana i sonaran totes a la mateixa vegada. És a dir, si tinguérem, jo no sé, un helicòpter o alguna gravació per el cel, seria de categoria.
1: Seria espectacular, tots a la vegada, en cada lloc. Home, sí que tindrem vídeos i fotos, però bueno,
0: sí, per separat.
1: No, però bueno, sí que vos convide a totes les persones que vulguin vindre, perquè bueno, xiquets i xiquetes sabeu que sempre és una alegria diferent, és un motiu addicional i, a més, sí, el poder visibilitzar aquesta força que tenen les nostres escoles de música des de la base, des de els nostres xics i xiques, jo pense que és digne d'admiració i digne de que i sim de casa, a més en el bon temps, i que anem a veure-los.
0: Doncs moltes gràcies, Daniela, presidenta de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, que sempre ens atens. A la setmana que ve tornem a parlar, eh?
1: Molt bé, perfecte, quan vulguis, Imma.
0: Bé, estem
1: moltes gràcies.
0: Estem escoltant la marxa federal del mestre Bernardo Adán Ferrero, que crec que va ser pel 50 aniversari. La va compondre, esta va ser abans, és que no me'n recorde. Bueno, la marxa federal del mestre Bernardo Adán Ferrero. Gràcies, Daniela.
1: Gràcies a tu.

I arribem així al final del programa d'avui. Avui hem parlat de música, de cultura, de les nostres bandes i de totes aquelles persones que amb la seva dedicació i passió fan possible que la música continuï formant part de la vida dels nostres pobles i ciutats. Fent Banda és un programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. L'equip tècnic hem tingut este cap de setmana a Òscar Pellicer i a Sofia Álvarez. I en xarxes, en producció, Ima Santana. Esteu escoltant la marxa federal del mestre Bernardo Adam Ferrero, interpretada per la jove banda sinfònica de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, dirigida pel mestre Saúl Gómez. Nosaltres ens acomiadem fins la setmana que ve. Moltes gràcies per acompanyar-nos, per compartir amb nosaltres esta passió que és la música. Ara sí, que parle la música, jo ja calle. Escoltem la marxa federal. Adeu.

0: Acabes d'escoltar la reemissió de Fem Banda.
1: Informació, entreteniment i companyia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: El futbol és passió, és esport, és respecte. I el València i el Llevant mai tenen crisis, per mencionar alguns només.
3: Però de veritat ens anem a creure avui esta milonga?
4: Manolo, que portem anys veient el mateix Ainet.
2: Torna la veritat sense filtres. Torna l'anàlisi que cou, la tertúlia que cou i l'actualitat esportiva explicada per qui no diu res a ningú. Manolo Montalt i Salva Folgado obrin el laboratori per analitzar la jornada de la manera més àcida. 90 minuts. El clàssic de la ràdio valenciana com mai l'havies escoltat. O potser sí, i per això tornes. De dilluns a divendres, d'11 de la nit a 12 i mitja de la matinada, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. I si vols poesia, canvia d'emissora o espera't a l'Hora de la Cultura un poc més tard. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: L'entreteniment és una part important de la nostra vida. A qualsevol hora del dia, sense mirar pèl i dient les coses pel seu nom, com et passen pel cap.
6: A qualsevol hora del dia, sense mirar pèl i dient les coses pel seu nom, com et passen pel cap.
7: Com ho veus? A partir d'ara anirà tot per l'aire en Apunt Ràdio. De dilluns a divendres, de 5 a 8 i mitja de la vesprada. Amb Dani Meroño i Maria Caballero. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. Al Camp de Morvedre, 102.2 i 94.5.
8: Si vius en zones properes a àrees forestals o de muntanya, deixa una franja perimetral de 25 metres lliure de vegetació baixa i arbustiva i mantingues els vials nets de malesa per a dificultar la propagació del foc.
9: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
1: El ritme de cada jornada en cada lloc de la comunitat. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.
2: Hola, què tal? Molt bon dia, amics de Punt Ràdio, molt bon dia, amics de Fora de Cobertura. Benvinguts tots al millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. Diumenge 27 de setembre de 2026, en ple estiuet de Sant Miquel, això diuen, la veritat és que el carrer es nota, i si no s'ho creuen... No, siga yo el que lo diga. Que lo diga J. González. ¿Es nota o no es nota, González?
3: Sí, Donís, hace muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Hace demasiado calor, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que esto tarde o temprano se acabará.
2: Porque eso faltaba.
3: Tengo que deciros que feliz Navidad, porque ayer ya en el comercio debajo de mi casa había polvorones. No, así te lo tengo que decir.
2: ¿Será posible? Sí, sí, sí. ¿Será posible, Óscar Rueda?
4: Jo ahir trobi en un armari de ma casa també polvorons.
2: En un armari.
4: Això vol dir que efectivament s'acosta a Nadal. De moment fa calor, pica, durant el matí, però ja se dorm molt bé. Sí. És una cosa que les s'agraeix
2: coses,
4: molt.
2: Les coses com siguen, sí. Avui tindrem secció de rellotge cada mes, per a parlar del tema. Com està el senyor Rubén Mayols?
5: Molt bon dia. Pues mira, ahir passejant per València me trobi a Maria Carey cantant Hola, I want for Christmas is you.
2: O sigui que ja comença oficialment ja el Nadal, no? Des de luego, a veure, veranillo de Sant Miguel i ja està bé. I Pablo Fernández, com estàs?
6: Pues molt bé, però bueno, abans de Nadal, Halloween, no? Sí. Perquè ara llegues a totes les tendes de, bueno, lo que era todo a 100, ara todo a lo que siga, i és allà a tople de les carabasses, de disfraços...
2: Sí, encara que jo soc més de la nit de les animetes.
6: Jo també. Sí, sí. Però anem en, ara últimament poc, eh?
2: Sí.
6: Ens estan guanyant terreny.
2: Les coses com siguen. El... celebrar d'una forma un poc més diferent o inclús estrafalària, podríem dir, bueno, s'està guanyant terreno, però bueno.
6: Estic d'acord amb tu.
2: A veure què passa. 10 i 9 minuts, sumari, comencem. Tenim en primer lloc l'entrevista en Los Meconios, que estan en València el pròxim dia 2, així que parlarem amb ells per telèfono. El Benidorm Fest, Eurovisión y Eurojúnior. Pablo Fernández.
6: Sí, és Eurojúnior que el tenim ahí propet, el germà menut, no?, de l'Eurovisió. Sí que participem 24 d'octubre, anem a donar dades. I el Benidorm Fest, prepara-te-me, Eurovisió, la cosa pinta mal. Pareix que no anem a participar, pareix, no està confirmat, però no està Radio Televisió Espanyola de moment en ganes o en decisions de poder continuar.
2: A veure què passa. Tindrem també via telefònica a Na Carey, actriu, que ens presenta la cançó. Ens presenta Cucaracha, efectivament, en la Rambleta. D'intel·ligència artificial parlarem amb Rubén Mayols.
5: Aixina és, han hagut moltes novetats i vindrem en totes elles.
2: Sí, hi ha novetats cada 5 minuts.
5: Quasi. Deien la setmana passada que anaven a parar, ara veurem si han parat o no.
2: Pràcticament. Carmen Ferrer i Bombay ens presenten el seu nou single. També els tindrem així fora de cobertura i tindrem les pindoletes d'història, de la nostra història, en Òscar Rueda, que parlarà de l'origen de les falleres majors, ara que està de rabiosa actualitat, ja que ahir triarem corts o les 13 senyoretes i les 13 xiquetes, de les quals hi seran la fallera major de València i la resta seran la cor d'honor.
4: Efectivament, ahir el Roig Arena ple de gom a gom per a eixa preselecció de les 13 candidates i el dia 13 d'octubre sabrem quines són les falleres majors de València de 2027.
2: Parlarem en la nostra convidada especial del dia al tornar de l'informatiu de les 11, que és Sílvia Soria, presentadora del Forcat i de Salut Ací, en esta casa, en Apunt Ràdio. I en ella farem la segona hora passant, com hem comentat abans, per la previsió meteorològica per a això de les 12, donar pas a punt en tota l'actualitat deportiva de la Comunitat Valenciana i del món.
1: Fora de cobertura, Donís Salvador.
2: Com dia, això de... són les 10 i 11 minuts. El divendres, dia 2, tindrem actuació d'un grup valencià que està rodant per tota Espanya, però que per així, per casa, no tocaven. Ells són Los Meconios. I el divendres 2 d'octubre, a les 20:30, ompliran la Sala Jerusalem, en el carrer Convent de Jerusalem 55, en la ciutat de València. presenten el seu espectacle Ríe con libertad, carajo. Ríe con libertad, carajo. Que combina les seves paròdies musicals més conegudes en moments de monòleg i humor en directe. Tenim a l'altre costat del fil telefònic a Sergio Martínez. Què tal, Sergio? Com estàs?
7: Muy buenas. Pues nada, encantado de estar aquí de nuevo.
2: Benvingut a Fora de Cobertura. Veniu, si no m'equivoque, veniu de concert a la mateixa.
7: Efectivamente. De hecho, estoy en el hall del hotel en Murcia, que ayer actuamos aquí. La verdad es que fue una noche muy bonita, con mucha gente y esperando con muchas ganas pues hacer esto mismo en Valencia la semana que viene, el viernes.
2: Sergio Martínez y Mario Camps son los Meconios. Recordem, Sergio, que vareu estar fora de cobertura i mos comentareu que havíeu tingut inclús alguna censura en algun lloc. ¿Vos continúa pasando eso?
7: Bueno, cuando esto pasó el año pasado en verano, por cuando estábamos en los jardines del Palau, porque evidentemente era un evento de fiesta contratado por el ayuntamiento y eso genera más discordia. Cuando actuamos, digamos, de manera privada, esta polémica no es tanto. Siempre está pues el típico que intenta pues que no actúes, pero es en mucha menor medida.
2: Però pues passa també, si no recorde mal, en Madrid, no? Estaven fent campanya per a que vos cancelaren el concert i a colació d'això, vos isquen un parell de concerts.
7: Efectivamente. En Madrid lo que pasó es que cuando estuvimos a punto de cerrar una fecha en una sala, de repente nos comunicaron desde arriba, nos ha dicho que esto no se puede firmar. Y nos cerraron la puerta, pero cuando se abre una puerta, pues sale gente buena que se puso en contacto con nosotros y a raíz de eso pues nos salieron más conciertos. Al final, cuando a uno lo intentan silenciar, uno se reinventa y surge con más fuerza.
2: Efectivamente. Y el divendres, día 2 de octubre, o sea que el próximo divendres, a las 20:30, en la Sala Jerusalem, en el carrer Convent de Jerusalem número 55, en la ciudad de Valencia, presenteu vuestro espectáculo Ríe con libertad, carajo.
7: Además, es un show muy muy diferente a lo que hicimos el verano pasado. Lo digo por la gente que tenga dudas de yo ya lo vi el año pasado. ¿Sí? Es un repertorio muy diferente con unas reivindicaciones pues más Meconios. El año pasado pues era más friendly, por así decirlo. ¿Sí? Y vamos a dar caña porque también la situación lo requiere, sobre todo con humor y con música.
2: Ahí estarem, Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros en Fora de Cobertura en Apunt Radio.
7: Nada, muchísimas gracias a vosotros.
2: Fort d'hores. Los Meconios, el divendres dia 2 d'octubre a les 20:30 en la Sala Jerusalem, en la ciutat de València. El seu espectacle, com he dit abans, Ríe con libertad, carajo.
1: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
2: No sé si s'hauran presentat al Benidorm Fest, tampoc li ho ha preguntat a Sergio, però si es presentaren a una preselección para Eurovisión, para San Marino, ¿va a ser?
3: Creo recordar que sí, que era para San Marino. Sí,
6: creo que sí.
2: Y la canción molava molt, ¿eh?
6: De fet, per San Marino s'han presentat varios artistes españoles, vull dir, que és una plataforma que solen també utilitzar.
2: Pues la canción, además, estava molt xula. Jo crec que la arribarem a sentir, la arribarem a escoltar así. Però bueno, quina és l'actualitat, Pablo Fernández, d'Eurovisió, d'Eurojúnior i del Benidorm Fest?
6: Pues a veure, d'Eurovisió és que de moment Radio Televisió Espanyola tanca la porta a poder participar en el festival. Recordem que l'any passat, de forma ininterrompida, Espanya ha participat des de l'any 1961 i l'any passat, pues, per problemes polítics pues, que tots coneguem, va decidir pues, que Espanya no participava. En esta edició de 2026 n'hi havia un poc de llum, pareixia que sí, perquè el patrocinador d'Eurovisió, que és Israel, en una empresa, bueno, finalment no patrocina, però Israel continua participant en el Festival d'Eurovisió, que era una de les dues exigències que en aquest cas no sols demanava Espanya, sinó diversos països que varen dir que no continuaven. I la Televisió Espanyola esta setmana passada, Actualitat, es va reunir el Consell d'Administració, que està format pues, els seus socis de govern i els seus consellers, i digueren que no, que de moment crec que en el plaç de pocs dies, abans del 24 d'octubre, tenen que confirmar-ho, però pareix que la línia és la del 2026, que Espanya no participe O sea, en el Festival de Eurovisión.
2: Han dit no, o de moment continuen en la línia?
6: Han dit, no, va a proposar-ho. Ixa és la proposta que ara farà el Consell d'Administració de Radio Televisió Espanyola. I de moment, pues, com vos dic, la proposta és que no participe. Recordem que no sols Espanya. L'any passat no participaran en Irlanda, Islàndia, Països Baixos i Eslovènia. Com està la situació de la resta? Perquè, clar, anem a veure els companys que digueren no participem, què van a fer? Mm. De moment, Irlanda diu que no participa, junta a Espanya. La línia és que Irlanda siga confirmat que nanai de la Xina. Chao pescao.
2: Nanai d'Israel.
6: Que no. Eh?
2: Nanai d'Israel.
6: Nanai d'Israel. Mentre Israel estiga.
2: La Xina que té que veure així.
6: Clar, també és de veres. Molt bé, Doni. No vaig a... anem a fer-ho curt.
2: El xiste.
6: Espanya ha dit, de moment que no, a un 90%, Islàndia ha demanat una pròrroga, se ho està pensant.
3: I penaltis, no?
6: I Eslovènia va per el mateix terreny de xoc. Penalti, de moment, una pròrroga. L'únic país que ha dit, sí, durant un any no he participat, però ve que Eurovisió sí que ha ficat en marxa, o els organitzadors, la UE, sí que ha ficat en marxa algunes mesures que beneficia, és Països Baixos. Però canvia de cadena fins ara... Era NOS, la televisió que organitzava el festival, i enguany és Abrotros.
2: I cada una és quina? Són nacionals públiques?
6: Clar, en este cas no són públiques, són privades. Ho organitzava una televisió privada, està a dir que no, i ho organitza una altra. Així, de moment, no és el pas que s'ha pegat. És Radio Televisió Espanyola la que té la potestat per a poder decidir si o no, a través, com sabem, del Benidorm Fest, que és la plataforma musical en la qual...
2: La plataforma... musical designada
6: per a l'equip. De fet, com ja comentarem la setmana passada...
2: Podria ser una altra, com va ser el Operación Triunfo en el seu moment, o com
6: no,
2: va ser...
6: No, o podria ser Adit, com han sigut molts artistes.
2: Era la següent opció, sí.
6: A veure, recordem també fa en l'any 72 Passaporte a Dublín, que eren, o Operación Triunfo, que ha sigut també una plataforma en la que, per exemple, Rosas va representar al Festival d'Eurovisió en l'any 2002 i va quedar una quinta posició.
2: No, quinta en sèptima.
6: Quinta posició en Tallín. Sèptima? Quinta però, sèptima
2: però,
6: en Tallín.
2: Però, quinta o sèptima?
6: Quinta o sèptima.
2: No, te ho pregunto.
3: Si s'acabó la media, sexta ja està.
6: Crec que ja queda sèptima. Té raó, Toni, queda sèptima. No va ser un top 5 en este cas.
2: O sigui, he tingut...
3: no me lo puedo creer.
2: La raó front a tu en una cosa d'Eurovisió.
6: Mira, Toni, l'asterisco, dic, li dona un capotet a Toni.
2: Ah, però va ser sèptima o quinta.
6: Si els nostres oients poguessin veure totes aquestes fulles a colors com han quedat...
4: Donem fe
6: de que, home, que està...
3: Viene documentado, Pablo.
6: No tinc prou taula per tant de paper, eh?
2: Diu Rosa López, diu així, Rosa López quedó en sèptima posició en el Festival de la Canción de Eurovisión en 2002.
6: I a on?
2: Home, és que això no ho he buscat, buscar-lo altre. Tallín, Estònia.
6: Això te ho acabé de dir, Tallín, Estònia.
4: Molt bé, esteu molt posats.
2: I quina cançó?
6: Home, Euros Leading and Celebration.
2: En quins acompanyants?
6: En Bisbal, Chenoa,
4: Bustamante
6: i...
3: Gisela?
6: Gisela.
4: Gisela era, i... segur? No sé.
3: Falta otra.
2: I...
4: Sí.
6: I?
2: Es comença per G...
3: Geno.
2: G? Es comença per G. Però G soles no és.
6: No? Geno.
2: Geno, efectivament, era Geno, sí. Molt bé, anem a continuar en el que portem, sí.
6: Val, i ja és la situació que tenim en Eurovisió. No podem dir res més d'Eurovisió, no sabem què va passar. El que sí que sabem és com està el Benidorm Fest.
2: Vull pulsar l'opinió de la taula. Vosaltres que creu que tindríem que participar, que no, o ja no, més que creure que hi ha que fer una cosa o que se deu de fer una cosa, pues agradaria que participaran, que no...
6: Ara, jo ja en sé la meva opinió, és que pense que la música no ha d'estar unida mai a la política, com l'esport no ha d'estar unit a la política. Crec que són plataformes diferents. Jo personalment pense que és una bona plataforma musical per als artistes i és el que la UE sí que ha ficat ja cartes sobre l'assumpte. Ha escoltat a Espanya. Recordem que Espanya és un dels Big Four, són dels països...
2: Era dels Big Five, no?
6: Són dels països que més aporten econòmicament i la UE ho està notant. I jo pense que no està unit, pense que igual que es pot participar en un campionat de futbol...
2: La UE què és?
6: La UE és la Unió que organitza el Festival d'Eurovisió.
2: La Unió Europea no, evidentment, perquè ahí no...
6: La Unió Europea de Radiodifusió.
2: Ah, vale, UER.
6: La Unió Europea de Radiodifusió.
2: Molt bé.
6: Jo penso que sí que hauria de participar. Sempre i quan hi ha ja matisos en el qual pues, la UER també s'ha definit. I de fet, una de les definicions de la UER ha sigut que aquell país que puga guanyar el Festival d'Eurovisió i estiga en una situació bèl·lica no acollirà el Festival d'Eurovisió. Vull dir que sí que ha ficat sobre la taula assumptes, però bé, que és la, el que tenim. Què opinen els companys?
4: A veure, és una qüestió complica. El que està clar és que o se fa en totes les competicions, sigui en músiques esportives o de qualsevol altra classe, o no, no? Jo entenc que per una banda és una manera de cridar l'atenció sobre una situació que dona peu a molta polèmica, no? A moltes interpretacions. És una situació complicada i, a més, en l'afegit de que se té la sospita de que Israel aprofita de maneres que alguns ha dit que no eren massa ètiques el festival per a defendre la seva postura, no? Com has dit, si la Unió Europea de Radiodifusió ha pres cartes en l'assumpte, intentant que aquestes sospites no deixen de tindre el fonament que pogueren tindre, bueno, pues, tal volta se podria tornar al Festival d'Eurovisió, no? Però insistisc, és una qüestió complicada i sobretot si realment és una qüestió política, bueno, pues, igual que està el Festival d'Eurovisió, pues, està el Mundial de Futbol o està de bàsquet, no? O a nivell de clubs també, no? Que també s'ha donat un poc aquesta situació de polèmica. Veurem què és el que passa.
5: Jo, a veure, personalment, fa temps pensava de manera diferent, pensava que els recursos que dedicàvem al Festival d'Eurovisió se podien dedicar de millor forma en cas de patrocinar o promocionar artistes espanyols, però des de Chanel me va canviar l'opinió i ara pues, no acabé de concretar.
3: Pues, Donís, es que lo ha dicho Pablo perfectamente. O sea, cuestiones políticas yo creo que se deberían de dejar a un lado en este caso y que ganase la música en este sentido.
2: Anem a veure què passa i en què s'ha resolt tot això. Pablo Fernández, tenim 3 minuts per acabar de pues, donar la informació.
6: Vale, van a donar la informació del Benidorm Fest. Ja tenim les fetges en les que se va celebrar del 23 al 30 de gener. La gran final el dissabte 30 de gener. Recordem que el Benidorm Fest porta ja diverses edicions en marxa i tenim ja les candidatures. En total tenim centenars de candidatures, però és que en les últimes 24 hores de les propostes, com vam comentar, és on se presentaren les majors candidatures. Recordeu qui va guanyar el Benidorm Fest l'any passat? Que van ser els primers guanyadors que no anaren al Festival d'Eurovisió?
2: Tamaré.
6: Molt bé. Que Jota ens va avançar.
2: Visionari.
6: No ens avança el número de la Primitiva i ens avança qui va guanyar el Palmarès. Sí, mira. 22 va guanyar Chanel, el que tots estos cantants sí que anaven al festival. En el 22 Chanel, el 23 Blanca Paloma, en el 24 Nebulosa, 25 La Gran Melody.
2: Mira, encara tinc mal cos de lo que li feren en Eurovisió. Encara tinc mal cos.
6: I en el 26 Toni Grox i Lucy Calis, sí, en Tamaré. Mm-hmm. I repercussions del Benidorm Fest que ja estan treballant-se, pues que deixa la ciutat 1,5 milions d'euros i genera uns altres 80 milions d'impacte mediàtic. Vull dir que les xifres del Benidorm Fest és algo que sí que beneficia molt a la ciutat i bueno, pues ja es musis perquè són molts els que s'han presentat. També des de l'organització del Benidorm Fest estan pendents de convidar, que també ho varen comentar, a artistes de renom per a poder participar. El que ja tenim clar són les fetges i que el Benidorm Fest, pues, de moment és una plataforma important. Ojo, pareix que tinga futur perquè també des de l'Ajuntament de Benidorm es va fer unes obres en el Benidorm Arena que comencen en el mes de desembre i aquest espai, no?, per acollir esdeveniments pues, de gran repercussió i pareix que puga en un plaç de 2 anys puga també ser l'escenari del Benidorm Fest. Una de les novetats és que també van avançar la venda d'entrades. Això per ahir. Però com tinc poc de temps i tinc molta informació, Donís, ara vaig a parlar de l'Eurovisió Júnior. Tinc un minutet. Eurovisió Júnior. L'Eurovisió Xicotet sí que participen. Serà el 24 d'octubre en Malta. Es representa, en este cas, amb la cançó Cuore Velo, Lucas Paulano. I bueno, anem a veure com quedem en este festival. Que és cert que en l'Euro Junior sí que tenim un palmarès important, perquè participarem en el 2003 en un segon lloc. Recordeu ixe 2004 María Isabel, antes muerta que sencilla, en un primer lloc. i sí que han tingut un palmarès important. Sempre han quedat pues, en els 5 millors, el 2, el primer, el 2, el quart, excepte en el 2021, un 15 lloc, i l'últim que participàrem el passat any, en el 2025, quedàrem en el 5 lloc, en Gonzalo Espinillos, érase una vez. No sé si recordo que era una cançó que parlava un poc, era així a Disney, i molt, la varen posar així, i era pues, molt, molt melosa. I anem a veure què passa el 24 d'octubre. Espanya sí que té representació en el Eurovisión Junior.
2: Representació i possibilitats. Gràcies, Pablo Fernández. Seguim fora la cobertura.
0: Dissabtes i diumenges amb bona companyia. Donís Salvador.
2: El pròxim dissabte arriba a València, a La Rambleta, una obra que ens posa dins d'una aula mentre fora una guerra va entrant a poc en la vida dels alumnes. És Cucaracha i parlem amb Nacarey. Què tal? Com estàs, Nacarey?
8: Hola, què tal? Bon dia. Moltes gràcies per rebre'm.
2: Benvinguda a Fora de Cobertura. Faltaria més. Gràcies a tu per estar amb nosaltres en Apunt Ràdio. Estàs tocant un tema un poc conflictiu, no?, en una obra de teatre, encara que en el teatre tot es pot tractar i, sobretot, quasi que tot es pot fer entendre al públic.
8: Totalmente, sí. La idea era realmente, bueno, la obra empieza con un poco de humor al final. Son personas jóvenes, están ajenos, aunque estén viviendo en este mundo en guerra, no dejan de ir a lo suyo, a sus amores, a sus problemas de aula. Sí. Pero inevitablemente, la obra tiene este punto un poco conflictivo de que cuando está ocurriendo una guerra, la población está menguando, pues se tienen que hablar de ciertos temas incómodos que bueno, no dejan de afectar a las personas de todas las edades. Y la verdad es que nuestra idea sí, simplemente es como presentarlo para que el público pueda reflexionar, porque es lo que nos parece más interesante del teatro, que después la gente pueda ir a tomarse algo y hablar de qué harían ellos en una situación similar.
2: Eso es, dar que hablar es fundamental, es imprescindible, ¿no? Además es el boca a boca que invita prácticamente a decirle a tu amigo, a tu primo, a tu vecino, oye, ve a verla, porque no nos hemos quedado así con buen sabor de boca.
8: Total, sí, sí, totalmente. Y yo pienso que precisamente al escoger un tema como la guerra en una situación mundial que estamos viviendo ahora, que sabemos que hay muchísimos conflictos simultáneamente, bueno, hay cierta responsabilidad del contar algo así y no puede ser, bueno, pues un tema del todo ligero, aunque creo que la obra igualmente tiene sus momentos divertidos, o sea, que vengan a verla y lo descubran.
2: Supervivencia y adaptación en Cucaracha.
8: Correcto. Hablamos sobre todo también eso de qué pasa cuando eso, la población está disminuyendo y hay que hacer que la gente se reproduzca. Los obligamos. ¿Qué le decimos a las mujeres? ¿Qué pasa con el derecho a ser o no ser, o no ser madre? Bueno, pues todos esos temas bastante controvertidos. Wow. Que nos parece interesante que la gente al final pues piense qué harían en una situación parecida.
2: Madre mía, desde luego muy interesante. Nacarey, yo creo que no en vano el nombre de la obra, viene dado, ¿no? Cucaracha es el único animal que resistiría un ataque nuclear.
8: Efectivamente, y que precisamente son los animales más feos y más pequeños, y o sea, nada impresionante, no estamos hablando
2: de... Feito, sí, un poco feito sí que es, sí.
8: Exactamente.
2: Espero que el cartel no refleje...
8: No, el cartel el reparto está en el centro Ibabuc, que todo lo contrario a ser una cucaracha es una persona guapísima, o sea que sí.
2: Muy bien. Nacarey, tenemos una cita el próximo sábado 3 y el próximo domingo 4 a las 20:30 y a las 19 horas respectivamente en La Rambleta, Ciudad de Valencia.
8: Perfecto.
2: Muchas gracias.
8: Gracias a tu. Adeu.
2: Amics, busquem una pausa publicitària i tornem ràpidament en Fora de Cobertura. Fins ara.
0: Olem a mar. Sonem a festa. Parlem com tu parles. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
9: Emprendre després de la dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llença la segona convocatòria en dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobreixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en cindy.gba.es.
0: A Punt Ràdio. a Cocentaina 103.0.
1: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
2: Però amb els temes d'intel·ligència artificial, Rubén Mayols.
5: Pues bé, si bé la setmana passada tot el món estava parlant de que n'hi havia que, diguem, frenar un poquet en l'avanç de la intel·ligència artificial, tots els grans directors de les empreses pioneres en desenvolupar aquesta tecnologia, esta setmana pues, han decidit llançar els models més avançats que s'havien vist en el mercat oberts al públic.
2: O sigui, recordem i posem antecedents a l'audiència. La setmana passada diuen anem a posar límits, perquè si no, això se'm porten la de mare, i és que un allumenat diguent tranquils, que el risc només és un 10%.
5: És alrededor del 10%, però clar, per si acaso aprofiteu esta setmana, que pot ser l'última, va dir.
2: Sí, clar, però... només és un 10% de que el que passa en el món siga com Terminator, no? I que la IA s'apodere...
5: De que n'hi hagi un gran conflicte.
2: Sí, bueno, com Terminator és una forma de parlar, eh?
5: Sí, sí. Però, podria ser.
2: Sí, però Schwarzenegger està amb nosaltres.
5: Schwarzenegger, de moment, està ahí.
2: Vale. Què ha passat?
5: I bé, pues la empresa de qui va fer el comunicat de que devíem de frenar un poc lo que és la frontera de la intel·ligència artificial, ha tret el model més potent hasta ara al mercat, que és Claude Opus 5.5, que és un model d'Anthropic que té, bueno, pues unes capacitats increïbles a nivell de tot el que ha avançat respecte al model anterior que tenia. I per altra part, OpenAI, la empresa de ChatGPT, ha llançat el seu model GPT 6 Sol, que no és el seu model més avançat, és un model un poc menys capaç, però que
2: és eficient.
5: És més, sí, no costa tants diners a l'hora de fer treballs i demés. Per altra part, l'empresa Meta, l'empresa de Facebook, ha anunciat que va a ficar el seu agent Moose, no de jugar al Moose, sinó que se diu aixina l'agent, i és un agent que anem a tindre en WhatsApp, Instagram i Facebook. Això suposa una gran avantatge per a aquesta empresa, ja que aquestes plataformes són molt utilitzades per al públic en general, i ara pues, podrem tindre en el nostre WhatsApp un assistent que ja no és només que li pugues preguntar coses, sinó que te va fer de veritat la vida més fàcil.
2: A veure què passa, perquè el moment en què Microsoft va llançar el Windows en l'explorador,
5: correcte,
2: en un explorador d'internet, un navegador, perdó.
5: Sí,
2: era
5: sí, sí.
2: El explorador de Windows era el navegador. Va perdre el Chui
5: per monopoli.
2: Efectivament.
5: Sí, tindrem problemes ahí. Este cas, no sé si arribaria a ser lo mateix, ja que ells sí que tenen en ment obrir a tres tipus d'agents per a poder treballar en aquestes plataformes. Però de moment estan provant en este que és seu, és propi, i pues també intentaran buscar ixe renombrament.
2: I... Bueno, és un per què anava jo a comprar-me una altra o a subscriure'm a una altra intel·ligència artificial quan tinc aquesta de baix, no?
5: Correcte, no, i en les plataformes que més gasta. Que més gasta la gent, que no està molt relacionada amb l'intel·ligència artificial.
2: Tot el món té aquestes plataformes.
5: Pues, com si diguem, en aplicacions d'anar per casa.
2: I qui no té aquestes plataformes, probablement, i dic probablement, no utilitza tant internet o intel·ligència artificial.
5: També és veritat, però sí que suposa una gran part de la població, i ahí és on volen anar obrint mercat. Però no només aquests models han sigut novetats esta setmana, sinó que ha arribat un nou tipus de model anomenat YEP, i està bé que el fiquem en context perquè no és un model en el que tu estigues conversant, no és un model com els que estem acostumbrats, no és un chat en ell, no tens una conversació, sinó que és una espècie de servei de decisions. O sigui, és un model que pren decisions molt ràpid i, bueno, pues a l'hora de, per exemple, classificar...
2: Però i com te les comunica? Vull dir, com tu li preguntes i com te les comunica?
5: És un model classificador. Se dedica a classificar coses que tu li proporciones. Per exemple, te pot dir, bueno, te pot diferenciar entre correus. Jo, per exemple, en mig segon m'ha ordenat tota la
2: bandeja
5: d'entrada de correus en ordre de prioritats. De major prioritat a menor.
2: De major prioritat per dates?
5: Sí, sí. I mira que tinc, perquè jo guardo molts correus. I bueno, pues prioritat crítica, prioritat important, mitjana i baixa.
2: O sigui, te'ls has repassat tots, el contingut.
5: Correcte. I estem parlant de mils de correus. M'ha marcat com a crític uno que, bueno, era una exnòvia que me deia o me contestas ahora o te dejo. El que passa que era del 2012. Sí. Però bueno, vale. Hem arribat un poquet tard. És un model molt ràpid.
2: Afanya't i contesta.
5: Jo crec que ja no arribem a temps.
2: No, ja, però afanya't i contesta no siga cosa que la teua dona li senti mal.
5: També. És un model molt ràpid, entre que és alrededor de 200 vegades més ràpid que els models actuals i que és també, no costa penes, per apenes unes dècimes de cèntim, te pot realitzar moltes tarees. I ara anem en un parell de notícies de tecnologia. La primera és el projecte Suncatcher de Google, i és que, la traducció seria el atrapasols. Van a començar a llançar els seus chips en els quals se tren la intel·ligència artificial a l'espai per a alimentar-se d'energia solar, la qual en l'espai pot ser hasta 8 vegades superior a la que se aconseguís en la Terra en quant a eficiència i en quant a quantitat.
2: Això és un punt molt interessant, no?
5: Van a començar a treure satèl·lits que se connecten entre ells per làser i, és una prova, diguem, de camp per a lo que pareix que va ser el futur de la intel·ligència artificial si se aconseguís portar a terme.
2: Com se desmadre la cosa. Estiguen ahí dalt, per fora de nosaltres, controlamos els aparatos, sense poder-los controlar nosaltres a ells. Anem a veure què passa, eh? Bueno. Com ell se 10%, que el senyor d'Antropic va dir que no, tranquil·les, que només hi ha un 10% de possibilitats de que les màquines mos controlen. Pues bueno, a veure què passa.
5: De moment són per a entrenar models que tindrem així en la Terra i se suposa que anem a alcançar una quantitat de computació. Bueno, això ho ha dit Elon Musk, que és possible que en el futur s'alcança una quantitat de computació superior lo que tinguem fora de la Terra per ahí volant que de la que tinguem a si mateixa. Per últim, una molt bona notícia, i és que un xip implantat a un home en ella li ha permitit tornar a parlar. Era una persona que tenia problemes... Bueno, està... Bueno, un aplaudiment, va.
2: Sí, va, clar que sí, clar que sí, clar que sí, clar que sí.
5: Com sabem, esta enfermedad que te va, digamos, deteriorant les capacitats motores li havia afectat a parlar, i en un xip de l'empresa Neuralink, que també és empresa de Elon Musk, han pogut entrenar-lo mentre se llegia. Ell no podia parlar, o sea, se emitia certs sorolls, però no se li entenia, i llegint en una pantalla frases i en una intel·ligència artificial que ha deprès lo que seria el patró, ara només en pensar en una aplicació del mòbil, ell pensa les coses i l'aplicació del mòbil o de l'ordenador les diu.
2: Bueno.
5: És una cosa increïble que, bueno, que lo...
2: Elon Musk.
5: Elon Musk és el que està darrere de l'empresa Neuralink, que la gent deia, no, nos quiere poner chips en el cerebro para... Bueno, pues tota aquesta conspiranoia que hi ha alrededor.
2: Pues mira, era veritat, però així està...
5: Però que s'està veient que sí que té aplicacions molt, molt importants a nivell, pues això, de salut. I de fet, un vídeo molt emocionant, que a mi m'ha emocionat un montó, és que les primeres paraules que ell diu d'esta manera és junta a la seva parella i li diu que li vol molt. Això, bueno... Ja t'he dit jo que...
2: Aborronat, no?
5: Quan ho vaig veure, se me caigué la llagrimeta, perquè la veritat que és molt, molt bonico i tota una proesa el que han fet.
2: Coses d'intel·ligència artificial i les bones aplicacions sobre la humanitat. Gràcies, Rubén Mayols.
5: Moltes gràcies.
2: Seguim en Fora de Cobertura.
0: Dissabtes i diumenges en bona companyia. Donís Salvador.

0: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: Nostra història i nostra actualitat. Avui, Òscar Rueda, van de la mà.
2: Sí, ahir tinguérem ixe acte multitudinari, ara ja en el Roig Arena, durant molts anys se feu en el pavelló de la Fonteta, de Sant Lluís. No?
1: Tinguérem primícia, igual que de canviar les coses. Ahir tinguérem primícia, sí, eh? Uh-huh. Igual canvia el lloc de celebració.
2: Ah, sí? Pues conteu-la. Jo estava en Elda, en les Falles, no m'he enterat.
3: Pablo, jo estava en la marxa de l'Alzheimer i no vaig escoltar, però
1: recorda la primícia. Els dos, però bueno, és que no va ser com a tal.
3: Jo tenia un acte solidari.
1: Va ser una cosa dices que dices caure i que qui vulga que l'agarre, no?
2: Exacto.
1: Però bueno, no passa res, perquè com es pot escoltar el programa, es pot escoltar en www.media.es, podeu escoltar... Per no deixar-me res, eh? Per no deixar-me res. I l'entrevista en Loren Donat dona per a molt i dona alguna informació que, bueno, que pot resultar interessant.
3: Sols així donem primícies. Sols
2: pues així. Ja saps, ara en quant acabem el programa, enxufar-nos. Bueno, Falla era Major de València, ixa imatge d'una dona vestida de valenciana, en les pintes, el mocaor, les xolles... Ixa imatge... d'on mos ve, no? Ixa imatge que està en la raïl de la personalitat valenciana, que ompli el Roig Arena, que van totes les comissions allí en les seues pancartes per a que la seua xiqueta o la seua senyoreta siga una de les que se trien, no? Entre les 13, de les quals el dia 13 d'octubre sabrem quines són les falleres majors, la fallera major i la fallera major infantil de València. Però això tenim que tornar... Podríem tornar més arrere, inclús a les xustes de l'edat mitja, les xustes poètiques, però podem tornar a 1879, que és, d'alguna manera, l'any en el que se celebren els Jocs Florals de la ciutat i regne de València, ja a partir d'aquest any de manera contínua per l'entitat Lorat Penat. I en aquests Jocs Florals se tria una figura que, com dic, ve de l'edat mitja, que és la Regina. La Regina dels Jocs Florals... que es proclama de manera absolutament cerimonial, que s'assenta en una caïra d'or i que té un mantenedor que glossa la seua figura i al mateix temps el que se diu en aquella època les glòries valencianes, no? Pues tot el que ens identifica en la nostra cultura, la nostra llengua i la nostra identitat. Pues aquesta figura de la Regina dels Jocs Florals està en la raïl de la figura de les falleres majors. I tot, s'acaba de coordinar en 1929, i en una protagonista, en un nom que ressona i que inclús té un carrer en la ciutat de València, que és Pepita Samper.
1: Quasi res porta el diari.
3: Quasi centenari.
1: Quasi res porta el diari.
3: Ah, sí. I quasi centenari.
2: Quasi, que 1929, 2029, Pepita Samper
1: va ser... Pepita Samper va ser moltes coses.
2: Moltes.
1: Necessitem un monogràfic de Pepita Samper.
2: Podria ser un monogràfic perfectament. En aquell moment tenia 21 anyets... Era Regina dels Jocs Florals de Lorat Penat en aquell any i la trien la primera senyoreta Espanya, Miss Espanya. Ella va vestida de valenciana perquè una de les condicions en aquest concurs era que cada representant anara vestida en el traje propi de la seva terra i aquesta figura, aquest retrat, pues, apareixerà. Òbviament, en aquella època no hi havia televisió, no hi havia redes socials, però sí que hi havia periòdics, revistes, postals, inclús en objectes de ceràmica, i la imatge de Pepita Samper vestida de valenciana en el seu traje, que per cert encara se conserva en el Museu de la Ciutat, pues se convertir en una imatge de referència. Sí que és de veres que no és encara la fallera major de València, però en aquest context, no? La combinació de la Regina dels Jocs Florals en aquests concursos de bellea que es comencen en els Estats Units i que poquet a poquet van implantant-se en Europa, no? pues són d'alguna manera els detonants, i més encara que la senyoreta Espanya de 1930, que és Elena Pla, també serà valenciana, per a que en 1931, el que en aquell moment seria el Comitè Central Faller, organitzarà la elecció d'una representant de les falles, que s'anomena Reina de les Falles. I sa primera representant fon Àngels Algarra, de la falla de la plaça de Calatrava, la plaça del Negret. I a partir d'aquest moment és quan ja tenim ixa figura, no? O sigui, ixa combinació de la Regina i Les Mis és on apareix la figura de la Fallera Major. Encara no té el nom que té en l'actualitat.
1: En Borriana encara es diu Reina Fallera, no?
2: I en molts altres llocs. Ara parlarem un poquet d'això. Hi hagué ahí un ball de noms en 1932. Clar, ja s'havia proclamat la república i no es pegava molt als que governaven que fora una reina, i entonces se canvia el nom pel de Bellea Fallera, i en 1933 és quan realment tindrà el nom actual de Fallera Major de València, encara que la figura pues, ja existia alguns anys abans. En quant a la Fallera Major infantil, en 1935 la penya del Tabalet organitza una elecció d'una Bellea Fallera infantil. La guanyadora fon Marcelita Cloquell, que només tenia 5 anyets, però no fon reconeguda oficialment pel Comitè Central Faller. La primera Fallera Major infantil oficial fon en 1941 Teresa Gramunt Lillo, que era casualment, o no tant, filla del primer president de Junta Central Fallera, Armando Agramunt, perquè en aquella època pues, les falleres, anem a dir que se triaven un poquet a dit. Lo de triar-les en una manera democràtica, que també té la seva polèmica, com totes les eleccions democràtiques, sí, es comença en 1980, i a partir d'aquest moment, pues, tant la Fallera Major com la Fallera Major Infantil se tria entre totes unes, una sèrie de candidates, no? Que primer les tria un jurat, després se fan fent aquestes preseleccions, de les quals la penúltima va tindre lloc ahir. I, bueno, i a partir d'ahir, pues, igual que aparegué la Fallera Major de València, pues, en 1932 aparegué també en Alacant la figura de la Vella del Foc. La primera fon Amparito Quereda. Les festes de la Magdalena de Castelló, pues, ixa figura de la reina de les festes apareix en l'any 45. I posteriorment, efectivament, Burriana i bueno, totes aquestes localitats, Xativa, Torrent, Alzira, Gandia, Sagundenia, no anem a deixar-nos en cap, Sueca, Catarroja, Burjassó, tantes altres grans poblacions valencianes, Benicarlo, que trien les seues falleres majors o reines falleres, segons el cas. No? Hi ha un cas molt curiós, precisament per el que jo te comentava, esta fi de setmana s'estan celebrant les falles en Elda, són les falles de setembre, ahir donarem, estiguerem allí donant els premis a les diferents comissions, i és molt curiós perquè allí se diuen falleres majors, però van vestides de novia a la cantina com si foren una Bellea del Foc, en la qual se ve un poquet la simbiosis, no? en una festa que se diga com se diga, i encara que canvie el nom i canvien les dates, en essència és la festa del foc que aúna antigues tradicions, inclús podrien remuntar al paganisme, no? a la encesa de fogueres en un sentit sagrat, i la figura de la dona com a representant de la tradició, no? De lo que permaneix, encara que les persones per llei de vida anem canviant, no? I en eixa, i tot a més en el simbolisme de la regina d'estos florals com a representant també de les lletres de la literatura, no? De la tradició. De fet, dos falleres majors de València en l'any 43 i 48 foren també regines d'estos florals, o sigui, aquesta relació s'ha mantingut en posterioritat fins al present en eixa cerimonial que, bueno, pues que en uns mesos tornarem a viure en els dos casos, en la regina dels Jocs Florals d'enguany i en les falleres majors de València per al pròxim exercici.
1: Al fil, Òscar, de l'actualitat i també de la història que acabes d'allumenar, les 13 candidates a Fallera Major de València 2027 seran Paloma Mora García, de la falla Doctor Marañón Mestre Palau, María Ruiz Suc, de la falla Vicent Sancho Tello, Chile, Ana Inés Pérez Gómez, de la falla Plaza Santa Creu, Marina Berzal Serrano, de la falla Ingenier Josep Sirera Pío Nou, Alejandra Blanco Beltrán, de la falla Avinguda Mestre Rodrigo General Avilés, Claudia España Bernabéu, de la falla Passeig Albereda Avinguda de França, María Miralles Miralles, de Gran Vía Ferran Católica en Xerguimerà, Paula Sebastián Martínez, de Quart Palomar, Carmen Ballester Muñoz, de Músic Espí i Gravador Fabregat, Laura Miquel Obarti, de la falla Avinguda de l'Oest del sector de Pilar San Francesc, també. Beatriz Blanco Tamarit, de Castelló Segorbe. Cristina Montesinos Ferriol, de Avinguda Ecuador Alcalde Gurrea. I Paula Mayoral Olmos, de la falla Doctor Gil i Morte, doctor Vila Barberà. També no tenim a seguir mateix a les infantils. Les comentem la segona hora de Fora de Cobertura. Entretant, a l'altre costat del fil telefònic tenim a Carolina Quilles en Casa Borràs, Pinedo, València. Com estàs, Carolina?
4: Molt bé, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Carolina. Quina és la recepta d'avui?
4: Pues avui anem a parlar de la paella valenciana.
1: Abans, per favor. Així, cuidado, t'has ficat en una polèmica ara mateixa, perquè... A veure què passa.
4: I a més de veres, on hi sabore, pues és típica en tota la comunitat valenciana, encara que en cada província tinc que dir que té els seus ingredients, els seus derivats de la paella valenciana. Però bueno, lo que és valenciana per a les tres províncies, porta, els ingredients són el pollastre, el conill, el garrofó, la batxoqueta, caragols, la tomata, oli, sal, arròs i aulla. Això és lo comú per a tota la comunitat valenciana.
1: Pollastre, conill i pato?
4: Pato és opcional, Donís. Tien en compte que esa paella és un plat tradició d'antiga i es feia en els animals que tenien en casa, ¿vale? Que criaven en casa. Qui tenia pato, pues li feia un poquet de pato, que també està molt bona i molt sabrosa.
1: Casi, però lo típic, casi en aquell moment era més fàcil tindre pato que pollastre, ¿no?, en casa.
4: Bueno, tenien... no sé, ahí me pilles, però no ho sé. No te puc confirmar.
2: Depèn del poble, Doni.
1: Depèn del poble.
4: Però això... Jo és que, com en ma casa, bueno, en casa del meu dia, jo sempre tenia pollastres i conills, pato era opcional, per això dic jo que no t'ho puc confirmar. Jo en ma casa no era normal.
1: Es tenia al costat en l'albufera, estaven ahí en l'albufera. Però sí.
2: A mi serà el que amagava els patos.
1: Que ve la tronada. Exacte. Què passa amb les pilotes? Què passa amb les pilotes, Cardina?
4: Pues mira, lo que volia dir, mira, en Alacant afegixen, a banda dels ingredients tradicionals que estem parlant, en Alacant és tradició posar pimentó i pilota de carn. En València fem la paella tradicional, no n'hi ha ningú ingredient, i en Castelló posen també costelles i faves, a banda dels ingredients tradicionals.
1: Perquè la carxofa també és un poc segons temps per a la zona, eh?
4: Claro, es que la carxofa tampoc vull jo introduir lo que és la carxofa perquè com és temporà d'hivern, pues tampoc se pot posar de normal, per això no l'he anomenat.
1: Està clar, Carolina, hi ha les diferents varietats, que no parlem de la paella russa de Jaume León, parlem de la paella valenciana, val? Així és que en les seues variacions segons zones, pues bueno, això són els ingredients bàsics.
4: I la carxofa tampoc vull jo introduir lo que és la carxofa perquè com és temporà d'hivern, pues tampoc se pot posar de normal, per això no l'he anomenat.
1: Està clar, Carolina, hi ha les diferents varietats, que no parlem de la paella russa de Jaume León, parlem

0: Des de fora de cobertura, se n'anem a fer una breu pausa per a l'informatiu i tornem ràpidament en més contingut social de la Comunitat Valenciana.
1: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Dissabtes i diumenges amb bona companyia. Donís Salvador.
1: Dames i cavallers, avui arribem a una companyera de Punt Ràdio que té una missió doble, acostar-nos a la gent que cuida la terra i acostar-nos a cuidar-nos a nosaltres mateixos. Perquè ella presenta El Forcat, un programa que porta més de 25 anys donant veu al Camp Valencià i també Cuida't, dedicat a la salut i el benestar. Dames i cavallers, en l'estudi número 1 de Punt Ràdio fa entrar la nostra convidada especial del dia, Sílvia Soria.
2: Bravo!
3: Bravo!
1: Bravo. Com estàs, Sílvia?
3: Jo encantada, també, home guapo. Jo com vols que estigui?
1: Moltes gràcies. Moltes gràcies.
3: Si m'arribes a dir això, vinc abans.
1: Però, Sílvia, per a guapes, guapes, és que, clar, parlant off the record, comentàvem que ahir l'elecció de candidates a Fallera Major de València, Fallera Major Infantil, per cert, en donen les majors, en acabant donant les infantils, però Sílvia, clar, la seva filla va ser cor d'honor de la Fallera Major de València en 2023.
3: Inoblidable.
1: Quasi res porta al diari.
3: Laura Mengo, sí.
1: I per cert, una preciositat, mos acabem d'ensenyar la foto. I és que és, de veritat,
3: Jo és que millore la raça, ja saps. Millorada rato,
1: Bueno,
3: està millorada rato. Però, claro, una s'esforça i, bueno, les coses li deixen bé.
1: Pues així bé, efectivament. Que, bueno, això dona per a un programa sencer.
3: Sí, quan vulguis.
1: Però, Sílvia Soria, 25 anys del Forcat.
3: Sí, això que sóc tan jove, Comencí en 10 o 12, no, va, en sèrio. Pues sí, 25, exactament, 25 en antena, però la creació, el naixement del programa va fer ja 28. Perquè jo me n'ani a l'antiga Ràdio 9, l'antiga Ràdio Pública Valenciana, la meva filla tenia 3 mesos, van passar una sèrie de coses i en el 99 es comença el programa com a diari. Perquè el director d'aquell moment, me'n recordo, va passar per lo típic, que tenim un programa complicat, jo vaig salvar la situació fent burrades, lo que mos passa als locos com tu i com jo i com vosaltres, i me va dir el director, tu estàs com una cabra, fes-me un programa. I diu, què és el que te falta? Què és el que mos falta? Dic, agricultura, estem en València i no hi ha un programa d'agricultura diari. I diu, el vos diari? Dic, sí, perquè a més me vaig enterar posteriorment que aquesta persona és molt amic del gran mestre de la ràdio agrària, que està en una altra emissora i que ja du més de 30 i pico anys, però el fa setmanal. Quan jo li vaig dir al meu director que el volia diari, me digué, pues mira, més boig encara. I així va començar la cosa, perquè jo li vaig dir que faltava el programa d'agricultura, perquè sóc filla i neta de llauradors i crec que faltava deberes. 28 anys ja.
1: T'han dit alguna volta això de estàs més forta que el vinagre de cooperativa?
3: Me ho han dit com m'han dit a espentar del carro, sí.
1: No,
3: perquè estic forta, saps?
1: No ho diria per això.
3: No ho proves.
1: A tu te coneixeran totes les cooperatives?
3: Les cooperatives, els regants, les organitzacions agràries, els tractoristes, perquè a més ha tingut la sort de ser la veu moltes vegades en les protestes agràries, d'anar davant dels tractors, de llegir-los en manifest. Tinc amics en el sector. Jo és que crec que el sector és la meva vida ja.
1: Quin orgull més gran,
3: Sí, estic molt pagat. És el millor que m'ha passat a banda la meva filla i la meva família i tot allò. Laboralment, en sortir en aquest sector i estic molt contenta. Molt contenta.
1: De tot el que t'han contat. Perdó.
3: Això s'ha de veure la foto de la meva filla, que s'ha quedat.
1: Sí, ha sigut així.
3: L'impacte.
1: Ha sigut així. De tot el que t'han contat els llauradors en situacions delicades, inclús en marxes, en manifestacions, què has dit? Això és flagrant i no puc entendre com està passant.
3: Que estan treballant a pèrdues. Però és que porten 25 anys així.
1: Però com se vol
3: que no guanyen diners. Mantenen la terra per qüestió de passió, per qüestió d'herència, per qüestió de responsabilitat, perquè passen per el canvi, el veuen com està, però no guanyen diners. Sempre han plorat molt, Ojo, que és un sector que sempre ha plorat molt.
1: I no plora no mama.
3: Exactament, és una de les nostres frases. Però una cosa és plorar, que és una actitud, i una altra cosa és manifestar-se, que és una acció, una realitat, un fet. Són per naturalea, se queixen, perquè són meravellosament aixina. Però el que està passant, sobretot en els últims 10 o 15 anys, és molt greu perquè els comptes no eixen. I clar, és el més dolent. Tu treballaries perdent diners?
1: Dona, intentaria revertir la situació, però molt de temps no aguantaria.
3: És que el ser llaurador no és una professió. Donis, és una forma de vida. És una forma d'entendre la vida. No, no pots elegir ser altra cosa. Mira, avui mateix una companya me preguntava, per les xarxes, no telefònicament ni en persona, si tu te'n vas de vacances, no veus que no t'ha passat, vols intentes desconnectar i de colp i repent veus que n'hi ha un atemptat a tres carrers al teu costat del hotel, tu te quedes en l'hotel o te'n vas a veure què passa? El que és periodista va.
1: Dona, a veure...
3: És vocacional.
1: La cabra tira el monte, pues ja està.
3: Pues els llavors li passa el mateix. No saben viure d'una altra manera, és la forma que tenen d'entendre les coses.
1: Sílvia Soria, mos parla del camp i mos parla de salut, que en este punt dic, però Sílvia, no sé, dos cosetes més xuntetes no hi havia per aprofitar el viatge.
3: És que això té una història molt graciosa, la vaig contar el dia de la presentació que tu estaves d'acord.
1: Sí, sí, sí.
3: Jo li vaig fer una proposta a una persona d'esta casa.
1: Estava al teu costat, de fet.
3: Exacte, jo tenia la sort, sempre tinc les guapos al costat. I bueno, me van dir de broma i xina, pues, tal, i dic, mira, a mi el que em fa falta realment és en lloc, perquè jo tinc la sort de que me conviden per carinyo a moltes coses, i me conviden a vins, i me'n vaig a una bodega i tots me mimen, i clar, tot és menjar, beure bé, bueno, d'estes coses de patir de la vida, no?
1: Sí.
3: I clar, arriba una a una edat, perquè t'estic parlant que porte 28 anys, no tinc ja 20 anys, entonces clar, arriba un moment que tant de menjar i tant de vi no és recomanable. I entonces vaig dir de broma, a mi és que tan de vi, lo que jo necessito ja és que me comenceu a regalar cremes d'antiedat. I se me queda mirant un i me diu, te lo compro. Digo, ¿cómo que me lo compras? Digo, fes-me un programa d'això. I es comencé de broma, de broma, de broma, i de broma, de broma, i estic.
1: Este és es el naixement real.
3: El real, el
1: de
3: real.
1: Cuidat.
3: Sí, sí, la meua necessitat vital. I me doni compte... Sí?
1: Que bo, que bo.
3: És que, tio, és de veres, arribem tots a una edat, va molt enfocat a la nostra... Tu eres més jove que jo, però un poc a la meua quinta,
1: no?
3: Molta,
1: no molta,
3: pues,
1: Sílvia.
3: Pues tu te cuides, eh? Perquè tu sempre ets prou més jove que jo.
1: I ara t'escolte, o sea que...
3: Clar, i va un poc pensant en això, en que no mos cuidem prou, i arribem a una edat en què estem obligats a cuidar-nos més.
1: És una màxima, vull dir, és llei de vida.
3: Sí?
1: O te cuides o...
3: O te cuiden.
1: Efectivament. Però bueno...
3: I té la sort.
1: Però Sílvia Soria, a veure... Després de 25 anys fent sí. El forcat, ara, bueno, la nova aventura del cuidat, que és meravellosa també, i trenca un poc en la teva carrera, no?
3: Sí.
1: Però, bueno, al final, la teva carrera és la de la comunicació, i comunicar és comunicar, no? I si vols parlar de submarinos, no? Però sí, comunicar és comunicar.
3: Totalment.
1: Però en el forcat ha sigut part de la teua vida. Igual que comentaves que el camp és la forma de vida del llaurador, el forcat ha sigut part de la teua vida.
3: Des del principi. De fet, es diu Forcat, antes es deia Forcat i Mornei. Varen llevar-lo del Mornei perquè la gent no sap lo que és el Mornei, és que són de l'Albufera, sí que ho sabem.
1: Clar, per a pescar anguiles.
3: Ara,
1: és com una...
3: La xarxa, sí.
1: Sí,
3: un triangle.
1: Que perquè entren les anguiles però no puguen eixir. I
3: tu saps com se diu...
1: Alces i te fas una llipebre.
3: Tu saps com se diu l'Albufera? I això no està reconegut en ningú puesto perquè és una paraula que no existís. En l'Albufera tenen la seva pròpia jerga. Utilitzen paraules que no existeixen. És un món apassionant.
1: I hauria de replegar això.
3: Sí, sí, és molt bonic. Tu saps com diu un home que està enamorat, no? Està mornellat.
1: Ah, sí?
3: Perquè la fica no la trau, claro.
2: Com? Mornellat?
3: Amorne. Però és una expressió que no existeix. Jo crec que no està ni reconeguda, però jo això ho he escoltat entre els pescadors. Mira-ho a veure, que ja seria la bomba si l'haguen reconegut.
2: Si no està, jo te la fitxe, però...
3: Però ràpido.
2: Esta nit ja la tens fitxa.
3: Igual que m'abuelo sempre dia, uah, jo a xampú, esta setmana me toca xampú. I jo dia, xampú, què vol dir xampú? I era que cobraven.
2: Ahí va.
3: Perquè quan cobraven, se compraven xampú.
1: Ai, va.
3: Pa netejar-se. Sí, sí.
1: Que bona.
3: És una meravella en la jerga, que encara... Jo no sé si quedaran molts d'aquesta etapa, però és tota una jerga la que tenen. Mon pare i ma abuela a vegades parlaven i a mi me costava seguir-los. I era perquè són expressions pròpies del
2: seu. No la tenim.
3: No, bueno, és que és una expressió del poble. No,
2: haig
3: no
2: de fer
3: és...
2: la comunicació especial ja per a que s'arreplegui.
1: Formes de parlar, Sílvia.
3: Ei, per favor, m'encantaria.
1: I formes també de viure en l'Albufera. La bufera per a tot. Per
3: clar,
1: a tot.
3: Com no la cuidem, vorem.
1: Sí, però...
3: Vorem.
1: Que el Palmar, el port de Catarroja, el port de... Pues, bueno, de molts pobles. I ahí, jo no sé si... Bueno, vas viure un capítol molt complicat en la Dana.
3: No, te cuento.
1: Però
3: què vols que te conte?
1: Bueno, però a més, la teua situació laboral en aquest moment,
3: sí,
1: no?
3: Sí, sí.
1: Ho vas veure... O sea, ho vas...
3: Primera línia.
1: Volem... viure i veure en primera línia.
3: Això sí que tindria que escriure un llibre.
1: Com a comunicació de la consellera.
3: La cap de gabinet.
1: Cap de gabinet.
3: Mira. Cap de gabinet. Pues mira, te conte perquè quan tancaren l'antiga Ràdio Televisió Valenciana vaig anar a les a tres medis, que jo sempre estic agraïda perquè la ràdio a mi sempre m'ha acollit bé en esta comunitat, ja he treballat en moltes d'elles, sí. Però les circumstàncies econòmiques eren complicades. Funciona més la part privada, comercial, en fi, que no me donava pa molt. Pa comprar tratges de llaura ara no me donava, val? En ese moment me plantegen 10 anys després d'estar treballant en aquestes condicions precàries, que jo anava compaginant mil treballs per poder treure un jornal digne, lo típic, no?, que mos passa molts de mosatros. I me plantegen un treball que me va semblar superdigne, que era ixe, i jo crec que ho haguera pogut arribar a fer bé si haguera tingut temps. Però, claro, estigui 3 mesos. Però no era el meu destí.
1: Ja, però és que...
3: Perquè als 3 mesos, pumba.
1: Que 3 mesos, no?
3: Que 3 mesos. Als 3 mesos que estava començant a dependre de què anava això, va passar aquesta tragèdia, una tragèdia horrenda. A més, jo soc de Benetússer, con lo qual soc afectada i damunt estava en la part de l'administració present. No tenia responsabilitat, sí que he anat a declarar perquè estava allí i vaig viure coses molt dures, tant en lo que és el CECOP i en la part política com lo que és en la part personal. Conec a gent directament afectada, gent que ha perdut familiars. En fi, estava en els dos costats. Molt dur. Jo espere que... Jo encara tinc pesadilles, lògicament. Oh. I la més... Fija't, igual és perquè sóc dona de ràdio, no? Però el que més recorde de tot és la nit dels bombers parlant-se per els telefonillos, o sea, el so.
1: No. O sea, la pròpia nit de la barranca.
3: La pròpia nit, sí, perquè jo estigui tota la nit. Jo estigui, a veure exactament 8 dies visquent en la liana, dormint en els sillons de la liana i vestint-me en un... Per això hice en aquestes fotos que estic horrenda, perquè havia un xino al costat que la talla era XXXS i me n'anava a comprar-me roba al costat, però no anava a casa.
1: El menor dels teus problemes en aquest moment.
3: No, en aquest moment me preocupava molt poc, te ho puc assegurar. Però jo estigui allí en els bombers, en la gent d'emergències, i jo recordo els walkies escoltar la gent plorar. I als propis bombers i a la gent d'emergències... ho recorde, el so del walkie, les veus. Uah, mira, mira, és que no t'ho puc explicar.
1: Vaig entrar en terreny complicat, sí, però la situació de desbordament absolut, de no saber com resoldre la situació perquè li havia passat a qualsevol persona.
3: Saber, no sabíem en el sentit de que no hi havia experiències prèvies, però t'assegure que no pensàrem ni dos minuts en,
1: clar,
3: en
1: poses,
3: parar.
1: Te poses a treballar i ja està.
3: Ahí és part, tu has escoltat moltes crítiques en la part política.
1: Política s'han fet molta d'això.
3: Vale,
1: I crec que
3: no vaig entrar jo en aquesta batalla. Però és que la gent en aquest moment, i tampoc vaig a dir noms, me demostraren qui són les bones persones i qui no. Perquè una bona persona en aquest moment no se fica a fer política. Ni a pensar si me queda bé el vestit, si no me queda bé el vestit, si me tinc que ficar la bota, si no me tinc que ficar la bota, si tinc que entrar antes... No te fas estratègia. No. En aquests moments tu no pots pensar en les conseqüències que tindran les teues paraules o accions. No ho penses.
1: Silvia, quan vas
3: ser... Sí que has de solventar el problema. No penses, ai, és que si saco esta imatge o si digo esto va a pensar la gent. No penses, tio. I si ho penses malament.
1: Quan vas ser plenament conscient de l'alcance de lo que havia passat?
3: Esa nit, de los walkies. Sí, sí.
1: Uf.
3: El walkies és walkies. El walkies donaven moltes pistes.
1: Jo crec que...
3: Era una habitació com esta,
1: sí,
3: de dona, i estaven els walkies en el mig, i els bombers, jo estigui tota la nit de mig, en els màxims càrrecs de bombers, emergències, militars, estàvem allí tots. Molt dur, sí.
1: Dies complicats, molt dur, efectivament.
3: Constantment.
1: Però bueno, han sigut part de la teva vida, part de la vida de Sílvia Soria, han sigut moltes vivències.
3: Jo... pense, i aquest és el missatge que vull deixar a tots els que ho han passat al mal i que continuaran passant-ho, perquè quan perd alguna vida o una persona boiguda d'aquesta manera, això no se pot superar en la vida. Però jo vaig perdre els 3 mesos a mon pare en 10 dies, un càncer tal, no va ser en la dana, va ser quasi seguit, i jo pense que a mi me tocava estar allí i viure aquesta etapa i perdre-ho tot, perquè ho perdí tot, des de lo material hasta lo laboral, perquè de colp i repent me quedi sense treball, sense la ràdio, sense res, i sense mon pare, sense res. Però si jo no haguera perdut res allà en aquest moment tot, jo no haguera pogut acompanyar a mon pare a morir. Sí. M'entens? Que a vegades les coses passen per algo. I després ho ha mirat en el temps, dic, bueno, estigui 10 dies acompanyant a mon pare gràcies a que no tenia res que fer, entre cometes. A vegades la vida te pega un bofetó per apartar-te perquè te prepara una altra cosa.
1: Seguim fora de cobertura, Sílvia. Anem a canviar de terç perquè...
3: Sí, me ficaré a plorar.
1: Sí, no, estem,
3: i és dolent, és molt duro. És muy... I la gent que ho ha perdut tot ja. I la gent que ha perdut... És que,
1: bueno, pues
3: en fi, no
1: se
3: pot
1: Catarroja,
3: no imaginar.
1: Què te vaig a contar, no?
3: Pues això, què te vaig a... I la gent que ha perdut els familiars, els fills... Els...
1: No, no, és que no vull ni pensar-ho.
3: No,
1: perquè
3: no,
1: això és... Tenim històries...
3: Això no se pot.
1: Tenim històries... I qui mos estigui escoltant probablement dirà... I tu què saps, la història, si la meua és esta?
3: No, tots tenen, és igual.
1: Però bé, seguim fora de cobertura. Sílvia Soria, tenim el quiz de preguntes a la convidada especial.
3: Ah, vale.
1: Però
3: vale.
1: Hem decidit que l'anem a fer sobre vida saludable. Sí? Sí.
3: Desport no molt, que jo molt esportista no soc.
1: Anem a deixar anem a deixar un vida saludable. De moment?
3: De moment.
1: Fes un programa.
3: Estic en ello.
1: Molta gent, Sílvia, creu que costa 21 dies crear un hàbit nou, que pot ser de salut, una rutina, etc. D'on és aquesta xifra?
3: Ho tenim... És el que jo pensé.
1: Sí.
3: És el que jo pensé.
1: Sí.
3: Del coco, del cervell.
1: Lo de 21 dies?
3: Sí, no?
1: Hi ha per ahir un que diu...
3: No tinc la resposta exacta, és una opinió meua.
1: Té, dona, tinc opcions.
3: Ah, tens opcions, vale.
1: Opció A, d'un llibre d'autoajuda de 1960 sobre el temps que tarden els pacients de cirurgia estètica en acostumar-se a la seva nova cara. Opció B, d'un estudi mèdic de la Universitat d'Oxford sobre hàbits alimentaris. Opció C, de l'Organització Mundial de la Salut.
3: Que és la primera.
1: Sí, bueno...
3: La primera, no tinc idea, però la primera,
1: pues
3: per exemple...
1: D'un llibre d'autoajuda, claro, de 1960.
3: Si és que al final la Txell li fa més cas a lo que no toca.
1: Encara que un estudi un poquet més serio de 2009 diu que la mitja real és de 66 dies.
3: Dependrà del què.
1: En no? 21 te fas la idea, en 66 ja... Pues,
3: depèn del coco, perquè jo vaig deixar de fumar i no me costa ni 24 hores.
1: Depèn
3: i després
1: de
3: intenta,
1: no?
3: Ficar-me el règim i llevar-me el pernil. Llavors si puc viure sense ell 21 dies.
1: Llevar-me
3: no.
1: El pernil que te mossegui la mà. Sí, fiques la mà. Eixir a caminar 10.000 passos al dia és pràcticament un dogma. D'on és eixa quantitat tan redona? Opció A, de la recomanació oficial de la OMS... d'un estudi de la Universitat de Harvard dels anys 80 o d'una companyera de màrqueting...
3: Màrqueting. Sí,
1: pues resulta que sí.
3: ¿Qué te digo yo?
1: Es d'una companyera d'una empresa de màrqueting japonesa de 1965 per a vendre un podòmetre.
3: Si és que la gent fa cos...
1: Què t'ha paregut?
3: Perquè màrqueting.
1: Pues hala, és veritat que cal beure 8 gots d'aigua al dia... per anar bé.
3: Sí, per anar bé.
1: D'aigua, de vi no, d'aigua.
3: No, de vi no. 8 al dia no, per favor.
1: Diu, sí, és una recomanació de l'OMS, basada en estudis recents. Diu, sí, opció B, i a més cal que siga aigua mineral o la C, no, és un mit.
3: Jo crec que és un mit.
1: És un mit, efectivament, és un mit.
3: Això és un mit.
1: Està, jo crec...
3: De estic aprovant.
1: Vas bé, sí, no? Sí. No portes totes. Estàs a punt d'emportar-te això del programa.
3: Oh? La.
1: Sí, com t'ho dic. Anem a per un parell més, val? Un dels mits més estesos sobre el cervell diu que només fem servir un 10% de la seua capacitat. Això no sé si és molt de salut o de què és, però bueno, ja que te l'has llegit, te donen les opcions.
3: Sí, a veure.
1: Opció A, és veritat. Opció B, és una trola com un piano de cola. Opció C, és cert només en persones majors de 60 anys.
3: És cert.
1: Pues...
3: Ai, no. Ahí m'he equivocat.
1: Marquem... Quina opció marquem?
3: M'ha confós. La primera, és cert. Primera... Perquè n'hi ha gent que no utilitza ni el 10.
1: La primera és cert. Però la resposta correcta... És la opció B, és una trola com un piano de cola.
3: Vaja, jo pensava que pues es que conec gent que no l'utilitza molt i m'ha confiat.
1: Les imatges cerebrals mostren que el cervell sencer està actiu contínuament encara dormint. A veure, una cosa és que tu l'utilitzes i altra cosa és que sigues capaç d'aprofitar d'ell.
3: És diferent.
1: Coses, sí, són diferents. Però
3: no,
1: bueno,
3: però ja no tinc matrícula.
1: Bueno, però s'emporta el xoc, no? S'emporta el xoc. Sí, un aplaudiment per allà.
3: Quin xoc? Me dones?
1: El xoc del programa.
2: Ah, sí, ja era per a pillar. Era per a pillar.
1: Ara no, perquè les preguntes difícils venen ara, Sílvia.
3: Ah, vale.
1: Venen ara, perquè el Consell d'Experts de Fora de Cobertura vol ser partícip d'esta entrevista.
3: Ah, vale, vale. M'està assustant, eh?
1: El Consell d'Experts són...
3: Pregunta per la PAC i la
1: Lía. Són els que fan les preguntes que els col·laboradors no s'atrevissen.
3: Ah, vale.
4: Són valents, són valents.
2: Això era un calfament.
1: Així és que primera pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Sílvia Soria.
5: Hola, Sílvia. De quin arbre ixen els gusanitos i els polos de fresa?
3: Ai, amor. Dels citris, carinyo. Menja molt, que són molt bons.
1: Els gusanitos també ixen,
3: eh? Sí, també. Ah. Si obris una tarongeta, hi està tot ahí.
1: Està per ahí.
2: Si el cuquet és taronja, si menja de la taronja, claro, claro. Va, això no te fa res.
4: Està passat.
1: No. Anem a per la segona pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Sílvia Soria.
6: Bon dia, Sílvia. Que no menjaries ni encara que te pagaren?
3: Això és molt complicat, jo m'ho menjo tot.
1: És que jo també, eh? Jo sóc de bon menjar.
3: Ai, no sé.
1: Jo sóc fàcil de convidar a dinar.
3: Pues algo que no es menge, terra o algo que no es menge. Ai, però sí, si es menja...
2: Però tu formigues, sí?
3: Si tinguera fam, vamos.
4: Si la ben fetetes.
1: A veure, sí, que no? Hi ha llocs del món on
2: torraetes,
1: claro, se mengen bitxos.
3: Claro, sí, claro, hi ha gent que mos veu menjar caragols i flipen.
2: Bueno,
3: o marisc i flipen. I mira si mos agrada. Depèn. Jo crec que dependrà de les circumstàncies, però jo crec que si algú es menja, jo m'ho menge.
4: El que és comestible, va.
3: Sí.
2: Proteïna.
1: Sí. Però tu te n'aniries a això que esta setmana a Tailàndia o a Xina?
3: Home, a lo mismo, un servei de mono pot ser que no.
7: Ahí va.
3: Que vas veure la pel·lícula esa d'Indiana.
2: És que la d'Indiana Jones.
7: La paella sense mono, per favor.
3: Coses d'estes.
1: Ho vaig tastar en...
3: Tu has tastat això?
1: En Ucrania.
7: No.
3: En sèrio?
2: En Ucrania?
1: I a més és que me van vendre com una cosa, un manjar... I tasta-ho, i ho vaig tastar i dic...
4: I què tal?
1: Dic, no sé, dic, ni fu ni fa, i li pregunté què és, i diu, servei de mono.
7: Ai, va.
3: Bueno, de lo que sé com se cria.
1: No, i li vaig dir, me pots portar un poquet de pan oli sal, perquè vaig a canviar la dieta.
3: Ai, que... Mira, pues no ho ha dit, no sabia aquesta negra d'aigua.
1: Pues mira, sí, sí.
3: Fíjate, que coses. Pues mira, jo no sé si... Ara, inconscientment, possiblement, sí.
1: I va ser... Això va ser, no fa molt, va ser 15 minuts antes de la guerra. O sea, porque va a ser en octubre de ese año, en octubre del año, la guerra de Ucrania está ya, bueno, ya estaban en guerra, en la frontera ya estaban en guerra en Rusia desde 8 años antes.
3: Ay,
1: pero
3: la guerra.
1: Si en febrero va a ser cuando, ¿no? Cuando estalla la guerra.
2: Sí.
1: La invasión.
2: La invasión, sí.
1: En el octubre anterior.
4: Tú eres de la guerra, menchen molt de servei de mono. Es de la guerra. Mengem molt de servei de mono.
3: No, tu en una guerra no menjaries servei de mono i el que fos
4: no, és que diguin, anem avant en la guerra. No res a menjar, servei
1: no,
4: de mono.
1: No, que a veure, que no, que és que, a veure, que això no era un vaig a menjar-me perquè és el que tinc per a menjar. Això era un manjar.
3: Claro, per a ells és un manjar.
1: Fora lujos.
4: En Xina.
1: Tercera pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Sílvia Soria.
5: Bon dia, Sílvia. Què costa més de conduir? Un tractor o un programa de ràdio?
1: Depèn dels col·laboradors.
3: Un tractor.
1: Depèn dels col·laboradors.
3: Un tractor. De fet, no m'han dit mai. Segur que són intel·ligents. No me... Pujar sí que puja, però no me deixen conduir-lo.
1: Has pogut provar?
3: Sí. Però està on va, si l'agarres.
1: A veure, ahí tindràs que tindre carnet també, no? Un carnet especial,
3: sí,
1: no?
3: Però... Claro. No, pujar ha pujat moltes vegades, però conduir-lo no l'ha comprat mai.
1: De copy?
3: De copy sí, m'encanta. Pegue boig i tot, així...
1: Però tenen un asiento només?
3: Bueno, un asiento, que tu creus que s'assenten com si fos un porxo o què? Vas a vegades inclús de peu en les escales.
1: Mare meva.
3: Ara, tio, és una cosa rural.
1: Això ha vist algun tractor...
2: No és la via pública, en terreny privat no.
1: Ha vist algun tractor fer cavallets i tot, eh?
3: I les segadores sí que tenen a vegades més asientos.
2: I cada vegada tenen més seguretat, o sigui, sí. Això també està molt...
3: Nosaltres et peguen una volteta.
2: No crec que veure un tractor de anys 70 en lo de ara, clar.
3: Claro.
1: Sí, sí, però no heu vist un tractor en algun vídeo fent un cavallet o alguna cosa?
3: No, això no.
1: Van
3: molt l'espai.
2: O algun llauraor...
1: Tenen
2: més estrellat que tot això.
3: Ahí estem, d'acord. Sí, d'acord amb tu. Però això no m'he deixat conduir, clar.
1: Quarta pregunta. Del Consell d'Experts de Fora de Cobertura, per a Sílvia Soria.
6: Hola, Sílvia. Per què els agricultors cobren tan poquet si sense ells no poden menjar?
1: Pregunta sensata.
3: Este savi no pot anar a Brussel·les?
1: Te el pots emportar, si
3: me
1: vols.
3: Me l'emporte, me'l puc emportar. Pues esa és la gran pregunta, cariño. I ese és el gran problema. Per què cobren tan poc? Home, pues perquè n'hi ha una llei de cadena alimentària que hauria estar regulant totes les operacions, però ni les sancions són suficientment fortes, ni n'hi ha un control fèrreo, ni se complixen. Així que moltes vegades els elaboradors diuen que s'emporten la mercancia, la mercaderia, el producte, la fruita, a vegades inclús per netejar el camp. I després no es paguen perquè diuen com és a resultes. No, és que no ha venut el preu que s'establia, o sea, perquè es prenen el pèl i perquè moltes vegades no se complís la llei.
1: I això de importar quan els controls i les condicions no són les mateixes...
3: Lo de la reciprocitat, lo de aquests països.
1: No ho han de veure molt bé, no?
3: A veure, no, això és altre dels problemes, però, clar, això no depèn únicament ni del govern valencià, ni del govern de Madrid, ni de... Això és Europa. Estem permitint que se facin des de fa moltes dècades acords entre els països, tots de l'arc mediterrani, en l'argument de que aquesta gent no pot enviar a Europa res més que les mateixes produccions que tenim nosaltres en aquesta franja mediterrània, no? I mos rebenten els mercats. Sí que se fan contingents, sí que s'estableixen cupos, però no se solen complir. I ja lo dels controls, això és per un altre programa, perquè ahí sí que n'hi ha molt de debat sobre per on entren. Ahí els holandesos, els valencians acusen molt als holandesos de que per allí dalt són molt flexibles i deixen passar coses que no se deurien i, bueno, al fi n'hi ha un poquet de debat al respecte. No tots els ports fan els controls que deurien per interessos econòmics.
1: A este expert te'l podem dir un dia per a Forcat, si vols.
3: M'encanta. qui és? Qui és el savi?
1: Li diuen Marc. Marc, li diuen.
3: Ah, que bonico.
1: Li diuen Marc i té 8 anys.
3: I és més intel·ligent que molts...
1: Té més coneixement que
3: molts europeus que estan fent la política.
1: Quinta i última pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Sílvia Soria.
8: Hola, Sílvia. Aixina de bon rotllo. Podem extingir les verdures per a que no m'obliguen a menjar-les?
1: Este també de coneixement.
3: Pobre meu.
1: Home, no sé. Que igual és...
3: No, extingir-les no cal, carinyo, però cuinar-les d'una altra manera per a que te siguin fàcil, sí.
1: Han de buscar més eficiència, no? en l'acció que extingir-les. Però bueno, que...
3: Un amor, el xiquet.
1: Jo crec que s'han portat pel Consell d'Experts, no?
3: Sí, no s'han portat mal, no s'han portat
1: mal. Un aplaudiment per a ells, per favor, pel Consell d'Experts.
3: Estava jo preocupant-me, digue'm, me pregunten per la PAC i el pressupost de cofinançament.
1: Busquem una molt breu pausa publicitària i a la tornada de la mateixa tenim Antonio Sánchez, el nostre meteoròleg, per a veure què va passar esta setmana.
0: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
9: Emprendre després de la dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llança la segona convocatòria amb dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobreixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en cindy.gba.es.
0: A Punt Ràdio. A la costera, 101.5.
10: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: Seguim en Fora de Cobertura. Antonio Sánchez, Antoñico, com estàs?
11: Bon dia.
1: Benvingut al nostre programa de forma presencial, perquè via telefònica ja havies estat amb nosaltres.
11: Exacte.
1: Quan vas guanyar l'Emmy, enhorabona ja en persona.
11: Gràcies.
1: Però bueno, que, escolta, que no s'ho guanya un Emmy tots els dies, eh?
11: No, sí, en els Estats Units és un poquet més comú. La veritat, quan treballes per ahir, sempre presentes alguns dels teus programes o els segments que són un poquet més així cridaners i a voltes tens la sort i guanyes. I jo vaig tindre la sort també de coincidir en un grupet de meteoròlegs que era molt bo i un dels Emmys que vaig guanyar va ser amb ells, així que també és sort coincidir amb gent que mereix la pena, no?
1: Un dels Emmys. Vull dir,
11: no tinc dos, només tinc dos.
1: Este en concret. I els altres 27.
11: No.
1: I així diguen, no se guanyen tots els dies. Bueno, pues, no, però sí, enhorabona, eh?
11: Moltes gràcies.
1: Enhorabona perquè quasi res porta al diari. Dos Emmys. Bueno, i així estem. A veure què va passar esta setmana.
11: Esta setmana, sí, la inestabilitat torna, que és el que estem veient en els models, i damunt és que quan estem en la tardor i tenim inestabilitat, la situació és o pot ser perillosa, així que cal estar pendents de l'oratge hora per hora, perquè pot canviar en qualsevol moment. De fet,
1: portem 15 minuts en primavera d'hivern, no?
11: Sí, però inestabilitat i tardor ja, o sigui, és tot vol dir precipitacions i pluges que poden ser fortes i torrencials, així que, però sí, la veritat és que encara no hem arribat del tot a la tardor, estem més en estiu, que comentàvem ayer, o sigui, ahir en un vídeo que vaig fer de que ha sigut l'estiu més llarg de la història segons la EMET
1: a nivell temperatures, no?
11: Exacte, mai havíem tingut un estiu amb condicions d'estiu, és a dir, mai havíem tingut temperatures de tant temps llargues. Des del 23 de maig estem parlant a nivell estatal, és a dir, a nivell d'Espanya. I, de fet, encara tenim condicions d'estiu. Sembla que el front fred que vindrà en les pròximes hores ja es deixarà en la major part del país unes condicions un poc més de tardor, però fins a que arribi este front fred encara estem en estiu, climatològicament i meteorològicament parlant.
1: Amaguem els patos?
11: En principi, sí.
1: Vetrona, no?
11: Sí, no serà molt forta esta volta i demà, de fet, sí que tindrem possibilitat de pluja, però ara ha canviat un poquet el model. Sí que semblava que tindrem pluja més cap a litoral i perlitoral, i ara de sobte no. Ara sembla que sí que al litoral poden arribar algunes tronades puntuals i ruixats que vindran des de la mar, però que es carregarà més mar endins. Després, una vegada toca en terra, sí que sembla que perdran la seva energia, no deixaran tanta pluja en aquestes comarques del litoral, però després aquesta humitat sí que es despassarà més cap a l'interior. A l'interior es trobarà amb la inestabilitat de masses d'aire fred en capes altes de l'atmosfera, l'arribada del front fred, i això es deixarà pluja que pot ser forta de vesprada. A l'interior, és a dir, que ha canviat la situació completament. Ara s'han activat, de fet, avisos amb grocs al racó de Mus, la plana Utiel el Requena, els Serrans i també al Millars i l'Alt Palància. I aquestes comarques són les que podrien patir pluja forta associada a tronades, segurament, a partir de les 3 de la vesprada i fins a entrada ja la matinada de dimarts. A la resta no tenim cap avís, però sembla que aquestes línies de tempesta que poden apropar-se des de la mar també podrien tocar la façana del litoral. Avui no, avui serà una jornada amb núvols, una jornada més tranquil·la, núvols que es queden baixos cap al litoral, després es desplacen cap al prelitoral, però sense pluja. És demà quan ja tenim aquesta possibilitat de precipitació que estem comentant.
1: Que arriben aquestes dates i, bueno, quan dius que ve tronar, i dius, a veure què passa.
11: Total, jo tinc una amiga que es casa el dissabte. Wow. I porta dies parlant de... Sí, porta dies preguntant-me com estarà la previsió, com estarà la previsió, i jo li vaig dir, no et cases el 3 d'octubre, wow, per favor, perquè aquestes dates són perilloses i no vols que ploga...
1: O casa't en interior.
11: Exacte, o, ella és, també és de Teruel, com jo, no? Mm. Que es casa a Teruel i ja està, en lloc de casar-se així, però...
1: Ara, interior, me referia a un saló dins, no al jardí. Però vamos, però
2: saps que
1: tampoc...
2: té que portar ous a les clarisses, els ous.
11: Exacte. Això m'havia dit, sí, que volia, i jo dic, deixa't de veles, deixa't de monges i coses d'ixes i només confia en que la pluja aparegui a tres punts i au.
2: I el bé que venen els ous a les dones, a les clarisses.
1: Home,
2: sí que és duga, que és duga. No,
1: que tot sigui això. Antonio Sánchez, gràcies.
11: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Un plaer, sempre. Seguim en Fora de Cobertura. Atenció, perquè tenim rànquing.

0: Vivim per contar-te la vida, per viure junts cada moment del dia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Sonem, el programa de música d'A Punt Ràdio.

0: Són les 6 del matí. Comença les notícies del matí. Amb Alba Requejo. Tota la informació de primera hora en 60 minuts.
1: Bon dia, dilluns 28 de setembre i en portada el tsunami que s'ha desencadenat amb el desnonament de Mari Carmen. A Madrid, centenars de persones continuen per segona nit acampades a la Puerta del Sol.
2: Pensem que és una reclamació molt necessària. Estava ja tot molt pendent d'esclatar.
3: Nosotros, la verdad, es que hemos venido pacíficamente y pensamos que sea así durante toda la acampada.
4: Sí, hay muy buena generosidad también por parte de toda la gente que está, o sea, que está aquí trabajando.
5: Me parece que ha tardado demasiado en movilizarse la gente.
1: O decret Mari Carmen, diuen, o resposta social. Alicia del Río es portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
6: Y para que este punto de inflexión sea el inicio de la conquista en nuestro país del derecho a la vivienda. Evidentemente tiene que salir este martes este decreto y si no, que se planteen si tiene sentido la continuidad de este gobierno.
1: Ahir a València, la plaça de l'Ajuntament de la ciutat es va omplir en una concentració en protesta pels desnonaments i per a reclamar una nova llei de l'habitatge. A la crida, que es va fer amb només 4 hores d'antelació, la feia el sindicat de llogaters, s'hi han sumat també desenes de persones, assemblees i moviments veïnals. De moment no s'han quedat acampats, però com han fet a Madrid, no abaixen les mobilitzacions. Ho fan amb la vista posada en el dia de demà i en el Consell de Ministres. Així ho explicava ahir Andrea Leixós, portaveu del Sindicat de Llogateres de València.
7: Si el dimarts no s'aprova un real decret amb mesures contundents que sí que canvien la vida a les llogateres, igual ahir estarem parlant d'una altra cosa, però avui farem la nostra xerraeta, soparem i on anirem.
1: També els partits polítics tenen la vista posada en eixe Consell de Ministres de dimarts. El president Pedro Sánchez assegura que el govern està treballant a estall per a tirar avant el decret. Li ho ha dit directament a Mari Carmen en un acte de partit este diumenge.
8: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contra reloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda. I pido.
1: Atenció, perquè Sumar, el soci de govern del PSOE, amenaça que podrien alçar-se de la taula del Consell de Ministres directament si no s'aproven aquestes mesures contra els fons Voltor. Des de l'oposició, el Partit Popular demana directament la convocatòria d'eleccions. De seguida repassem les claus, avancem també altres titulars d'avui en el sumari. Este migdia a les Corts se celebra el debat de política general, el primer de Pérez Llorca com a president i l'últim d'esta legislatura. Sofia Riego, bon dia.
9: Bon dia. Està previst que el president Pérez Llorca anunciï baixades d'impostos o mesures per a millorar els resultats en educació. El debat arriba sense que s'hagi confirmat el seu nom com a candidat a la presidència dels populars. En les pròximes eleccions a la Generalitat, socialistes i Compromís aprofitaran per a presentar-se com una alternativa de govern.
1: I avui, pendents també del Congrés, l'exconsellera d'Emergències Salomé Pradas i el president de la Diputació de València, Vicent Mompó, compareixen en la Comissió d'Investigació de la Dana.
9: I acudixen per segona vegada. Mompó hi va compareixer el novembre de l'any passat, Pradas un mes després. Tot i acollir-se al dret a no declarar, va reconèixer errades i va defendre la seva actuació.
1: I en els esports, portada per al València Bàsquet, l'equip taronja ha conquistat la quarta Supercopa d'Espanya, el títol que fa 12 de la selecció femenina en el club. I en futbol, avui el València presenta el nou entrenador de l'equip, Javier Aguirre. El mexicà té la missió de canviar-li la cara a un equip deprimit que ara mateix està, atenció, en zona de descens per a la segona divisió. I pel que fa a l'oratge, atenció perquè ja ho advertíem, tenim canvis, torna la pluja en esta última setmana de setembre, la inestabilitat guanya terreny al nostre territori en les pròximes hores i esperem el pas d'un front fred que de moment sí sembla que deixarà fortes precipitacions. De moment, per avui, a partir de les 3 de la vesprada, tenim avís groc en l'interior nord de València. Així es presenta de moment el dia, de seguida hi aprofundim en el comandament tècnic Òscar Pellis ser ens acompanyarem fins les 7 del matí i en la ràdio pública anem ja amb tot.
0: Les notícies del matí a Punt Ràdio. Si has de transitar per zones on és possible que neve, evita en la mesura possible viatjar per llocs que es poden veure afectats i circular preferentment per rutes principals moderant la velocitat. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Punt Ràdio.
10: Señor pirotècnic, pot començar la mascletà?
0: Perquè a esta casa considerem que les tradicions deuen perdurar. Les falles i totes les nostres festes són una cosa gran. Coneix-les.
11: Farem el possible per a mantindre-les vives i perquè seguisquen formant part de les nostres vides.
0: Les nostres festes, la nostra gent, la nostra història. La Flama, amb Loren Donat, a Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Les notícies del matí. Alba Requejo, a Punt Ràdio.
1: De nou a la plaça de l'Ajuntament de València, centenars de persones s'han concentrat este diumenge de vesprada en protesta pels desnonaments i per a reclamar una nova llei de l'habitatge. A la crida que amb només 4 hores d'antelació feia el sindicat de llogaters, s'hi han sumat assemblees i moviments veïnals com ara el sindicat de l'habitatge de València.
12: El cas de Mari Carmen ha vingut a ficar en la palestra pública un problema que patim a València des de fa moltíssims anys. Aquest mateix dimecres, a les 10 del matí, tenim el desnonament de Daniel a Burjassot i esperem que siguin també moltes mostrant el rebuig.
13: Lo que tenemos que hacer a pie de calle es no parar la movilización en ningún momento hasta que esto se solvente.
1: De moment no s'han quedat acampats com han fet a Madrid, però no abaixen el ritme de les mobilitzacions amb la vista posada, Sofia, en el dia de demà i en el Consell de Ministres.
9: Sí, així ho explicava ahir Andrea Aleixos, portaveu del Sindicat de Llogateres de València.
7: Si el dimarts no s'aprova un real decret amb mesures contundents que sí que canvien la vida a les llogateres, igual ahir estarem parlant d'una altra cosa, però avui farem la nostra xerraeta, soparem i on anirem.
9: Ha recordat Aleixos les quatre principals reivindicacions del moviment: la paralització de tots els desnonaments i, en el cas que hi ha ja, que es busque una alternativa residencial digna, la renovació automàtica dels contractes de lloguer o indemnització en cas que no es faça, que es limite el preu del lloguer i que es reforme la llei d'arrendaments urbans per a regular els contractes de temporada i d'habitacions.
1: A Madrid, a hores d'ara, puren eixa segona ni dormint en les aproximadament 300 tendes que hi ha acampades a la Porta del Sol. A la Porta del Sol estan disposats, diuen, a aguantar almenys fins a dimarts en espera de conèixer el contingut d'eixe decret de vivenda anunciat pel govern. Alicia del Río és la representant del Sindicat de Llogateres de Madrid.
14: De momento no hay fecha, seguimos aquí, no hay fecha de cuándo nos vamos, seguimos. ¿Qué hagan falta para que no haya ninguna Mari Carmen más en nuestro país? Hemos dicho que tiene que aprobarse el Real Decreto Mari Carmen el martes en el Consejo de Ministros y no vale quitar los contratos indefinidos, hay que poner todas las medidas que hemos dicho y especialmente los contratos indefinidos, eso tiene que pasar el martes.
1: El PDA, Beiber, bon dia.
15: Bon dia, Alba. En les últimes hores, la indignació social augmentava a la Porta del Sol al ritme que ho han fet les assemblees per a donar la benvinguda de nous acampats. De 10 tendes de campanya han passat a més de 300. Han organitzat una cuina i fins i tot classes de ioga. I la crida feta dissabte per a rebre donacions d'aliments, ahir es va fer en sentit contrari, ja no calia més ajuda. Estan tenint el suport de joves, de famílies i de gent gran.
4: Hay muy buena generosidad también por parte de toda la gente que está, que está aquí trabajando por los derechos de nuestras viviendas.
2: Estaba ya todo muy pendiente de esclatar porque es totalmente ilógico y es totalmente abusivo.
5: Me parece que ha tardado demasiado en movilizarse la gente.
3: Mira a tu alrededor cómo está y ayer la manifestación fue una locura.
15: 15 anys després del 15M, la Porta del Sol torna a convertir-se en epicentre d'una protesta ciutadana que reclama solucions al drama de la vivenda. La protesta ja ha tingut resposta de l'Ajuntament de Madrid. El govern de José Luis Martínez Almeida ha instat a la delegació del govern a dissoldre esta manifestació i recuperar, diuen, el control de l'ordre públic el més pronte possible. Li acusa l'Ajuntament a la delegació d'absoluta negligència i deixament de funcions i va més enllà, diu, de deliberada decisió que això passarà. Des de la delegació han informat que la Policia Nacional no li correspon intervindre si no hi ha disturbis i que oficialment no han rebut cap petició de desallotjament.
1: Gràcies, Elpidia. Mentrestant, en aquest context és com s'espera que Pedro Sánchez presenti en el Consell de Ministres de demà el nou decret de vivenda, tot i que socis i possibles aliats coincideixen en la necessitat, discrepen i molt del contingut que ha de tindre aquest decret. Queden pràcticament 28 hores i la negociació serà intensa. En seu compte, Marc Gomar.
16: El president del govern anunciava ahir que demà tractaran en el Consell de Ministres un nou decret de vivenda.
8: Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
16: El vicesecretari d'Economia del Partit Popular, Juan Bravo, manifestava el seu escepticisme.
17: Lo que tenemos claro es que este señor lo que no puede pretender arreglar en 4 días lo que ha destrozado en 8 años. Que no se invente más cosas, que se ponga a trabajar.
16: Els socis i els possibles aliats del govern, per contra, ho consideren útil, però les postures semblen llunyanes. Escoltem Jordi Turull, secretari general de Junts, i Aitor Esteban, president del PNB.
18: Parar los pies a los fondos buitres y que no sucedan cosas como las que han sucedido, tienen nuestro voto, y medidas de estímulo fiscal, tanto para los propietarios como para todos aquellos inquilinos y los jóvenes.
19: Y eso se puede hacer. Pero no si cada uno en lo que estás pensando es en la próxima proclama electoral. Veremos lo que sucede.
16: A l'esquerra del PSOE, tant la secretària política de Podem, Irene Montero, com la ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, reclamen ambició.
20: Expropiación, prohibir la especulación, bajar el precio de los alquileres y acabar con la crisis de la vivienda y que el trágala se lo tengan que hacer a los rentistas y a los especuladores.
21: No nos vale cualquier real decreto. No queremos contentar a la derecha. La derecha que se retrate votando, que se retrate votando y nosotros movilizándonos.
16: Demà a les 9:30 del matí s'haurà de quadrar el cercle amb un decret que reunisca el suport parlamentari suficient perquè tire endavant.
1: I avui comença també una setmana que serà políticament molt intensa hacia la Comunitat Valenciana. I és que a partir de les 12 és el debat de política general a les Corts. Està previst que el president Pérez Llorca anuncie baixades d'impostos i mesures per a millorar els resultats en educació. Socialistes i Compromís aprofitaran per a presentar-se com a alternativa de govern. Ens ho conta en esta crònica Xavi Carrau.
22: Serà l'últim debat de política general d'esta legislatura, el primer de Pérez Llorca com a president. Arriba a l'espera de ser confirmat com a candidat, però amb els pressupostos aprovats i amb inversions compromeses en educació o sanitat.
23: Hay más de 400 millones en marcha. Y esto no son promesas, son realidades.
22: Anunciarà mesures per a millorar els resultats en educació o incrementar la natalitat, baixada d'impostos i millores en la gestió en emergències. L'oposició li retraurà la gestió dels incendis, de l'última alerta per pluges, el conflicte obert en l'educació o el rebuig al nou model de finançament autonòmic.
24: Se está quedando solo, solo defendiendo el voto en contra.
25: És capaç de renunciar a 3.600 milions.
22: Socialistes i Compromís es presentaran com a alternativa de govern. En canvi, Vox defensarà la prioritat nacional una volta més, en este cas per accedir a la vivenda.
26: Una reforma absoluta del sistema de arriba hacia abajo.
22: Des del Consell i el PP asseguren que Llorca arriba al debat amb els deures fets.
27: Llega al debate de política general con todos los deberes hechos.
22: El debat, que s'allargarà fins dimecres, promet ser d'alt voltatge.
1: Bé, en este context es reuneix avui la Junta Directiva del Partit Popular amb l'objectiu, Sofia, de donar llum verda a la celebració dels congressos autonòmics i provincials de cara als comicis de l'any que ve.
9: Sí, sobre la taula, però no està encara el congrés del PP de la Comunitat Valenciana, pendent de data des de fa més d'un any. Gènova ha de decidir primer si Pérez Llorca serà el cap de cartell i si optarà també a presidir el partit a la Comunitat Valenciana.
1: I també avui estarem pendents del Congrés perquè l'exconsellera de Justícia i Interior i exresponsable d'Emergències, Salomé Pradas, i el president de la Diputació de València, Vicente Mompó, compareixen davant la comissió de la Dana. Ho faran, Sofia, per segona vegada.
9: Mompó hi va compareixer el novembre de l'any passat i Pradas un mes després. Tot i acollir-se al seu dret a no declarar, va reconèixer errades i va defensar la seva actuació.
0: Apunt Ràdio. Les notícies del matí. Alba Requejo.
1: Una dona de 47 anys ha sigut assassinada al municipi de La Campana, a Sevilla. La parella, un home de 56, s'ha entregat a la policia i està detingut.
9: La dona mort a punyalades. L'home s'havia trinxerat durant unes hores a la casa. Si es confirma, este seria el cas que fa 39 de violència masclista enguany a Espanya. El 016 és el telèfon d'atenció a les dones que se senten amenaçades o temen per la seva vida. És el telèfon d'atenció a les dones afectades per la violència de gènere. No deixa rastre en la factura, però cal esborrar-lo del registre de telefonades al telèfon mòbil.
1: I de l'agressió racista de Tavernes de la Valldigna, que els contàvem divendres en primícia, la Guàrdia Civil continua analitzant les imatges. A hores d'ara no s'ha practicat, de moment, Sofia, cap detenció.
9: Sí, recordem que, tot i que en les imatges que s'han fet públiques es mostra l'agressió a un home, aquella nit, abans d'aquesta agressió, hi va haver una altra. Com a part de la investigació, Apunt ha pogut confirmar este cap de setmana que hi haurà almenys dos declaracions claus, la dels dos agredits. Per una banda, una declaració que ja s'ha produït, la del jove valencià d'origen senegalès, que ja està donat d'alta i que s'espera que entre avui i demà acudisca a la caserna de la Guàrdia Civil per a aportar més proves, com per exemple l'informe postoperatori. L'altra declaració és la de Mohamed, marroquí de 31 anys, resident a Espanya. És que apareix en el vídeo i continua ingressat a l'Hospital Clínic de València amb pronòstic favorable, però no pot parlar després d'haver sigut intervingut d'una fractura múltiple a la mandíbula i encara no ha pogut prestar declaració. A la localitat des de cada setmana l'agressió ha sigut el tema central de moltes converses de veïns i veïnes que en molts casos esperen novetats de la investigació. Una part del veïnat ha mostrat la seva repulsa en una concentració per condemnar els fets i donar suport als agredits. La delegada del govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha transmès la seva absoluta condemna per les agressions de Tavernes i ha confirmat que la Guàrdia Civil investiga este cas com un cas de delictes d'odi.
4: Y es esa normalización de los discursos de odio que estamos viendo especialmente en responsables políticos. Cuando se dice y se insulta al presidente del gobierno, a las personas que están en la vida pública, del insulto a la acción violenta, hay un paso.
9: Mentrestant, com diem, continua la investigació de la Guàrdia Civil. Segons ha pogut saber Apunt, els presumptes agressors tindrien entre 18 i 21 anys, serien 8 i coneguts al poble.
1: El cas de Tavernes de la Valldigna podria acabar en mans de la justícia si es confirma que efectivament estem davant d'un delicte d'odi. La Fiscalia Especialitzada parla d'un repunt de casos, sobretot lligats a agressions racistes.
9: Un informe del Ministeri de Migracions alerta que durant l'agost els missatges d'odi en xarxes socials s'han disparat fins a un 76%. En gran majoria van adreçats a persones d'origen magribí i les plataformes hi van actuar referint-se al 73%, però se pot establir una relació amb les agressions al carrer? Hem preguntat a la Fiscalia Delegada de Delictes d'Odi, Susana Gisbert.
6: Els missatges en xarxes socials influeixen a les persones joves, siguin menors o no, i això té una transcendència de la mateixa forma que té transcendència l'arribada al poder de determinats moviments que estan, d'alguna manera, alentant la xenofòbia.
9: Escoltàvem la fiscal delegada de Delictes d'Odi, Susana Gisbert. De moment, les víctimes de Tavernes no han interposat denúncies, però així tot no queda desprotegida perquè ha assegurat Gisbert els delictes d'odi es perseguissen d'ofici.
1: I anem ara a Mèxic, a Morelos. Dos alumnes del curs de preparatòria adscrits a la Universitat Autònoma en eixe estat han mort assassinats a tirs i un tercer està ferit.
9: I els ho contem perquè el succés arriba vora dues setmanes després que en esta mateixa regió i d'esta mateixa universitat un home assassinara la jove Claudia Tacoronte, canària, estudiant d'intercanvi de la Universitat de Granada a Morelos, que va ser víctima d'un robatori i l'agressor la va ferir amb una arma blanca i va acabar amb la seva vida. En esta ocasió l'agressió va ocórrer al voltant de les 9:30 de la nit en l'avinguda principal de la localitat. Homes armats van disparar contra els joves provocant-los la mort i van fugir. A aquestes tres morts, a més, se sumen la de dos alumnes de 18 anys assassinades amb pocs dies de diferència entre el febrer i març d'enguany i que van resultar ser investigats estos casos com a feminicidi, l'equivalent en la justícia mexicana a la al delicte de violència de gènere.
0: Apunt Ràdio, les notícies del matí.
1: Avui dilluns comença la campanya de vacunació de la grip i la Covid en residències de majors, centres de persones amb discapacitat i centres educatius.
2: vacuna ja estàs arreglat i ja no constipes en tot l'hivern.
5: La vacuna tot el any la vull, mentre estiga en el món.
7: Estem molt conscienciats de que a l'edat que tenen i les patologies que puguin tindre és un benefici per a ells.
1: Dilluns vinent, el 5 d'octubre, s'ampliarà la vacunació a la resta de la població de risc i després ja a partir de novembre serà el torn de la immunització per a la població en general. Enguany la campanya s'ha avançat coincidint amb un augment dels contagis dels virus respiratoris. La tornada a la rutina amb les classes i el treball torna a obrir la porta als virus.
9: Les últimes xifres sobre la incidència de les infeccions respiratòries agudes situen la Comunitat Valenciana en la setmana 38 com la tercera autonomia. De moment, una pujada lleugera i dins dels paràmetres normals. Ho expliquen Òscar Zurriaga de la Societat Espanyola d'Epidemiologia i Elena Sánchez, doctora del Clínic de València.
10: S'està comportant més com a un virus social que no un virus estacional. Quan hi ha canvis de patró...
11: Passar de l'activitat estival a la laboral i l'acadèmica, más o menos se ha duplicado. Ahora mismo donde más se está notando es en los niños. Malestar, picos de fiebre, faringitis...
10: El fet de no haver tingut una onada l'any passat significa que n'hi ha més gent susceptible. Coneixem poc encara com se comporta poblacionalment la Covid.
0: Això són les notícies del matí. A Punt Ràdio.
1: Són les 6:21. Ahir diumenge entrava en vigor la directiva europea contra l'anomenat blanqueig verd o greenwashing, és a dir, empreses que anuncien productes o servicis amb unes suposats propietats mediambientals o de sostenibilitat, però que en realitat no tenen.
9: L'objectiu és protegir el consumidor de possibles estafes i enganys. Miguel Ángel Soto és membre de Greenpeace.
12: Supone un paso adelante en lo que ha sido el comportamiento empresarial durante bastantes décadas. Las marcas, los servicios, las compañías están diciendo que están comprometidas con el medio ambiente, que reducen sus emisiones, que sus productos son eco, bio, natural, biodegradable, reciclable...
9: Afirmacions i adjectius que ja no podran utilitzar-se sense evidències sòlides que hauran de figurar en l'etiquetatge, el web del producte o la publicitat.
1: I també ahir, diumenge, era el Dia Mundial del Turisme. Ens hem preguntat per les llums i les ombres d'un sector que és clau per a l'economia valenciana.
9: Un sector que aporta ja prop d'un de cada 5 euros al Producte Interior Brut valencià i dona ocupació a més de 300.000 persones. L'any passat la Comunitat Valenciana va rebre prop de 30 milions de turistes, però el creixement també genera tensions.
1: Parlem dels problemes d'un model que té defensors, però cada vegada també més detractors. És una informació d'Adelaida Ferrer.
13: Per a moltes veus expertes, el diagnòstic és clar.
14: No podem morir d'èxit. Devem de regular millor i apostar més per la qualitat.
13: Qui ho diu és Maria José Vinyals, catedràtica de la UPB i experta en gestió turística del patrimoni. El turisme, admet, és un dels principals motors econòmics, però una excessiva massificació podria entrar en conflicte no només amb la vida diària dels residents, sinó també amb la mateixa activitat turística.
14: Si fas una promoció molt bona i ve molta gent, però no estàs preparat per a rebre tanta quantitat de gent, tens un problema quan ja tens les persones ahí.
13: Perquè els recursos afits són limitats i el resultat aboca a la massificació.
14: Una saturació i moltes vegades congestió en espais urbans d'una quantitat de gent enorme.
13: Qui més ho patís és el veïnat, amb els preus de l'habitatge pels núvols i la dificultat d'accedir a uns recursos naturals cada vegada més escassos.
14: Ens estem carregant nosaltres mateixos els recursos que ens estan donant.
13: Els recursos afits són limitats i el resultat aboca a la massificació.
14: Una saturació i moltes vegades congestió en espais urbans d'una quantitat de gent enorme.
13: Qui més ho patís és el veïnat, amb els preus de l'habitatge pels núvols i la dificultat d'accedir a uns recursos naturals cada

0: per a les persones.
1: Caminar cap a un model més sostenible que garantisca el futur dels recursos i l'estil de vida propi és, diuen, el major repte de cara al futur.
2: L'augment del preu dels combustibles ha tingut una repercussió directa en els concessionaris valencians que han experimentat un repunt en la venda de cotxes elèctrics. Les raons ens les comenta en Fernando Valle, el CEO de Valle Cupra València, i Ángel Alarcón, gerent de Geely Marcos Automoció.
3: Actualmente, para realizar 100 kilómetros, nos costaría 2 euros a 10 céntimos el kilovatio.
4: Por el precio de un litro de combustible, a cambio 350 kilómetros en el modo eléctrico.
5: El conflicte del Pròxim Orient ha disparat la venda de vehicles 100% elèctrics a la Comunitat Valenciana enguany un 22,8%. De fet, dels vora 85.000 cotxes matriculats, més del 65% es mouen gràcies a l'electricitat.
3: A principio de año hemos tenido un repunte de un vehículo de ocasión porque ya hay de segunda mano. En los últimos meses el incremento ha sido casi de un 28 a un 30% en la subida de las ventas.
4: Llegamos aquí en el mes de abril y está muy por encima de lo que teníamos en expectativas. En el mes de septiembre se ha triplicado todo.
5: Una electricitat que, com ha comprovat Alarcó, ha reactivat el sector de l'automoció.
4: Una fábrica como era la de Ford, que llegó a fabricar 500.000 coches al año y ahora mismo están horas bajas, va a hacer llegar una tecnología que volverá a tener todo el esplendor.
5: Una tecnologia que evoluciona a una velocitat de vertigen i que fa que el present siga passat. Cada dia s'aconsegueix ampliar els quilòmetres d'autonomia i poder carregar el vehicle un 70% en menys de 5 minuts. Això ja és una realitat.
2: I atenció al titular que els donem ara. El fenomen del Niño causarà quasi 500.000 de morts per la calor extrema, segons la Universitat de Chicago. Són quasi tantes víctimes com la guerra a Ucraïna. Les altes temperatures seran letals en països com Nigèria, Tailàndia o el Brasil. Eva Terol ha parlat amb el nostre meteoròleg, amb Lluís Obiols.
6: El Niño és un fenomen cíclic, però el d'enguany, en un context d'emergència climàtica, no és un Niño qualsevol.
7: L'augment de la temperatura que s'està observant a la superfície del Pacífic que dona Amèrica és molt superior a d'altres anys en què s'ha donat el Niño. Per això s'està parlant d'un Niño excepcional.
6: Tan excepcional que, segons un estudi, causarà quasi 500.000 de morts més que en un any normal. La causa, la calor extrema.
7: Sí que es preveu més temperatura i menys precipitació a Austràlia, a Àsia, també en zones d'Amèrica del Sud.
6: La temperatura altíssima del Pacífic està darrere de l'huracà Polo, que en pocs dies ha passat de tempesta tropical a huracà de la categoria més alta.
7: La temperatura de l'aigua del mar, si està més calenta, implica més combustible per a la formació de ciclons, huracans, tifons.
6: Polo no ha tocat terra en cap moment.
7: Podria girar i entrar cap a la Baixa Califòrnia, però ja amb huracà de categoria 1.
6: I a casa nostra?
7: Més danes així no. No. Si precisament el que hem de desterrar és la connexió entre el fenomen del Niño i el temps i l'oratge que tindrem així durant els pròxims dies. No es pot afirmar que amb un Niño fort anem cap a una situació de més pluges o de més calor.
8: Això són les notícies del matí. A Punt Ràdio.
2: I del món, el Papa Lleó XIV ha viscut este diumenge el que podria ser el moment més delicat del viatge a França. A Lourdes, Lleó XIV ha deixat de costat per unes hores els actes massius de les últimes hores. I s'ha reunit en privat i sense càmeres amb 7 víctimes d'abusos sexuals. Són 7 víctimes triades al marge de les associacions més conegudes. L'escàndol de la pederàstia en l'Església Catòlica persegueix el Papa en tots els viatges. Va passar a Espanya en juny i també ara a França.
5: I és que un informe xifra en 330.000 les persones afectades per la violència sexual en l'Església francesa. Molts estan morts, altres, com aquestes quatre dones, recorden el calvari que van passar en una escola religiosa quan tenien 9 o 10 anys. Reclamen el penediment dels agressors i la reparació. Els sembla insuficient que Lleó XIV hagi arrestat avui davant de l'estàtua en memòria dels menors o que hagi dit que la violència sexual és una xacra que cal eliminar. Este dilluns, Robert Prevost acaba l'estat a França amb un acte en defensa de la pau i de la unitat d'Europa a la ciutat de Metz.

0: I al Regne Unit, la policia ha avortat un atemptat terrorista en una base aèria que l'exèrcit dels Estats Units utilitza per a atacar l'Iran.
1: Han detingut 5 homes i els artificiers han pogut desactivar els explosius amb l'ajuda d'un robot. Donald Trump ha dit que els arrestats pretenien causar danys importants a la base.

0: I és notícia de la matinada, Taylor Swift s'ha convertit, Sofia, en l'artista més premiada en la història dels MTV Music Video Awards, els premis que reconeixen els millors vídeos musicals.
1: En la gala que ha acabat fa res al Peacock Theater de Los Angeles, l'estrella del pop ha superat a Beyoncé fins i tot com l'artista més premiada en la història d'estos guardons, després d'un regnat conjunt en el qual ambdues acumulaven 30 distincions. A més, va estrenar el vídeo del seu últim senzill, Patient Zero, i que poden escoltar després d'haver-se estrenat fa unes hores gràcies al nostre tècnic Òscar Pellicer. Madonna també ha acaparat els focus amb el seu retorn a l'escenari dels VMAs després de 23 anys amb una actuació que va simular el desenfrenament i la llibertat d'un club nocturn i en la qual va tornar a reunir dos de les cantants més rellevants, Sabrina Carpenter i Charlie XCX de la indústria, per a interpretar temes com Bring Your Love i Danceteria After Hours. Molts premis en aquesta ocasió en la gala que comandava el raper Snoop Dogg no van ser televisats i van ser anunciats posteriorment, com és el cas del millor videoclip llatí, en el qual es va imposar el porto-riqueny Bad Bunny amb el seu senzill Nueva York.

0: Les notícies del matí. Alba Requejo, a Punt Ràdio. Quan plou molt, a la carretera, circula preferentment per rutes principals i autopistes. Modera la velocitat, augmenta la distància de seguretat i sempre amb els llums d'encreuament. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. Respira profund. Dedica't una hora només per a tu.
1: Hola, vols millorar la teua qualitat de vida? La clau està en els xicotets hàbits.
0: Cuida't. Compartirem consells, nutrició, psicologia i trucs per a viure millor i amb més calma. Cada dimarts a les 12, els millors experts ens ajuden a connectar amb el nostre cos i la nostra ment. Cuida't, el nou programa d'autocura presentat per Sílvia Soria. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. La informació comença amb el dia. Estos són els titulars que marquen l'actualitat. Les notícies del matí.
2: A Madrid, centenars de persones continuen a hores d'ara acampades a la Puerta del Sol.
3: Pensem que és una reclamació molt necessària. Estava ja tot molt pendent d'esclatar.
4: Nosotros, la verdad, es que hemos venido pacíficamente y pensamos que sea así durante toda la acampada.
5: Sí, hay muy buena generosidad también por parte de toda la gente que está, que está aquí trabajando.
6: Me parece que ha tardado demasiado en movilizarse la gente.
2: O decret Mari Carmen o resposta social, Alicia del Río, portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
7: Y para que este punto de inflexión sea el inicio de la conquista en nuestro país del derecho a la vivienda. Evidentemente tiene que salir este martes este decreto y si no, que se planteen si tiene sentido la continuidad de este gobierno.
2: Ahir a València, la plaça de l'Ajuntament es va omplir en una concentració en protesta pels desnonaments i per a reclamar una nova llei de l'habitatge.
8: A la crida, que amb només 4 hores d'antelació feia el sindicat de llogateres, s'han sumat assemblees i moviments veïnals. De moment no s'han quedat acampats, com ho han fet a Madrid, però no abaixen les mobilitzacions amb la vista posada en el dia de demà i el Consell de Ministres. Així ho explicava Andrea Leixos, portaveu del sindicat de llogateres de València.
9: Si el dimarts no s'aprova un real decret amb mesures contundents que sí que canvien la vida a les llogateres, igual ahir estarem parlant d'una altra cosa, però avui farem la nostra xerraeta, soparem i on anirem.
8: El president Pedro Sánchez assegura que el govern està treballant a estall per a tirar avant el decret. Atenció, perquè Sumar, el soci de govern del PSOE, amenaça que podrien alçar-se de la taula del Consell de Ministres si no s'aproven mesures contra els fons Voltor. Des de l'oposició, el Partit Popular demana directament la convocatòria d'eleccions.
2: I este migdia a les Corts se celebra el debat de política general, el primer de Pérez Llorca com a president i l'últim de la legislatura.
8: Està previst que el president Pérez Llorca anuncie baixades d'impostos o mesures per a millorar els resultats en educació. El debat arriba sense que s'hagi confirmat el seu nom com a candidat a la presidència de la Generalitat. Socialistes i Compromís aprofitaran per a presentar-se com una alternativa de govern.
2: I pendents també del Congrés, les conselleres d'Emergència Salomé Prades i el president de la Diputació de València, Vicent Mompó, compareixen en la Comissió d'Investigació de la Dana.
8: I acudixen per segona vegada a Mompó i va compareixer el novembre de l'any passat i Prades un mes després. Tot i acollir-se al seu dret a no declarar, va reconèixer errades i va defensar la seva actuació.
2: Serà en el cas de Mompó a partir de les 11, en el cas de Prades ja de vesprada a les 3. Avui estarem pendents també d'alguns altres assumptes, per exemple, la Junta Directiva del Partit Popular, amb l'objectiu de donar llum verda a la celebració de diversos congressos autonòmics i provincials de cara als comicis de l'any que ve.
8: Aparcat queda, de moment, el Congrés del Partit Popular de la Comunitat Valenciana. No està previst que de l'executiva de demà isca la ratificació dels candidats a les eleccions autonòmiques.
2: I avui dilluns comença la campanya de vacunació de la grip i la Covid.
8: De moment, en residències de majors, centres de persones amb discapacitat i centres educatius als xiquets i xiquetes d'infantil. El 5 d'octubre s'ampliarà la vacunació a la resta de la població de risc i després, a partir del novembre, serà el torn d'immunització per a la població en general.
2: I també avui a Fira València comença Inspira Disseny 2026.
8: És una convocatòria única a tot Europa que incorpora la celebració simultània de 4 esdeveniments. Fira, Habitat València, Textil Hogar, Espai Cuina i la nova àrea 360 de Cebisama. Daniel Marco, director de Fira, Habitat València.
10: Y le hemos llamado Valencia Inspira Diseño al conjunto de todos estos sectores invitar a todo el mundo a venir. Esperamos más de 50.000 visitantes y ya te digo, una gran oferta y preparando una feria que como ves es preciosa.
8: En total, la Fira València reuniran 110.000 metres quadrats d'exposició i més de 1.200 marques expositores.
2: I en l'oratge sembla que avui donem per fi la benvinguda a la tardor. Ho farem amb tardor, amb més núvols, amb pluges i amb un descens de les temperatures. Just Obiols, bon dia.
11: Bon dia, un descens que es notarà al llarg del dia i sobretot al llarg de la setmana, perquè entrem en una setmana més inestable, més insegura, perquè de moment ara les temperatures són prou suaus. De fet, tenim de 22 a 23 graus en moltes zones de la costa, 23 graus ara mateix a Dénia, 23 a València, també a Alacant, 22 a Castelló de la Plana, a l'interior 15 a Morella, 15 a Utiel, al voltant de 16 al Coll, o 21 graus tenim ja a Xàtiva. Molta humitat, es va carregant de núvols, tenim alguns ruixats justament davant de la costa que toquen la zona de la Marina Alta i durant el matí aniran augmentant els núvols i a partir de migdia, sobretot de vesprada, tindrem ruixats i tronades localment forts a la zona de la Plana Utiel-Requena, la Serrania, el Racó de Demús i punts de l'Alt Millars i de l'Alt Palància. Tota esta zona està en avís perquè poden caure 20 litres per metre quadrat en una hora. I serà esta pròxima nit i matinada, sobretot a primera hora de la nit, quan les tempestes siguen més fortes i avançaran cap al litoral. Podrien també tocar el litoral de l'Horta Nord, Camp de Morvedre i de la Plana Alta i Baixa. Això serà esta pròxima nit i matinada. A la resta molts núvols, però poca precipitació. De cara a la jornada de demà, una situació més tranquil·la, dimecres també, i tot indica que podríem tindre més precipitacions. De fet, el gruix de les precipitacions aplegarien entre dijous i divendres. De moment, avui, amb més núvols i amb aquestes tempestes que durant esta vesprada i esta pròxima nit i matinada agafarien cos i afectarien bàsicament zones de l'interior central i nord avançant cap a la costa. El sud quedaria al marge.
2: Per tant, Lluís, ara que algunes persones que ens sentiran estaran preparant-se per eixir de casa, a partir de quina hora esperem que ja arriben les complicacions? Que agafen ja directament per aigua?
11: Depèn de si apleguen molt tard a casa, si no cal. Si no, les tempestes començarien a mitjan vesprada.
2: Vale.
11: A mitjan vesprada. Si doncs tens torn de matí,
2: exacte,
11: matí i migdia, et lliures.
2: Et pillen a casa. Moltes sí. Gràcies.
11: Adéu.
0: Les notícies del matí. Tot el que necessites saber a esta hora. Alba Requejo.
2: Sí, 39 minuts. Ha sigut de nou a la plaça de l'Ajuntament de València. Centenars de persones s'han concentrat este diumenge de vesprada a nit en protesta pels desnonaments i per a reclamar una nova llei de l'habitatge. A la crida, que amb només 4 hores d'antelació feia el sindicat de llogateres, s'hi han sumat assemblees i moviments veïnals, com ara el sindicat de l'habitatge de València.
12: El cas de Mari Carmen ha vingut a ficar en la palestra pública un problema que patim a València des de fa moltíssims anys. Aquest mateix dimecres, a les 10 del matí, tenim el desnonament de Daniel a Burjassot i esperem que siguin també moltes mostrant el rebuig.
13: Lo que tenemos que hacer a pie de calle es no parar la movilización en ningún momento hasta que esto se solvente.
2: De moment no s'han quedat acampats, com sí han fet a Madrid, però no abaixen les mobilitzacions amb la vista posada en el dia de demà i el Consell de Ministres. Andrea Aleixos, portaveu del Sindicat de Llogateres de València.
9: Si el dimarts no s'aprova un real decret amb mesures contundents que sí que canvien la vida a les llogateres, igual ahir estarem parlant d'una altra cosa, però avui farem la nostra xerraeta, soparem i on anirem.
2: Entre les reivindicacions del moviment, la paralització dels desnonaments, que es busca en cas que hi hagi una alternativa residencial digna, la renovació automàtica dels congrés de lloguers o que s'indemnise en cas que no es faça, la limitació del preu del lloguer i la reforma de la llei d'arrendaments urbans per a regular els contractes de temporada i d'habitacions. A Madrid, a hores d'ara, apuren la segona nit dormint en les aproximadament 300 tendes de la campanya. A la Puerta del Sol estan disposats, diuen, a aguantar almenys fins al dimarts en espera d'eixe decret anunciat pel govern. Ho ha dit Alicia del Río, representant del Sindicat de Llogateres de Madrid.
7: De momento no hay fecha, seguimos aquí. No hay fecha de cuándo nos vamos, seguimos. ¿Qué hagan falta para que no haya ninguna Mari Carmen más en nuestro país? Hemos dicho que tiene que aprobarse el Real Decreto Mari Carmen el martes en el Consejo de Ministros. Y no vale quitar los contratos indefinidos. Hay que poner todas las medidas que hemos dicho y especialmente los contratos indefinidos. Eso tiene que pasar el martes.
2: La indignació social ha augmentat en les últimes hores al ritme que ho han fet també les assemblees per a donar benvinguda als nous acampats. Han organitzat una cuina, fins i tot classes de ioga i la crida feta dissabte per a rebre donacions d'aliments. Ahir es va fer en sentit contrari, és a dir, ja no cal més ajuda en aquest sentit. Diuen que estan tenint molt de suport de joves, de famílies i de gent gran.
5: Sí, hay muy buena generosidad también por parte de toda la gente que está, que está aquí trabajando por los derechos de nuestras viviendas.
3: Estaba ya todo muy pendiente de esclatar porque es totalmente ilógico y es totalmente abusivo.
6: Me parece que ha tardado demasiado en movilizarse la gente.
4: Mira a tu alrededor cómo está y ayer la manifestación fue una locura.
2: La protesta ha tingut ja resposta de l'Ajuntament de Madrid. El govern de José Luis Martínez Almeida ha instat la delegació del govern a dissoldre la manifestació, la acampada, i a recuperar el que diuen és el control de l'ordre públic el més pronte possible. Li acusa d'absoluta negligència i deixament de funcions a la delegació del govern i va més enllà, diuen, de la deliberada decisió que això passaria. Des de delegació han informat que a la Policia Nacional no li correspon intervindre si no és que hi ha disturbis i que oficialment no han rebut cap petició de desallotjaments. Això pel que fa a la qüestió de la vivenda. Estem molt pendents de demà del Consell de Ministres, que s'espera que aborde l'aprovació d'un nou decret, tot i que socis i possibles aliats coincideixen en la necessitat, discrepen en el contingut, i és per això que a Pedro Sánchez i al seu govern li queden 28 hores d'una negociació molt intensa. Ens ho conta Marc Gomar.
14: El president del govern anunciava ahir que demà tractaran en el Consell de Ministres un nou decret de vivenda.
15: Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
14: El vicesecretari d'Economia del Partit Popular, Juan Bravo, manifestava el seu escepticisme.
16: Lo que tenemos claro es que este señor lo que no puede pretender arreglar en 4 días lo que ha destrozado en 8 años. Que no se invente más cosas, que se ponga a trabajar.
14: Els socis i els possibles aliats del govern per contra ho consideren útil, però les postures semblen llunyanes. Escoltem Jordi Turull, secretari general de Junts, i Aitor Esteban, president del PNB.
17: Parar los pies a los fondos buitres y que no sucedan cosas como las que han sucedido tienen nuestro voto, y medidas de estímulo fiscal tanto para los propietarios como para todos aquellos inquilinos y los jóvenes.
18: Y eso se puede hacer, pero no si cada uno en lo que estás pensando es en la próxima proclama electoral. Veremos lo que sucede.
14: A l'esquerra del PSOE, tant la secretària política de Podem, Irene Montero, com la ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, reclamen ambició.
19: Expropiación, prohibir la especulación, bajar el precio de los alquileres y acabar con la crisis de la vivienda y que el trágala se lo tengan que hacer a los rentistas y a los especuladores.
20: No nos vale cualquier real decreto. No queremos contentar a la derecha. La derecha que se retrate votando, que se retrate votando y nosotros movilizándonos.
14: Demà a les 9:30 del matí s'haurà de quadrar el cercle amb un decret que reunisca el suport parlamentari suficient perquè tire endavant.
2: L'altre assumpte que centrarà previsiblement eixa sessió del Consell de Ministres serà la de la crisi a Ceuta. L'última hora passa pel desallotjament dels migrants que estaven assentats als voltants de la platja desaladora de la planta desaladora de la ciutat, pel risc que suposa per a aquesta instal·lació. En l'operatiu han intervingut més de 300 efectius amb la intenció, amb l'objectiu d'alçar els assentaments que s'han construït a l'entorn d'esta infraestructura molt a prop de la platja del Trampolín. Este diumenge, de nou, centenars de persones han tornat a eixir al carrer per a protestar per la gestió de la crisi. Prop d'un miler de persones, segons els organitzadors, han pres part en esta nova mobilització que s'ha convocat a través de les xarxes socials per a reclamar més atenció per part del govern espanyol. I pel que fa a casa nostra, també comença una setmana que serà políticament molt intensa. I que comença avui amb el debat de política general en les Corts. Està previst que el president Pérez Llorca anunciï baixades d'impostos o mesures per a millorar els resultats en educació després de l'informe PISA. Socialistes i Compromís aprofitaran per a presentar-se com a alternativa de govern. Ens ho conta en esta crònica Xavi Carrau.
1: Serà l'últim debat de política general d'esta legislatura, el primer de Pérez Llorca com a president. Arriba a l'espera de ser confirmat com a candidat, però amb els pressupostos aprovats i amb inversions compromeses en educació o sanitat.
21: Hay más de 400 millones en marcha. Y esto no son promesas, son realidades.
1: Anunciarà mesures per a millorar els resultats en educació o incrementar la natalitat, baixada d'impostos i millores en la gestió en emergències. L'oposició li retraurà la gestió dels incendis, de l'última alerta per pluges, el conflicte obert en l'educació o el rebuig al nou model de finançament autonòmic.
22: Se está quedando solo defendiendo el voto en contra.
23: És capaç de renunciar a 3.600 milions.
1: Socialistes i Compromís es presentaran com a alternativa de govern. En canvi, Vox defensarà la prioritat nacional una volta més, en este cas per accedir a la vivenda.
24: Una reforma absoluta del sistema de arriba hacia abajo.
1: Des del Consell i el PP asseguren que Llorca arriba al debat amb els deures fets.
25: Llega al debate de política general con todos los deberes hechos.
1: El debat, que s'allargarà fins dimecres, promet ser d'alt voltatge.
2: Anem cap a l'interior de Castelló. Poca densitat d'habitants, sí, però ganes de fer moltes coses. A Vilafranca, als ports, la tradició tèxtil continua viva i ara es reinventa amb artistes, teles i noves maneres de crear, perquè hi ha oficis que no desapareixin, sinó que canvien de fil. És una crònica de Núria Pérez Vés.
26: Benvinguts a Abadia Seven, l'antiga casa parroquial inalterada des que es va construir el 1617. Ara habitada per l'artista tèxtil Anne Barton, nascuda a Londres i afincada a Vilafranca, utilitza tècniques artesanes per a construir espais singulars on es posarà el seu art.
27: Me gusta mucho involucrar a los vecinos o gente de fuera que vengan, que no sea una obra solitaria, sino realmente de compartir.
26: Anne no pot fugir del seu destí. Sa mare ja brodava. Va créixer en el Londres de la dècada dels 70 entre fils i agulles.
27: Estoy aquí muy feliz en este pueblo de industria textil y vengo de un pueblo del norte de Inglaterra que también era de industria textil. Y allí, pues de mano de mi madre, que era profesora de alta costura, he crecido siempre rodeada de telas.
26: Vilafranca, de la mà de l'associació Trama, ha creat un programa de residències per a artistes tèxtils i ahí han passat una colombiana i una valenciana on s'han instal·lat en aquest espai i han creat les seues obres amb la participació de tot el veïnat.

0: 6:49 minuts i en els esports avui és el dia de Javier Aguirre. El València presenta este migdia el nou entrenador de l'equip. El mexicà té la missió de canviar-li la cara a un equip deprimit que ara mateixa està en zona de descens a segona divisió amb només 4 punts en 7 partits. Ens amplia esta i altres informacions Héctor Salvador. Héctor.
1: El cap de setmana ens deixa un nou títol del València Bàsquet, el que fa 12 de l'equip femení. Les taronges han guanyat la quarta Supercopa d'Espanya després de derrotar el Leganés per 76-64 en la final disputada a Torrejón de Ardoz. Les valencianes es van refer a un mal inici liderades per Elena Buenavida.
2: Ha sido un partido complicado, ¿no? Donde al final a estas alturas de la temporada, que no son largas, se notaba mucho el cansancio, ninguno de los dos equipos ha estado acertado, pero bueno, creo que hemos sido más cabezotas, hemos insistido.
1: Este es el primer títol de l'era Javi Torralba, que va valorar així la victòria.
3: Sabíem que havíem treballat bé, ja ho havíem explicat, però sabíem que anava a ser complicat, com així ha estat. Esperar-m'ho, no, gaudir-ho, treballar-ho i aprofitar-ho per créixer.
1: La creu l'ha protagonitzada l'equip masculí, que va perdre en l'estrena a casa esta temporada. El València Bàsquet va iniciar la defensa del títol de la Lliga ACB amb una derrota inesperada contra el Lleida per 100-105. L'equip taronja, que va anar a remolc durant moltes fases del duel, va patir la segona entropessada en només 3 partits. Xavi Albert es va mostrar autocrític després de la derrota.
4: Molt lluny del nivell que hem de mostrar. Una gran lliçó de cara a futur, espere, per a respectar el esforç que requereix aquesta lliga, hem de demostrar una molt millor versió des d'ella mateixa pensant en el partit de després demà.
1: Esta setmana no hi ha hagut jornada en primera, però sí en segona. El Club Deportiu Eldense va perdre per segona jornada consecutiva després de caure 1-0 contra el Burgos al Plantío, en un partit en què va mereixer un millor resultat. Esta derrota fa caure el Club Blaugrana a la zona de descens a Primera Federació. Javi Calleja creu que l'equip va en la bona línia, però ha de millorar en l'aspecte ofensiu.
5: Però luego nos está faltando, por supuesto, gol, acierto, efectividad.
1: I avui és el torn del Castelló, que tanca la setena jornada de segona visitant el Leganés. L'equip albinegre buscarà la quinta victòria seguida per a mantindre's com a líder. Pablo Hernández creu que el duel a Butarque no serà fàcil.
6: Yo tuve la oportunidad de tener a Bielsa entrenador y era una de las cosas que él nos decía, ¿no? Que lo más difícil en el fútbol es, después de hacer un partido casi redondo, repetirlo, ¿no?
1: Tot i que en primera no hi ha activitat per l'aturada de seleccions, avui el València presenta oficialment Javier Aguirre com a nou entrenador. El mexicà arriba a Mestalla amb l'objectiu de revertir la situació d'un equip enfonsat en la classificació. També en futbol, un equip modest, la Unió Esportiva Tavernes, està un poc més a prop del somni de jugar la Copa del Rei. L'equip Bayer va empatar 1-1 contra el Maracena en terres andaluses en l'anada de la fase prèvia de la competició del CAO. Ara hauran de certificar la classificació diumenge que ve al Municipal de Tavernes. I la selecció espanyola femenina sub-20 va conquistar el segon mundial després de superar Corea del Nord en la final. L'equip del que forma part la peniscolana Ana Álvarez, jugadora del Llevant, es va imposar en la tanda de penals després que el partit acabara amb empat a 0. Pel que fa a la Lliga F, el València continua sense saber el que és sumar, després de caure 1-2 contra el Tenerife. L'equip blanc i negre, que va mereixer fins i tot guanyar, va perdre amb un gol visitant en el temps afegit. I dos apunts per acabar. En ciclisme, l'estatunidenc Brandon McNulty es va proclamar campió del món de ciclisme en ruta a Montreal, després d'imposar-se l'australià Michael Matthews i el neerlandès Matthew Van Der Poel. I en tennis, l'equip europeu, comandat per Carlos Alcaraz, es va proclamar campió de la Laver Cup per sexta vegada.
0: Sí, 53, a tocar de les 7 del matí, relativament, i segurament que ja algunes de les persones que ens estan escoltant han d'eixir de casa o estan fins i tot en el cotxe. Volem saber com se circula aquestes hores per casa nostra. Sonia López, bon dia.
7: Bon dia, Alba. A hores d'ara només trobem congestió del trànsit a València, en concret a la B30 entre Mislata i Xirivella, uns 2 quilòmetres en les dues calçades en sentit A7. També la incorporació de la CB30 a la Ronda Nord, afectant tant des de la Fira de Mostres en sentit a la B30 cap al port. Perquè fa a la resta de vies i autovies principals no tenim cap incidència i el trànsit és fluid. Pel que fa al transport públic, un apunt, Metro València a partir d'avui ofereix servici des d'avui i fins l'1 d'octubre, un servici adicionals en la línia 4 fins a Fira València per a facilitar el desplaçament dels 6 certàmens, Alba, que estan programats i coincidissen en el temps. Fira Habitat València, que és la Fira Internacional del Moble i Il·luminació, Textil Hogar, Espai i Cuina Sisi, 360 by Cebi Sama, València Inspira Disseny i la Fira GIF, que està dedicada al sector del regal, la decoració i la llar. Tots els certàmens, el 6 des de avui i fins a l'1 d'octubre, estan a Fira València.
0: I tenim servicis alternatius, servicis extra de transport públic, perquè hem de dir que s'organitza molt d'embolic a aquestes hores de Fira València i per tot l'entorn de Fira València, o sigui que tinguin-lo en compte si tenen previst aproximar-s'hi. Moltes gràcies, Sònia.
7: De res, feliç adéu, dilluns, Alba, adéu. Igualment.
0: Música fallera per a contar-los que des d'este cap de setmana València ja coneix les 26 candidats a les Corts d'Honor de les Falles del 2027. Dissabte per la nit el Roig Arena va acollir una gala amb vora 13.000 persones i moltes novetats. Els detalls ens els dona Xaila Lluc.
8: Xiqueta, Alma Ruedas García.
9: Una a una, les 26 elegides com a candidates a Fallera Major de València pujaven a l'escenari del Roig Arena, sense poder amagar l'orgull de representar les falles arreu del món. Enguany, la cerimònia d'elecció ha reunit vora 13.000 persones. Ritus ha sigut el nom de l'espectacle que ha estat inspirat en la Valentia Romana. Un acte carregat de novetats. Per primera vegada, les candidates han desfilat juntes dos vegades i no hi ha hagut descans. El preàmbul de la lectura del veredicte del jurat ha sigut el comiat de les falleres majors de 2026, Carmen Prades i Marta Mercader. Un adeu carregat d'agraïments al món faller.
10: No diguem adeu, diguem gràcies.
11: Gràcies per deixar-nos formar part de la vostra història.
9: I de nou, les 146 candidates tornaven a desfilar abans de conèixer el nom de les 26 elegides. Escoltem a Maria Tomàs, jurat de les candidates a la Fallera Major de València 2027.
12: Són meravelloses totes i hem hagut de triar pues, això, 13 candidates que són pues, cor i estima per les falles i unes grans ambaixadores ja.
9: Amb les 13 candidates a la Fallera Major Infantil i les 13 candidates a Fallera Major de València damunt l'escenari, comença el següent capítol del procés. Amparo Martí és jurat de les candidates a la Fallera Major Infantil de València 2027.
13: Ha d'escriure bé, ha de fer més coses, no? que la Cort d'Honor, i per això serem molt exigents.
9: El 13 d'octubre es farà la tradicional telefonada de l'alcaldessa Maria José Català.

Durant l'exitosa gira de 12 concerts aquest estiu que va acabar a València, l'último de la fila va gravar en directe els 27 temes amb els quals es retrobaren amb el públic. El disc eixirà a la venda a mitjan novembre, però des d'este diumenge està ja disponible la prevenda, que a més inclou un curtmetratge dels assajos i de les proves de so. Directo 2026 és el nou àlbum que en CD o vinil arreplega tot el que Manolo García i Quimi Portet compartiren amb més de 350.000 seguidors i seguidores.

Trompetista indomable, compositor, diuen visionari i pioner absolut. No sols va tocar jazz, també el va reinventar, i no només una vegada, sinó una darrere de l'altre. 100 anys després del seu naixement, la seva obra mestra, Kind of Blue, continua sent el disc de jazz més venut de tots els temps. Un àlbum capaç fins i tot d'aturar el temps.

matí tractem de destinar-lo a la música feta a casa, a la que té setze i València. I avui fem parada en l'escena urbana valenciana per a destacar l'estrena de Lauder, una DJ valenciana coneguda per les seues sessions que combinen trap, dembow, reggaeton i afro house, entre d'altres ritmes urbans. També produeix els seus propis temes com a rapera i ha publicat Referents.

0: Amb referents del Lauder tanquem el programa avui, fins així tot el que volien comentar-los. Gràcies per acompanyar-nos en estos minuts d'informació. Es queden amb el Matí Directe. Nosaltres tornem demà a partir de les 6. Que tinguem bon dia i bones notícies. Adeu.
1: Són les 7 del matí. Així comença l'actualitat de la jornada. Amb Sergi Oltina.
2: Bon dia a tot el món. Les 7 en punt del matí s'encenen les llums de l'estudi de la Ràdio Autonòmica Valenciana i s'obrin oficialment els micròfons per a acompanyar-vos en esta nova jornada de dilluns que enceta l'última setmana del mes de setembre. Prepareu el primer cafè amb llet, agafeu lloc i sintoniseu la realitat perquè avui el nostre espai de ràdio ve carregat d'una dosi ben necessària de perspectiva. Hi ha una frase de l'escriptor francès François de La Rochefoucauld que defineix perfectament el gran tema que ens ocupa en les pròximes hores. Deia així: l'orgull sempre guanya el que la vanitat perd. Només l'home es creu a menut un gegant quan en realitat només està pujat sobre uns zancos. Avui volem endinsar-nos en els laberints de la ment humana i parlar precisament d'això, dels deliris de grandesa. Un fenomen per analitzar tan antic com la humanitat mateixa, que es desperta quan una persona perd completament el nord, es desconnecta de la realitat i comença a creure's molt més del que realment és. On naix aquesta necessitat de mirar a tot el món per damunt del muscle? És inseguretat camuflada o pura soberbia? Tot per jugar al bàsquet amb l'alcalde de Nova York amb una paperera i unes pilotes de paper? Si viatgem en el temps, podem recordar els casos més extrems de la història, des dels emperadors romans, que es creien déus, fins a líders moderns atrapats en el seu propi ego i la seua pell ataronjada en alguns casos. Però no ens quedarem només en el passat. Heu conviscut mai amb algú que es pensa que és el melic del món? D'aquells que confonen tindre ambició amb patir un atac crònic d'importància? Potser, segur que sí. Poseu els peus a terra, respireu fons i recordeu que per molt als que ens pensem que som, el terra que xafem és el mateix per a tots i ens endurem el mateix que vam portar, res. Així que tenim un gran viatge per davant i ja estem ací per recórrer-lo junts amb vosaltres. Comencem.
1: Matí Directe, una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
2: María José Collada s'encarrega tècnicament d'este programa que ens du fins les 12 del migdia, avui fins les 2:30, amb caràcter excepcional degut a la retransmissió d'ixe debat de política general que ara vos contarem. Obrim esta finestra a l'actualitat per repassar els assumptes que marquen l'agenda d'este dilluns 28 de setembre de 2026. Un inici de setmana clau en l'àmbit polític, econòmic i social, on posem el focus en les previsions i esdeveniments confirmats per a la jornada que ara comença. Comencem repassant l'actualitat a Espanya. En el plànol polític i institucional, el Senat reprèn la seva activitat amb una cita destacada a les 11 del matí, la Comissió d'Investigació sobre l'Estat de la Xarxa Ferroviària a Espanya, que compta avui amb la compareixença de Rocío Báguena Rodríguez, qui fora presidenta de l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària i exsecretària general de Transport Terrestre. És una sessió convocada per analitzar l'estat de les infraestructures i informar, a veure si d'una vegada per totes, sobre les dades dels accidents ferroviaris ocorreguts en localitats com Ademuz i Gelida. I si mirem a la Comunitat Valenciana, l'atenció econòmica i industrial es concentra de manera unànime a Fira València. Avui s'inaugura la Fira Habitat València 2026, el principal aparador internacional de la indústria espanyola del disseny, el moble i la il·luminació, que enguany unix forces en una convocatòria conjunta amb Espacio Cocina, SICCI i Textilogar. Un esdeveniment clau per al sector empresarial valencià que s'allargarà fins a l'1 d'octubre i que reuneix centenars de firmes nacionals i internacionals. També avui, com vos diem, es celebra el debat de política general de les Corts Valencianes, comprèn des d'avui fins el 30 d'este mes. La sessió parlamentària, que arranca formalment a les 12 del migdia, representa l'últim debat sobre l'estat de la comunitat de l'actual legislatura, situant-se només a vora 8 mesos, en teoria, de les properes eleccions autonòmiques. És el primer debat d'este tipus per a Juanfran Pérez Llorca com a president de la Generalitat, després d'assumir el càrrec a finals de 2025. En l'àmbit geopolític i internacional continuen les tensions i l'anàlisi de les aliances estratègiques a Àsia arran dels recents acords de cooperació i pactes fronterers subscrits entre el Pakistan i la Xina, uns moviments que continuen generant un profund malestar i reaccions diplomàtiques per part de l'Índia en la disputa pel control de les seues àrees d'influència. I finalment, també farem una ullaeta a la previsió meteorològica. Segons les dades d'AEMET per a esta setmana, del 28 de setembre, s'espera ja l'entrada de fronts associats a borrasques atlàntiques que deixaran pluges a la península, especialment a l'oest, acompanyades de ruixats a l'àrea mediterrània que localment podrien ser intensos. Veurem en què queda tot això, tot i que la mitjana de la setmana mantindrà temperatures càlides per a l'època. I s'espera una tendència al descens tèrmic progressiu. Esperem també que siga de veres. En un moment mos ho contaran. Tot el peix, per tant, està venut per a començar el dia. Són els temes que de segur també analitzarem a fons en una hora. Seguim viatjant per l'actualitat d'este dilluns.
1: Estos son els titulars que marcaran la jornada.
2: Juanfran Pérez Llorca s'enfronta avui dilluns al debat més important de la legislatura, l'últim de política general abans de les eleccions autonòmiques del 2027. El president compareixerà davant la cambra per presentar un ambiciós programa polític amb què consolidar les iniciatives posades en marxa durant els 10 mesos que porta al càrrec i les propostes amb les que pretén culminar. Lucía Nadal, bon dia.
0: Què tal? Bon dia. No només això, el president també dibuixarà un camí de govern que mira més enllà del 2027, donant per superat l'inacabable debat sobre la proclamació de la seva candidatura a la presidència. Una proposta que té com a eixos principals donar suport a les famílies, reforçar la sanitat i l'educació, impulsar els autònoms, abaixar impostos i protegir la gent gran. Un full de ruta que es recolza en 6 prioritats amb una idea comuna que les persones puguen construir així la seva vida i comptar amb suport públic a cada etapa.
2: Així ho contava Xavi Carrau en una crònica per als informatius d'esta casa.
3: Serà l'últim debat de política general d'esta legislatura, el primer de Pérez Llorca com a president. Arriba a l'espera de ser confirmat com a candidat, però amb els pressupostos aprovats i amb inversions compromeses en educació o sanitat.
4: Hay más de 400 millones en marcha. Y esto no son promesas, son realidades.
3: Anunciarà mesures per a millorar els resultats en educació o incrementar la natalitat, baixada d'impostos i millores en la gestió en emergències. L'oposició li retraurà la gestió dels incendis, de l'última alerta per pluges, el conflicte obert en l'educació o el rebuig al nou model de finançament autonòmic.
5: Se está quedando solo defendiendo el voto en contra.
6: És capaç de renunciar a 3.600 milions.
3: Socialistes i Compromís es presentaran com a alternativa de govern. En canvi, Vox defensarà la prioritat nacional una volta més, en este cas per accedir a la vivenda.
7: Una reforma absoluta del sistema de arriba hacia abajo.
3: Des del Consell i el PP asseguren que Llorca arriba al debat amb els deures fets.
8: Llega al debate de política general con todos los deberes hechos.
3: El debat, que s'allargarà fins dimecres, promet ser del voltatge.
0: Com dèiem, Pérez Llorca presentarà un full de ruta que es recolza en 6 prioritats. La primera serà donar suport a les famílies i fomentar la natalitat amb l'objectiu que els joves es puguen emancipar, formar una família i desenvolupar el seu futur a la comunitat. Han dit, diu Pérez Llorca, que ha de posar a la família al centre de la vida pública i que remarca també que el president serà ambiciós en el seu projecte de promocionar el més bàsic a una societat, les relacions familiars i la capacitat de créixer i viure a la comunitat.
2: La segona de les prioritats passa per reforçar la sanitat pública. Si bé és cert que des del Palau es considera que s'ha fet una feina molt important en reducció de llistes d'espera prioritàries, no és menys cert que també queda molta feina per fer. I ahir el president serà realment incisiu. Vol que la valenciana siga la millor sanitat de tota Espanya, millorant l'atenció primària i la capacitat del sistema sanitari, un objectiu al que no és aliena la necessitària o la necessària inversió en noves infraestructures i equipaments com la que es presentava la setmana passada en la FE.
0: La tercera prioritat serà recuperar la cultura de l'esforç en l'educació i elevar els resultats de l'alumnat després de les pèssimes dades de l'informe PISA, amb el tercer pitjor resultat d'Espanya, només davant Ceuta i Melilla, que fonts del seu entorn atribueixen directament directament al model educatiu del Botànic. Gran part de les seues propostes se centraran a revertir esta situació i continuar endinsant-se en el model de llibertat educativa que està transformant l'educació valenciana.
2: En concret, el president anunciarà un pla de reforç dirigit de manera específica a millorar els nivells de coneixement de l'alumnat valencià a les tres grans àrees analitzades per PISA: matemàtiques, ciències i comprensió lectora.
1: Els primers del matí cada vegada en som més.
2: Lluís Obiols, què tal? Bon dia.
9: Bon dia.
2: Vegem que el mapa ha canviat completament, o està canviant completament, no?
9: Està canviant, perquè baixaran les temperatures, tampoc ens hem de fer moltes il·lusions.
2: És a dir, però... no tires coets, no?
9: No, baixaran molt les temperatures, tenint en compte el que vam tindre divendres. Sí que han baixat, però avui encara, en alguns casos, ens aproximarem als 30 graus, especialment interior sud i la zona de les comarques centrals. Avui molta... Avui la majoria de... temperatures màximes, molta uniformitat, de 28 a 30 graus. Tenim, per una banda, núvols que ens arriben del Mediterrani, del mar, espentats per vent de llevant, que podrien deixar alguna gota durant este matí, i sobretot a partir de migdia al litoral i prelitoral nord, bàsicament Baix Maestrat i Plana Alta. I per altra banda, tenim la formació de tempestes que a partir d'esta vesprada, sobretot avançada la vesprada, entrarien pel Racó de Mus, la Plana Alta i el Requena, a la Serrania, al Palància, al Millars, de moment és on ja ha vist, poden caure 20 litres per metre quadrat en una hora.
2: Esta i gent té sort.
9: I aquestes tempestes, sí, sí, potser també algú de la costa té sort, perquè aquestes tempestes, esta pròxima nit i matinada, sobretot ja nit, avançarien cap a la costa, i tot indica que també tindríem risc d'algun ruixat, alguna tronada, més o menys entre l'Horta Nord o la ciutat de València i l'àrea de la Plana Alta. Per tant, tenim aquestes dues situacions, la que ens aplega del mar durant este matí migdia, que podria deixar quatre gotes, i la que ens arriba de vesprada o avançada a la vesprada, aquestes tronades que seran més fortes i avançaran cap a la costa. Demà, una situació prou més tranquil·la, les temperatures sí que baixen, esta pròxima nit i matinada disminuirà la humitat, perquè ara tenim humitats molt elevades, demà disminuïs la humitat, farà més sol, i les temperatures com les d'avui. Dimecres també una situació d'impàs, i tot indica que les precipitacions més fortes, més abundants, més generals, podrien aplegar entre dijous i divendres. De moment avui tenim això. Que bé, que ens podem...
2: Jo en què baixi la humitat ja em conformaria.
9: Sí, baixarà. De moment avui tenim això, i de cara a dijous i divendres es podria animar la cosa.
2: Molt bé. Pues ara en una hora refresquem tota aquesta actualitat meteorològica.
9: Sí, perquè ara mateix tenim temperatures altíssimes, 23 graus en la major part de la costa, Dénia, València, Castelló de la Plana, Alacant...
2: No, s'hi va notant-se en el cos, en el cos humà, que vols que et conté?
9: Bueno, el cos humà ja deu estar acostumant. Bueno, s'acostuma mai.
2: Això no ho dir-te jo. En fi, en una hora t'aixerrem, Lluís.
9: Vinga,
2: gràcies.
9: Adéu,
2: fins ara.
9: Adéu.
2: Són les 7 i 12.
1: Estàs escoltant Matí Directe. La millor forma de començar posant-te al dia.
2: El vicesecretari d'Hisenda, Habitatge i Infraestructures del Partit Popular, Juan Bravo, ha criticat la gestió del govern de Pedro Sánchez durant una compareixença a Sevilla, exigint la convocatòria d'eleccions davant d'una situació nacional insostenible. El vicesecretari d'Hisenda, Habitatge i Infraestructures del Partit Popular llança una dura ofensiva contra la gestió econòmica i social del govern d'Espanya en declaracions oficials, com vos diem, als mitjans de comunicació des de la capital andalusa.
0: El dirigent popular ha denunciat el complet abandonament institucional que patix la ciutat autònoma de Ceuta, retraient al president Pedro Sánchez haver-se anat a jugar a bàsquet amb un amic a Nova York en lloc d'afrontar la crisi.
2: Assegura que la situació a Ceuta segueix igual o pitjor, amb un augment d'agressions sexuals que genera por als ciutadans, amb l'activitat econòmica que no es reposa i sense seguretat a les escoles. Denuncia també que el govern destina més diners i recursos als que han envaït Ceuta que als autònoms, empresaris o als propis ciutadans.
10: Ceuta, creo que es un elemento que no debemos olvidar, una ciudad que no debemos olvidar, y que yo, que he tenido la oportunidad de estar estos dos, tres días últimos en Ceuta, les puedo trasladar que la situación sigue igual o peor. Hemos conocido que las agresiones sexuales siguen aumentando, y en el día de ayer en concreto hubo una agresión de dos invasores hacia una menor, con circunstancias muy duras, porque además tuvo que actuar las fuerzas y cuerpo de seguridad, reanimarla, trasladarla, Y yo creo que el gobierno en ese sentido tiene que dar una respuesta. Cuando uno está en Ceuta, lo que pide los ceutís es siempre lo mismo: el retorno de todos los que han invadido Ceuta y han entrado de manera irregular, ¿no?
2: Recorda més que el seu partit ha proposat mesures com baixar l'IVA dels aliments bàsics, deflactar l'IRPF o plantejar la rebaixa d'impostos en l'àmbit d'energia, parlant d'economia.
0: Exigís també que Sánchez convoqui eleccions perquè està creant, diu, una situació invivible per al conjunt dels espanyols amb un augment del preu de la llum, la benzina, els aliments o la pròpia vivenda. Afegís, a més, que els ciutadans no poden més i veuen que el seu dia a dia cada moment és més complicat. Critica que Pedro Sánchez deixi abandonada Ceuta per anar-se'n a jugar a bàsquet amb un amic, volent-se riure, diu, bravo, de tots els espanyols.
10: Este gobierno está creando una situación invivible para el conjunto de los españoles, para las clases medias, para la gente con más necesidades, en la que cuando alguien hacemos el repaso de un día a día, cuando se levanta por la mañana, enciende la luz y ve que paga más por el recibo de la luz. Cuando luego coge el coche para desplazar a los niños o para desplazarse al colegio, perdón, al trabajo, se da cuenta que paga bastante más por la gasolina. Cuando va al supermercado ve que los precios han subido más de un 40%, que donde antes le hacía falta 100 euros, hoy para lo mismo le hace falta más de 140 euros, ¿no? O cuando llega a su casa se da cuenta por qué acceder a la vivienda hoy es para comprarle hace falta un 74% más o un 44% más para alquilarle. ¿Por qué todo está disparatado? ¿Por qué la recaudación desde que gobierna Sánchez? Oiga, si comparamos el 2018 con hoy, el gobierno ha recaudado 226.000 millones más. Es una auténtica locura, perdón, 206.000 millones más. Es una auténtica locura. O sea, no paramos de pagar impuestos para que los trenes no funcionen, para que los servicios no funcionen, para cuando nos invaden no haya una capacidad de respuesta. Yo creo que los españoles en ese sentido no pueden más. Y ven que su día a día, cada momento es más complicado y que con Sánchez esto está agotado. Todo el mundo ve claramente que está agotado y que lo que corresponde en su caso es convocar elecciones y dar paso a que los españoles puedan hablar, porque nada apunta a que vaya a ir mejor, solamente a que vaya a ir peor.
2: Juan Bravo critica les polítiques intervencionistes i les promeses buides del president del govern, recordant que Sánchez només ha construït 500 de les 184.000 cases que va prometre, i diu que cada any el problema és més greu.
10: Y el tema de la vivienda, como saben, es un tema fundamental. Es un tema en el que el propio Banco de España, no un partido político, no una formación política, el Banco de España dice que hace falta 750.000 viviendas. Cada año harían falta 250.000 viviendas y se construyen alrededor de 100.000, 110.000. Cada año el problema es más grave. Frente a eso, las políticas de Sánchez intervencionistas que se aplican en Cataluña y es el sitio en el que más problemas hay, más ocupas hay, más desahucios hay, menos vivienda hay, más difícil es acceder a una vivienda. Prometió 184.000 viviendas, ¿se acuerdan? Hace ya 4 años que empezó con esa dinámica de prometo 15.000, 20.000, 40.000, 50.000. A día de hoy, entregadas, superan apenas las 500.
0: Sobre la possibilitat que demà s'aprovi al Consell de Ministres el decret d'habitatge, assegura Juan Bravo que Sánchez no pot pretendre arreglar en 4 dies el que ha destrossat en 8 anys. Subratlla que el Partit Popular té solucions per combatre la frustració dels joves amb l'habitatge i remarca algunes de les propostes de Feijó, com construir 1 milió d'habitatges a la propera legislatura, liberalitzar procediments i sòl o abaixar els impostos per facilitar l'ajuda als joves.
10: Nosotros lo que tenemos claro es que este señor lo que no puede pretender arreglar en 4 días, lo que ha destrozado en 8 años. Que no se invente más cosas, que se ponga a trabajar. Que si hay escasez de vivienda, hay que ponerse a construir vivienda y hay que escuchar a los sectores. Y hay que hacer vivienda pública y privada, en alquiler y en venta, en alquiler con opción a compra, en alquiler atendiendo, por ejemplo, como está haciendo el Ayuntamiento de Madrid, al 30% del esfuerzo de la renta, no más. Alquileres baratos, alquileres ridículos, digamos, pero que permita a la gente la dignidad de tener una vivienda. Eso es lo que planteamos, eso es lo que llevamos planteando nosotros desde hace más de 2 años por el presidente Feijóo y que el gobierno ni siquiera se ha querido sentar a escuchar.
2: Anem a veure ara el nostre temps per llançar els 10 titulars que marquen una setmana clau en la política, la salut, la societat, l'esport i també tot el que afecta al nostre territori i al món. Comencem parlant.
1: Directe, el magazín de la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio.
2: Vos dia que comencem parlant del president de la Generalitat, ja vos hem avançat, Juanfran Pérez Llorca, que obria i obri a les 12 el seu primer debat de política general a les Corts. Reventir l'informe PISA, fomentar la natalitat i continuar baixant impostos. I això són els eixos del discurs de política general del president.
0: Una cita en la qual exposarà els punts clau de la seva gestió de govern i les seues propostes per al que queda de legislatura, buscant oferir un missatge de tranquil·litat de cara als pròxims mesos.
2: Milers de persones van recórrer ahir de vesprada els carrers del centre de la ciutat de València per reclamar un canvi radical en les polítiques d'allotjament.
0: La manifestació convocada per diferents sindicats i col·lectius socials va exigir la regulació efectiva dels lloguers, frenar la proliferació de pisos turístics i garantir que l'accés a l'habitatge siga un dret real i accessible.
2: La Comunitat Valenciana comença oficialment avui dilluns també el seu calendari d'immunització contra la grip, la Covid i el virus respiratori sincicial.
0: La Conselleria de Sanitat desplega la primera fase de forma escalonada en residències de majors i en aules d'educació infantil, on per segon any s'administra la vacuna antigripal via aerosol nasal per a evitar les punxades.
2: La Junta Directiva Nacional del Partit Popular aprova la celebració d'una vintena de congressos autonòmics i provincials i ho fa abans de final d'any.
0: Una llista d'urgències orgàniques de cara a les municipals on queden exclosos els populars valencians, accentuant l'espera i el procés d'interinitat del Partit Popular a la Comunitat Valenciana a l'espera de blindar la seva candidatura de 2027.
2: Nit memorable per al bàsquet valencià amb un nou títol internacional que viatja directament cap a les nostres vitrines.
0: L'equip tanca una actuació brillant a la pista imposant el seu ritme des del primer quart, confirmant la solidesa del bloc i reafirmant-se com un dels grans gegants del bàsquet continental després de guanyar la seva quarta Supercopa d'Europa.
2: I precisament en el temple del bàsquet, així en València, l'emoció en el Roig Arena es va tancar amb l'elecció de les Corts d'Honor que optaran al màxim càrrec del món faller.
0: Després d'un intens procés de selecció, la ciutat ja ha posat cara i nom a les 13 xiquetes i 13 dones que viuran un any inolvidable i les seues i les quals eixiran de les dos noves falleres majors de València.
2: Mirant cap a la resta del món, el Ministeri d'Afers Exteriors de l'Índia eleva una protesta formal davant dels recents moviments de cooperació dels seus països veïns.
0: Nova reacció geopolítica en un conflicte regional crònic on Nova Delhi considera que estos pactes fronterers bilaterals entre Pakistan i Xina vulneren zones sota disputa i posen en perill l'equilibri de seguretat.
2: I com vos contàvem fa uns minuts, ja veurem que es trauen clar, però avui la Comissió d'Investigació sobre el Sistema dels Trens cita l'antiga cúpula de l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària al Senat.
0: La sessió se centrarà en demanar explicacions tècniques sobre les autories d'infraestructura, les auditories d'infraestructures i també les dades derivades dels recents descarrilaments i accidents en trens d'Adamuz i Gèlida.
2: Recordeu que el recinte Firal obri les seues portes en València per acollir de forma conjunta els certaments d'Hàbitat, Espacio Cocina, Sisi i Textil Hogar.
0: Una gran aliança comercial que converteix la ciutat en l'epicentre internacional del moble i la il·luminació, congregant a centenars de marques i compradors procedents de desenes de països fins a l'1 d'octubre.
2: Però, sens dubte, una de les notes d'alleujament, almenys personal per a tots, és l'entrada de fronts atlàntics que trencarà l'estabilitat atmosfèrica des d'este inici de setmana a gran part de la península.
0: Tot i que les temperatures continuaran sent suaus per a l'època, s'espera que els ruissats descarreguen amb força a les comarques valencianes en les pròximes hores, marcant l'inici d'un descens tèrmic progressiu.
1: Matí directe. Sergi Olcina.
2: Ja sabem que molts, almenys els que podeu omplir el depòsit o encara poder repostar els vostres vehicles, comenceu a manejar-se per diferents motius. Anar a treballar, començar a preparar-se per a dur els xiquets al col·le, desplaçaments per anar al metge, etc etc. Així que anem a donar una primera ullada a les carreteres de la Comunitat Valenciana, com sempre, connectant amb la DGT i saludant avui a Darío Carnicero. Darío, bon dia.
11: Bon dia, hasta ahora situación tranquila en la red de carreteras de la Comunidad Valenciana, tan solo encontrarán complicaciones en Valencia, en la V30 y su enlace con la CV31 a la altura de Paterna y ya en dirección a Paiporta, mientras que en el resto de red de carreteras y principales accesos a Alicante, Valencia y Castillo de la Plana se circula sin complicaciones.
1: Matí directe, una producción de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
2: Ha sigut un cap de setmana de grans fites esportives, relativament. Anem a veure què mos conta Héctor Salvador. Héctor, bon dia.
12: El cap de setmana ens deixa un nou títol del València Bàsquet, el que fa 12 de l'equip femení. Les taronja han guanyat la quarta Supercopa d'Espanya després de derrotar el Leganés per 76-64 en la final disputada a Torrejón de Ardoz. Les valencianes es van refer a un mal inici, liderades per Elena Buenavida.
13: Ha sido un partido complicado, ¿no? Donde al final, a estas alturas de la temporada, que no son largas, se notaba mucho el cansancio, ninguno de los dos equipos ha estado acertado, pero bueno, creo que hemos sido más cabezotas, hemos insistido.
12: Este és el primer títol de l'era Javi Torralba, que va valorar així la victòria.
14: Sabíem que havien treballat bé, ja ho havíem explicat, però sabíem que anava a ser complicat, com així ha estat. Esperar-m'ho no, gaudir-ho, treballar-ho i aprofitar-ho per créixer.
12: La creu l'ha protagonitzada l'equip masculí, que va perdre en l'estrena a casa esta temporada. El València Bàsquet va iniciar la defensa del títol de la Lliga ACB amb una derrota inesperada contra el Lleida per 100-105. L'equip taronja, que va anar a remolc durant moltes fases del duel, va patir la segona entropessada en només 3 partits. Xavi Albert es va mostrar autocrític després de la derrota.
14: Molt bé treballar-ho i aprofitar-ho per créixer.
12: La creu l'ha protagonitzada l'equip masculí, que va perdre en l'estrena a casa esta temporada. El València Bàsquet va iniciar la defensa del títol de la Lliga ACB amb una derrota inesperada contra el Lleida per 100-105. L'equip taronja, que va anar a remolc durant moltes fases del duel, va

0: primera, però sí en segona. El Club Deportivo Eldense va perdre per segona jornada consecutiva després de caure 1-0 contra el Burgos al Plantío, en un partit en què va mereixer un millor resultat. Esta derrota fa caure el club blaugrana a la zona de descens a Primera Federació. Javi Calleja creu que l'equip va en la bona línia, però ha de millorar en l'aspecte ofensiu.
1: Però luego nos está faltando, por supuesto, gol, acierto, efectividad.
0: I avui és el torn del Castelló, que tanca la setena jornada de segona visitant el Leganés. L'equip albinegre buscarà la quinta victòria seguida per a mantindre's com a líder. Pablo Hernández creu que el duel a Butarque no serà fàcil.
2: Yo tuve la oportunidad de tener a Bielsa entrenador y era una de las cosas que él nos decía, ¿no? Que lo más difícil en el fútbol es, después de hacer un partido casi redondo, repetirlo, ¿no?
0: Tot i que en primera no hi ha activitat per l'aturada de seleccions, avui el València presenta oficialment Javier Aguirre com a nou entrenador. El mexicà arriba a Mestalla amb l'objectiu de revertir la situació d'un equip enfonsat en la classificació. També en futbol, un equip modest, la Unió Esportiva Tavernes, està un poc més a prop del somni de jugar la Copa del Rei. L'equip Bayer va empatar 1-1 contra el Maracena en terres andaluses en l'anada de la fase prèvia de la competició del CAO. Ara hauran de certificar la classificació diumenge que ve al Municipal de Tavernes. I la selecció espanyola femenina sub-20 va conquistar el segon mundial després de superar Corea del Nord en la final. L'equip del que forma part la peniscolana Ana Álvarez, jugador del Llevant, es va imposar en la tanda de penals després que el partit acabara amb empat a 0. Pel que fa a la Lliga F, el València continua sense saber el que és sumar, després de caure 1-2 contra el Tenerife. L'equip blanc i negre, que va mereixer fins i tot guanyar, va perdre amb un gol visitant en el temps afegit. I dos apunts per a acabar. En ciclisme, l'estatunidenc Brandon McNulty es va proclamar campió del món de ciclisme en ruta a Montreal, després d'imposar-se l'australià Michael Matthews i el neerlandès Matthew Van Der Poel. I en tennis, l'equip europeu, comandat per Carlos Alcaraz, es va proclamar campió de la Laver Cup per sexta vegada.
3: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
4: Són les 7 i 26 d'este 28 de setembre de 2026. El debat sobre l'accés a l'allotjament es situa en el centre de la confrontació política estatal arran de les dures crítiques de l'oposició que assenyalen directament al president del govern, Pedro Sánchez, com el principal responsable de la situació actual.
5: Des del Partit Popular i des de la Comunitat de Madrid, amb la Puerta del Sol atapeïda de gent com a altaveu institucional, denuncien que l'executiu central manté un balanç completament buit en matèria residencial després d'11 anys de mandat a la Moncloa.
4: Les formacions de l'oposició retrauen al cap de l'executiu espanyol no haver construït cap dels milers d'habitatges públics que se n'han anat prometent de manera reiterada al llarg dels diferents anuncis i campanyes electorals. Des de Sol exigixen de manera ferma un gir de 180 graus que deixi arrere les polítiques de regulació de preus i els decrets intervencionistes de l'Estat per apostar per un pla de xoc real basat en la seguretat jurídica de l'arrendador i la liberalització de sòl per a construir cases assequibles. Però atenció també al que demanen: que es congelen els lloguers amb caràcter indefinit. És a dir, que si tu avui llogues un pis a un matrimoni de 30 anys i d'ací a un segle els seus nets continuen pagant el mateix, ixe serà el teu problema. O que si tu tens una vivenda llogada i per una d'aquelles que ens pot passar a qualsevol, no poden pagar-te el lloguer, que el govern poguera llevar-te-la i quedar-te sense casa. Perquè ara resulta que tots som fons voltor i no tot el món ho és. Això perjudica també als xicotets tenedors. Però això són el que es demanen, entre altres coses. I en el capítol de reaccions polítiques d'última hora, pel que fa al desnonament més mediàtic dels últims temps i que ha dut a tot tipus de reaccions, l'atenció es desplaça cap a les declaracions de l'expresidenta de la Comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre, qui ha entrat de ple també a valorar la polèmica que envolta el cas de Mari Carmen, qualificant tota la situació com una autèntica cortina de fum orquestada per l'executiu central per a tapar els seus problemes de gestió. Escoltem el que deia de manera textual sobre esta situació.
6: Yo creo que Mari Carmen es una cortina de humo, para que no hablemos de lo auténticamente gravísimo. Hasta ahora habíamos visto cómo las mafias querían corromper a los gobiernos, pero no habíamos visto al partido del gobierno corromper a la mafia para que ataquen a los jueces. Es que eso es la vergüenza más increíble.
4: Segons l'exdirigent popular, esta situació s'utilitza de manera interessada per tapar els debats incòmodes que té obert el govern d'Espanya.
6: Y el 15M, pues otra cortina de humo. Aquí lo importante que está pasando aquí es que este señor no quiere la alternancia, que está decidido a que los marroquíes se queden con Ceuta y con Melilla, y eso es gordísimo, porque una vez que hayamos perdido la soberanía en Ceuta y Melilla, ¿cómo se la vamos a negar a Cataluña o al País Vasco?
4: I atents a la manera en què el president del govern, Pedro Sánchez, ha decidit agafar el bou per les banyes en l'últim míting de Getafe, després que Mari

0: Carmen, ixa dona de 87 anys, denunciada a Madrid, enregistrarà un vídeo assenyalant-lo directament. El president no ha dubtat a mirar fixament a la càmera de l'escenari per a llançar un solemne «Mari Carmen, tinc un segon missatge per a tu». Que l'executiu central està treballant, atenció, a contrarrellotge per aprovar demà mateix el decret de llei de vivenda al Consell de Ministres, també ho traslladava. Pues és una sort per a Mari Carmen que la maquinària de l'Estat s'active justament quan hi ha un vídeo viral i una manifestació al carrer, i no durant els últims 8 anys de govern. Una reacció express plena d'humanitat i oportunisme polític per part de Sánchez que, per descomptat, també es pot escoltar.
1: Ayer, Mari Carmen hizo un vídeo y pidió al gobierno de España y en particular a mí el que el próximo martes lleváramos un real decreto ley para empezar a aliviar la situación de emergencia habitacional que viven muchos colectivos vulnerables, personas mayores y también millones y millones de españoles y españolas que sufren también la crisis de la vivienda. Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el real decreto ley sobre vivienda.
2: Com escoltàvem, el president ha volgut enviar-li un missatge a Mari Carmen. Sánchez ignora les crítiques de la gestió de l'habitatge i respon a la pressió del carrer. Ha llançat el compromís referint-se expressament a Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada dimecres passat, i el cas de la qual ha encès les protestes al carrer. Demana als grups parlamentaris que facin un darrer esforç perquè siga convalidat el Parlament. Ha llançat el president des de Getafe, posant així la pilota sobre la teulada dels seus socis al Congrés.
0: Però les respostes a Sánchez i els seus representants arriben de tots els llocs. També els aclariments i el refresc de memòria, com el que va sorgir a l'Assemblea d'Extremadura.
2: El desallotjament de Mari Carmen respon als efectes d'una llei de 1994 impulsada pel Partit Socialista en lloc d'atribuir la responsabilitat exclusiva a un fons d'inversió. Des del Partit Popular es sosté que la legislació d'arrenaments vigent és diferents períodes arrossega marcs legals aprovats pels governs socialistes que no es van modificar posteriorment y ahora tienen les seues consecuencias.
3: Nos solidarizamos con el drama, con el caso de Mari Carmen, pero le tengo que corregir una cosa, no le echa ningún fondo buitre. A Mari Carmen la desahucia un juez en aplicación de una ley que aprobó un gobierno del Partido Socialista cuando usted ni siquiera había nacido. Ya le digo que es un drama que ayer asistimos todos, pero es que la semana pasada hubo una propuesta de ley en el Congreso de sus socios de gobierno, de Sumar, en el que pretendían prohibir que los fondos buitres adquirieran vivienda. ¿Sabes lo que hizo el Partido Socialista? Se abstuvo. Por tanto, ni la culpa es de Ayuso, ni la culpa es de ninguna empresa, sino de una ley que es del año 94. Por tanto, ha tenido 15 años para cambiar esa ley y ustedes no la han hecho.
0: Les veus crítiques surten de tots els llocs. L'exministre socialista José Luis Corcuera també ha afirmat en el videopòscat a Contraluz que Pedro Sánchez no té límits per a romandre a la Moncloa i ha anunciat la seva intenció de votar el Partit Popular com a alternativa política. Aquestes declaracions evidencien el malestar del socialisme històric amb l'actual direcció del partit, a les que s'afegeixen les de multitud d'exdirigents socialistes que alcen la veu en la seva contra.
4: No tiene límite, desgraciadamente no tiene límite, pero no es el problema que él no tenga límite. El problema es que este partido no le pone límites. Por ejemplo, hablamos de la financiación autonómica. Todo el partido ha mostrado su discrepancia, todo el partido, incluso los aquellos líderes del partido que gobiernan en algunas comunidades lo han manifestado rotundamente. No importa un pimiento, absolutamente un pimiento. Primero porque no consultó ni discutió en el seno del partido aspectos fundamentales como es la financiación autonómica. En la época de Felipe González eso no podía haber ocurrido. Bajo ningún concepto. El problema termina o puede terminarse en que el problema no es solo Pedro Sánchez, el problema es el partido. El problema es aquellos que aplauden cualquier cosa que diga, aunque sea contradictoria con la de ayer, el líder máximo. Bueno, en fin, ya hay algunos que le llaman el puto amo, ¿no?
0: La qüestió és que la vivenda continua sent un dels principals maldecaps de la ciutadania i també un dels camps de batalla polítics més encesos entre el govern central i l'oposició.
2: L'últim enfrontament ha arribat arran de la nova plataforma estatal Casa 47. El Ministeri de Vivenda l'ha estrenada anunciant una oferta de 800 vivendes públiques, una xifra que des de Vox consideren totalment insuficient.
0: De fet, el diputat Carlos Hernández Quero ha qualificat la mesura de ridícula i de pur postureig. Acusa l'executiu de Pedro Sánchez d'incomplir la seva promesa de crear 184.000 vivendes i critica que estos pisos ni tan sols estan en les zones on realment hi ha més demanda.
2: Escoltem precisament com ho explicava el mateix diputat de Vox en el Congrés dels Diputats.
5: Vaya papelón el de sumar con la vivienda, ¿eh? 8 años de gobierno, ahora ustedes, antes sus primos hermanos de Podemos, 8 años con la tabarra de que la vivienda sería el quinto pilar del estado de bienestar, 8 años sentando cátedra, dando lecciones, levantando el dedito como hoy, para esto, para montar Casa 47, enchufar a unos cuantos amigotes y ahora que se agota la legislatura, anunciar la friolera de 800 viviendas. Claro que sí. 800 viviendas y montan una tournée por todos los medios y llevan a la ministra y hasta el presidente del gobierno y sean todos golpes en el pecho y están muy orgullosos de 800 viviendas. 800 viviendas, que es lo que hacía una mala tarde la administración pública cualquier año en los 60 o en los 80. 800 viviendas. 800 viviendas en el país que tiene a millones de jóvenes con las alas cortadas porque no se pueden emancipar y si lo hacen están condenados a compartir vitrocerámica, sofá y retrete con desconocidos. Y 800 viviendas. 800 viviendas que ni siquiera son nuevas, que ya formaban parte de un parque existente, del parque descascarillado de la Sareb. Y 800 que no están donde hacen falta, están donde no hay servicios, donde no hay empleo, donde no hay oportunidades, donde no hay comunicaciones, donde no hay demanda. Están en Villarriba de Monte Abajo y ni una puñetera palabra de ningún grupo de los que ha estado aquí sobre el fraude y la inanidad de Casa 47. El fraude y la inanidad de Casa 47, que tal vez deberíamos llamar anécdota 47, ¿no?
0: Però tornem a Ceuta. El rei Felip VI ha fet un pas històric teòricament al capdavant i ha elevat el to de manera contundent davant la greu crisi migratòria que colpeja la ciutat autònoma de Ceuta, expressant públicament la seva profunda preocupació i indignació també per la situació derivada de l'entrada massiva de migrants irregulars de les últimes setmanes. Ja ho va fer també el passat mes d'agost.
2: Segons una publicació de l'Espanyol, el monarca ha reclamat directament a l'Estat l'obligació de garantir la total seguretat de Ceuta i Melilla per evitar que fets d'esta gravetat es tornen a repetir, exigint al mateix temps que es transmeta de forma unida, clara i determinant el suport incondicional de tota Espanya a les dues ciutats autònomes.
0: Es tracta d'un pronunciament d'un calat institucional inèdit, ja que és la primera vegada que el cap de l'Estat realitza una declaració d'esta duresa i transcendència, segons l'Espanyol, des que Pedro Sánchez va assumir la presidència del govern d'Espanya, un moviment que marca un abans i un després en la postura de la corona davant la gestió de les fronteres. Però la polèmica sobre la visita pendent del rei Felip VI a Ceuta continua generant reaccions. L'exdiplomàtic Innocencio Arias va estar una miqueta més contundent en analitzar la situació. En un podcast del diari 20 Minutos, segons Arias, el monarca té el desig express de viatjar a la ciutat autònoma, però és el govern de Pedro Sánchez qui ho està impedint per motius estratègics.
6: Mañana por la mañana. Si es que el rei Felip VI es el jefe del Estado español y hay una crisis brutal, dantesca, apocalíptica en una ciudad española. Si creemos que es una ciudad española, que Pedro Sánchez esté vetando que vaya el rey, pues el rey no ha ido ya porque lo está vetando Pedro.
0: Però els missatges contraris a la gestió sobre l'assumpte de Ceuta també arriben des de tots els fronts. Com no podia ser d'altra forma, sempre es suma la veu díscola del president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, que ha sigut un mes en criticar aquesta gestió.
2: Page ha criticat durament el govern per la seva gestió de la crisi migratòria de Ceuta i per haver tardat un mes a establir formalment un comandament únic per coordinar la resposta de les administracions. El president de Castella-La Mancha ha lamentat que l'executiu hagi reaccionat amb retards després de l'entrada massiva de migrants del 30 de juliol. Diu que el comandament únic hauria estat molt abans si no s'haguera estat ell de vacances, el president del govern, i ha dit que és trist arribar a esta situació.
7: Creo que la opinión en España es unánime. No creo que haya nadie en España que piense que haya habido siquiera respuesta a lo que pasó. La respuesta ha sido evidentemente insuficiente desde todo punto de vista. Creo que lo piensa todo el mundo en España, ¿no? El que piense de otra manera es simplemente que no ha visto lo que ha pasado. Y esto duele especialmente de que se haya producido el incidente de seguridad a comienzo de las vacaciones. A lo mejor ese mando hubiera estado mucho antes de haber sido al final de las vacaciones. Fíjense, y es triste llegar a esta conclusión.
8: Matí Directe, una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
0: I tal com donava a conèixer a Transmedia a través d'Onda Cero, este cap de setmana el jutge Juan Carlos Peinado tanca oficialment la seva etapa en la judicatura. Ho feia ahir diumenge, en complir els 72 anys d'edat, tot just 4 dies després de decretar l'obertura de judici amb jurat popular contra Begoña Gómez, l'exposa del president del govern Pedro Sánchez, un magistrat que ocupava la titularitat del jutjat número 41 de Plaça de Castilla des de l'any 2016 i que va iniciar la seva trajectòria en la carrera judicial el setembre de 1992.
2: El marc legal vigent determina que els jutges tenen la facultat de sol·licitar el seu retir de forma voluntària a partir dels 65 anys, comunicant al Consell General del Poder Judicial amb un marge de 6 mesos d'antelació, un recorregut que si es prorroga, com va fer Peinado, arriba al seu límit i obliga a la jubilació forçosa de manera improrrogable en arribar a aquests 72 anys.
0: Hi ha més coses que tenim que contar, entre elles les que destaquen sobretot com a punts d'actualitat en la nostra comunitat autònoma.
8: Matí Directe, una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
0: Queden 20 minuts per a que siguin les 8 del matí. El Congrés rep 8 dilluns per segona vegada a Salomé Prades i al president de la Diputació de València, Vicent Montpó, per la Dana.
2: La comissió del Congrés que investiga la gestió de la Dana, que va deixar 232 morts, la majoria a València, el 29 d'octubre de 2024, rebrà este dilluns per segona vegada l'exconsellera de Justícia i Interior i responsable d'emergències, Salomé Prades, que està imputada en la causa, i al president de la Diputació de València, Vicent Montpó. Este òrgan, que presidís la socialista Carmen Martínez, va escoltar esta setmana també per segona vegada a l'expresident de la Generalitat i encara diputat autonòmic Carlos Mazón, així com al secretari autonòmic d'Emergències Emilio Argüeso, imputat en la causa penal al costat de la qual fora el seu superior, la consellera Prades. No obstant això, els dos van rebutjar respondre a les preguntes dels comissionats. En el cas de Mazón, perquè segons va dir, els tribunals ja s'han pronunciat, i en el cas d'Argüeso, per la necessitat de salvaguardar el seu dret de defensa.
0: El sindicat de llogaters es va convocar ahir una concentració a la plaça de l'Ajuntament de València en defensa del dret a l'habitatge. La mobilització donava suport a l'acampada de Madrid i reclamava mesures de protecció pel debat del decret d'habitatge.
2: El sindicat de llogateres de València, com estem contant-los, convocava este diumenge aquesta concentració a la plaça de l'Ajuntament per a donar suport a la gent acampada a Madrid i reivindicar mesures per a garantir el dret a l'habitatge. La mobilització convocada a partir de les 7 de la vesprada volia posar el focus en les 48 hores prèvies en la arribada del nou Reial Decret d'Habitatge al Consell de Ministres. La concentració coincidia en l'espai amb una altra activitat oberta a la ciutadania. La representació de notes d'aquest estiu són sarsueles en el camió de les Arts Volant. L'espectacle gratuït i a l'aire lliure començava a les 8 de la vesprada a la mateixa plaça de l'Ajuntament, dins de la seua gira que el Palau de les Arts fa per diferents barris i municipis valencians.
0: També comença, i parlarem d'això avui, la campanya de vacunació coincidint amb l'augment de contagis dels virus respiratoris. La incidència de la Covid ha passat de 52 a 117 casos per cada 100.000 habitants en només una setmana.
2: Este dilluns, com dient, comença aquesta campanya de vacunació contra la grip, la Covid i el virus sincitial que provoca la bronquiolitis. Enguany la campanya s'ha avançat, coincidint amb un augment dels contagis dels virus respiratoris. La incidència de la Covid ha passat de 52 a 117 casos per cada 100.000 habitants en només una setmana, entre el 13 i el 20 de setembre. És més del doble que la setmana anterior. Els primers a vacunar-se seran les persones majors i els col·lectius més vulnerables, com els ancians de la residència de Quatretonda, Vall d'Albaida. Són 35 persones que podran posar-se les vacunes de manera preventiva.
8: Els primers del matí cada vegada en som més.
0: Anem a donar ara una ullaeta a les 7:43 a la resta de qüestions que també afecten al territori nacional. Parlant-vos de que Espanya afronta des de Romania la lluita de l'OTAN. Ho fa en contra dels atacs de drons.
2: L'exèrcit espanyol treballa des de la base de Romania per a frenar l'avanç imparable de les incursions aèries de Rússia en territori aliat. L'objectiu és reforçar la vigilància i protecció de l'espai aeri en flanc este de l'OTAN en plena escalada de tensió per les incursions de drons russos procedents precedents de la guerra d'Ucraïna, segons resumeix un document del Ministeri de Defensa. Els atacs atribuïts a Rússia s'han multiplicat a Europa en el que va d'any, la qual cosa suposa un repte alarmant per a l'OTAN. I Romania és la primera preocupació. La seva proximitat als ports ucraïnesos provoca que les rutes dels drons russos contra el país eslau invaïsquen territori romanès.
8: Tot el que ens uneix cada dia a la teua ràdio. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
9: Emprendre després de la dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llança la segona convocatòria amb dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobreixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en cindy.gba.es.
10: Valencia se anticipa a cualquier emergencia. Aprender a actuar es protegerte a ti y a los tuyos. Súmate al plan de formación ciudadana en valencia.es más segura. Una ciudad preparada es una ciudad protegida. Ayuntament de València, con la colaboración de la Universitat de València.
9: Emprender después de la dana tiene muchísimo mérito. ¿Y ahora? ¿Muchísimas ayudas? La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Emprendimiento, lanza la segunda convocatoria EMDANA para pymes y autónomos. Ayudas que cubren hasta el 100% de los gastos subvencionables y pueden llegar hasta los 20.000 euros por solicitud. Solicita tu ayuda hasta el 30 de septiembre en cindy.gva.es.
11: Acaba el día y comienza el temps per pensar, tranquilamente. Cultura, ciència, pensament, art, creació... Cada nit obrim una hora per a les preguntes i les converses sense pressa.
8: De 12:30 a 1:30 de la matinada, Reis Juan et convida a un viatge molt lúdic. L'hora de la cultura. Enguany, no et farà falta més. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A la plana d'Utiel Requena, 100.9.
0: Poc a poc anem apropant-nos a les 8 del matí d'este 28 de setembre de 2026. Abril Peidro, bon dia.
12: Què tal? Bon dia.
0: No sé què portaran les portades dels diaris, però m'imagine que per ser dilluns i per tot el que està passant ben encarregades.
12: Sí, comencem repassant aquestes primeres planes. En Levante, el Mercantil Valenciano, llegim que demanen una policia turística perquè es complisca l'ordenança a València. La imatge és per a les xiques de València Bàsquet, guanyadores de la Supercopa. Les províncies titula que el teatre principal va prescindir en 2014 de l'empresa que revisava l'edifici i la imatge és també per al València Bàsquet. El diari Información destaca que els jutjats socials ja estan assenyalant judicis per a març de 2030 i el periòdic Mediterrani obre amb el gas, que pujarà fins a 310 euros a 28.000 llars de Castelló. En clau nacional, el País porta en la seva portada que la ràbia dels joves per la crisi de la vivenda pren sol i el Mundo apunta que Delsi es va infiltrar en el govern. Diu, la relació de Z i Lu és el molt millor.
0: Però n'hi ha una qüestió que ens agobia a tots i és cada volta que anem a omplir el depòsit de combustible del cotxe. Això que està ocasionant que alguns decidisquen prendre decisions dràstiques.
12: Sí, està tenint conseqüències. El conflicte del Pròxim Orient ha propiciat que el preu del combustible, com ja sabem, supere els 2 euros el litre i molts dels consumidors opten per fer el canvi cap a l'electrificació. La pujada dels carburants dispara la venda de cotxes elèctrics a la Comunitat Valenciana. Este 2026, la venda de vehicles 100% elèctrics ha augmentat un 22,8%. Dels prop de 85.000 cotxes matriculats, més del 65% es mouen gràcies a l'electricitat. I en concret, en el mes de setembre s'han triplicat les vendes i des d'abril han estat molt per damunt de les expectatives que tenien els concessionaris. Una tecnologia, la dels cotxes elèctrics, que evoluciona a una velocitat de vertigen i que fa que el present ja siga passat. Cada dia s'aconsegueix ampliar els quilòmetres d'autonomia i poder carregar el vehicle un 70% en menys de 5 minuts ja és una realitat.
0: El que ningú pensa és que la llum també està pujant i ho fa més d'un 130 o un 140%.
12: I si no ho pagues per un lloc, tu pagaràs per un altre.
0: I això és la realitat. Bé, si mirem cap al medi ambient, crec que anem a veure algun d'aixòs entorns emblemàtics del nostre territori.
12: Avui anem a la Canal de Navarrés, en concret a la cova Dones de Millares, que torna a estar d'actualitat pels descobriments d'inscripcions romanes de fa uns 2.000 anys. Però el jaciment amaga testimonis de la presència humana des de molt abans, des de la prehistòria. La cavitat, que s'endinsa uns 500 metres baix terra, reuneix restes de diferents èpoques que la converteixen en un enclavament arqueològic excepcional. Escoltem Antonio Ruiz, professor de prehistòria de la Universitat de Saragossa.
13: El que tengamos restos tan importantes, no solo de una época, sino de varias épocas distintas y tan diferentes como puede ser el mundo romano y el mundo paleolítico, la convierte en un testimonio verdaderamente único.
12: La cova ja era coneguda per albergar un dels majors conjunts d'art rupestre paleolític. Entre els gravats que es conserven hi ha un d'una cérvola amb el cap orientat cap a la dreta i les marques de les urpes d'un os de les cavernes, i com que aquesta espècie es va extingir fa uns 23.500 anys, es pensa que els gravats han de ser anteriors. La investigació també ha tret a la llum inscripcions romanes que de moment no es poden mostrar públicament. Es troben a la denominada Sala Santuari i apunten a l'existència d'un culte organitzat a una deessa, en un espai sagrat amb presència femenina. Ruiz destaca precisament ixe paper de les dones en este santuari romà.
13: Las mujeres tenían un rol, y un rol protagonista. Ellas mismas escribían en la pared, o por lo menos dejaron sus nombres en la pared. Y eso es absolutamente excepcional dentro de estos santuarios en cuevas romanos, que están dominados por epigrafía y nombres masculinos.
8: Matí directe.
0: Obrim ara pàgina internacional amb el papa Lleó XIV, que s'ha reunit amb víctimes d'abusos sexuals durant la visita a Lourdes.
12: Sí, el papa Lleó XIV oficiava este diumenge una missa davant d'uns 150.000 fidels a l'esplanada del Santuari de Lourdes, un dels principals centres de peregrinatge catòlic d'Europa, en la tercera jornada del seu viatge a França. L'Eucaristia ha sigut l'acte central del matí, després de la reunió a porta tancada que el pontífex va mantindre amb els bisbes francesos.
14: El coratge de vivre aquesta conversió en primer lloc, per guérir de blessures profundes.
12: Diu el papa que l'Església ha de tindre el coratge per a fer la reconversió en primer lloc i curar les ferides profundes. L'esplanada va assolir la capacitat màxima, segons els organitzadors, que asseguraven que el nombre d'inscripcions per assistir a esta celebració es va acabar ràpidament. La visita a Lourdes va estar marcada també per aquesta trobada privada de la qual parlàvem del papa amb 7 víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església, un dels moments més delicats del viatge. La reunió es va incorporar a l'agenda oficial, a diferència del que va ocórrer durant la visita del pontífex a Espanya, encara que no s'han precisat públicament els detalls d'aquest encontre. Dos dels participants van decidir no revelar la seva identitat. Les víctimes han assenyalat que el fet que el papa les hagi rebut no significa que abandonen les seues demandes.
0: I almenys 70 morts a l'Índia i Nepal després de les inundacions que assoten el sud d'Àsia.
12: Sí, les fortes pluges i tempestes dels últims dies han provocat greus inundacions i lliscaments de terra que han deixat 56 morts a l'Índia, mentre que a Nepal han mort 14 persones i altres 11 estan desaparegudes. Davant d'esta situació, les autoritats van advertir el diumenge sobre l'alta probabilitat que es produïsquen més inundacions sobtades en aquestes pròximes hores.
8: Matí directe. Sergi Olcina.
0: Sete 52, avui obrim un espai molt especial en la nostra graella. Ens parem en el calendari per a viatjar en el temps, perquè tal dia com avui, un 28 de setembre, la història va viure autèntics punts d'inflexió. Preneu un lloguet perquè arrenquem esta màquina del temps particular amb la companyia, com sempre, de Marina Perelló. Marina, bon dia.
15: Molt bon dia, Sergi. Un 28 de setembre ple de revolucions científiques, batalles reals, fites de la cultura i, com no, també amb Segell València. De fet, si mirem arrere, hem de començar viatjant precisament fins a l'edat mitjana, a l'any 1238. Eixe dia, les tropes de Jaume I el Conqueridor aconsegueixen una fita clau. El rei musulmà Saén capitula i es formalitza la rendició de la ciutat de València, obrint les portes a l'entrada triomfal que se celebraria pocs dies després, el 9 d'octubre.
0: El 28 de setembre del 238, durant el setge de València, es produeix la capitulació de la ciutat davant les tropes de Jaume I. Com a senyal de rendició, els musulmans de València eixen el penó de la conquesta en una de les torres de la muralla, la torre d'Ali Bufat, posteriorment coneguda com a Torre del Temple. L'entrada solemne de Jaume I a València, però, es produeix uns dies després, el 9 d'octubre de 1238, data que posteriorment esdevé la gran efemèride valenciana i que celebrarem amb un programa especial, com sempre, des de la Ràdio Autonòmica. De fet, hi ha documentació de l'Ajuntament de València que recull que el 28 de setembre del 1338, just un segle després, el Consell acorda commemorar solemnement el primer centenari de l'entrada de Jaume I establint la celebració anual, una data fundacional per al nostre poble, sens dubte, però la història d'Espanya també va canviar un dia com avui, concretament en 1868. Estem parlant de la coneguda batalla d'Alcolea, on les forces revolucionàries van derrotar les tropes fidels a Isabel II. Aquell enfrontament va significar el triomf de la revolució, la gloriosa, i va obligar la reina a exiliar-se l'endemà cap a França, obrint el conegut com a sexenni democràtic.
15: I si mirem el mapa internacional, la ciència té un deute etern amb aquesta jornada. Ens situem a l'any 1928 al St. Mary's Hospital de Londres. El científic britànic Alexander Fleming descobreix de manera casual una substància capaç de destruir els bacteris. Naixia la penicilina, una troballa mèdica que salvaria milions de vides al llarg de tot el segle XX. Com a contrapunt trist per a la ciència, un 28 de setembre de 1895 moria el gran químic i físic francès Louis Pasteur, pare de la tècnica de la pasteurització.
0: Són fites mèdiques incalculables. També passem a les lletres, al teatre i al cinema, perquè el 28 de setembre també és terra de grans referents culturals. L'any 1924 naixia a Itàlia un dels actors més elegants i universals del setè art, el gran Marcello Mastroianni.
15: Recordem que el gran Marcello Mastroianni ens va deixar interpretacions inoblidables en joies del cinema com la mítica La Dolce Vita o Otto e Mezzo, amb dues sota la direcció de Federico Fellini, a més de la commovedora Una jornada particular al costat de Sofía Loren.
16: No regreses. No pienses en nosotros. No telefones, no escribas. No te dejes engañar por la nostalgia. Olvídate de todos.
0: El seu idili amb els grans premis de Hollywood i la seva empremta internacional van ser extraordinaris. Tot i rodar majoritàriament en el seu idioma, Mastroianni va aconseguir la fita de ser nominat 3 vegades al Premi Oscar com a millor actor principal. Un reconeixement raríssim per a interpretacions que no eren en llengua anglesa. Les nominacions li van arribar per la sàtira Divorci a la italiana, pel drama Una jornada particular al costat de Sofía Loren o por Ojos Negros en 1988.
15: A més, la seva trajectòria va tindre connexions directes amb el nostre entorn gràcies a coproduccions i vincles amb el cinema espanyol. Un dels exemples més clars és la comèdia dramàtica El demonio de los cielos de 1970, coneguda internacionalment com The Pizza Triangle, una coproducció oficial entre Itàlia i Espanya dirigida per Ettore Scola, on Mastroianni va compartir repartiment amb actors espanyols com Manuel Zarzo i Juan Diego. Un treball memorable que, de fet, li va valdre el premi a millor actor al Festival de Cannes d'aquell mateix any.

Mastroianni, i en clau musical i de cançó protesta, cal recordar el naixement l'any 1932 del cantautor i activista xilè Víctor Jara, una veu trencada per la dictadura que va esdevenir un símbol internacional de la llibertat. També cal destacar que un dia com avui de 1968, el mític senzill de The Beatles, la icònica cançó Hey Jude, aconseguia arribar per primera vegada al número 1 de les llistes d'èxits mundials.

0: I tornant a la nostra comunitat autònoma, el món de la música també recorda que un dia com avui, en 1922, moria a Madrid el cèlebre compositor de sarsueles valencià Vicent Lleó i Balbastre, natural de Torrent i autor de la famosíssima obra La corte de Faraón. I en l'àmbit social i polític de la ciutat de València, en 2005 ens deixava Balbina Medrano Aranda, qui va passar a la història per ser la primera dona regidora de l'Ajuntament de València durant l'època de la Segona República.
1: I tanquem la nostra mirada en el món de l'esport on el 28 de setembre ens deixa dos efemèrides de pes per als amants del futbol. L'any 1884 s'inaugurava oficialment un dels estadis més mítics del futbol mundial, el Camp d'Anfield, actual llar del Liverpool Football Club. I quasi una dècada després, en 1893, es fundava oficialment a Portugal el Futebol Clube do Porto, un dels clubs clàssics de les competicions europees.
0: Tot un camí de segles concentrat en 24 hores, que va ser el dia 28 de setembre. Des de les batalles de Jaume I fins als acords de The Beatles. Un dia que ens demostra que cada jornada està plena d'història per recordar. Per cert, només una noteta abans d'acabar. València ja ha escollit les 26 candidates a Fallera Major de València des del 2027. Seleccionades 13 xiquetes i 13 senyoretes en una gala al Roig Arena amb 140 músics en directe i 26 ballarins.
1: El Roig Arena va acollir el dissabte la gala d'elecció de les candidates a Fallera Major de València 2027, en què van seleccionar 13 candidates i 13 falleres infantils per a formar part de les Corts d'Honor de les pròximes falles. Les 26 seleccionades han superat l'última fase del procés, que va començar amb les preseleccions celebrades entre juny i juliol en les diferents sectors fallers de la ciutat. L'elecció d'este passat dissabte obrirà el següent capítol del procés. Entre les 13 integrants de l'acord d'honor hi serà la pròxima Fallera Major de València i entre les 13 xiquetes la Fallera Major Infantil.
0: Les primeres calors i les primeres clarors també comencen a despuntar i tanquem esta primera hora de ràdio viatjant en el temps, concretament fins a este dia com avui, però de 1938. Faria 88 anys que les compliria una de les veus més elegants i immortals del soul i del rhythm and blues, el gran Beanie King. L'any 1961, este home va llançar un ritme universal a l'amistat i a la fidelitat. Toni Cano a la presentació i Òscar Pellicer en la tècnica ens apropen tota la informació de primera hora en el pròxim butlletí de Punt Ràdio. Nosaltres tornarem en 4 o 5 minuts. Potser esta siga una d'aixes cançons més susceptibles de ser una peça d'agraïment.

0: Són les 8 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Es mantenen les mobilitzacions desencadenades pel desnonament de Mari Carmen, sobretot a Madrid, on centenars de persones continuen acampades a hores d'ara a la Puerta del Sol.
2: Pensem que és una reclamació molt necessària. Estava ja tot molt pendent d'esclatar.
3: Nosotros, la verdad, es que hemos venido pacíficamente y pensamos que sea así durante toda la acampada.
4: Sí, hay muy buena generosidad también por parte de toda la gente que está, o sea, que está aquí trabajando.
5: Me parece que ha tardado demasiado en movilizarse la gente.
1: O decret Mari Carmen o resposta social, ho explica Alicia del Río, portaveu del sindicat de llogateres de Madrid.
6: Para que este punto de inflexión sea el inicio de la conquista en nuestro país del derecho a la vivienda. Evidentemente tiene que salir este martes este decreto y si no, que se planteen si tiene sentido la continuidad de este gobierno.
1: A ir a València, a la plaça de l'Ajuntament, també ja que va haver una concentració en protesta pels desnonaments i per a reclamar una nova llei de l'habitatge. A la crida que, amb només 4 hores d'antelació, feia el sindicat de llogateres, s'hi han sumat assemblees i moviments veïnals. De moment, no s'hi han quedat acampats, com han fet a Madrid, però no abaixen les mobilitzacions amb la vista posada en el dia de demà, dimarts, quan es farà el Consell de Ministres. Així ho deia ahir Andrea Aleixos, portaveu del sindicat de llogateres de València.
7: Si el dimarts no s'aprova un real decret amb mesures contundents que sí que canvien la vida a les llogateres, igual ahir estarem parlant d'una altra cosa, però avui farem la nostra xerraeta, soparem i on anirem.
1: També els partits tenen la vista posada en aquest Consell de Ministres de demà dimarts. El president Pedro Sánchez assegura que el govern espanyol està treballant a estall per a tirar avant el decret. Li ho ha dit directament a Mari Carmen en un acte de partit este diumenge.
8: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contra reloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda. Y pido...
1: Per la seva banda, Sumar, el soci de govern del PSOE, amenaça que podrien alçar-se de la taula del Consell de Ministres si no s'aproven mesures contra els fons voltor. Des de l'oposició, el Partit Popular demana directament la convocatòria d'eleccions. Avui estarem pendents també del Congrés. Les conselleres d'Emergències, Salomé Prades, i el president de la Diputació de València, Vicent Mompó, compareixen en la Comissió d'Investigació de la Dana i acudixen per segona vegada. Mompó hi va compareixer el novembre de l'any passat i Prades un mes després. Tot i acollir-se al dret a no declarar, Prades va reconèixer errades i va defendre la seva actuació. Primera compareixerà Mompó a partir de les 11 i Prades ja de vesprada a les 3. A casa nostra, al migdia, a les Corts, tindrà lloc el debat de política general, el primer de Pere Llorca com a president i l'últim de la legislatura. Està previst que el president Pere Llorca anunciï baixades d'impostos o mesures per a millorar els resultats en educació. Arriba a este debat sense que s'hagi confirmat el seu nom com a candidat a la presidència de la Generalitat. L'oposició, Socialistes i Compromís, aprofitaran per a presentar-se com a alternativa de govern. Per cert, avui es reunirà la Junta Directiva del Partit Popular amb l'objectiu de donar llum verda a la celebració de diversos congressos autonòmics i provincials de cara als comicis de l'any que ve. Aparcat queda, això sí, de moment, el Congrés del Partit Popular de la Comunitat Valenciana. No està previst que de l'executiva de demà isca la ratificació dels candidats de les eleccions autonòmiques. I en els esports, futbol, avui a la una del migdia, serà presentat oficialment Javier Aguirre com a nou entrenador del València. Gemma Millán, bon dia.
9: Ja de vesprada, a les 6, l'equip tornarà als entrenaments després del dia lliure d'ahir per a preparar a consciència el partit davant del Racing de Santander del dia 11 d'octubre. Un enfrontament per al que Aguirre podria recuperar Mukhtar Diakabi, que va ser la gran novetat divendres en tornar al grup després de la lesió que va patir a l'adductor en el partit contra el Barça. Per altra banda, esta vesprada tanca la jornada de segona el Castelló a Butarque. Els de Pablo Hernández necessiten guanyar el Leganés si volen recuperar el lideratge.
1: Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 9 en punt. Es deixem amb la segona hora del programa Matí Directe, amb Sergi Olsina.
0: Apunt Ràdio, notícies. Olem a mar, sonem a festa, parlem com tu parles. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
10: Emprender después de la DANA tiene muchísimo mérito. Y ahora, muchísimas ayudas. La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Emprendimiento, lanza la segunda convocatoria EMDANA para pymes y autónomos. Ayudas que cubren hasta el 100% de los gastos subvencionables y pueden llegar hasta los 20.000 euros por solicitud. Solicita tu ayuda hasta el 30 de septiembre en cindy.gva.es.
11: La Llei d'Habitatge diu que quan acaba el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden pujar. I que si en la teua zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. Això i molt més, diu la Llei d'Habitatge. Aplicar-la depèn de la teua comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
12: Laura está pensando en poner paneles solares en la azotea de su casa para producir la energía de toda su comunidad. Maite y Ricardo, en cambio, apuestan por la innovación para impulsar su empresa familiar. Como Ana, que está buscando nuevos clientes en el exterior para crecer tanto como lo ha hecho la startup de Álvaro, gracias a las mejoras en su área industrial. Cuando una bombilla se enciende, no deberíamos dejar que se apague. Y va de más, sí. Contigo, para hacer realidad tus proyectos. Generalitat Valenciana.
10: Emprende després de la DANA té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llança la segona convocatòria EMDANA per a pimes i autònoms. Ajudes que cobreixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en cindy.gva.es.
13: Perquè l'esport és molt més que un resultat. Són els nervis abans de començar, l'alegria de la victòria i el suport incondicional en la derrota. És la teua passió i és la nostra. Viu l'esport des de dins. Alça la veu i suma't amb Dani Hermosilla a la ràdio de tots. Esports a punt. La teua mitja hora diària de passió esportiva en estat pur. De dilluns a divendres a les 8:30 de la vesprada.
14: Perquè tu també jugues este partit.
13: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
15: Quan comença l'època de pluja i en cas de no tindre un sistema d'evacuació d'aigües, no estaciones el cotxe en aparcaments subterranis. Tampoc intentes baixar a per ell en cas d'estar allí. Evita aparcar també en carrers on hi haja pendents pronunciades, per on s'allibera l'aigua de pluja. I si pots, dus-lo a un lloc elevat. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. A Punt Ràdio. A Benicarló, 92.0.

0: Ara estàvem parlant de salut en les persones, però també podem parlar de salut animal, que va lligada a la de les persones. Això no ho tenim clar en moltes ocasions. De fet, els veterinaris, i ara la nostra convidada mos ho podria dir, prenen certes mesures per a que a ells, entre altres coses, mira, el tema dels paràsits, que és el de que parlarem avui, també tenen ixe punt de responsabilitat, per exemple, d'anar desparasitant-se de tant en tant per a que, bueno, si et ve algun animalet o alguna persona, que persones també tenen cucos, per dir-ho d'una forma, diguem, familiar i també col·loquial, no se'ls apeguen. I, a més, els cucos apareixen de les formes més inverosímils que puguem imaginar. Marta, com estàs? Bon dia.
1: Molt bé, bon dia. Avui no t'havia saludat encara, eh?
0: Ja, heu fet aixina com un poquet de... No ho sé. O no s'heu alçat a la mateixa hora, o jo m'he alçat abans que ningú, però el programa ha començat igual.
1: Ha començat igual. Sense que jo estiguera, que sí, fort,
0: sí, sí, sí, sí.
1: Encara estic un poc pensant en per què te passa això, ha dit la dona que...
0: Inverosímils que puguem imaginar. Marta, com estàs? Bon dia.
1: Molt bé, bon dia. Avui no t'havia saludat encara, eh?
0: Ja, heu fet aixina com un poquet de... No ho sé. O no s'heu alçat a la mateixa hora, o jo m'he alçat abans que ningú, però el programa ha començat igual.
1: Ha començat igual. Sense que jo estiguera, que
0: sí,
1: fort,
0: sí, sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí.

0: del cul és algo que no puc suportar.
1: I prou
0: no
1: sé que et diguen que et poses relaxat per a que et poses sí. més dur, clar.
0: No, no, però penseu en ixe moment. Saludem a Carme Soler,
1: bueno,
0: que estem.
1: Bueno, ja sí, per favor.
0: Carme, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: La directora de l'Hospital Veterinari de la Universitat Catòlica de València. És ixe moment en el que... És que és un moment molt tens. Ixe que dius que està ahí, que te, en el cotompel, que te peguen, que tal, que no sé què.
2: Sí.
0: I esperes a ixe de...
2: El recorde perfectament, sí. perquè de menuda
0: això
2: va passar
0: una, això és una tensió innecessària que patir-la.
2: Sí. Compartís totalment la teva experiència.
1: Ah, pues a mi m'agrada.
0: Que el punxen.
1: Sí, que m'encanta.
0: Estàs que és rara com és.
1: M'encanta que traguen sang.
0: Sí.
1: M'encanta mirar quan
0: I el mires quan el trauen sang.
1: Però és que me flipa. De fet, em vaig fer donant de sang, ja la gent no ho entén, em vaig fer donant de sang ja fa anys per l'experiència d'estar ahí mirant com posaven l'agulla, mirant com entraia la sang i la gent no ho entenia. Jo, no, ja ha acabat, com era mig litre, i jo, ja ha acabat, i em diuen que no és normal, que no, o sea, lo meu no és normal. Bueno, estem en este programa un poquet...
0: No, a veure, està la gent esta que li diuen no mires per si el mareges, i a Marta li diuen...
1: M'encanta. M'encanta, en sèrio. No, sí. també serà un, no sé, el retrauma, no sé què serà això, però o igual era una rata penal, una altra vida.
0: A saber. No sé. De totes formes, t'ha de dir una altra cosa contrària i, a més, això Carme pot ratificar-ho, que és cert. Vaig a gastar una paraula que no deuria, però... I lo cachondos que mos posa, vore uns bons canuts
1: sí, sí,
0: a l'hora de dius, posar una via a algun dels animals. Això que sí, sí, injurgites sí. i fas plop i dius... Que bé vaig a punxar esta.
1: Sí. Una sonrisa.
0: Sí, el mal és que això se m'ha extrapolat a les persones. Perquè n'hi ha...
1: Vore la mena,
0: Sí, sí, vore la mena i sempre estic dient-los... I ens diuen, no parles d'això, i jo els dic...
2: Bona vena, mira
0: quins canuts que té. Això passa en els, en els animals.
1: Tant.
0: En fi, però ja tindrem temps de parlar d'aixes coses, perquè avui no anem a parlar d'això, anem a parlar dels cucos per dins i per fora.
1: Aprofitant que és dilluns, anem a encetar cada setmana una secció veterinària, estem encantats que estigues amb nosaltres, Carme.
2: Moltes gràcies.
1: Per a il·lustrar-nos amb els teus coneixements i cada setmana una cosa, quan hi ha tants temes, acabem d'encetar la tardor i anem a parlar del que comentaves, no, Sergi, de la desparasitació interna i externa, tant de gossos com de gats, perquè, clar, la gent es pensa...
0: I d'altres animals, perquè tots
1: sí, òbviament, sí, conillets, és més comú, no? Estàvem comentant, però sí, tots els bitxers que tinguem a casa. Comentàvem, a passar l'estiu, la gent es pensa, molta gent, que només hem de posar la pipeta a l'estiu perquè sí, perquè fa calor, les puces, les garrapates,
0: de fet, en guany ha sigut, i mos corregirà, Carmen, un any especialment difícil perquè va ploure molt en la tardor, correcte, va créixer molta brossa, la brossa es va secar i sobretot en quant als paràsits externs han molt proliferat humitat. Cosa mala. Fins i tot han hagut comarques en esta comunitat de les que coneixem que han tingut plagues de caparres sense anar més lluny.
2: Sí, i tant. Com deies, és un tema molt important tant per a les mascotes, que és el que ens preocupa principalment al programa ara, enfocant-ho a la desparasitació, però com deies abans també, té una transcendència per a les persones i per a l'entorn, perquè... Com estaves dient abans, la salut de les mascotes també afecta a la salut de les persones i també podem ajudar a mantindre un entorn més saludable i un control d'aquestes plagues que comentaves. Això té un concepte que es diu One Health, que fa uns anys ja que a nivell internacional està prenent importància, i és aquest concepte d'una sola salut que hem de cuidar a les mascotes, a les persones i a l'entorn per aconseguir un benestar comú per a tots i per a la societat.
0: És que a voltes se'ns oblida que n'hi ha malalties que les compartim les persones i els animals, les zoonòtiques, sense anar més lluny.
2: O sigui, sí.
0: I mos pensem que no, és que això és cosa exclusiva només que té el gat o el gos. És que n'hi ha voltes en què t'esguiten a tu. Fins i tot les manies, que no tenen incidència en persones, però també existeix.
2: Precisament això, el tema de la desparasitació afecta moltíssim, hi ha moltíssimes zoonosis que venen originades per paràsits, com deies, el tema de la lismània tan comú i endèmic així a València i a les zones més humides, que necessitem d'un vector que es diu un flebotomo, que és una espècie de mosquit.
0: El mosquit, sí.
2: Que clar que sabem que hi ha tant a totes les zones més fresques de l'estiu, no? I la Leishmania comporta pues, molta malaltia per als animalets, per als gossos sobretot, i després les conseqüències també són bastant greus si no es controla a temps, perquè afecta a molts òrgans,

0: Sí, a voltes en conseqüències. Avui en dia no mata, però si se te'n va una miqueta de les mans, sí.
1: Fa molts anys era prou letal, farà 25 anys, 30 anys, quan un animal agarrava l'ismània era com, ostres, ja no anem a tindre el molt de temps. Ara, per sort, ja es pot cronificar, així també moltes alternatives de prevenció, i també en podem parlar un ratet ara, en este temps.
0: De tractament, sí. Saps que s'enfaden en mi la gent quan el personal es gasta, pues ahora tú, el personal es gasta molts diners a voltes en pastilles, en pipetes, sí, en collars i en tot lo indescriptible. I a voltes explicar-los que per molt collar que porten o per molta prevenció que tinguen, una puça, una puça arriba, la puça caurà, morirà,
1: correcte,
0: però a lo millor en ese moment el pica i t'ha fotut.
1: Correcte.
0: I quan els dius, és que la protecció 100% com a tal no existeix, ai, ara... A mi m'han muntat pollastres de dir, però escolta, sí, que ho ha tractat, que ho hem estudiat, que està ahí, no?
1: Correcte.
0: I aquestes coses passen, però per no s'assumeix.
1: Sí, per això també la idea de que una única pastilla aprofita per a tot, o una pipeta aprofita per a tot, o una vacuna aprofita per a tot, no és així.
2: Clar.
1: Hem de veure quin animal tenim, en quin entorn està vivint, i quina és la millor alternativa per a ell. Per això no n'hi ha una opció, un tractament
0: sí,
1: únic,
0: un mètode infal·lible i individual, clar.
1: Sinó que sabem que, mira, pues, no és el mateix tindre un gat que viu sempre a casa,
2: exacte,
1: que també té riscos, encara que n'hi ha molta gent que es pensa que no, però no és el mateix risc que un gos que viu a un xalet, en una zona on hi ha rius, etc., pues la protecció ha de ser molt distinta i s'ha de personalitzar, i ahir el veterinari pues sí que aconsella personalitzadament, que és el més interessant.
0: Mira, l'última d'elles va ser precisament per un gat en el que em va dir, era un gat indoor, suposadament un gat indoor, que són els que estan dins de casa, són els que no ixen, els meus, per exemple, que són de clausura, es falta per pastissells d'estos de Santa Clara només, així n'estan els col·legues. Però pues li poso un collar, li vaig dir, mira, jo l'últim que faria seria posar-li un collar primer, perquè els collars per als gats són molt perillosos, es poden enganxar en qualsevol lloc. Bueno, ja que tema aprofite per a dir també, m'imagino que Carmen estarà d'acord, i tu com a gatera també, que alerten els estors, els cordons dels estors, i les finestres abatibles estes d'avui en dia, que els gats es queden atrapats i alguns d'ells palmen atrapats en les finestres. Que és comptes aquestes coses i no el creu la gent. Però li vas dir, dona-li una pastilleta que li aprofitarà per dins i per fora, al gat no li afecta, a més si la pots mesclar en el menjar i t'ahorraries el disgust.
1: Correcte.
0: O de la pipeta, que n'hi ha molta gent que no sap que les pipetes s'han de diferenciar entre gossos i gats, que
1: això
0: pots matar a un gat,
1: sí.
0: Entre altres coses, i també el tema de que s'enganxarà en algun lloc. I és molt difícil fer comprendre aquestes coses.
1: Sí, perquè precisament el que estaves dient, els collars, no podem gastar un de gos per a un de gat, les pastilles exactament igual, de fet, com tu deies, hi ha algunes que són tòxiques i que podríem envenenar-los
0: i letals,
2: sí.
1: I tindré un bon disgust pensant que anaves a fer una cosa bona i acabar en una greu situació.
2: Carme, per a la gent que ens està escoltant ara mateix, que segur que la majoria tenen mascotes a casa, a veure, estaves comentant i diferenciant abans entre l'animalet que està sempre a casa, no és el mateix un gos que és tots els dies, un gos que viu a un xalet, a una casa de camp, no és el mateix el gat que tenim, Sergi, i els gats que tenim a casa. Cada quan és recomanable aquesta desparasitació tant interna com externa, com a mínim cada canvi d'estació segur, no?
1: Sí, mira, abans es ha anat canviant molt perquè per sort també tenim més informació cada vegada i també sabem quan duren cada un dels tractaments. Aleshores, hi ha alguns que són trimestrals, que tenen una duració trimestral i el posem cada 3 mesos, però normalment no és suficient este i l'hem de combinar amb uns altres que són mensuals. Aleshores, moltes vegades anem combinant les pastilles trimestrals amb la pipeta mensual, igual que també és molt important que siga a través del veterinari, perquè també podem crear resistències. Aleshores, igual també hem d'anar combinant diferents tipus de pipetes per no crear resistències i anar vigilant i anar fent controls de salut.
0: Tot aquí hi ha tractaments de xocs, per exemple. Jo recordo més d'una ocasió haver estat en l'hospi o en alguna de les clíniques, el famós frontline, l'esprai, que t'ha arribat algun animal, siga d'on siga, potser arribar del carrer o d'una prote per les condicions en les que poguera estar, o una infecció d'estes totals.
1: Sí.
0: pèls i posar-lo, Carmen, entre coses, damunt d'una superfície blanca o damunt de tovalloles d'estes i tirar-li el front line i caure els bitxos, les puces, com si foren formigues, no? I això la gent no ho ha vist, però per, vegeu la importància de lo que pot haver amagat baix del manto d'un animal sense que tu sàpigues i les conseqüències que pot tindre.
1: Exacte, perquè de vegades certs paràsits interns moltes vegades cursen amb diarrea, però hi ha altres que no, que són més silents i l'animalet, el pacient, en aquest cas, està malalt, però no manifesta.
2: Clar.
1: Aleshores, és important previndre i és important revisar que estiga sa, perquè moltes vegades són asimptomàtics, no manifesten i sí que tenen. Igual que hi ha moltes vegades que poden tindre puces i comencen a rascar-se i mires i no les veus, però no significa que no estiguen. Aleshores, hem de tractar-les.
0: Claro. I dels paràsits externs als interns. A molts els ha vingut el cas de és que li han trobat cucs en el cor o en altres parts. Bueno, la famosa filària, que són com si foren... com diríem, com si foren espaguetis o tallarins, no?, que es reprodueixen de forma desmesurada, per exemple, en el cor dels animals, i això és un paràsit, realment, per al que es pot previndre, però tampoc acabem de tindre-ho clar, només quan mos ho expliquen i ho tenim damunt en les seues conseqüències.
1: Així a València també tenim filària, encara que no amb la mateixa presència que ho tenen, per exemple, a altres zones del
0: perquè país. Perquè això va per comunitats, depenent de la climatologia o de l'orografia o de l'entorn que tenen al voltant, prolifera una malaltia més o
1: però
0: altra.
1: Però perquè el facis una idea, bueno, ja ho coneixes, que tenim la microfilària que va per dins la sang i després, quan es fan adults, s'acantonen al cor i, clar, poden provocar trombos, poden bloquejar la circulació i evidentment inflamen també a nivell cardiovascular. I a l'hospital, per exemple, hem fet intervencionisme cardíac d'arribar a entrar al cor per una via i anar traguent estos espaguetis que tu dius un a un que estan acumulats.
0: Sí, però el cor plenet, o sigui, realment ple d'estos
1: d'estos quasi filles. Col·lapsat.
0: Que
2: ves quedaran després, no, els animalets?
1: Sí, bueno, sí, clar. És complicat perquè també el tractament que els mata també ha d'anar a poc a poc, perquè si no també pot provocar problemes. Aleshores, són pacients que venen, ho traguem, però després estan uns dies hospitalitzats per estar vigilants que no entren i que no col·lapsen i que no caiguen.
2: I quins altres, Carme, paràsits teníem així a la Comunitat Valenciana, aquesta zona humida, aquesta zona que, mira a quin dia estem avui i la calor que fa encara.
1: Sí.
2: Vull dir, a banda d'estos espaguetis...
0: No, sobretot els de dins, que són els que
1: però, per exemple,
0: no es veuen.
2: Què més tenim?
1: D'un que no es parla molt és de la leptospira.
0: Sí.
2: Què és això?
1: La leptospira també és un paràsit que està i es manifesta sobretot en zones d'aigua. Per exemple, quan vam tindre la Dana, era un paràsit que teníem que tindre molta, molta cura. A les vacunes està la leptospira, està la vacuna contra la leptospira, però per exemple dura 6 mesos, mentre que la vacuna normalment és anual. Aleshores, si és gent que viu en una zona endèmica de leptospira, igual podria recomanar-se 2 vegades la vacunació
2: està
1: a l'any
2: clar.
1: I no una, com tenim tots en ment.
2: Exacte.
1: No? Hi ha molts tipus de paràsits, molt distints. Els coccidis, per exemple, de vegades passen desapercebuts i donen moltes diarrees cròniques, recurrents, que van apareguent de repent. Ai, avui he tornat a fer un poc mollet. Avui una altra vegada mollet. I de vegades són paràsits que, clar, que no els maten.
0: Els paràsits intestinals que tenen tanta incidència, veritat,
1: correcte,
0: Carme?
1: Sí. Que no els maten, però fa que estiguen malament, que no mengen bé, que els nutrients no s'aprofiten igualment. I al final també són animals que a lo millor estan més irascibles, no estan tan tranquils perquè els fa mal la panxa, o que el pèl, per exemple, el veus que no està molt brillant perquè no tenen una bona nutrició, perquè tenen l'intestí molt, molt afectat.
0: Sobretot en cadellets.
1: Correcte.
2: Sí,
1: sí, sí, en cadellets, fins que es fa un coprològic i apareix negatiu, normalment si venen d'una casa on la, la mare ha estat molt ben tractada, tenim menys risc, com totes les coses, però si venim de criadors, de llocs desconeguts, de protectores, que no és que no ho facin bé, sinó que tenen tanta casuística i tanta entrada d'animals nous que és molt difícil portar-ho a ratlla, ahí hem d'insistir molt i desparasitar molt, i sobretot abans de la vacunació, perquè no interferisca un tractament en l'altre.
0: Mira, fa un moment parlàvem amb l'anterior convidada de la importància dels tests, en persones, però també en animals. Una de les recomanacions sempre és l'Ehrlichia rickettsia Leishmania, no? Que això ens podria, sobretot si ho farem de forma periòdica, com les persones, també hauríem de fer-se el de VIH, perquè mai sabem en el que ens podem trobar, sense portar una vida díscola, ens avançaria i ens lliuraria de molts problemes en els nostres animals.
1: Sí, sí, de fet, cada vegada més està intentant conscienciar-se a la gent que abans de tractar s'ha d'intentar diagnosticar, perquè si no tenim el diagnòstic podem primer prioritzar en una altra cosa que no siga la necessària i després que posem un tractament que siga contraproduent per a la malaltia principal que desconeixíem que estava patint. Aleshores, els tractaments sí que han d'anar idealment després d'un diagnòstic, i estos tests diagnòstics cada vegada ajuden més. Cada vegada hi ha més tests que es diuen SNAPs, que són ràpids, que es fan en una goteta de sang i apretes.
0: I els ELISA i tal, no?
1: Sí. Després n'hi ha altres diagnòstics que s'han d'enviar al laboratori i tarden algunes hores més. I igual ahir s'ha de jugar també amb la gent que puga un dia anar a fer el diagnòstic i el dia següent o al cap d'uns dies anar a la vacuna, per exemple, amb la Leishmania, no? Ahí sí que és molt, molt important diagnosticar que està lliure per poder vacunar posteriorment, i no ho podem fer el mateix dia.
2: Quan s'ha de començar a preocupar la gent que no ha desparasitat el seu animal? És a dir, comentaves abans, això és diarrees contínues i ser malestar, però a banda, per exemple, en el cas dels gats, i així en donaràs també la raó, Sergi, sempre manifesten els símptomes massa tard.
1: Molt tard.
0: Sobretot perquè ells són animals presa, i demostrar la seva vulnerabilitat és un factor importantíssim. El dones compte sempre tard.
1: Sí, això era una cosa que també volia insistir.
0: Però ocultar la simptomatologia.
1: Correcte, que les famílies que tenen gats no han de confiar-se de sembla que no tinga res, sinó fixar-se molt quantes vegades van a orinar, quantes vegades van a fer també les seves necessitats, com estan moguent-se, si de repente s'amaguen més, si de repente sempre els podies rascar, els podies tocar i ara ja no volen, perquè aquestes xicotetes coses poden donar-nos l'alarma. Aleshores, un vòmit, n'hi ha gats, per exemple, que igual necessiten també de la malta per el pèl que van llepant-se, etc. Però si tenen uns vòmits acumulats, per exemple, també és molt important veure que no perguen pes.
2: Clar.
1: Que aleshores sí que ja és preocupant. Aleshores, si arribem a donar-nos compte que han perdut pes, ja porta temps, ja portem temps de desavantatge,
2: de
1: no? Ja arribem tard, sí.
2: I quines són aquestes malalties que poden manifestar-se en cas que la gent no desparasita els seus animals? Parlem, per exemple, dels gossos, ara.
1: Sí, els gossos de desparasitar, tots els que hem estat parlant. La Leishmania, però després també els paràsits interns, els nematodes, que són estos cucs, estos de forma de cucs, els coccidis, que són més xicotes, ja són microscòpics, estos no es veuen, i després intestinals n'hi han molts més, però, diguem, estos són com les grans famílies, no?, de cucs i dels microscòpics, i després els externs, com les puces, les caparres, que de vegades no fa falta que veiem que té caparres, sinó de vegades eixim pel camp, la caparra ha pujat, ha mossegat i normalment es queda, però de vegades inclús rascant-se la podrien soltar, però sí que poden haver transmet. Aleshores, és important la prevenció.
0: Sobretot perquè n'hi ha un factor a destacar, esta gent, sobretot els gossos que són els que isquen al carrer, sempre estan olfatejant, llepant i arrimant-se a tots els llocs on no haurien d'arrimar-se, i ahí arrepleguen veritat, ahí arrepleguen tot el que no està escrit. I això és una cosa que haurien de tindre en compte també la gent, que, ai no, però si és que li agrada, no li agrada, no tinc una miqueta de compte, que a partir d'ahí pot agarrar ell i tu tot el que no et pugues imaginar.
2: Una curiositat que tinc jo, perquè aquesta pregunta me la fa molta gent també, com a alimentadora de gats, de colònies, felines i això. Quan un gat, un gos, té una caparra,
1: sí,
2: li l'han d'estirar o hem de posar-li el producte o la pastilleta sense estirar-li la caparra?
1: Clar, no deuríem d'estirar directament perquè podem deixar el cap de la caparra dins. I crear després reacció i
0: la infecció. Llengua eixa que té forma de serreta i que no pensem que se pot quedar allà estacat.
1: S'ha d'intentar que la caparra solte o llevar-ho de manera amb unes pinces per a assegurar-nos de llevar tota la caparra i que no es quede a una part.
0: Que ja que estàs dient, i per acabar, quines són les coses que normalment fem mal a banda de llevar les caparres com no toca, el posar les pipetes a qui no toca, com per exemple les permetrines i tot això, que poden matar a un gat, i a més en els hospitals i en les clíniques els hem vist en convulsions i en un estat realment fotut, i que no hagin mort precisament per això, però que són coses que no fem bé.
1: Mira, com la majoria de les famílies sabran, però per als que són novençans en aquestes coses, les pipetes, per exemple, estan adaptades per als pesos. Aleshores, si posem també la pipeta que és adequada, però no a la quantitat que correspon, tampoc protegeix.
2: Clar.
1: Aleshores, si la nostra mascota pesa 4 quilos, pues ha de ser la que toca. Si em pesa 30, no puc posar-li ni la de 30 als de 4, ni la de 10 als de 30. Això és també important per tindre la dosificació que toca. Després, també saber que com s'ha d'absorbir a la pell les pipetes, ni la dutxa uns dies abans per a que no estiga humida, ni uns dies després, sobretot, perquè encara està fent el producte. Si no,
0: per què?
1: Correcte, estem tirant el producte i estem desprotegint d'això que pensàvem que estàvem fent bé.
0: I una cosa important, que barats no van, eh?
1: No.
0: Cap de tots ells.
1: Clar, al final tota la investigació i tot el que es fa pues, costa els diners, i sabem que en medicina humana hi ha molta subvenció de tots els fàrmacs que nosaltres hem de consumir, per sort, i per als animals encara no ha arribat ninguna subvenció, i de fet, com sabeu, els impostos tenim el 21% d'IVA, encara que tots els veterinaris lluitem per tindre la rebaixa i que siga, ja que és tan important la salut dels animals per a les persones, que la rebaixa de l'IVA siga per a ajudar també a la salut de les persones gràcies als animals.
2: És un altre tema, per a parlar.
0: El polític que tira endavant el tema de les assegurances i la semi, funció pública veterinària, ixe dia qui ho faça s'emportarà, mai millor dit, el gat a l'aigua. Sí. Bé, Carmen, tens que tornar al hospital de la Catòlica, però ens veurem més endavant perquè continuaràs venint. Gràcies.
1: Un plaer. Bon dia.
0: Adéu, fins ara. 9:48, encara un parell de cosetes més abans d'arribar a les 10 del matí d'este 28 de setembre de 2026.
3: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: Emprendre després de la dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llança la segona convocatòria en dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobreixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en cindy.gba.es.
5: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
6: Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà?
7: Perquè a esta casa considerem que les tradicions deuen perdurar. Les falles i totes les nostres festes són una cosa gran. Coneix-les.
8: Farem el possible per a mantindre-les vives i perquè seguisquen formant part de les nostres vides.
7: Les nostres festes, la nostra gent, la nostra història. La Flama, amb Loren Donat, a Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A Sagunt, 102.2 i 94.5. Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660-78-39-80.
0: Ràpidament, és qüestió de saber què ens conten els nostres companys de les diferents portades locals i comarcals. Anem a començar ràpidament a saludar a la gent de Vinaròs, on està Emili Fonollosa en Vinaròs News. Emili, bon dia.
9: Bon dia des de Vinaròs News. Anem amb els titulars dels reportatges, notícies, informacions i d'altres coses que oferim en la nostra web. Per exemple, comencem amb un reportatge sobre l'escultura del Sagrat Cor que es troba a la zona de la Torre Ballester. Tenim també informació gràfica sobre les obres del Centre de Salut, el Pavelló i el Refugi Climàtic que es fan a Vinaròs. La revista Saó dedica el seu últim número a Maria Conesa, una artista de Vinaròs que va triomfar a Mèxic. Per altra banda, la morellana vinarosenca Mapi Amela ha participat en un debat sobre dones i diners davant de més de 1.200 emprenedores en l'aniversari de Woman Rocks a Madrid. La Mutxeranga de Vinaròs ha participat també en els actes de la Carta Pobla d'aquesta localitat. Un article d'opinió dins de la secció Vora l'Ebre es titula Què passa amb les terrasses? De Joan Ferrer. Més informacions. 14 bandes en la trobada comarcal celebrada a la Jana. El futbol vinarosenc homenatja un dels seus millors jugadors, que és Joan Agustín Ferrà. Fidelitat a un restaurant 50 anys després. Una informació curiosa. Un passeig per la història de Vinaròs per celebrar la Carta Pobla. Va ser una visita guiada d'aquest passat dissabte. En marxa, la marxa, valga la redundància, contra el càncer prevista per al 18 d'octubre a Vinaròs. Peníscola presumeix de gastronomia de cinema en una fira amb degustacions i show cookings en directe. El Partit Socialista de Vinaròs ha celebrat la Carta Pobla amb polseres commemoratives. La Fundació Caixa Vinaròs ha acollit una nova conferència de ciència a prop. Vinaròs renovarà la gespa artificial dels camps de la ciutat esportiva amb 450.000 euros. De Benicarló també informem que distribuïeix aquesta població 2.200 agendes escolars entre l'alumnat de primària. Benicarló també inicia el procés de renovació dels representants de primària al Consell Municipal d'Infància i Adolescència i aquesta població, a més, renova el clavegueram del carrer de Santa Teresa. Res més.
0: És suficient per a donar pas, en este cas, a Hugo Moreno, que ens conta el que porta el periòdico d'aquí. Hugo, bon dia.
10: Bon dia. Repassem les notícies més destacades d'este cap de setmana a la Comunitat Valenciana. Comencem amb bones notícies. Els parcs naturals de la comunitat han tingut un estiu de rècord. Més de 94.000 persones se'ls han visitat, prop d'un 20% més que l'estiu anterior, amb el Penyó d'Ifac com a espai més visitat. En l'àmbit institucional, la Generalitat ha anunciat dos importants línies d'inversió. Per una banda, la Conselleria d'Agricultura ha destinat 9 milions d'euros a modernitzar els regadius valencians. Per una altra, la Conselleria d'Educació mobilitza més de 3 milions d'euros per a 5 projectes d'innovació educativa de cara al curs vinent. No podem oblidar les falles. El Roig Arena va acollir dissabte la gala d'elecció de les Corts d'Honors de les Falles de València 2027. Es van triar 13 candidates a Fallera Major i 13 a Fallera Major Infantil. El 13 d'octubre sabrà qui seran les noves falleres majors. Passem ara a dos notícies pròpies del periòdico d'aquí. Aquest divendres vam celebrar a Tuéjar les 3 jornades de turisme de la Serrania, on es va debatre sobre el futur del turisme d'interior, la necessitat de més allotjament i servicis i la importància de construir una estratègia turística per a la comarca. I la revista Viu València, suplement mensual del periòdico d'aquí, ha estrenat nova web, ampliant la seva presència digital i facilitant l'accés als continguts de cultura, oci, turisme i gastronomia de la ciutat. Passem ara a successos. A Silla es va incendiar la part exterior d'una nau de tractament de residus de cablejat i al Puig de Santa Maria es va cremar un vehicle al camí platja. En ambdós casos, els efectius del Consorci Provincial van poder controlar les flames sense majors conseqüències. A Atzeneta del Maestrat, un helicòpter va traslladar fins a l'Hospital General de Castelló un home de 55 anys ferit en un accident de trànsit. I a Sàtiva, el grup especial de rescat en altura, amb l'helicòpter del Consorci, va rescatar una persona que s'havia lesionat el peu a la Penya Roja. Finalment, a Torrent, la Policia Nacional ha detingut una dona de 51 anys acusada d'estafar més d'1.300.000 euros a les seues amistats amb falses inversions en borsa, es feia passar per un alt directiu d'una multinacional per convèncer les seues víctimes que col·laboraren en supostes inversions que mai van existir. Amb això, acabem el nostre resum del cap de setmana. Fins la pròxima!
3: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
0: Yolanda Damià, bon dia, què tal, com estàs?
11: Hola, bon dia.
0: Ja hem estat avançant algunes coses, des d'ahir els companys d'esport esteu treballant en aquestes qüestions, però per una banda tenim l'alegria de les xiques del bàsquet, que jo crec que és... Això sí que és per a tirar coets, veritat?
11: És per a tirar coets, porten 12 títols. A més, a mi sempre m'agrada parlar que les xiques del València del bàsquet naixeren, entre cometes, quan va néixer a punt, perquè pujaren a l'elit quan esta casa s'obria, la Ràdio Televisió Valenciana. I sempre han crescut una miqueta junts, no? Començant fent els partits també en la televisió, en la ràdio, l'Eurolliga, pujarem... hem viscut tots els títols. Esta volta no hem tingut la sort de poder compartir-lo en directe, però sí que se va viure així a la ràdio i sí que hem estat acompanyant-les també en la televisió. I vull dir, 12 títols han aconseguit en esta, en
0: 12 títols compartits.
11: 12 títols compartits, però 12 títols un equip que pujava a l'elit fa no res. Aleshores, no fa ni 10 anys. Ahir aconseguiren la Supercopa. És la quarta Supercopa d'Espanya que aconseguissin. La guanyaren en el 21, en el 23, el 24, i ahir la tornaren a guanyar en un equip nou, perquè després de l'era Rubén Burgos, en Javi Torralba, iniciaven una nova etapa i demostraren que també és, a més, n'hi ha planter per a continuar guanyant títols, que és el més important, perquè en esta Supercopa de dos partits foren una pisonadora contra el Saragossa, ahir li guanyaren al Leganés, però a més debutaren xiques del planter en esta Supercopa. És a dir, jo crec que el que està fent el València Bàsquet, no només en els xics sinó també en el bàsquet femení, espera marcar història. És una empremta que està donant-se i que no s'adonem perquè estem vivint-la, però que això està fent història en l'esport valencià. Jo crec que és molt de meritori el que estan fent les xiques del València Bàsquet ahir, com te dic, un nou títol, una Supercopa, i comença la Lliga en no res, i és molt meritori.
0: I quines expectatives poden tindre en el nou entrenador del València?
11: Jo crec que també és una nova era. Ara hi ha un director esportiu que està al costat de l'equip, que està en els entrenaments, que participa en el dia a dia, que està en la quotidianitat d'un equip de futbol, i que ve en un entrenador que en aspiracions, en ganes, en pegar una... com se diu? Una volta al calcetí, no?
0: Sí. En pegar-li un meneo a l'assumpte, que falta li fa.
11: En donar-li psicologia a l'equip, en donar-li espenta als jugadors, i anem a veure què és el que passa, perquè encara li queden 10 dies, més de 10 dies, per a que, quasi 15 dies, per a que torni la competició al València Club de Futbol. Hi ha temps per a treballar, que això sempre va bo, en un Javier Aguirre, que ahir descansava, però que va començar a treballar només a aterrar a la ciutat de València, i que avui és presentat oficialment a partir de la una a l'estadi de Mestalla.
0: Creus que serà un dels revulsius necessaris que li fan falta al València en estos moments, en la circumstància en la que està?
11: Jo crec que és que al València li feien falta moltes coses, no sols és un entrenador. Jo crec que li feia falta un entrenador, li fa falta un canvi de caràcter en vestidor, li feia falta una direcció esportiva que mirara amb l'entrenador tots junts.
0: Un altre propietari.
11: Li feia falta... Bueno, però jo, això ja saps que són situacions en les que són sempre tema de debat, i el que hem de veure és, amb este propietari, amb esta situació, esta és la conjuntura que tenim, pues, amb estos mimbres anem a fer esta cistella.
0: M'has llevat la paraula de la boca, sí, estos són els mimbres
11: que
0: tenim.
11: Si no, portem ja 10-12 anys que estem flagelant-se, està flagelant-se la situació. Jo crec que objectivament i periodísticament hem d'analitzar la situació d'ara, i en això és el que hem de fer. A la una se presenta el nou entrenador, ja està treballant en l'equip, queden 11 dies per a... més de 10 dies per a jugar contra el Racing de Santander, pues anem a començar a treballar, no? Jo ja saps que pense com tu. Amb estos membres estàs estrella.
0: Sí. Ja veuré què és el que podem fer. Gràcies, Yolanda, cuida't.
11: Igualment.
0: Avui tenim programació excepcional per eixe debat de política general, però ho contarem en les successives edicions d'Esports. Ara tornem.
3: Són les 10 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
12: Assassinada una dona amb arma blanca a Benidorm, a la Marina Baixa, en un suposat crim masclista. Ja ho investiga la policia i la delegació del govern contra la violència de gènere, que acaba d'informar en un tuit en la xarxa X que estan recopilant dades de l'assassinat per presumpta violència masclista d'una dona a la província d'Alacant. N'estarem molt pendents per ampliar-los aquesta informació en pròxims bulletins. El delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha demanat a l'executiu central que el relleven del càrrec, segons han informat fonts de la delegació del govern a la ciutat autònoma. Segons aquestes fonts, es tracta d'una decisió humana i personal després de moltes setmanes d'immens treball. D'altra banda, esta setmana, la jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, prendrà declaració com a testimonis a l'antic cap de gabinet del delegat del govern a Ceuta, Gonzalo Sant, i al president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, en el marc de la investigació oberta sobre l'entrada de milers de persones migrants a la ciutat autònoma, Ceuta, ara fa 2 mesos. Canviem d'assumpte. D'ací a una hora, el president de la Diputació de València, Vicent Mompó, compareixerà en la Comissió d'Investigació de la Dana del Congrés. Ja de vesprada, unes hores després, ho farà l'exconsellera d'Emergències, Salomé Prades, ja a les 3 de la vesprada. I acudixen per segona vegada Mompó i va comparèixer el novembre de l'any passat i Prades un mes després. Tot i acollir-se al dret a no declarar, va reconèixer errades i va defendre la seva actuació. D'ací a 2 hores, a les 12, mentrestant, es reunirà la Junta Directiva del Partit Popular amb l'objectiu de donar llum verda a la celebració de diversos congressos autonòmics i provincials de cara als comicis de l'any que ve. Ajornada queda, de moment, la decisió sobre el Congrés del Partit Popular de la Comunitat Valenciana. No està previst que de l'executiva d'avui, presidida per Alberto Núñez Feijóo, isca la ratificació dels candidats a les eleccions autonòmiques. I de l'estranger, es contem que almenys 2 persones han mort i altres 14 estan desaparegudes al Nepal, després d'un allau. Ha sepultat este diumenge el campament base del pic Imlung, prop de la frontera amb el Tibet, segons han informat este dilluns, avui, les autoritats de muntanyisme d'este país, del Nepal. I al Regne Unit, la policia ha avortat un atemptat terrorista en una base aèria que l'exèrcit dels Estats Units utilitza per atacar l'Iran. Han detingut 5 homes i els artificiers han pogut desactivar els explosius amb l'ajuda d'un robot. Donald Trump ha dit que els arrestats pretenien causar danys importants en esta base. I en els esports parlem de bàsquet. Torna l'Eurolliga a l'estadi de València, Roig Arena. Xema Millán.
13: Demà debut a casa del València Bàsquet en la competició europea en la segona jornada de l'Euroliga. Els de Xavi Albert s'enfronten al Baskonia a les 8:30 de la vesprada. L'equip arriba a este xoc amb una de freda i una de calenta després de perdre ahir contra l'Ilerna Lleida en el primer partit de Lliga per 100-105, mentre que en l'Euroliga sí que varen guanyar la setmana passada a Turquia al Besiktas a domicili. Millors notícies per a les xiques de Javier Torralba, que ahir es proclamaven campiones de la Supercopa en derrotar en la final el Leganés. És el quart títol per a València Bàsquet.
12: Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat ací, en Apunt Ràdio, també en les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Ací, d'ací a menys d'una hora, serà la pròxima cita informativa, que serà a les 11:00 en el pròxim butlletí. Els deixem ara amb el programa Matí Directe, amb Sergi Olsina.
3: Apunt Ràdio, notícies. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
14: En cas de produir-se un foc, si l'incendi arriba a la teua urbanització, el més segur sol ser entrar a casa i tancar portes i finestres. Col·loca draps humits a badalls i juntes per evitar l'entrada de fum i fes-te visible per als servicis d'emergència des de l'interior. Si pots, telefona al 112.
15: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
16: La ràdio ja no és com abans. Les vesprades d'Apunt Ràdio tampoc. Hem canviat.
17: Per a nosaltres res no és igual. Anem a ser més clars, revolucionaris, més directes, sincers i divertits.
16: Perquè les coses canvien per a millor. Tot per l'aire. Amb Dani Meroño i Maria Caballero. Cada vesprada de 5 a 8. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
18: Perquè l'esport és molt més que un resultat. Són els nervis abans de començar, l'alegria de la victòria i el suport incondicional en la derrota. És la teua passió i és la nostra. Viu l'esport des de dins. alça la veu i suma't amb Dani Hermosilla a la ràdio de tots. Esports a punt, la teua mitja hora diària de passió esportiva en estat pur. De dilluns a divendres a les 8:30 de la vesprada.
19: Perquè tu també jugues este partit.
18: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
20: Respira profund. Dedica't una hora només per a tu.
21: Hola, vols millorar la teua qualitat de vida? La clau està en els xicotets hàbits.
20: Cuida't. Compartirem consells, nutrició, psicologia i trucs per a viure millor i amb més calma. Cada dimarts a les 12, els millors experts ens ajuden a connectar amb el nostre cos i la nostra ment. Cuida't, el nou programa d'autocura presentat per Sílvia Soria. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A la Vall d'Albaida, 105.2. A Punt Ràdio, matí directe. Sergi Olfina.
0: Ja no dona per reverències. Ve Lluc i li tinc que fer reverència. Ve Pere Valenciano i reverència. Ve Maria Hernández Reynoso, jo ahí, com si entrara, perdona, Maria Antonieta en Mare sus mejores momentos. I ara ve Patricia Valero, que es posa ahí davant de la peixera, i jo, hola, què haces? I enseguida ahí vinga també la reverència. I espera que entre la Mar Gómez, que pareix una geisha japonesa, jo així fent-li a tot el món el rendezvous. Bueno, dir-vos una coseta només, que recordeu que n'hi ha un accident en la SEAT, al seu pas per l'Olleria, en la comarca de la Vall d'Albaida, que està generant, fins fa una hora que estava succeint i ara encara queden algunes conseqüències, 3 quilòmetres de retenció en sentit València, afectant a la incorporació de vehicles des de la CV60. I pel que fa a València, encara podem parlar de trànsit d'hora punta amb major complicació d'entrada per l'autovia de Torrent. Fins fa no res n'hi havia 4 quilòmetres de retenció, que deuen d'haver anat disminuint ja, sobretot en la pista de Sella, el seu pas per Beniparrell i la B30A i la B30 en les immediacions de Mislata i Xirivella. Dit això, ja sabeu que sempre n'hi ha que anar en compte amb els vehicles i circuleu per on circuleu o com circuleu, sobretot si aneu en patinet, que no vos veu ni Déu per la nit, per favor, aneu en alerta. Les autoescoles, a tot això, Mar Gómez, bon dia.
22: Bon dia.
0: Estan demanant que a esta gent almenys se'ls faça no un examen, però sí un curs teòric pràctic de com s'ha de circular per la vida, perquè, clar, la majoria és que no coneixen ni les senyalitzacions de tota la vida. I és molt dura la incorporació a la xarxa viària, tant de peatons com de vehicles. No sé vosaltres com ho vegeu, això.
23: Jo m'acabo de traure el teòric de la 2 de motos.
0: Ah, pensava que anés a dir de patinet.
22: Pere,
23: sí, sí, cero fallos.
22: Conseguido, cero però a la primera? A la primera?
23: Sí, sí, a la primera.
0: Però moto, con ruedines o sin ruedines?
23: Moto, però si és de fins a 35 quilòmetres.
24: És que ara n'hi ha motos de 3. De canalla, que tu és 14 anys, agafaries la Vespino, sí, sí, i la portaries als tenia... amics, i ara vas venint així que no tens el carnet.
23: Que no, el A2 no, jo, por, jo conduïsc una de 125.
22: Com jo, exactament.
23: I ara vull ser més gran perquè tinc la crisi dels 50.
0: I vols portar una moto potent?
23: Més gran, sí, senyor.
0: Però això, però per tant més pirulo o...
23: Marc i el germà, sí, són família meua. Esto no broma. És llunyana, perquè és la iaia de Marc i el germà és... Era, perquè va faltar, cosina germana de ma mare.
0: Sí.
23: I jo crec que d'ahir ve...
24: El poble d'origen quin és?
23: El poble és de... Pues, és de Cuenca. No sé si és Villarrobledo o per ahí, però és de...
24: Manxec.
23: Sí, sí, és de Cuenca. Ells ara viu, són de Catalunya, parlen català més que Jordi Pujol.
0: Bueno,
23: però
0: i
23: la família
0: i
23: originària...
0: Que també parlen català quan foren allí a Barcelona i parlen molt bé, com el del el de l'autobús del 47, que parla un català molt graciós. Sí, sí, m'agrada molt ser català.
24: I com parlen... és que venen així, que porten 40 anys així i no disparen?
0: Pues no vaig a llevar-te la raó.
24: Presidents de la Generalitat, periodista, que és una vergonya. Si veniu així, com a mínim parleu la llengua.
22: Parleu alguna cosa, una miqueta.
24: Jo, que tampoc és tan complicat.
22: Que tampoc és tan greu, després te'n vas a França i sí que parles
0: del ser. Al llarg de tota la història, Josep Ramon, sí, això no, és un mal endèmic des de principi.
24: Sí, això és des de que la noblesa valenciana, en el segle XIV, XV i XVI va declinar la seva identitat i va optar per mirar cap a el ponent, i de ponent normalment no venen coses bones.
0: No, que parlar en valencià era de graueros, de pescadors, sí, o de gent del camp.
24: Però hi ha gent que encara això ho té com assumit i no ho reivindica.
0: Però no només en València, en Alcoi, en Xàtiva, en molts llocs, la gent parlant-se en castellà en la mateixa família, això ho escolta Déu.
24: Crec que una vergonya tan grossa.
23: En part han anat canviant un poquet, però no molt. Però sí, jo he vist una evolució positiva.
22: Tu creus?
23: Però clar, ara anem tant...
24: És del tio Canya, que va cantar al tall, una vergonya s'ha de fer.
0: Jo, per exemple, això no ho veig tant. Jo vaig viure en Castelló a finals dels 90. Castelló és una de les províncies on més es parla valencià. I tu en Castelló ciutat podies parlar en valencià en qualsevol, en ares on anares. Ara tu vas, per exemple, a un centre comercial, a una botiga o on siga, depèn de la gent que ha vingut també, però torna a dir lo mateix. Los andaluces catalans que anaren a la Catalunya parlen encara que sigui xinal català.
23: No podem comparar-los.
0: Però jo últimament he anat a Castelló i en quasi tots els llocs el parlen en castellà perquè directament abans que en valencià.
23: El problema que és que tenim molta migració, immigració, llocs d'Espanya, sinó bàsicament de Latinoamèrica, per exemple, i ahí sí que queda tasca per integrar.
0: Però això no és excusa, perquè així...
23: No, fan bé el treball, no els mestres ni els professors, sinó que com animem a la gent a que siga bilingüe, perquè jo...
0: Però és que tindré un poquet d'iniciativa, perquè així la gent del programa, t'ho poden dir tant els tècnics com les companyes de redacció i tot, així hi ha hagut gent de fora, però de fora puc parlar de romanesos, de russos, d'anglesos, d'alemanys, d'on siga, que t'han parlat en valencià, inclús latinoamericans, sí, en valencià, sí, en esta taula, sense problema.
22: La gent de
0: fora, sinó
22: la gent de dins.
24: El problema és la dimissió dels valencianoparlants. Quan tu d'entrada vas en qualsevol lloc i dius buenos días, estàs fent una dimissió de la teua llengua perquè estàs suposant que el d'enfront no t'entén. I quan algú te parla en castellà i te diu buenos días i tu li parles en castellà, estàs fent una dimissió perquè entén que cometes és de mala educació parlar a l'altre en castellà. La qüestió és si t'entén o no t'entén, i que tu no hagis de canviar de llengua. Jo no canvie mai de llengua. Si veig que la gent... me lo puede repetir, por favor? Aleshores, evidentment...
0: Però que tampoc té que ser imperatiu, pots parlar en valencià i en castellà.
24: No, bueno, pues clar, i pots parlar
0: en... Tu vas a dir bon dia, té un buenos días, pues pots continuar parlant-li en buenos días, també.
24: Però estàs fent una dimissió de la teua llengua?
0: O vas estar parlant-li en valencià tota hora perquè estem així en valencià. Sí. No, pot ser. Jo tampoc ho veig així del tot, perquè ens podem adaptar perfectament, sense problema.
24: Sí. Per tant, el valencià...
0: Són dos llengües cooficials.
24: Sí, però aleshores continuarem el que tu estàs dient. Te queixes de històricament els valencians i no fent que nosaltres som els responsables que la nostra llengua se mantinga. Des del moment en què tu dimitisses de parlar en la teua llengua prioritàriament, estàs fent... Quin exemple li vas a donar a un que vinga de Latinoamèrica, o als teus fills, o als teus nebots, si tu enseguida parles castellà? No estàs fent al revés, perquè va un senyor que ve d'Argentina o de Romania o de Senegal a aprendre valencià si tu no li parles en valencià?
0: Bueno, ara polemitzaré en qüestions que no vos agraen, però no.
24: És un problema nostre, que tant d'omplar-se la boca.
0: No lleve la raó.
24: La valenciania, i al final són els primers que parlen en castellà. En les falles, en tot.
0: I tot aquest esforç de què aprofitaria, és que ja veureu. Quan va i tix un ministre l'altre dia fent un vídeo, parlant en galec, parlant en euskera, parlant en català, menys en valencià, que és la que per ser no reconeix.
24: No, perquè és la mateixa llengua. Hauria de parlar en mallorquí també, en el matís mallorquí.
0: Deuria.
24: Per què?
0: Perquè sí, perquè ja que... Però depèn del punt de vista. Jo no vaig entrar en aquesta discussió, però n'hi ha una comunitat autònoma que considera que té una llengua, que està en un estatut d'autonomia, que és el valencià, i si este senyor es clava en ixe fregau, com a mínim que tinga el detall, que parle en valencià també.
24: Tu com molta gent, no és una qüestió personal. Reivindiques que se reconega la varietat del valencià en el Congrés i tu parles en castellà.
0: Però al mateix temps, defenc l'adaptabilitat. Però
24: això és el que fa molta gent. No. Que de cara a fora són molt exigents i els xiquets es parlen.
22: Però per el contrari, tu hables de defender la lengua del valenciano frente a cualquier otro que llega en otro idioma, pero a lo mejor no lo haces, o sea, es dando la vuelta, no lo haces en el Congreso, por ejemplo, o cuando alguien, un ministro, se está expresando en varias lenguas. O sea, que sería lo mismo.
24: No,
22: lo mismo que le
24: comentas
22: a él,
24: no,
22: de reivindicas el castellano, pero no en ese caso tú estás reivindicando
0: la adaptabilidad,
22: defender el valenciano, perdona, pero no cuando se está hablando ahí.
24: No, te equivoques totalmente, pero una razón, porque yo partí de la base
22: desde tu punto de vista.
24: Evidentment.
0: Si cada un el seu punt de vista.
24: Jo dic que jo partís de la base, sóc jo, primera del singular. Jo partís de la base, primera del singular. Jo, qui parla, defensa la seva idea. Que es compartida o no. Así.
11: Ya, pero cuando se dice de te equivocas, tal, es como que queda muy de
24: te equivocas desde el meu punt de vista. Claro. Evidentment, yo si es que no puc
11: ser. No, claro, tú piensas, yo os digo, claro, la cuestión es que tú piensas eso.
0: Yo os digo que detenc l'adaptabilitat de les dos llengües cooficials, de valencià i el castellà, i vos ho dic perquè jo así igual parlo en valencià que en castellà, si me predomina el valencià perquè és la ràdio pública valenciana, com no entenc que un senyor que està vanagloriant-se de promoure les llengües autòctones, no idiomes, les llengües, que no es confundisca la gent, de cada autonomia i segregue la nostra, entre altres tants. Ho veig de dues formes diferents. Cada un pot pensar el que vulgui, però jo...
23: A efectes
0: de voler quedar bé.
24: Me provoca una rialla tan gran.
22: Mira, és que és com si ara jo diguera... ara jo vaig a fer un discurs internacional, vaig a posar-me pel cas, i ara tindria que fer un discurs en anglès britànic, un discurs en anglès americà, un discurs en anglès australià, i en totes les variants de l'anglès parlat.
24: Clar.
22: El valencià, català, mallorquí, té la mateixa arrel i té I variants.
0: Ja està, sabeu el meló que estem obrint en això, no?
22: Que el
0: valencià és català. No sé si...
11: Anda que no lleva años. Jo recuerdo
0: que som els únics que tenim aquest problema. Sí, els catalufos no tenen aquest problema.
22: I els mallorquins tampoc, eh?
24: Catalufos és un terme despectiu.
0: No, sí, jo tinc amics catalans del poble i els dic catalufos i catalinos a tots quan venen, com els ho dic als madrilenys. No tragueu del cossiol les coses. I jo ells els ho dic.
24: T'haixit un terme despectiu.
0: Igual que als meus amics els dic mariquites, perquè jo sóc el primer i els ho puc dir perfectament sense que ningú m'acuse de que sóc un homòfob conforme m'acuse. O sigui, que és que no mos la podem agarrar en paper de fumar. O sigui, això són ganes de polemitzar. El no poder dir ja certes coses que estan totalment normalitzades i no són despectives.
11: En ese aspecto me viene ahora mismo, por ejemplo, lo del charnego, aixina, ¿no? Charnego que muchos catalanes así es como denominan al que llega de fuera. Si puedes decir, ay, eso es despectivo, no es despectivo.
0: Claro. Es igual que el... No puedes
11: vamos
0: decir,
11: a ver.
0: No pots dir que vas al xino a comprar, però pots dir que vas al xino al restaurant. Però pots dir que vas al paquistaní, però no pots dir que vas a l'italià. O sea, pots dir que vas a l'italià, però no pots dir que vas al paqui.
24: És
0: que, a veure, això la majoria dels que se la miren... sí, sí, sí.
11: Los que ponen... Aquest
24: tipus de fineses
0: estan gastant
11: així. Claro. Lo que pasa que a veces unos se fijan en unos...
24: El terme catalufo, en este sentit, com tu vas dir, que amaga una actitud despectiva, i crec que per això, no per res.
0: Perquè jo els ho dic a ells, catalinos i catalufos els ho dic quan venen, vosaltres, tal, no sé què, igual que enclaven en ells, com ells se claven en mi, de que, ah, com veniu de l'estranger, això ho fem contínuament. Sí. Són ganes de polemitzar en coses que no tenen major maldat, però que aprofiten per a voltes alimentar aquestes qüestions que tenim entre mans.
22: Jo sí que
0: t'he
22: dit que quan a mi me pregunten és que venen de fora, però parleu el mateix? Jo sempre dic que sí. I sempre dic, i m'estic clavant en un jardinet important, però jo, per a mi, sí. Per a mi, sí.
0: Avui en dia te claves en jardins a mínim que opines.
22: Cada dia m'enclaven,
24: saps? No passa res per tindre les coses clares. Són els que intenten, i sempre va en contra del valencià, perquè la mesura en què polemicen fan que la gent, ai, parlen en castellà. I és el problema que ha passat habitual, de fa dècades, però és igual.
0: Què t'ha passat? Que t'has quedat tan callat? Tu?
23: El tema de la batalla de la llengua...
11: Pere, te has quedado un muro. Sí, 80 no.
0: Anava a demanar-li a Lluc que te prenguera el pols.
11: Dale así una espenta. Pere, del 70.
23: La batalla per diferenciar si el valencià era una llengua que podria considerar-se diferent o podríem diferenciar-la del català és una batalla perduda des de fa 40 anys. Perquè n'hi ha o n'hi havia una possibilitat d'induir una diferenciació de la part que separa la llengua, independentment de que tinga tantes coses en comú en el català, en realitat té moltíssimes coses en comú.
24: Collons, però a mi sí que... Llengua. A mi té sí, coses en comú.
23: Bueno, sí. Sí, però a mi m'agrada...
24: n'hi ha
23: un problema en l'ús social de la llengua del valencià, de la llengua valenciana, i com vulgueu dir-li, que si els que saben i els que estan en l'Acadèmia de la Llengua i en els organismes i els professors no...
24: Això
23: ho tenen claríssim. Però no podem fer un esforç, de reivindicar també el que és diferencial respecte al català, per a fer-lo més propi i que siga el que ensenyem per a que l'ús social de la llengua puga evolucionar en positiu, perquè n'hi ha un problema, n'hi ha un anclatge en la part de la societat que parla i usa la llengua habitualment, que estem supermal. O sigui, la llengua valenciana, el valencià, o com vulgueu dir-li, està en uns nivells d'ús social fatals. I jo crec que ahí podem coincidir.
0: Però des de dins mateix.
23: I jo, des de luego, jo sí que vaig a dir una cosa.
24: Des dels valencians no parlàs que dimitixen i es parlen els fills en castellà.
23: Amic meu, que jo...
0: O la gent que no admet els localismes i les diferències que hi ha, etcètera, que desnormalitzen.
23: Per no entrar en polèmica, perquè necessitaríem, a més, jo no soc lingüista, aunque quasi soc lingüista, igual que Josep Ramon, perquè efectivament...
0: Jo odontòleg i no sé quantes coses més.
23: L'hem estudiada, jo tinc el C2 i, a més, soc professor. Però el que jo vinc a dir en un missatge conciliadores, amics i amigues que estic sentint la ràdio. Feu un
0: haters no.
23: Feu haters un, no. No, igual té. Haters també.
11: No, haters incluïdos.
23: Feu un esforç per introduir el valencià en el dia a dia. Independentment
24: bon
23: de
24: ja
23: lo
24: està.
23: Que considereu clar. Que és o que no és. Jo crec que el millor i el major amor que podem tindre cap a la llengua és
22: parlar-la.
23: Independentment de lo que considereu.
24: Molt bé.
23: Mira, jo dic una cosa, jo prefereix dir-lo, i sempre he dit allò, perquè és molt tal, sí. Però el lo és supercorrecte. És supercorrecte, no és un arcaisme.
24: Però,
23: i en això moltíssim mejor. Però, dic una cosa.
0: Com el acabar parleu, les coses en TS directament.
23: Parleu valencià, utilitzeu-lo, estimeu-se en valencià, digueu bon dia,
0: però
23: bona nit, i animeu a la gent. Mira, Josep Ramon, el meu home és de Panamà. S'acaba de traure, esto després s'enfadarà, s'acaba de traure el B2 i va camí del seu, perquè li he dit, te servirà de molt o de poc, però és un acte d'amor cap a la pàtria i cap al valencià.
22: Cap a
23: això
22: la
23: és el missatge que
22: he
23: de dir. No, vale. Després ja, l'altre m'importa un pepinet.
0: No vos dona la sensació, diguem-ho,
23: l'important és parlar-ho.
0: Reconegam una cosa, no vos dona la sensació a voltes de que en moltes de les persones que venen de fora, inclús molta gent castellano parlant, nosaltres mateixa, o els més tècnics a l'hora d'aplicar la història del valencià, per lo que tu acabes de dir del lo, o jo, per exemple, que no disc discs ni coses d'estes, ni aquests... Puc dir aquestos o discos,
23: és que
0: no cal, perfectament.
23: És que esta, este, ni, estos, estes, ni parles, és normal.
24: Ni parles, la caricatura porta a
23: i decidís,
24: a provocar
23: normatiu, no
24: una visió
23: també
24: distorsionada. Ningú diu que cal dir en esta ràdio, en, ara en València, no. Aquest i això. No, simplement un ús normal correcte, evitar castellanismes, que siga una sintaxi correcta.
0: Però deixeu-me acabar el que volia
24: això.
0: Dir.
24: No es costa dir aquest.
0: En això, igual que en el voler ser tan puristes com...
24: Però qui vol ser purista?
0: No, escolteu-me. Quan jo acabe, digueu el que digueu. El parlar... Jo dic, per exemple, polarització. Per exemple, per dir, no estic en polarització ni coses d'estes que fan que la gent li creem una espècie d'incomoditat a l'hora i de port. Pues perdona,
23: molta gent.
0: En el moment que tu vulguis. Sí.
24: Val, pues, aleshores serà persones que tenen una consideració
0: que es pensen que són els que millor parlen.
24: De l'ús formal.
0: Dic, polarització, per dir una paraula, ja que puc dir normalització.
24: Mireu, la meva dona és de Cádiz, vale? Va vindre així l'any 85, era mestra, va vindre així per amor, i ha sigut mestra i professora de valencià durant 30 i pico d'anys. I mai no ha dit polarització.
0: Però tu saps que n'hi ha molta gent que parla així.
24: Però és qüestió del nivell de llengua. Entenc que en nivells acadèmics en la universitat, quan tu fas un escrit, tu escrius polarització. TZ, perquè és el que lingüísticament es reconeix. Igual que vaig a dir a Cádiz, Andalusia, si tu sabes com parlen els gaditanos,
22: mare de Déu,
24: si no transcribires, si comparares en l'estàndard de Toledo, hi ha més diferències entre la transcripció fonètica d'un gaditano i d'un toledano entre un de Sueca i un de Ripoll.
0: Us volia dir una cosa només en això. No vos dona la sensació de que en certes actituds a voltes també provoquem una miqueta de por a la gent que hauria d'agarrar-ho en aquestes formes d'actuar, de parlar, de voler corregir excessivament i no normalitzar el parlar, en este cas valencià, per les persones que deuen d'aprendre.
23: Ja he dit jo que l'important és utilitzar la llengua.
24: És parlar-la. És un argument de por que diuen algú que...
22: Esta i totes. Perdó. Que dic que lo important i lo normal i lo desitjable seria parlar esta i totes. Si jo me'n vaig a Singapur i me'n vaig a treballar allà, supose que intentaria aprendre la llengua.
0: Vaig a posar un exemple.
24: És una llengua romànica. Clar. Que tampoc...
0: Vaig a posar un exemple i apel·le a Lluc, que ell treballa i ha treballat en esta casa tota la vida. Quantes persones t'has trobat tu entrevistant-les o en els teus programes castellanoparlants que t'han dit, no, és que jo lo hablaria, però és que me da miedo por si meto zapatazos, por pues si no sé què, i tu no ho sé, però jo els he dit sempre, bueno, però intenta-ho, igual dona, intenta-ho. I posaré un cas, i molt amiga, a més, que reconec que és una de les persones que més gran esforç va fer, per molt que se la va criticar al principi. Maria Bradello, que venia de Madrid, que m'ho vam clavar tots moltíssim en ella, i alguns li ajudem a parlar valencià i a aprendre valencià, no sabia parlar valencià, morríem que diem que parlava Abranauer en el principi, i la tia avui dia parla i pensa en valencià i va fer ixe esforç, ixe esforç a lo millor formava part de la poca por que li vam transmetre i l'ajuda que li vam donar, que crec que hauríem de fer-ho en tot el món. Crec que això és una part important que juguem nosaltres.
22: En el valencià i en totes les llengües. O sea, sí. Tu te'n vas a veure, jo parlo anglès, no parlo anglès com parlo valencià i no parlo anglès, evidentment, com parlo castellà. Però jo ho intenté. I si me tenen que corregir, moltes gràcies. Mm-hmm. Perquè aniré millor.
0: Que n'hi ha de mal en això.
22: Exactament.
24: La pitjor llengua és la que no se parla.
22: Exactament.
24: En aquest cas, dona la dimissió dels valencianoparlants.
22: I el problema és que si anem deixant llengües en general, anem deixant costums i anem deixant tradicions.
24: Patrimoni.
22: I patrimoni.
24: La qüestió és que...
22: Anava al patrimoni, anava acabant en el patrimoni. I el patrimoni d'un poble és la seva llengua. Siga que la parlen 2 milions, 3 milions o 300 persones.
0: I una altra cosa és que això t'aprofita o no per treballar en Apple, si allà en Silicon Valley, i l'altra és que tu no dices que això és Berga, que és molt diferent.
23: Quan li dius trellat ahí és millor.
0: Claro. I vos dic una cosa, si m'escoltareu a mi tots els dies malair, que maleïsca muntó per la calor, per la humitat, per no sé què, per l'aparcament, sabríeu que jo el valencià, com a bon alcoià, el preserve tot el que puc, sobretot a l'hora de dir tacos, que no ho podeu imaginar, el ramellet que aprofite o no per treballar en Apple, si allà en Silicon Valley, i l'altre és que tu no dices que això és Berga, que és molt diferent.
23: Quan li dius trellat ahí és millor.
0: Claro. I vos dic una cosa, si m'escoltareu a mi tots els dies malair, que maleïsca muntó per la calor, per la humitat, per no sé què, per l'apalcament, sabríeu que jo el valencià, com a bon

0: integrar, introduir en la normativa vigent tota la part valenciana que és pròpia de les comarques.
1: Perquè,
0: a més,
1: però
0: a més no, això, però... sí, però i potenciar l'ús i la forma de esos localismos, que, esos comarcalismes,
1: perquè
0: això i més enllà de a on vingam o qui som o a on volem, alguns volem parèixer més, a mi m'agrada més, i així tenc una diferenciació, m'agrada més diferenciar-me.
1: Sí,
0: que no
1: sí,
0: és millor o pitjor, no, diferenciar-me, fer la reivindicació de lo propi, de lo propi, a diferència de com parlen els mallorquins i els catalans, que jo no tingueu dubtes, si vaig a Catalunya parle en valencià.
2: I tant, no, i tant tenen.
3: Jo he treballat...
0: I
3: m'imagino que este senyor també, com ho han fet Montle, com ho ha fet Núria, molta gent, han treballat en la TV3, i t'ha de dir una cosa, a mi mai ningú en Catalunya m'ha corregit mai parlant en valencià.
0: Exacte.
3: Mai, eh? Vos
1: però
3: ho puc assegurar.
1: Però és com si uno de Toledo corregirà un andalús perquè parlen la varietat
0: d'ahir que vull que...
3: Pues recorde que en Televisió Espanyola, en los anales de la història, gent com Cristina García Ramos, perquè parlava en canari,
1: sí,
3: li feien borrar l'accent.
1: No?
3: I jo he treballat en cadenes nacionals i tota la gent d'Andalusia, de Ceuta, Melilla, tota la gent en accent, i a més vos puc assegurar una cosa, jo he acabat de vindre a València, recent arribat d'on tinyen i d'Alcoi, que tenim l'accent que tenim, que és més marcat, em van dir que si volia gravar publicitat i volia ser locutor professional i treballar en castellà, o me quitava l'acento este de parlar en valencià, o no. I vaig anar a una logopeda fins que me'l vaig llevar, almenys per a poder treballar en certa neutralitat en castellà.
1: I gran, també el vas llevar com si fora un gra que tens ahí.
3: Però, a veure...
1: T'has de llevar la L. Que...
3: No, però, a veure, m'entes tot el món, m'ho entes tot.
2: I
3: era
2: així,
3: era una realitat.
2: I el que comentes, Pere, realmente es que es enriquecedor, y por eso es tan interesante, por ejemplo, el Museo de Etnografía en Valencia, Alfonso el Magnánim, creo que está, y recuperar y preservar todos los modismos, todas las maneras que se de hablar el valenciano a lo largo de toda la comunidad, porque son muy diferentes.
0: Yo creo que es importante para que la gente me conecte lo mejor posible en la llengua. Una de les maneres és utilitzar paraules correctes però pròpies del estàndard també de l'ús social de la llengua. És que a mi n'hi ha una cosa que me fa gràcia. Si podem acceptar almòndiga, perquè la RAE al final de l'ús del mal ús social de determinades paraules s'incorporen, jo vull que les paraules, que a més són històriques, tradicionals, poble a poble, comarca a comarca, s'incorporen com a paraules correctes dins del nostre parlar, perquè és de veres que les llengües la fa el poble el parlar diàriament, i no he de fixar-me tampoc en una normativa de fora, que jo la conec, que jo l'he estudiada i que a mi no me poden guanyar molts, però, hosti, si el gesta hasta el bable pràcticament una llengua, i diuen sobre ruedes, voy sobre ruedes, buenos días, i és bable i és llengua quasi pròpia. Pues el valencià no dic que no tingam ahí, però esa peculiaritat valenciana respecte al català, jo pues sí que la vull. I hem de reivindicar, torne, per a fer una cloenda en positiu,
3: sí,
0: i de constructiva. Quan tinga un dubte, feu una cosa.
1: Bon dia.
0: Parleu en valencià.
2: Bon dia.
0: Parleu
2: bon dia
0: en valencià. Utilitzeu la llengua. I estudieu-la a l'escola d'idiomes, a on siga. Estudieu-la, parleu-la i utilitzeu-la.
3: Ja que estem parlant d'aixes coses, vaig a treure-ho del valencià, si voleu. Per cert, per el tema este de lo dels catalinos, catalufos, valencians i tot el rotllo, és que al final no pots dir ni baturros, ni mitjouet, ni xurros, ni orelluts, ni rabuts, ni ninguna cosa, perquè tot seria despectiu i tot seria maltractat. Sempre que se faça des d'un respecte i un carinyo entre la gent que es coneixem, jo crec que no tinc ningun problema. Ho dic perquè és que n'hi ha gent que no té vida pròpia i es dedica només a analitzar tot el que diem així. Entonces, abans de que ho traguen de context, preferís donar les explicacions.
0: A més de que te veis de Manu en algún digital.
3: Bueno, al final me la bufa. Es propaganda de Vice.
2: O en varios.
1: Pues es un término muy importante.
2: O en varios.
0: Te podrían también diferenciar.
1: Yo también la di, me la bufa.
0: En un poco de eso de periodismo, pero la gente que el periodismo está morta, desaparegut, está desaparecent, y también puede traerlo en un titular, que haurien de fer un esquema que tot no es periodismo. Que qualsevol fa una web acabat en .com, en .es o en .es,

0: Bimbamba, sí. I ja és un periodista.
1: Pues cada vegada hi ha menys periodisme, sí. Cada vegada hi ha més gent que publica, el que publica... El que publica un llibre és un escriptor.
2: No.
1: El que publica alguna cosa en una publicació, en un mitjà, és periodista? No. Qui, els periodistes, crec que en aquesta etapa, la teia que estava Ferran Bel, la comentaven després,
3: sí, parlareu d'això,
1: de quina llàstima, de quina manera s'ha vulgaritzat la professió periodística, perquè els mitjans tradicionals perden diners, han tirat a la major part dels periodistes, perquè els bons periodistes són cars, lògicament.
2: Els bons professionals són cars.
1: Els bons professionals són més cars
0: que gent que
1: no té trajectòria, que fa falta d'ortografia. Si a tu t'importa, no te dona igual que la gent faça falta d'ortografia, que titule malament, bueno, pues tens un problema.
3: Claro. Abans de passar a la pauseta i altres coses, una última pregunta que vos volia fer, ja que estem parlant de les adaptacions idiomàtiques, en este cas més que lingüistes. Ara que el tema del turisme, ja aprofita que està esta senyora així, està tan en boga i també dona per a tantes conversacions, vosaltres esteu a favor de que quan ve un turista, igual que quan nosaltres eixim i mos adaptem a l'idioma del país on anem, perquè rarament en molts casos, i m'imagine que Maria igual ratifica que no el que estic dient, el parlen en el seu idioma, així ho fem just al revés. Té un alemà, té un anglès, té un italià, sí. I lluny de que ell faci l'esforç de parlar en espanyol, te parla en la seva llengua i tu tens, eres tu com a receptor el que tens que intentar parlar la seva llengua. Com ho veieu això?
2: Pues mira, tan junt com la setmana passada, una dona en Bratislava, preguntant-li al cambrer no sé què, i me ve i me diu: "Es que no me entiende", dic, però era gent de Madrid. Dic, però en què l'està hablando usted? Y me dijo: "Yo en español", y pero si estamos en Eslovaquia.
0: Claro. Dije: "En Bratislava", dije, claro. "Comarca de la Safor".
2: Dijo: "¿Cómo le va a entender?
1: Famosa por les seues paelles y algo.
2: ¿Cómo le va a entender?"
0: Y la dona estaba,
2: pero es que cuando vienen a España los entendemos a todos. Bueno, pues es veritat, cuando nosotros todo eso
1: Pero eso es ignorancia.
2: Pero ¿per qué ve?
1: Perdona,
2: sí,
1: eso
2: sí,
1: es ignorancia.
2: Bueno, podien parlar.
1: Val, que clar.
2: Pero el problema es que nosotros somos un país molt acollidor, molt turístic, que tenim una gran influència del turisme i que fem el que faça falta per a que el turista estiga a gust. I nosaltres li parlem, intentem parlar-li en un anglès que n'hi ha vegades que no és el que és, però, i també és de veres que tot el món no parla anglès. Claro, te'n vas a Bratislava, no te parla ningú.
1: El dissabte passa al Mercat de Russafa, que jo vaig tots els matins, igual que Paco Pico, a comprar. Parada de fiambre. Un senyor de 2,20
2: en
1: pinta, que no tenia pinta de ser
0: de Benaguasil.
1: De Benaguasil, val? Si no. Diu: "Do you speak English?" Jo, l'ítem una miqueta. Diu, i me podia, i entonces me diria que si podia comprar...
0: I tu, bon dia, bon dia.
1: Parle
0: un poquet.
1: I entonces li vas dir el meu
2: anglès
1: incipient, que sí, que ho intentava, i li vas dir al cambrer: "Este senyor vol que li facis 8 tallades", entonces vaig estar parlant en ell. Va ser una qüestió per curiositat, perquè jo també tinc curiositat de saber si el senyor d'on era, si venia en un barco o venia d'això, va ser una qüestió d'amabilitat d'algú que ve, algú que te demana una ajuda, i l'haguera feta igual que haguera sigut en anglès, en francès, en italià o en el llenguatge de signes, no? Vull dir que és una qüestió, crec, de consideració per algú que te demana un favor. No li va dir: "Escolte, no, si no m'entén vostè, vaig a fer la mà." Això seria un gilipolla, jo seria en este cas un imbècil per tindre esta actitud de no col·laborar, de no ajudar o de facilitar l'estada d'un senyor que ve de fora i que a este senyor li compra 200 grams de pernil. Bueno, pues que ve que tinga una imatge positiva, claro, del meu país, no? I de la meva ciutat, crec.
4: Bueno, pues hablando de jamón, ahora que has sacado el tema, bueno, si quieres, después de la publi hablaremos, sí, de lo que le pasó a alguien que quiso entrar con 9 kilos de embutido en Estados Unidos.
2: Madre de Dios, señor. Tú
3: volies dir algo, ¿no?
0: Yo que es, vamos, eso.
3: Per rematar.
0: Les ciutats especialment turístiques espanyoles, i considere València, Alacant i moltes altres de turisme internacional, moltíssimes, bueno, no dic ja Benidorm, que me perdonen perquè no vaig enumerar-les a totes, però València i Alacant, per posar dos exemples molt clars, jo crec que la gent que treballa de cara al públic turístic, ja no dic només hotels, restaurants, certes botigues i certs llocs, sobretot València, que per València, clar, poden ser també inclús els mercats, el mercat central, tots els mercats, els d'Alacant també, haurien, seria molt positiu, molt interessant que aprenguen algo d'anglès. No és per educació, no és perquè el que vinga si té l'obligació no, de saber espanyol.
4: Però te digo otra cosa.
0: Les ciutats que som acollidores d'un turisme internacional
2: i per què anglès i no italià?
0: Hem d'estar preparades, perquè l'anglès és l'idioma universal.
4: No, però te digo otra cosa, Pere.
0: Home, en València poden estudiar, haurien de saber un poc
3: d'italià. Sabeu que més s'han adaptat a saber espanyol? M'imagino que pel rotllo comercial, però sí que ho fan i fan un esforç increïble. Els xinesos. Els xinesos són els que més s'han esforçat en aprendre espanyol per a poder defendre's. Però estic dient tot el tema. Però la resta és que la hi sempre...
4: La relació amb el client. Però, Pere, sí que és veritat que nosaltres...
0: Que us vec i les patronals vinculades amb el turisme en un sentit ampli de la paraula i les grans capitals, tu vas a Madrid, a Barcelona, i vos dic que moltíssims llocs parlen anglès sí o sí.
4: Mira, però un moment.
0: És una qüestió comercial, de marketing, per a vendre. Home, una persona que ve de no sé on, què voleu? Que mos diga buenos días, me gusta. Home, vull anar.
4: Però una cosa...
0: Pots fer traducció simultània en ChatGPT, vull dir, se pot fer. Però crec que és interessant, important, que ciutats com València Alacant i altres de la Comunitat Valenciana sàpiguen molta gent anglès, perdó.
3: No, que estava dient que pots seguir, Margomis.
4: Lo que te quería decir es que ahora mismo yo creo que no solo España, ahora mismo turismo hay en todas partes y todos los países están acogiendo y son huéspedes de turistas. Entonces es dificilísimo encontrar pues las cartas de los restaurantes y demás en otro idioma que no sea el inglés, a lo mejor el inglés y su idioma en casi todos los sitios.
0: Mundo tienes que saber un poquito de inglés.
4: No,
0: me seáis catetos. Todo el mundo las escuelas de idiomas. Que por 100 euros, euros al año tenéis un
4: por
0: nivelazo.
4: Lo mismo
0: escuelas
4: que reivindicamos.
0: De idioma,
2: el CDT, que per lo que parlaves, el CDT, que es el centre de turisme,
0: fa cursos
2: a tope de anglès, francès, italià.
4: I cada vez más.
2: Per a hostaleria específics, vale. O sea, fa molt atrás.
0: Sí, però les farmàcies dels centres de la ciutat han de saber anglès.
2: Això el col·legi de farmacèutics,
0: sí,
2: jo parlo de lo que parlo.
0: Les farmàcies. Què més sectors? Els mercats municipals. Vos ho dic. Quatre frases, 20 frases, que això costa 3 minuts.
3: Jo no vaig entrar
1: a la senyora que jo li compre, que jo li compre la verdura, aquesta senyora de Castellar o de la Fonteta o de
0: Joan. Bastante
4: tiene Pere, bastante tiene Pere con
0: comer diu poma.
3: A una senyora d'eixa edat com està dient Lluc, no.
1: Està bé, però en qualsevol cas. No, a veure, Pere.
3: Que igual que tu pots aprendre a dir orange, ella pot aprendre a dir naranja.
1: Segurament
0: no,
1: segurament
0: no. Si se ve a viure a València, ha de parlar valencià. Sí, senyor. I castellà, sí, senyor. Sí, valencià, sí. Però si és visitant, good morning, I would like...
1: Sí, entenc.
0: Ai, bonica, here you have. Yes. Tres parauletes.
2: Ale.
0: Bonica, el bonica que no falte. I el bon dia. ¿Vale? Però després, thank you very much.
3: Al final, sí, l'únic que depenen a dir tots és collons. Això sí que ho saben dir enseguida. La primera paraula que aprenen és collons. Això sí.
0: Home, collons és una paraula internacionalment
2: reconeguda. Hi ha una època que s'aprenien els noms dels baretos, que això també t'ho puc dir.
3: Què passa? Que no se pot contrabandejar en com es diu en el meu?
4: No, claro, perquè com ho vas a dir con 9 quilos?
3: Companatge, en el meu poble es diu companatge. En el companatge no es pot traficar.
4: Pues no, perquè llegava con 9 quilos d'embutido a l'aeropuerto en Estados Unidos.
2: En un blister ja te tires.
1: Però hi haurà una normativa, si l'home volia passar de contraband, saltant-se tota la normativa
4: sanitària.
1: No, a lo
4: mejor era amante del jamón de bellota, claro.
3: Però això dic jo, moltes pegues, però després es agrada més el pernil, el cuixot, que pa què.
0: El tema de les tarifes de Trump, estalviar les tarifes del 1000%.
4: El cas és que la multa que li ha puesto la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha sido de $500.
2: Bueno, això no és.
1: Pues que se queden el chorizo.
3: Però escolta, $500, que el teu pel molt sobre així per lo que veig, teniu títols.
0: Però en això...
4: Comprados en Mercadona.
0: Però s'ha de tornar o se'ls queda.
4: ¿El qué?
0: Los productos.
3: No,
4: esto te lo requisan todo, hombre.
0: Es
3: muy curioso. Chorizo
4: sobrasada, fuet, lomo y compangos.
3: Es muy curioso qué pasa cuando te confisquen las cosas en los aeropuertos. Es decir, desde una ampolleta de colonia, que tú pensabas que te la podías emportar.
4: Esos contenedores había que ver la trazabilidad.
3: Sí, sí, sí. ¿Qué pasa en todo eso?
4: No. Sí que se aprovecha, María, se aprovecha.
2: Diuen porque...
3: Es revén, ¿no?
4: No.
3: Que es subasta.
2: En beneficencia.
4: Creo que hablamos con ellos. sí, todo lo que se recoge luego se lleva...
2: El viatge anterior, jo tinc una amiga en Sicília, que me'n vaig, de fet, me'n vaig testar vespre, i ella fa oli casolà, i sempre me'n regala, i jo... innocent de mi, li agarra la botelleta molt, molt simpàtica a ella, sí, i la col·loca a la maleta sense adonar-me que no anava a facturar la maleta. I quan la vaig passar per ell, vaig dir "Yes,
3: l'oli.
2: I bueno, li vaig dir a la xica, te lo regalo a la policia que estava allí, no, jo te'l regalo, si ja sé que me'l vas a llevar. I me diu, no, això va a la beneficència.
3: És com els regals, sí, institucionals.
4: Exactament.
3: S'han de declarar.
4: I se utilitzen.
2: Jo crec que l'oli se'l va quedar ella, però ella me va jurar i perjurar que això anava per a beneficència. Però jo diria que se'l queda ella.
3: No me tires cap allà.
1: Fas que això sigui interessant i tu te llances la
2: maïla. El regal.
3: No, però, home, lo de la botelleta de l'oli, pues jo em pensava que tot això anava a un contenedor i després algú s'ho bastava.
4: Sí que està el contenedor este que ellos lo meten, però luego se utiliza. I bueno, jo quiero que... Hablando de vuelos y demás, cuidadito con lo que lleváis en la maleta, porque a una joven francesa residente en Australia le ha salido muy caro ir a un concierto de Bon Jovi en Londres. ¿Por qué? ¿Por qué le ha salido tan caro ir a ese concierto?
2: Ay, madre de Dios.
4: ¿Tenéis pistas? Estamos viendo qué es lo que metemos en la maleta. Concierto de Bon Jovi, ¿eh? La australiana, que era francesa.
2: Anarsen de Australia, a Londres. A ver a Bon Jovi y ya es partiendo por trellado.
4: Se va a Londres a ver a Bon Jovi y cuando vuelve...
0: Un kilo de hachís.
4: No. Además, cuando vuelve le ponen una multa de 2.700 euros.
3: No hemos amanterado ninguno en cara del perqué.
4: ¿Por qué? Porque no os lo he dicho, estoy preguntando por qué. ¿Qué
1: debes? Oye, amor, ¿qué debes?
4: Por eso, claro, pero ¿por qué?
1: Amor y almos, no, estem así. ¿Por qué?
4: José Ramón,
1: per
4: tú siempre...
2: Porque era una drogata.
1: Escolta, Sergi, avanza.
4: Eres impaciente.
1: Hombre, claro, estás...
4: Decir algo, ¿qué no, llevaba? ¿Qué llevaba? ¿Qué podía llevar? Hachís,
1: bragues brutes.
4: No.
1: Vale.
3: Laca para andar pentinat como el de Bon Jovi.
4: No.
0: Hombre, la canela María, expresó,
2: yo qué sé.
1: Un po de gas pimienta.
4: No, una lata de alubias.
3: ¿Y para qué volía ella un po de fresols para anar a veure a John Bon Jovi?
4: Porque era, claro, porque ella se compra ahí su lata de cassoulet, que es un guiso francés de alubia blanca y carne. Porque, claro, quiere llevarse algo que le recuerda, pues, el momento...
2: A ver, ¿y en Londres ha comprat un cassoulet para anarse en Australia una francesa, per l'amor de Déu? El comerç internacional és una globalització de veritat.
3: Lo que es más extraño que no l'havien pillat antes.
4: La latita le ha costado 2.700
3: euros. Cali Passaport, yo también.
1: Podría haber anat a un restaurant de primera categoria en Londres y ya está.
4: Ojo. Bueno, mira, esto, pues, es que, ¿qué es lo que habéis metido
0: pues
4: en la maleta más...?
0: En el aeropuerto puede ser un cartel que en catetos, go home. Exacto. Esta chica es...
4: Pero un momento, todos hemos vuelto con... Mira, yo el último viaje...
3: Tú que estás muy viajada.
4: No, el
3: yo
4: último
3: no
4: viaje...
3: Yo no nací casi ningún puesto como esta que va a echar Willy
4: último,
3: Pop.
4: Claro, pero María, no me digas que no te vienes con cosas. Por ejemplo, el último viaje, Gijón. ¿Cómo no te vas a venir con
3: pero
4: un queso gamoneu?
3: Ella sabe que no.
4: En la maleta. Con 3 kilos me vine.
3: Primera, pero amore, no es lo mateix vindre de Gijón que fer un vol internacional i intentar portar un formatge que saps que no van a deixar.
2: Sé lo que se pot portar i lo que no se pot portar. Segona cosa, sempre vaig en maleta, en maleta xicoteta perquè no me caiga res.
4: Con lo cual
2: no me puc comprar res perquè no me cap.
0: Per no facturar.
2: I
1: tu pitaràs.
4: No, i además así no tienes la tentación de meter algo.
2: En algun cas, com en Vietnam, que vaig tindre moltes tentacions, perquè allí n'hi ha moltes tentacions, lo que vaig fer és comprar-me una segona maleta, i ja està.
1: Ai, el primer és barat.
4: Bueno, és caro, també.
2: No, la segona maleta m'ha costat 10 euros.
0: El mercat, no, en Bangkok.
2: En Bangkok també, sí.
0: Hi ha un mercat que és espectacular.
2: Per cert, Bangkok que estan en Àvia al Coll ara, eh? En Àvia al Coll, literal, eh?
3: Però de coses xules o de merdositats?
0: Com es diu el mercat, que és una barbaritat?
2: Sí, és un edifici 7 o 8 nou centre.
0: Amics i amigues de la comunitat.
3: Però de coses xules o de porcaes?
4: De tot. No us vayáis a Bangkok a comprar nada.
0: Si aneu a Vietnam, a Bangkok, Tailàndia...
3: Si aneu a Vietnam, com qui va, també.
0: No, si aneu a Bangkok, Tailàndia.
4: No, però seria, no aneu. Aneu a la comunitat.
0: Sí,
4: a los mercaditos
0: sempre,
4: de
0: sempre.
4: Cada pueblo.
0: Pero si aneu a...
3: Pero claro. Vacunatge,
2: però
3: això
2: sí. Però que va a Bangkok, que puga anar...
0: Si alguno va, compré una maleta específica perquè n'hi ha allí samarretes per 2 euros, per 3 euros,
3: ah,
0: per euro i
3: contar,
0: mig,
3: sí.
0: Que és una barbaritat, estic superarrepentit.
4: ¿Cuántos kilos de maleta trajiste?
0: Pues no, perquè vaig comprar pocket.
4: Després, la
0: però pa, cada dia canviar una, cada dia te poses una diferent.
3: Diu Patrick que se'n va anar sense maleta i se'n va tornar en 2 maletes, allí precisament.
0: Ai,
3: no? Però perquè sou d'un consumisme fàcil.
4: Claro.
3: O sigui, no per altra
4: i
3: cosa.
4: I baratón.
0: Jo ahir sí viatgeu, però...
3: Bueno, si i perquè no viatgeu amb un to, teniu possibles. Compreu
0: productes de proximitat a la, esta però, nostra...
2: Jo no vaig a gastar més diners, jo me'n vaig a treballar. Com vaig a gastar més diners si jo me'n vaig a treballar?
3: Però estos dos, Lluc, estos...
1: Mira. Que, a mi, parlant amb ella, estava pensant, és que té l'enorme sort d'estar dient si ara se menja esta gamba roja de 10 centímetres i diu, no, és que estic farta, farta de gamba roja de Dénia, farta d'anar a Itàlia, farta d'anar a Praga, farta...
0: No necessites un ajudant que parle tres veure, idiomes.
2: A veure, guies ne fan falta. El relleu generacional està molt mal en pues, esta professió.
3: L'altre dia van fer una entrevista.
1: Què cobra un guia?
2: Depèn.
1: Per exemple, depèn. El que va a Roma.
2: El que va a Roma... A veure, nosaltres tenim dos versions. El guia acompanyant, vale, i el guia local.
1: El que és de València...
2: El que és de València en el grup pot, vale, estar cobrant, a veure, segons l'empresa...
1: Per saber si ara han de fer...
3: No és elegant, exacte, parlar de diners,
0: si
3: ni de malalties.
2: Pues no parlem de
3: presentador ara... d'èxit.
2: Pues no parlem de
3: no
2: diners.
3: No és elegant parlar però de diners ni de malalties.
2: Però és suficient per a guanyar-te la vida.
0: Ai, no.
4: Bé,
0: no.
3: Però de legal, no de extraverga.
0: Si dius això, no sabem aproximadament un net, un límit.
1: Depèn del teu nivell de vida.
2: De legal, de legal. I també és suficient...
1: Mira, Rato era lo que va ser...
0: Tenia alguna manera de ser que era il·legal?
1: Una tarjeta...
2: Sí, tantes.
0: Ah, sí?
2: Claro. No sentireu el programa del divendres? No sentireu el programa del divendres?
3: Claro.
2: Jo des de Viena el vaig sentir, eh?
3: Hi ha una quantitat d'intrusisme professional en el tema dels guies turístics que és una passa. I aquesta gent que està preparada i que se l'exigixen una sèrie de requisits i proves, no pot ser igual que un senyor que agarra un paraigües i ahí i agarra a 20 o 30 es conta el que es dona la gana, que pot contar-los les milongues que vulga, ni declara, ni res de res, és com tot en la vida, és que tenim que tenir una sèrie de...
1: Economia informal, submergida,
2: col·laborativa,
1: necessitat...
3: Però en tot,
2: i a més, per lo que parlàveu del sou, jo sempre conte lo que guanye i lo que no me gaste.
0: Claro,
2: O sea, jo estic des del mes de maig, més o menys, jo no he estat en ma casa, perquè a més sabeu quan
1: tota
2: estic,
1: pera,
2: en,
1: tota
2: sabeu quan estic en València? Quan estic així.
4: Sí. Si Maria està aquí en la tertúlia, està en València.
2: Estic
4: si
2: en
4: no,
2: València.
3: Sí. O sea, si no
4: València està allende los mares.
3: To the planet.
2: Sí. Clar, o sea, no
4: around the world.
3: O sigui, around the world. Sí.
1: Menja bollit i batxoqueta i quan no se'n va la gamba
2: no, roja. Menja lo que me donen en les cases de menjar perquè no vaig a cuinar-me, no vaig a comprar pa dos dies.
1: Faltava.
4: Ah, no.
2: Hasta ahí podíem
4: no, perquè luego esa,
3: Maria té
4: el
3: la nevera menys optimitzada sí, de tots els que pugueu comprar.
2: Si vols t'envio una foto ara quan arriba a casa de la Moni.
4: No, la más perquè està pelada, no? Tu llegas aquí, te bajas abajo.
2: Botelletes d'aulla.
4: Ja està.
2: Ya está.
4: Ya está. Claro, y eso está
0: como
4: muy
0: si
4: bien
0: fuera,
4: porque así.
0: Como si fuera una visita aquí.
4: No, no aportas, sí, no aportas a.
2: Botelletes de vía.
4: No aportas al desperdicio alimentario que hablábamos el otro día, que creo que son 20 y tantos kilos
2: nada
4: por persona al año. Que se dice
0: yo de guía turístico, no sé, yo ya no arribe porque, claro, voldría ser tantas cosas. Yo espere que
4: tenga
3: la
4: mancha
3: de lo que puedo
4: guardar. Espere, con tu gracia.
0: Igual lo que voy a decir de 3 o 4 vides porque no me da una tensa hacer todo lo que voy a
4: decir.
0: Efectivamente,
4: con tu garibejo para vender cualquier sitio de la comunidad, cualquier pueblo, no, cualquier entorno, tú claro que...
2: Pere, yo vais a comenzar en el 2014.
3: Sí, y mírala.
1: No me fa 12 años.
2: Yo en el 2014 estaba trabajando de cap de gabinete del IBAM. O sea, y de ahí a la guía.
0: Pero sí, pero yo estoy pegando la vuelta del periodismo al profesor de inglés.
2: Pues pegarle una otra vuelta a la tu vida.
0: Yo lo que voy a es jubilarme en Tailandia.
2: Ni a una dona, que s'ha jubilat, es va dir fa poquet en les notícies, una anglesa.
3: Sí, i el fill de Rodolfo Sancho també s'ha jubilat
2: sí,
3: no, a Tailàndia, no?
0: A mi m'encantaria Tailàndia, eh?
1: Ixa ironia m'ha agradat. Has estat fi ahí. S'ha jubilat ahí, de per vida.
0: Pues mira, se ho ha de prendre així,
3: jo quan vull també tinc el
4: sí,
3: meu.
4: Perquè además se ha ratificado que...
1: Ahí has estat al collà.
4: Se ha ratificado la semana passada que se quedarà allí i cumplirà la cadena perpetua.
3: I la sort que té és que se queda viu, que podia ser pitjor, allí.
2: Bueno, viu en aquestes presons tampoc... Tampoc sé jo si al remat diria que s'acabe tot i una menys. No ho sé.
3: Té els seus avantatges. Por ser vos quienes, m'imagino
2: jo. Jo què sé.
3: Pel poder mediàtic.
0: No sé si...
3: Però haver tallat un senyor a trossos...
0: L'humor negre està permitint, no?
1: Sí. Home, que jo dic que... L'humor negre, sí.
0: Este home estalviarà molt.
2: Home, i tanto.
4: gasto lo que se dice gasto.
0: Més que un guia turístic. Més que un guia. Perdoneu-me.
1: Son pare, no. Son pare, li haurà d'enviar.
3: Son pare, pobre home, però hauria caigut el que ha passat.
2: Pobre família.
3: Cada cosa lo que sí que...
4: Bueno, pues yo quiero que me dejéis, que hace tiempo que no me dejáis meter ningún estudio, ningún estudiete.
0: Es de Trump, yo si no es de Trump, no me...
4: Le hemos dejado. Ah, hemos dejado de lado.
3: Era una sobresaturación de Trump.
4: Sí, era como sobredosis.
0: La mejor noticia que puedo donar de Trump es la esquina, ¿no?
4: Calla, calla.
0: Que es amor.
3: Mira, comestiría en Valencia.
0: ¿Cómo que no?
4: Ese nombre.
3: Comestiría en Valencia.
0: Un B para la humanidad. Usemos
4: tiempo. Eso nunca.
0: ¿Cómo que no?
4: Que Resli pase. Nadie puede sacar lo peor de
2: con día, abuela. Que Resli pase, pero que no moleste.
3: Y vos dais que vos espere.
4: Sí. El caso es que.
3: En Valencia diríem en dona vocera.
2: També.
3: Trump.
1: Oix.
3: Sí.
1: Oix.
3: Oix.
1: Oix.
0: Oix que sí.
3: Però va, vinga, la vamos a l'estudi.
4: Este fin de semana, sí. Oix. Hoy, de unido. Hoy. Este fin de semana llegaba a los cines La Bola Negra.
0: Ah, yo la vi ayer.
2: Yo también.
1: Y veo ya vos pasado.
2: Vaig a anar a ir
0: al 4 y mitja.
2: No, a les 6 y mitja.
4: Que es la película de los Javis que luchará por estar en la quiniela de las aspirantes al Oscar. A la película no de hablar inglesa. Bueno, pues he recordado este estudio que dice que cuando una película se lleva una nominación, nuestro cerebro cambia la forma de verla. No sé si con toda la expectación que ha creado y el hecho de saber que es la elegida por España para representarnos, llegado el caso, si ya pasa el siguiente corte, os ha hecho cambiar la forma de verla. Aunque no lo sepáis,
0: yo ni a Borela per l'èxit previ i el, vull dir que sí.
3: Que té que voler en això?
0: Sí, sí, no, sí, no, a jo ni perquè l'expectació...
4: No, no, no, l'he hecho de ir a verla temàtica, perquè tenga expectació.
1: Les expectatives les
0: vaig complir. A mi m'encanta. Sí. I el meu home està... El meu home, que és de Panamà, i lògicament la Guerra Civil Espanyola i la dictadura no la coneix molt bé, la història en si és molt impactant. Nosaltres que som...
4: És interessant, és original, de esas tres històries.
0: Del barri més interessant que n'hi ha, que és el de la vorera de front.
1: M'encanta, ell mateix se riu col·locant-se en la vorera del front. Algú t'ha dit que nosaltres estem en la banda d'ací?
0: No, d'allà. Ens encanta. I és supercolpidora. I a banda que està molt ben integrada en el que va ser abans de la Guerra Civil, l'any 37...
1: O sea, és una pel·lícula per a boli.
0: Per a tots els públics.
2: Jo anava a assustar, perquè a mi ja me passa que quan té tanta, apuja molt les meves expectatives i dic, ja veuràs com al final la liarem. I sí que és cert que me va costar una miqueta a baixar aquestes expectatives per no demanar-li tant a la pel·lícula, però me va encantar.
3: Però acaba de dir, Lluc, una cosa molt interessant. És una pel·lícula per veure.
4: Sí. Sí. I per a veure en el cine...
3: Últimament
4: no
3: hi ha
4: si
3: la
4: insana
3: costa de no deixar de parlar a mi. No sé per què.
0: Sergi
3: no,
0: Dimissió.
3: Però és una cosa... Sergi Cojón.
4: Pues mira que estigui mira mal.
3: És una cosa molt interessant que n'hi hauria que diferenciar. És una pel·li per veure. Penses el que penses i estigues en el costat en el que estigues. A veure,
2: són
3: capaços, no en esta, sinó en altres pel·lis que tinguen una tendència o una altra, de veure-les sense filtres, de veure-les sense posicionar-te, de disfrutar del que és una pel·lícula, simplement, i la història que estan contant-te. Siga de los Javis o siga de Carmen de Mairena.
0: Amics dretans, podeu i debeu anar a veure.
3: Nosaltres que veure en un
2: Vull dir una cosa. Les pel·lícules que se fan per al cine són per a veure en el cine.
4: En el cine. Sí,
2: totes són per a veure en el cine. Perquè si estàs en casa, tens ganes d'anar al lavabo, pares la pel·li i te'n vas al lavabo.
4: No, no,
2: agarres el telèfon.
0: I la banda sonora, maravillosa. Per favor,
4: Però además esta pel·lícula tiene todos los ingredientes para además disfrutarla en el cine. Es interesantísima porque la propuesta que han hecho parte de una obra inacabada de Lorca, y realmente toda la película está llena de poesía, incluso con las imágenes, con los efectos, con la poesía misma que se recita desde
0: Lluís. Pero eso es lo que yo volía evitar. Respecte al Oscar, si fuera nominada finalmente...
3: No, varios.
0: Pot guanyar per moltes raons. A banda que està una Penélope Cruz que està genial, meravellosa.
2: Perquè a
0: Estats Units ja sabeu que el tema LGTBI agrada en el sector de Hollywood, però sense passar-se. I esta és poesia pura, vull dir. Home, sí, vengem algun culet i tal, però culets és però que és lo mínim. Volia,
3: però volia arribar...
0: Però no, Marc, veritat que no...
3: Però la no, volia arribar a lo que ha dit ell. No tindré que dir en cap moment per anar a veure una pel·lícula amics de la dreta o amics de l'esquerra. O sigui, és una pel·lícula, esta o la que siga. Però, per anar a veure-la, disfrutar-la.
0: Però com està ambientada en tema de guerra civil, no que, ningú...
3: Però la guerra civil no, la va patir tot el món igual.
4: Però jo tampoc diria està ambientada en la guerra civil. Hay tres historias en tres momentos concretos de la historia. Da igual las tendencias y da igual que sea LGTBI. Es que yo creo que lo grande de los Javis en esta ocasión, además de que han sido muy atrevidos con la puesta en escena, con lo que cuentan, con todo, es que no se, o sea, están por encima de todo eso.
0: Bueno, los Javis es que es
1: un descubrimiento,
0: si no estigueren haurien d'inventar-los
3: els productes que fan, perquè ells t'arriben a saturar. A mi encarreguen
0: un aire fresc.
3: El que el tan producte que fan ells,
0: poètic,
3: no, ells
0: tan poètic. Jo és que sóc super.
4: Jo que a mi, per exemple, la llamada.
3: No sigues corporativista.
0: Jo que la llamada...
3: Una cosa és lo que fan i l'altra és que et tinguen al costat i tinguis ganes de tirar-te pel balcó. Sí. Que te fan ganes quan tens al costat.
0: Són espectaculars.
1: Si va discutir, va desenanem, eh?
0: Perquè així, és que en el mundillo, Josep Ramon, en el mundillo n'hi ha dos sectors també. Sergio Alcina i Pere Valencia.
1: En el mundillo de gais, perquè ja sabes...
0: En el mundillo de gais.
4: En cualquier caso, a mí, que yo no soy de los Javis, a mí La Llamada, por ejemplo, la pusieron muy bien. A mí no es una película que me guste. Y luego La Mesías me costó mucho verla, pero vamos un poco al estudio que os comentaba, porque cuando vamos a ver algo que ya ha tenido una nominación o alguno de los premios, la psicología tiene varias explicaciones, porque está el sesgo de autoridad, que claro, si alguien de prestigio dice que es bueno, pues le damos el bueno automáticamente. Luego se suma ese efecto halo, que nos hace imaginar que todo en la película está muy bien.
3: Eso no pasa en las pelis de Eduardo Casanova.
4: Y también entra en juego la prueba social.
1: Así he vist jo, m'he perdut. Jo sí, ja vi, els oients no hauran notat jo, sí, el que jo he vist.
0: Jo soc super pro Eduardo Casanova.
3: A mi, pro Eduardo Casanova.
0: Pro col·lectiu sempre.
3: Però és que això no té res que veure.
1: Això
3: és segregar-se.
0: Me té igual.
1: Val, ja està.
0: Segrega'm si vols.
3: No, això és segregar-se.
0: Jo soc pro col·lectiu.
3: Per què? Perquè el que siga no té res que veure.
0: Més que és de l'Anda.
4: No tiene nada que ver.
3: No tiene nada que ver. Això és automarginar-se.
0: No, que va.
4: I una última cosa.
1: De fer, que este és interessant.
4: Sí, sí.
1: I si no, com el de la llengua està superat, que només alguns cretins...
4: Este no està superat.
3: A mi les pel·lícules del Casanova em paixen un trunyo, mai millor dit, algunes d'elles perquè d'això anaven.
0: Bueno, jo prefereixo
3: que... I no fa falta que sigui una cosa o una altra. Mira,
1: només
3: dona,
1: volia dir
3: pobreta.
1: Que cal fixar-se en que Guitarrica de la Fuente
4: està
1: és valencià,
0: que sí. Meravella,
4: i està espectacular,
1: que
4: està espectacular.
1: Bé, que a vegades mirem a Glenn Close o a tres i en canvi no ens fixem que ja
0: i també és un guinyo, perquè a més poden optar també a la pel·lícula anglesa. Glenn Close parla quatre frases en anglès. És pel·lícula anglesa latinizada.
3: Bueno, i lo de Gloria Gaynor, per què?
4: No, és per
2: el Wish Urbano.
3: Ah, per el rotllo este corporatiu que portem, no?
0: Jo supercorporatiu, ahí no.
3: El que va dedicat a tu, diuen des del departament.
2: Fem una altra tertúlia tu i jo.
4: Lluc, sobreviviràs i, además, la paciència
1: no
4: te la
1: curtes. Te curtes
4: con la paciència.
3: Si t'agrames.
4: Te curtes la paciència moltíssim en esta tertúlia.
0: No confonde les centenars de la ploma.
2: Ara, me'n vaig a fer la maleta.
3: Ara, vinga, que anem al pròxim butlletí de notícies, que és el de les 11, i tornem de seguida. Ens queda Carme Bord. Bueno, tenim que anar a les Corts perquè avui està el debat de política general i això són paraules majors. Hi ha tres tantes coses de les que s'ocupa un programa de 5 hores. Avui, de 5 no, tirant a 7. Ara tornem.
5: Són les 11 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
6: Una dona ha sigut assassinada en les últimes hores a Benidorm, a la Marina Baixa, per arma blanca, en un cas que la Policia Nacional investiga com a suposat crim masclista. Allà, en esta població de la Marina Baixa, està la nostra companya Pilar Llorca.
7: Sí, molt bon dia. Ara mateix el que podem confirmar, segons subdelegació del govern i segons la Policia Nacional, és que n'hi han tres persones detingudes, tres homes, per un presumpte homicidi d'una dona i també per la presumpta participació en el cobriment dels fets. L'autor material seria la parella sentimental de la víctima. sembla ser que va ser arran d'una discussió i la va matar a Marva Blanca. La dona és una dona de 33 anys, d'origen caucàsic. Ara mateix sabem que estan els tres detinguts en la Policia Nacional prestant declaració. Els dos barons que es van presentar en la comissaria a denunciar són els dos barons que van ajudar al presumpte assassí a cometre este presumpte crim de violència masclista.
6: Més coses a hores d'ara. A les 11 està previst que el president de la Diputació de València, Vicent Mompó, comparega en la Comissió d'Investigació de la Dana del Congrés. Acaba d'arribar a la sala i acaba de seure's. Ja de vesprada ho farà les consellera d'Emergències, Salomé Prades, a les 3. I acudixen per segona vegada. Mompó hi va comparèixer el novembre de l'any passat i Prades un mes després. Tot i acollir-se al dret a no declarar, va reconèixer errades i va defendre la seva actuació. I a casa nostra, al migdia, a les Corts, tindrà lloc el debat de política general, el primer de Pere Llorca com a president i l'últim de la legislatura. Està previst que el president Pere Llorca anunciï baixades d'impostos o mesures per a millorar els resultats en educació. Arriba este debat sense que s'hagi confirmat el seu nom com a candidat a la presidència de la Generalitat. L'oposició, Socialistes i Compromís, aprofitaran este debat per a presentar-se com a alternativa de govern. Per cert, a la mateixa hora, a les 12, està prevista la reunió de la Junta Directiva del Partit Popular amb l'objectiu de donar llum verda a la celebració de diversos congressos autonòmics i provincials de cara als comicis de l'any que ve. Ajornada queda, de moment, la decisió sobre el Congrés del Partit Popular de la Comunitat Valenciana. No està previst que de l'executiva d'avui, presidida per Alberto Núñez Feijóo, isca la ratificació dels candidats a les eleccions autonòmiques. Tornem a casa nostra. El certament Inspira Disseny ha obert les portes, més de 100.000 metres quadrats de disseny amb totes les novetats en moble, decoració i il·luminació. A la Fira de València està Amparo Martín. Conta'ns d'entre totes les novetats, que en són moltes, què pots destacar?
8: La veritat, Toni, és que és una convocatòria que integra quatre certaments i reuneix en un mateix espai les últimes propostes de mobiliari, d'il·luminació, de cuina, de ceràmica, equipament per l'habitat i també tèxtil. El tèxtil és un principal aparador internacional del sector per a la llar en Espanya, que connecta empreses, dissenyadors i professionals mostrant innovació, tendències i solucions que marquen el futur del mercat. També el 360 Baixe Bisama, el món del tauler, inspira projectes innovadors en tot tipus de materials, nous usos i aplicacions. La fira s'ha obert a les 9:30 i ja està així ple de professionals que durant 4 dies veuran esta edició com l'aparador d'enguany que veurem en totes les botigues. Es podrà visitar també un showroom de tendències, un agora en conferències i xerrades de disseny amb nous talents. I per als amants de les cuines, Toni, també hi ha una exposició i Show Cooking. La veritat és un programa molt ample de durant 4 dies fins a dijous 1 d'octubre, que val la pena, paga la pena vindre i veure tot això.
6: Moltes gràcies, Amparo Martín, des de Fira València. En una entrevista en el Notícies del Matí ha parlat també sobre este certament el director del comitè organitzador, Vicente Pons.
9: La Fira Habitat en aquests moments és l'escaparate ideal per a tot el que vulga equipar-se a casa o equipar-se al seu hotel o equipar al seu restaurant. Així té l'oferta completa.
6: I en els esports parlem de futbol i de seleccions. Astora torna a l'activitat La Roja. Últim entrenament abans de volar a Sevilla. Xema Millán.
10: Els de la Fuente s'exerciten en estos moments a Las Rozas i ho fan amb una cara nova, la de Robin Lenormand. El defensa de l'Atlètic de Madrid s'incorpora a la concentració en substitució d'Eric García, que dissabte, quan calfava abans del partit contra Anglaterra, va notar molèsties al genoll. Demà, recordem, segona jornada de la Lliga de Nacions al Sánchez Pizjuán contra Croàcia. I en categories inferiors, la sub-20 de David Aznar es va proclamar campiona del món després de derrotar als penals Corea del Nord.
6: Això és tot de moment. La pròxima cita informativa, sí, és a les 12 en punt. Es deixem ara amb el programa Matí Directe.
5: A Punt Ràdio, notícies. La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
11: La llei d'habitatge diu que quan acaba el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden pujar. I que si en la teua zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. A això i molt més diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teua comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
12: Emprendre després de la Dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llança la segona convocatòria en Dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobreixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en cindy.gva.es.
13: La nostra veu, la nostra identitat. El batec de tot un poble.
14: Hola, sóc Loren Donat. Si portes la festa al cor, tenim una cita.
13: Arriba La Flama, el programa de la ràdio autonòmica que uneix totes les festes de la Comunitat Valenciana. Descobreix la història, l'actualitat i els protagonistes que fan gran la nostra terra.
14: T'esperem cada dilluns i dijous de 12 a 1 del migdia.
13: Hi ha tradicions que mai s'apaguen, sentiments que es transmeten de generació en generació. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
15: El relat informatiu en clau valenciana.
16: Les coses com són, tal com passen.
17: Amb la veritat per davant i sense faltar a una anàlisi rigorosa.
16: Així te ho contem als informatius de Punt Ràdio.
13: Cada hora als nostres butlletins horaris, a les edicions de Matí Directe, les notícies del migdia i Contrapunt.
17: Tenim ganes de contar-te-ho tot.
13: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A la Marina Baixa, 101.2.
3: Com aquestes coses li agraen a Carme Bort, aprofitaré per a saludar-la. Com
18: Hola.
3: Està, carinyo? Bon dia.
18: Molt bon dia, bon dia.
3: Bueno, passen 8 minuts de les 11 del matí d'este 28 de setembre de 2026. Avui anem a tindre, diguem, una segona part del dia molt centrada en la política, perquè tenim debat de política general, mai millor dit. Estarà la cosa candent en les Corts Valencianes.
18: Ja ve carregaet, sí.
3: Ja ve carregaet, no? Però nosaltres ahí estarem també, com a Ràdio Televisió Pública Valenciana, prestant atenció al que diuen aquells que, bueno, haguem triat o no, siga qui siga...
18: Ens governen.
3: Ens governen. I per això estan, per dir el que volen fer per nosaltres. Així que jo saludo a Carmen.
18: Hola.
3: Mentre mos pensem... bueno, l'anècdota de l'ascensor te la contaré en un moment.
18: És que, clar, jo dic, no sé si ja no te'n recordes, com parlàvem de la memòria.
3: Les abuelas. Saps que em fa por el dia en què em vinguen els meus nebots i em diguen... Bueno, a mi no em diuen tio, em diuen tete, perquè com el meu germà, per lo de germà, em dia tete, per ell soc el tete. I em diguen, mira, tete, que així tens el telèfon mòbil que t'hem regalat. I siga dit, això és que tenen 9 tecles només.
18: Que val més per a localitzar que per a altra cosa.
3: Que por em fa certs moments quan arriben. Bueno, però a banda d'això, que ara ho comentarem, anem a saludar a David González, que precisament està en els corredors o a l'entrada precisament de les Corts, per anar posant-nos en situació del que va ser el que començarà just en una hora, segons els nostres càlculs. David, què tal? Bon dia.
19: Què tal, Sergi? Molt bon dia. No sé si m'escolteu ara correctament, suposo que sí. Tenim, estem a les portes d'aquestes Corts Valencianes i així tenim ara mateix una xicoteta mobilització de Comissions Obreres del sector dels serveis socials que estan, com podeu, crec que escoltar, fent eixe soroll a les portes d'aquestes Corts, perquè com tu bé estaves dient, avui tenim eixa jornada important del voltatge en la política de la Comunitat Valenciana. Tenim eixe debat de política general en aquestes Corts Valencianes, un debat de política general que celebrarà en dues jornades al llarg del dia d'avui. Avui escoltarem presumiblement en l'hemicicle
3: el de la sirena
19: president.
3: Del barco, no sé si saps si això es pot o no es pot, però té que fer gràcia lo de la sirena del barco allà
19: sí,
3: al costat.
19: Sí, sí, sí, així ara mateix i això que jo estic un poquet apartat d'este soroll, sí, sí, però és inevitable, s'escolta. Parlava de que són dues jornades, avui escoltarem al president de la Generalitat, a Juanfran Pérez Llorca, i als síndics dels quatre grups amb representació en les Corts, i la segona jornada serà dimecres, el dia 30, quan es produirà aquest debat i les votacions. Hem de recordar que es tracta del primer debat de política general de Juanfran Pérez Llorca com a president de la Generalitat, que ens trobem a 8 mesos de les eleccions i, per tant, és l'últim debat de política general de la legislatura. El cap de consell arriba a esta cita a l'espera, com sabeu, de ser ratificat com a candidat, però amb els pressupostos aprovats, segons parlen des del Partit Popular, en eixos deures fets i les inversions compromeses.
3: És el seu primer debat de política general, per cert, des de que va entrar al càrrec en 2025, sí.
19: És el primer primer, clar, és el primer per a Juanfran, l'últim de la legislatura, i a partir d'ahí el que escoltarem avui previsiblement per la seva part seran eixes baixades d'impostos, eixes mesures en educació, en natalitat i en emergències, i també la posada en valor de la creació de treball, les inversions estrangeres i la reindustrialització d'empreses com Ford en infraestructures, també destacarà eixes inversions de més de 400 milions d'euros, per exemple, en el projecte de l'Hospital de Castelló. Per la seva part també escoltarem, com parlàvem abans, a l'oposició. Esperem d'ells que es retrega al Consell la gestió d'aixòs incendis, l'última alerta per pluges i aquest conflicte obert que n'hi ha en educació. Escoltarem al llarg del matí a totes aixes veus passant per l'hemicicle i abans de les 12 que comence la sessió, a veure si tenim l'oportunitat d'escoltar-los així. Està previst que passen per les portes d'aquestes Corts Valencianes per a donar aquestes declaracions a mitjans, així que si te pareix bé, Sergi, en quant tinguem algun representant per ací, te demane pas i els escoltem des d'ací, des d'aquestes portes de les Corts Valencianes.
3: Sí, estic d'acord, i així després podrem escoltar en una miqueta més de tranquil·litat, perquè si des d'ací ja tenim el cap com un bombo, m'imagino que estant tu ahí serà un poquet més significatiu tot i aquest rol que n'hi ha al voltant. Gràcies, David, fins després.
19: Ara ens escoltem.
3: Vinga, adéu, estem molt pendents de tot allò que estiga passant, com vegeu, i a més en directe des de les pròpies Corts Valencianes. 11 i 12, és que des de que va començar la temporada, clar, la gent que ja estem entre ells en... és que no sé com dir-ho, en anys, no? Més que en edat, perquè en edat la tenim des de que tenim un any o des de que acabem de néixer.
18: Els anys es van complint i això, i gràcies, i gràcies de complir-los. I l'edat ja és més mental, jo crec.
3: Sí, que altra cosa. Al final, però no serà un tòpic això de l'edat està en el DNI, diu, home, en el DNI i en les cames i en els genolls i en les articulacions.
18: Però també segons tu enfrontes, no? La vida i l'actitud. L'actitud, com sempre, és primordial.
3: Lo de l'ascensor,
18: saps
3: què és?
18: Que comprar, hay que comprar, veus com
3: jo
18: estic
3: jo. Compro qualsevol cosa.
18: Me tenies que contar una anècdota.
3: Què t'has fet? T'has ferit? T'has autolesionat? Què t'ha passat?
18: No, auto no, m'he ferit. Ara de sí me'n vaig al metge, a que m'ho veig. Llavors, això és el típic que te fa mal i tal, i no troben el diagnòstic. És una cosa que me fa...
3: Perquè anar però això mos passa a les nostres edats, que anar al metge és com anar al veterinari, té que adivinar-te el que el passa, perquè com te passen tantes coses...
18: No, però això és tòpic.
3: Ah, val.
18: L'altre ja... L'altre sí que és de veres que tu estaràs nerviosa.
3: Sí. Lo dels nervis, doncs jo em conec de molts que s'han anat a l'altre barri de nerviosos.
18: De nerviosos, estaràs nerviosa, estàs baixa de defenses, això també...
3: Exacte, i l'estrès.
18: I l'estrès, correcte. Però no, això és tòpic, com veus que tinc així la mà un poquet envenada.
3: Sí, li havies dit ahir la coseta.
18: I no passa res. I ara després, a veure si a la tercera va el diagnòstic.
3: L'altre dia vaig anar perquè, este estiu, no sé per què, una de les cames, pues, com els senyors i les senyores majors, se m'amunflarà un muntó el tornill i jo vaig dir, mare meva, això d'estos que eix la cama per la sabata, i dius, això sí que ja no ho para ningú. I vaig anar, n'hi havia dos metges d'estes que estaven fent el rodatge, sí. I jo ahir, mira, és que me passa esto, tal, no sé què, no sé quantos, bueno, vamos a ver què tiene. Dic, no, a ver què tiene, ja te ho estic dient jo, que tinc la cama un flaco, per un elefant, vull saber per què ho tinc, perquè estic apurant-me una miqueta, a veure si resulta que jo no vull fer cas, perquè és una de les frases típiques que te diuen ara, no facis cas, si això són coses que...
18: Això són baixades de defenses i coses d'estes, sí.
3: Bueno, la conclusió, a banda de que em va dir que podia tindre insuficiència venosa, que em fa molta... Tipo, un dia d'estos perguió la cama, o esta nit em quedo sense circulació o algo, i demà m'alcen la cama tota mora i me la tenen que tallar o qualsevol cosa. La conclusió és que jo li vaig transmetre el meu malestar i em diu... Estas coses passen.
18: Veus, clar.
3: Dic, ja, te passaran, dic, però segur que en estos 25 anys no t'agradaria que te digueren estas coses
18: ja,
3: passen,
18: però,
3: no?
18: Però, Sergi, hem d'assumir que aquestes coses passen, efectivament, i a partir ja dels 50 comencem a sentir i a escoltar unes patologies que mai havien sentit
3: bueno, ni escoltat. Una paraula, sí. La diré en castellà, medias de compressió.
18: Sí,
3: i vaig dir, medias
18: això
3: de
18: va
3: compressió.
18: Molt bé, t'he de dir, sí, sí, això va molt bé. Ja, compra-te-les.
3: Però ja me vaig veure jo ahir les espardenyes, sí. El carro de la compra i anant al mercat.
18: No, el medi de compressió bàsicament és que la part que estiga de compressió estarà tal i l'altre serà una botifarra. Ja està, teixirà com la llonganissa per darrere, però la part que està en mig de la casa de compressió estarà
3: ben preta, no?
18: Ben preteta.
3: Com un
18: ja està.
3: Espetec.
18: Això com
3: ara no tindrem cames, tindrem espetecs.
18: Conta'm lo de l'ascensor.
3: Lo de l'ascensor és que resulta que l'altre dia vaig conèixer el cas d'un repartidor que no era massa major, era relativament jove, que portava un temps sense repartir en determinades plantes d'un edifici a partir de la planta dècima perquè resulta que l'ascensor era d'estos nous, de nova generació. Clar, nosaltres estem acostumats als ascensors de que posa el 1, el 10, el 12, el 14, el 32, les plantes que siguen, en un número, com si fos el cartó del bingo. Ara no. Ara el tauler dels ascensors va com el teclat d'un mòbil, és a dir, el 1, 2, 3, 4, 5, 9, 0, almohadilla i asterisco.
18: Ah, val, ja, com que de tres xifres, diguem-ne, que pots posar.
3: I resulta que el xic no pujava mai a partir de la planta 9 i no repartia ni ses plantes. El vaig fer una idea de per què, no? Perquè ell només veia que n'hi havia 9 números i marcava fins al 9 i dia, és que pa pujar a peu no puja, estos miserables només tenen ascensor. I es va tirar una temporada aixina sense repartir a les persones que vivien a partir de la planta 9, perquè el senyor es pensava que no.
18: Això s'arregla posant davall del panell i ser un manual d'instruccions de tota la vida. Has de posar tal, l'almohadeta, no sé què, campaneta o el que siga.
3: Això sona
18: un manual d'instruccions, insistís.
3: Però, en fi, a mi igual m'haguera passat. Jo estic criticant al repartidor, però igual m'haguera passat de dir, on està el 10? On està l'11?
18: Quasi segur.
3: Sense saber que tens que marcar. Això hi ha almohadilla, que me dona molt de coratge.
18: L'almohadilla, sí.
3: Quan me diuen, marqui almohadilla.
18: Sí.
3: Això, i quan quidres a un puesto, que te solten el rotllo este de la llei de protecció de dades, que quan han acabat el rotllo, dius, si no està d'acord, pulse, almohadilla. Dius, ara tinc que pulsar l'almohadilla que porta 6 minuts.
18: A mi m'agrada dir-ho en valencià, coixinet.
3: Coixinet.
18: M'encanta, m'encanta, lo del coixinet.
3: Pues li tinc molta mania jo a aquesta paraula, però bueno, hi ha moltes coses més de les que mos passen, clar, veritat. De quin estàs donant compte últimament? Dels tremolors? Te donen tremolors a voltes?
18: No, a mi me donen sufocaes.
3: Resuaes, no? A mi és que em peguen tremolors. Jo saps, ara amb tu, sí, però en Mariajo compartís totes aquestes coses que m'ho passen, home, dia clar, a dia, veritat. Claro.
18: I s'han de compartir, i s'han de verbalitzar, efectivament. A mi em donen sufocaes i quan me donen compte, quan vaig al plató, que com saps ara estic en les notícies del matí de 8 a 10, per cert, ja dice la cunya ahí, clar, veig els càmeres en el polar fins als nassos i jo encara dic, tinc calor.
3: Perquè per contra del que es pensa la gent, que tota la vida en els platós fa calor, no fa fred.
18: No, fa fred. Hem de dir que fa fred, perquè el maquillatge aguante, perquè tot no sues i tal. Pues jo, encara i així, sempre dic, perdoneu, lo primer, però fa, tinc calor, no fa, perdó, tinc calor. Això és lo que pitjor du, perquè m'acompanya diàriament. O quan traus el ventall en la redacció i te diuen això de xica, no fa
3: xica, tanta calor,
18: però si no fa tanta calor.
3: Boca.
18: I dius, ai, la duc jo dins.
3: Ja, però l'altre dia, en companyia de Mònica Antequera i la resta de companyes de comunicació, me va dir, teniu que empatitzar amb vosaltres, perquè vam pujar dalt i feia una bascorra. És que igual estem suant que estem tremolant. Sí. Així que no mos feu cas que estem en el club de les menopàusiques.
18: Això és, sí. Se ofendre perquè és això.
3: Però si és que és la veritat, és una etapa de la vida.
18: És una etapa de la
3: vida,
18: com diguem l'altre dia, no sé si quasi pitjor que l'adolescència.
3: Sí, que la famosa edat del pavo, no?
18: Això és una altra edat del pavo. El pavo real, ja, en este cas, efectivament.
3: Te'n recordes que l'altre dia parlàvem de les coses que se'ns obliden i el síndrome de la nevera, com si la nevera fora l'oracle on trobaràs totes les respostes de la vida. Saps en què em passa a mi últimament? En els noms de la gent.
18: Uah,
3: que estàs
18: no
3: parlant d'algú
18: i dius noms.
3: De quan és i tens que dir, com li diuen a aquella, preguntant-li tu a l'altra persona, com si anara a saber-ho de com li diuen a aquella persona en la que estàs recordant-te.
18: Aquella, però a mi m'ha passat directament. Estar parlant en uno i dir, perdona, et deies? I entonces jo dic, disculpa, és que estic ara
3: no
18: del
3: sé
18: cap.
3: Qui eres, no.
18: O sea, sé qui eres, t'associa al poble o a la facultat o lo que siga, però com era el teu nom? Ho sé. Jo crec que és que el disdur se mos plena ja.
3: Eres de les que millor ho dius? Preferixies dir-li, mira,
18: sí,
3: que no me'n recordo qui
18: jo
3: eres,
18: sí,
3: per favor.
18: Dic, perdona, el teu nom? No passa res, i entonces jo després diré, disculpa, és que jo el disc dur faig este acudit, no? Esta espècie de... Però és de veres, moltes vegades.
3: Que honra, que honra
18: eres.
3: Sí,
18: soc molt honrada.
3: Jo me vaig tirar l'altre dia, ho vaig contar en la... Sí, en la Gran Via, una persona que em va parar, anava jo en els meus gossos i això, i em para una xica, però superconvençuda, que anava parlant pel mòbil, i va penjar el mòbil per parlar amb mi, i va començar a parlar-me de coses, bueno, i què tal, allà estàs, no? No sé què, i els gossos, i tu. I jo, molt bé, tot. Jo, respostes genèriques a tot, no? Dic, com entro un poc més en matèria,
18: clar.
3: Però a hores d'ara, ui, jo no sé qui era aquesta persona.
18: Veus?
3: I vaig estar parlant amb ella, però 20 minuts o per ahir, bueno, parlant ella, que era que ho soltava tot, i vaig dir, això és un nivell de patetisme.
18: Jo ja moltes vegades dic, perdona, que sé que es coneguem i tal, però com te deien? Si s'ofen, pues jo crec que no, pràcticament totes les reaccions les ve perquè ja diuen que, bueno, pues pobreta meua, ja ha començat a tindre una edat, ja està, no passa
3: sí,
18: res.
3: Sí, pues bueno, aixes coses, i els noms que no sé, això sí, me'ls invente.
18: Sí.
3: Busque sempre un substitut, això no ho fas.
18: Sí, també.
3: Una persona, no sé, ara qui era, o una ciutat, o un poble, sí. Un lloc que vam anar, igual que dir l'altre dia, i fa 10 anys.
18: Sí, l'altre dia, clar, sí. Però bueno, això sí que és una manera de parlar, jo crec que, sí, l'altre dia, imagina.
3: L'altre dia, sí, i podem estar parlant de quan vam vendre la comunió, no?
18: Correcte.
3: Diu una oient, diu, perdona, Sergi, que no eres tan major. Bueno, des del teu punt de vista, des del meu, ja porta molts anys
18: en aquest planeta. Sí, però són aquestes cosetes que se van notant, és de veres, potser per fora te diuen, ai, pues sí, que no pareixes, l'edat que tens i tal, per tu, ja. Però per dins, cadascú sap el cos, com li està canviant, i aquestes coses de que se m'obliden, de que no recorde, de que no aguante, de que vote a la primera, pareix que te toquen i ja estàs...
3: Sí,
18: això sí.
3: Saps què em va passar l'altre dia? Que em vaig agachar a replegar una cosa que m'havia caigut en casa, que jo podia alçar-me sense agarrar-me a ningú puesto.
18: Clar.
3: No vos rigau que el que es burla el dimoni li furga, En fem tant de
18: mal. Ja arribaran, Sergi, ja arribaran.
3: Que no sabia, estava en la cuina, menys mal que la cuina és estreta, i no sabia si agarrar-me a la porta de la nevera, del forn o d'on fora per poder alçar-me, perquè no podia.
18: Sí.
3: Els meus genolls no podien alçar-me a mi, que tampoc és que siga jo així mi vida con 300 quilos,
18: no.
3: Però no podien fer
18: molt de mal. Són moviments, tampoc cal el pes ni res, són moviments, certs moviments que ja comencem a notar, els tendons ja no són el que eren ni res.
3: Com si fora jo l'únic, però segurament molts dels que estan escoltant, molts i moltes, assentatge en el sofà a l'hora d'alçar-se.
18: Oi,
3: i tenen que alçar-se i tenen que fer...
18: I alçar-se.
3: Que això també és una altra cosa, que va acompanyar cada moviment de sorolls que
18: fem. I els cotxes baixets. Els cotxes baixers, entrar allí i eixir.
3: Els
18: cotxes baixers, jo no puc en ells. Jo, bueno, i els alts t'han d'ajudar a pujar.
3: El meu és alt, el meu, per pujar t'han d'ajudar, però per baixar el tires del el cotxe. Tires.
18: Però és que els baixets, dius, vale, jo m'amollo així i després sale, baixa ràpid en este semàfor. I tu dius, un moment, per favor.
3: Perquè això... no tens, perquè el fas lento.
18: Sí, clar, però això, un moment, la primera una cama, després l'altra, després és les lumbars.
3: Sí. Jo m'han d'anar en compte en això.
18: Les cervicals, no parlem d'això.
3: Les esquenes, sí, que no són el mateix,
18: clar,
3: ja. Que
18: per això,
3: aprens,
18: és lumbar, sí.
3: Aprens les zones de les diferents parts de l'esquena. Les lumbars, les toràciques, les cervicals, l'atlas, i dius... Ai, sabia jo que tenia tota aquesta gent així darrere, veritat. Mare sí. Meua. I una altra molt interessant, que són la quantitat de medicaments que pots arribar a acumular en casa. I que això només ho havies vist tu en casa dels teus pares fa molts anys i dies, com se poden prendre tantes coses.
18: Jo lo mal és que no acumule, sinó que me prenc.
3: Que tu prens.
18: I ja és la següent. Ara que estic ja me ve un maleta d'això, ara estic en el augmentine, antibiòtic, en el ibuprofeno, el protector gàstric, clar. Protector gàstric, quan te prens l'ibuprofeno.
3: El passe lo que passe, tens que prendre protectors gàstrics.
18: Bueno, no, quan prens mitges d'estes. I després, clar, que si ja, que ja parlarem un altre dia de suplements, magnesio, no sé què, el col·làgeno, el meu fill i mama, per l'amor de Déu, o sea, molt més que el que tenien els meus pares, que tenien pràcticament el bàsic, no? L'aspirina, ¿se'n recordeu de l'aspirina?
3: Que l'aspirina l'altre dia mos contava Roberto Roig,
18: que és una meravella,
3: que és per tot,
18: no?
3: L'aspirina és una espècie de remedio para todo.
18: Va estar un poc demonitzada,
3: sí,
18: te'n
3: sí,
18: recordes?
3: Sí.
18: Però ara has de veure que a voltes te diuen pren-te una aspirina infantil.
3: I
18: dius, perdona, tu m'has vist.
3: Però xiquet.
18: Però perdona.
3: Els anys que tinc jo.
18: Pues sí. I dius, sí, no, pren-te la infantil per a tal i qual. Ostres, que guai. Però has de veure que sí, jo tinc el botiquí ple, absolutament. Tot legal, eh?
3: Sí, no n'hi ha coses que vinguin de Colòmbia ni de ningú
18: posto. No. Si ve alguna inspecció, passa tot.
3: Però en estos anys m'ha donat compte d'una cosa. Que tens el botiquí ple de coses, jo, però almenys de coses que ni me'n recorde, però el dona igual morir-te. És a dir, el passa qualsevol cosa, mires el prospecte, el mires de lluny, perquè de propet ja la cosa no funciona, i dius, total, si em prenc això, xica, si em funciona bé, i si no, també.
18: Si no, crec que me moriré dels efectes secundaris.
3: Claro, és com dir el que el dona la gana, doncs pots prendre't el que el dona la gana, que eres com un legionario, no le temes a la muerte.
18: Jo he deixat ja de llegir-te, de dir els prospectes, perquè les fulles dices que pareixen un mapa, quan comences a desplegar aquello, i te pot passar en un tant per cent. És probable,
3: però
18: és menys probable.
3: Però antes no eren aixina, els prospectes.
18: Jo ja no els dic, la veritat he de dir que
3: abans els prospectes eren pel que aprofitaven sí. i el que portaven com a molt i ja està, i no te diuen tantes coses de les que podien
18: passar. Jo només li dic al metge que m'ho recepta. Sí. Això en dinar o sense dinar? És a dir, a quina hora me ho he de prendre?
3: Ai, el que acabeu de dir, veureu, és que acaba d'entrar una altra que també.
18: Sí, una altra que també és del club.
3: No, en aquestes edats, quan vas al metge, no sé si vos passarà a tots, que no és suficient en dir-te el que t'has de prendre i les voltes que t'ho té que prendre, sinó que igual sóc l'únic, com siga l'únic a qui li ho fan,
18: a veure,
3: vaig aprendre-me'ho molt mal. Apuntar-me en la caixeta, la farmacèutica, sí. les voltes que m'ho tinc que prendre, però que m'ho apunta ella. Com si
18: jo m'ho apunte jo. Ah, doncs pues això sí, el teu cas ja és, el teu cas ja és de nota. Sí, jo m'ho apunte jo, i a més pues, comença el tractament de xous 24 per la nit.
3: Tu també, Ramada,
18: claro, perquè... això. Hola, Marta. Bonica meua.
3: Espera, tu eres de les que t'apuntes el
20: jo m'ho apunte con Carme, sí. en boli. És ridícul, perquè damunt estàs escrivint sí. en un cartró que es meneja, sí. que el boli no va bé, que la cinta
3: claro.
20: va fatal,
3: sí.
20: però en boli.
18: I si agarres el rotulador, després se'n va tot. Bueno, no, el rotulador ho hem deixat ja. Però jo també, comença tractament, dixous, tal, fins al 4 d'octubre.
3: A veure, n'hi ha caixetes claro. que ho porten, però no, jo, no, pues, no, a mi em sentava supermal que la de la farmàcia em diguera, pa, que te'n recordes, te ho apuntes.
18: Bueno, lo teu és pitjor, he de dir-te.
20: I tant.
18: Lo teu és pitjor.
3: I jo crec que
20: vosaltres almenys fem l'esforç.
3: Claro,
18: pues tu li dius a la farmacèutica, ja m'ho apunte jo, senyora.
20: No. Exacte.
18: Ja està.
3: Ai, a mi la farmàcia s'ha vist la desil·lusió que m'han dut últimament, quina és. A mi em feia molta gràcia, quan era xicotet i anava a la farmàcia, bueno, a banda de que me'n donaven gominoles d'estes per la gola i coses d'aixes, que això te donen quan eres xicotet, sí. i ara, però ara te les venen, vale? Te'n recordes, te ho apuntes?
18: Bueno, lo teu és pitjor, he de dir-te. Lo teu és pitjor.
3: I jo crec que
20: vosaltres que almenys fem l'esforç.
18: Claro, pues tu li dius a la farmacèutica, ja m'ho apunte jo, senyora.
20: No. Exacte.
18: Ja està.
3: Ai, a mi la farmàcia s'ha vist la desil·lusió que m'han dut últimament, quina
20: què
3: és. A mi em feia molta gràcia quan era xicotet i anava a la farmàcia, bueno, a banda de que

0: sucre.
1: Però encara tenim les dentetes, però, afortunadament.
0: No, i amb un pisó que se te claven entre les dents.
2: Ai, una cosa, sí. Si les tens, ai, que n'hi ha qui no les té. O sigui, que... sí. No, el, sou de les que quan vos peneu les pastilles feu com estitos, que encara que siga una pastilla xicoteta, sí, vos teniu que prendre aigua i fer aixina. Fa que dins alçant el cap i el coll no. I tot.
0: Pues jo sí, tu sí, Carme. Però jo és que no me sé tragar les pastilles. I monte un cristo, o sigui, pues, no sabeu... Una...
2: Entonces, no, per això te donen aspirines infantils. Ai, sí.
0: No, jo lo primer... Home, jo abans deia, hi ha supositoris. O sea, en lo que me...
2: Preferies un supositori.
0: Imagineu-se el que me costa a mi de tragar. Dia,
2: sí, per xicoteta que siga.
0: Lo que siga, perquè és del cap.
2: Que sí. Poques tragaderes.
0: És del cap.
1: Sí.
0: Tinc
1: sí,
0: poques tragaderes. Sí. En general. Tinc, és del cap. Jo, o sea, jo, lo del tito ese, ja
2: jo és que veig
0: passat
2: a la gent que fa aquestes coses,
0: sí,
2: patir,
0: no,
2: que estan allí.
0: No. I saps el que faig? Al final les mastegue.
1: Les mastegues.
0: Jo, i preferis que estigui a Marc i tal, i en seguida a Clopeda, igual. Però ja t'hi sempre dia, supositorio, ai, i el metge me dia. Digo, no, és que jo lo de tragar. No.
2: El metge fliparia en
0: el
2: tu,
0: El metge flipava. Sí, ai, després sí, dic, si no, efervescent.
2: Efervescent, que també efervescent, és una altra... Sí,
1: allò és aplanar, ja està. Això no està, res,
0: claro,
1: això
0: superfàcil. Ja
1: està, pues n'hi ha un truc per a la gent com tu, Carme. Sí. Està superbé.
2: Un embut, no? Com els, no, com els ànecs, no, no, quan no, no, es fan lo del fetge i tot això.
1: Tot el
2: no?
1: Contrari del que fem. A és a dir, nosaltres, a tu que et costa tragar-te, per exemple,
0: sí,
1: un paracetamol,
0: sí, un paracetamol
1: d'un gram,
0: un ibuprofè, no?
2: Pues els antibiòtics en pastilles, que són com si foren...
0: No, però jo les faig en milions de trossos. Ja sé que me perdonen els metges que m'estan escoltant.
2: Jo m'ho
0: envolo tot. Que sé que no s'ha de fer, però jo ho faig.
1: El truquet, visualitzeu, eh? Estem en la ràdio, visualitzeu. En compte de tu t'agarres la pastilleta, el Godawia, sí, en compte de tirar el cap cap a dalt, sí, al contrari, cap avant.
2: No pots engolir,
1: i
2: te cau tot.
1: I omplis tota la boca d'àuia. Yeah. Perquè si tu tires cap arrere, te pots ofegar, ahí està el perill.
0: És que t'atragantes, a mi sí, me dona por això.
1: Però si tu poses el cap cap avant, com si anaves a inclinar-te cap avant i tota la boca plena d'àuia, estàs posant aigua en les vies respiratòries i la pastilla entra.
0: Pues mira, jo
1: millor que
2: la doctora Ramada.
0: Pues jo ja m'estic agobiant. Mira, saps el que li he comprat a ma mare, que me vaig a comprar jo també? Pues en les farmàcies hi ha uns matxacapastilles.
2: Sí.
1: Ah, sí.
2: I claro que van, que es comença com un tapó. Que
0: sí, eso es. Sí, va, sí, va superbé. Sí, sí. Li he comprat a ma mare, però me'l vaig a comprar jo també per mi.
1: Pues li compraré a ma mare, perquè també s'estarà escoltant. No, també,
2: bueno, tu no, que tu
0: no, ma mare és un poema, i la pobra, és que 11 pastilles de mat,
1: pobre, clar.
0: No sé quants de vesprar, i entonces estava un rato llarg, el des de juny.
2: Això també arribarà,
0: claro,
2: eh?
0: No, i per això, com m'arribarà, me vaig a autorregalar el machacaor de pastilles.
1: No el coneixia.
0: Si algú,
1: mira,
0: me vol, claro, si algú me vol regalar, ara que arriba el 9 d'octubre...
2: Un machacaor de pastilles.
1: En
2: és que està el machacaor... Són coses que quan nosaltres
0: érem
2: joves no existien. El machacaor, el partidor, coses que tenen com una cotxilleta.
0: És que van el mateix.
2: Van el mateix cacharret.
1: I
2: el depòsit de les pastilles en els dies de la setmana.
0: Que és tot el mateix.
2: Va tot junt.
0: Va tres en uno.
2: I això... Escoltem una cosa.
1: ¿Qué?
2: Això no podien regalar-ho en el banc o en la caixa
0: d'estat. Pues això dic jo, en la mocaora.
2: Claro,
1: sí,
2: sí, sí, sí. O en la nòmina, quan domicilies la nòmina o la pensió, que te donen
0: pues
2: això.
0: Mira, el trobo és superpràctic. No és car, t'ho dic, perquè vaig a regalar-me-lo, no passa res, no és car.
1: Veus?
0: I és superpràctic. He donat fe, sí, perquè estic aquest estiu en ma mare i sí, mamà, això és una meravella, fas carac, rac,
1: prenem
0: ja
1: nota, doncs pues mira, ja bona idea,
0: bona
1: pel 9 d'octubre.
2: Jo és que m'ho angulo tot.
1: Halloween i coses d'estes.
2: Pense en les persones aquestes que se tenen, perquè veig vídeos en internet, ara s'estila molt lo de prendre't una pastilleta, bueno, una pastilleta, que pareix això, un ou d'estos dels pues que porten
0: no,
2: el regal del Kinder,
0: no,
2: que se ho traguen per lo de la panxa, per la reducció de l'estómac, sí, que en lloc d'operar-los, se traguen una
0: oi, no,
2: pirula guapa en un cable, i després, quan ja ha arribat a l'estómac, s'unfla, puf, i te lleven el cable. Clar,
0: sí,
2: la, majoria,
0: clar,
2: la majoria de la gent diu, com vaig engolir-me, sí, és que no m'ho tragaria ni jo, i mira que jo va tot pa cadins, que sí, no era igual, jo soc un mestito. Però dic, aquesta pobra persona d'estes que no se prendran una pastilla. El reductor d'estómac en supositori.
0: Que entra quasi igual.
2: Perdona, científicament,
0: home,
2: les pastilles baix de la llengua i en el zaspe,
0: sí,
2: són les que més efecte fan, pues perquè ja els capilars, les venes, n'hi ha més, són els puestos amb més venes.
0: Escolta, ahí ho dissem.
1: Supositori.
2: En fi.
0: Supositori fàcil.
1: Fans.
2: Només una coseta, la meva desil·lusió de les farmàcies és que ara... I em feia molta gràcia de xicotet, quan, no sé si a veure el testament, quan anaves i el donaven els medicaments, que la farmacèutica feia algo que molava molt.
1: Lo de la navaixeta.
2: Lo de...
1: Uau, m'encanta.
0: Ah, sí.

0: Cal el cartoner.
1: Això seria una CMR. Avui en dia seria la CMR.
0: Ja no es fa.
1: Que fa. Ja no es fa.
0: Ja no es
1: fa. Sí.
0: Ara, ara no rotulau.
2: Estem perdent tradicions.
0: I ho tapes. I jo, sí, l'SMR i el gustet que em donava a veure com...
1: Ai, a mi
0: i arrencaven també el cartonet. Mira, em donava com un gustirrin.
1: Verita.
0: Ara no, ja no ho fan. Ja.
2: I postcatrones tallen, perquè ara ja, això ja parlaran, lo que entra i no entra.
0: Mare meva.
2: En la seguretat social. Parlen de la menopausa. I
0: quan més medicaments t'has de prendre, menys coses entren.
2: Menys coses entren.
1: Efectivament.
2: I si tens algo dels ulls, deixa-ho estar.
1: Oblida't.
2: Tot.
1: Sí.
2: Ginecològic, bueno, quasi res. Ja parlarem.
0: Vamos,
2: sí, sí, sí, sí.
0: De la parrusa i dels ulls,
2: lo més
0: cal. De la parrusa
2: i dels ulls, res. No, t'ho dic jo perquè sí, sí, des de dos coses estic gastant.
1: Donem fe, donem fe.
0: La vida ja no compensa per a ninguna cosa. Gràcies, Carme, carinyo. Cuida't, cuida't. No me vingues amb més coses, més apòsits i més tirites.
2: No, espere, que això ja diagnostiquen-ho per tercera volta.
0: Bueno, en este programa, coses d'estes físiques, en altres programes mos han passat, en este no. En este tenim un síndrome que és que mos passa a tots. T'ho dic perquè tu acabes d'arribar, vagis preparant-te.
1: Això va per mi, a veure.
0: Se mos fot la bateria del cotxe.
1: Ai,
0: tots
1: calla,
0: del
1: no,
0: programa.
1: No digues això, per favor.
0: Pues mira,
2: pues ara vinc jo de l'oli, ja parlarem també, que m'han dit, si no arribes a vindre, te carregues el motor. Perquè el teu era petroli, ja.
1: Ah, sí?
2: Vale, ahí ho deixe.
0: Vinga. Bueno, pues sí, anem a deixar-ho ahí.
1: La setmana que ve més.
0: En fi, ara xerrem tu i jo. Gràcies, Carme.
2: Sí.
0: Marta,
2: adeu,
0: anem a les Corts, perquè d'ací no res, en la ronda de compareixences i, diguem, predeclaracions que estan fent-se, tenim previst escoltar alguns dels portaveus dels diferents grups polítics i també dels síndics que van a compareixer abans de que en qüestió de 23 minuts o per ahir, pues comenci aquest debat de política general en les Corts Valencianes, on el primer que escoltarem serà el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, que mos plantejarà totes aquelles qüestions i el seu programa de propostes que té, que vos ho contàvem este matí. Entre altres qüestions, revertir l'informe PISA, en el que s'advertia, sobretot, de com anem per darrere els valencians en comprensió lectora, en matemàtiques i en moltes d'aquestes qüestions que el president s'ha empenyat en revertir i està molt bé. Ara aquí escoltem és a José María Llanos, que és el síndic de Vox en les Corts Valencianes.
3: Que han sido determinantes para el pacto de presupuestos, fundamentalmente las que afectan prioritariamente a los valencianos.
0: Tenim
3: la
0: algun...
3: inmigración y la inseguridad, del tema de, y el tema del expolio fiscal al que están sometidos.
0: Tenim alguns problemes de cobertura, m'imagino que per el que està produint-se allí, per la quantitat de receptors que n'hi han i pels dispositius Quantum que nosaltres treballem, i per això n'hi ha talls per escoltar el senyor Llanos. Parla de que n'hi ha que baixar els impostos.
3: Todos los valencianos y de todos los españoles.
0: És impossible poder escoltar-lo pel que fa a la tècnica en estos moments i a la tecnologia, més que a la tècnica, que ens impedís tindre una senyal nítida del que en estos moments allí està produint-se en les Corts Valencianes. Tot i això, com sabeu que anem a estar dedicant tota la jornada a aquest debat de política general, podrem escoltar els diferents portaveus i els diferents representants, com vos dic, començant pel president de la Generalitat Valenciana a partir de les 12, així en la ràdio autonòmica dels valencians. Ara mateixa continuem amb més coses, que cadascuna d'elles me l'espere millor que l'altra.
4: El teu dia a dia no s'explica. S'escolta i es conta. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: Laura está pensando en poner paneles solares en la azotea de su casa para producir la energía de toda su comunidad. Maite y Ricardo, en cambio, apuestan por la innovación para impulsar su empresa familiar. Como Ana, que está buscando nuevos clientes en el exterior para crecer tanto como lo ha hecho la startup de Álvaro, gracias a las mejoras en su área industrial. Cuando una bombilla se enciende, no deberíamos dejar que se apague. Y Bacemasi, contigo para hacer realidad tus proyectos. Generalitat Valenciana.
6: Emprender después de la DANA tiene muchísimo mérito. ¿Y ahora? ¿Muchísimas ayudas? La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Emprendimiento, lanza la segunda convocatoria EMDANA para pymes y autónomos. Ayudas que cubren hasta el 100% de los gastos subvencionables y pueden llegar hasta los 20.000 euros por solicitud. Solicita tu ayuda hasta el 30 de septiembre en cindy.gva.es.
4: A Punt Radio. A Torrevieja, 100.5.

0: 11:37, el programa passa sense enterar-me, però no estava obrint en el guió la tercera o la quarta hora i estem ja en la quinta hora de programa.
1: Com passa?
0: Bueno, si s'haguera quedat així, Carme Bo...
1: Carme, ja l'havies liat.
0: Sí, haguera sigut perfectament... Estava la pel·li aquella del Club de los Poetas Muertos.
1: I així?
0: Este seria el club de les persones que no estem bé. Directament, veritat, oh, Ramada.
1: M'encanta, m'encanta.
0: El club de les persones que no estem bé.
1: M'encanta. Bueno, a més, és que la persona que anem a tindre ara mateix, que ens està escoltant ja, jo no el vaig a presentar. Què vols que diga d'ell? Amic, que... company, artista. Què vols que diga del meu Eugeni Marta. Alemany? Com estàs?
2: Marta, al gra, que me diguen a comprar al supermercat. Coi, Eugeni, que estàs,
1: estàs fent el dinar, ja.
0: Escolta, t'ha de dir una cosa.
2: És que si de Rodríguez he d'anar a fer el dinar, a comprar per fer el dinar, que pues estic a l'escola i tenen mil activitats. És que la persona no descansa, no. I és que és de veres.
0: Però la persona, Eugeni, bon dia.
2: Bon dia.
0: La persona deu tindre molts títols perquè avui en dia anar a comprar i posar gasolina està un poquet impossible. O sigui que diu, vaig a comprar, diu, va a comprar-te, te pasta.
2: Però jo ara, és que ara són compres com... Abans jo anava igual dos o tres voltes.
0: Sí.
2: Si hi ha compres més grans, ara vaig com al dia, com es feia abans.
1: Sí.
2: Saps? Jo me'n recordo com m'abuela, que va, vull que vaig a fer...
1: A la falta, que pam.
0: Ja.
2: Pam, pam, pam, una quarta de cigró, una pilota i ja està, i ja està,
1: és que no podem fer res més.
0: A la miserieta.
2: És el menudeo, el menudeo.
0: Sí. Ara meua.
2: El trapitxeo.
0: Quina papeleta tenim. Sí, bueno, l'altre dia, però tu dius, la persona no descansa, en ixe cartell que tens darrere de la corona dels morts. Però si és que avui ja és cara hasta morir-se, Eugeni.
2: No, esto caríssim. Tot viure, estar, trobar-se, estar a gust.
1: Bueno,
2: però al final també et dic una cosa, que això ho diuen molts psicòlegs, que dones compte que les coses realment bones de la vida són gratis.
1: És de veres.
2: Vull dir, perquè eixir, quedar en uns amics i xerrar un rato, riure't...
1: això no té preu.
2: Anar a Saler, que són de València, una plata així al costat, i això encara és de baix, no ho cobre. Vull dir, però que... Aquestes coses, compartir, quedar... Mm. Això encara és barat. Fer un sopar de baix l'obràs, a la fresca.
0: Sí, d'aixòs de pa i porta. Claro.
2: Correcte.
0: Però acabes de dir una cosa molt important, Eugeni. És de baix anar, per exemple, ahir, però avui en dia ja n'hi ha llocs d'estos on anar a fer torraes i coses d'estes que tens que prendre tanda i pagar per anar a llocs d'estos on has anat tota la vida en estos pares de domingueo. No us heu fijat en això?
1: Sí.
2: Jo trobo que des de la pandèmia n'hi ha molts llocs, com no podíem anar a la platja i aquestes coses, les massificacions, n'hi ha llocs així com d'interior, de València interior, que tenien rius i aixina i safaretjos i per a torres xulles, i això ara està molt més ple que abans. Ara és que allà on vagis, i bueno, i cua en València?
0: Està ple de gent.
1: Sí.
2: Que jo en la vida fer cua en València per entrar a un restaurant, a través d'on vaig, per aquesta taula.
0: Tu saps en què em vaig quedar jo al·lucinat un dia? Bueno, però són les ignoràncies de la persona humana esta que vos parla també, que tinc molt poquet món jo, i molt poqueta ciutat. I em vaig donar compte que vaig passar per un parell de puestos un dia per un forn d'estos moderns d'ara, que fan coses ahí molt ràndoms. I n'hi havia una cua allí en l'Avinguda Balears, en València, que pegava la volta a la manzana. I jo dic, que estaran regalant... Tu enseguida penses...
1: Repartint algo.
0: Que reparteixen o regalen. Clar, perquè nosaltres som del concepte ixe de algo estaran donant, no?
2: Sí, no. Això serà perquè igual fan algo en xarxes. N'hi ha un lloc en el...
0: Claro, és que un dia m'ho vaig veure en una botiga de bragues, Eugeni, i vaig dir, regalaran les bragues o algú? Sí. De roba interior femenina, vamos, de braques i sostens, però de exactes. Sí, i vas dir, les regalaran o algo? O jo què sé, la faja braga està d'oferta. I em van explicar això que estàs explicant tu. Sí, d'influencers. Que la gent diu, un tipus d'estos guais, diu, teniu que anar a este lloc perquè ahir tal, li mengen el tarro a la gent, Eugeni, i van en tromba tots allí, tu, i se fan cues.
2: Mira, pel centre de València n'hi ha un lloc ara que s'ha posat de moda, que és d'unes tortades de pastissos de llima, o de formatge, perquè també ens fan prou campanyes en xarxes, i la gent, perquè estàvem parlant, no tenim diners, però després som superconsumistes.
1: És de veres.
2: I ahir, fent-se cua, unes cues per menjar-se una cagarrità de pastissos. de formatge. No me,
0: lo dels curassans, estos que tenen nom de persona, que resulta que un curassant val més diners que...
1: Tu te penses. Sí.
2: Com que curassans en nom de persona?
0: Ai, sí, sí, no puc dir el nom, perquè si no li fas propaganda... Sí?
1: Sí. Jo no hi sé, no el conec.
0: Són curassans en nom de senyor. I resulta que tot el món estan ixos curassans que pa què hi valen, que si foren, jo què sé, si estigueren plens de pan d'oro, serien més barats de lo que et
2: van. Estem perdent diners, mos han de muntar un obrador. Hòstia,
1: Eugeni, anem a muntar-mos.
0: Escolta,
1: bueno, parlant de muntar, anem al lío, no?
0: Podem parlar del tema dels negocis, si voleu. Els negocis que es posen de moda.
1: Ai, Eugeni, t'hem de comentar una cosa molt xula. Comentem per així?
0: Però tu no saps la bona. La bona encara no te la conta, Marta. El meu negoci de jubilació... No, la puc contar en la ràdio.
1: Bueno, pues ja la
0: contarem. La contaré en privat. Vale. És el meu... la meva inversió de futur.
2: Una idea de negoci.
0: Una idea de negoci en poc esforç, sí, sí, sí, i en poca inversió, però anem a flipar quan vos ho conté.
1: Ah, sí?
0: Sí, també t'ho contaré.
2: Pues, jo també,
0: Per si voleu que sigui.
1: Bueno, ja t'ho contaré jo, Eugeni.
0: És que a Eugeni no ho sé, perquè jo el concepte que tinc d'ell de persona formal, però...
2: Mira, fem una cosa. Marta, tu saps el que és?
0: No.
1: Te ho jure que no. Te ho jure, m'estic enterant ara mateix.
2: Que t'ho digui a l'orella i m'ho envies per WhatsApp. Vale.
0: Però a ella li pega. Jo te dic jo que a ella li pega. Ara, quan
1: pues a mi me pega, a Eugeni encara li pega.
0: També mos farem d'hora, entonces. Després us arriesarem i damunt mos farem d'or. Però bueno, el tema dels negocis que es posen de moda, dius, lo de l'obraor, Eugeni, les temporades que n'hi ha, les coses de les ungles, els botigues de vàper, els forns, els no sé què, igual que apareixen, desapareixen.
1: És de veres.
2: Sí. No, n'hi ha molts... Pop-up, n'hi ha una cosa que se diu com negocis pop-up, que són que monten el rotllo... Bueno, el pollagofres, ixe, que va així.
1: Ai, sí, ja no està, no?
2: Que és del Morena, el Moreno és el del Loro Park. Sí. Sabeu, no? Que és el net del que va fundar el Loro Park allà en Canàries, sí.
1: I això no estava al carrer Cavallers, a València, Eugeni, el pollo...
2: Sí, estava ahí, però crec que això ja no va ningú, perquè ja...
0: No, ara és una botiga de coses formals, la polleria, i se referiu vosaltres, no?
1: Sí, el gofre.
0: Sí, que eren gofres. Això ha desaparegut.
2: Claro, se tenen unes cues per menjar-se-li un gofre en forma de piu,
1: així
2: de clar, i a passar a tonteries, bo que la gent s'ha fartat de menjar piu. Jarpiu, valga l'expressió.
1: Sí, sí.
2: I ara està en altra cosa.
1: Clar.
0: Pues ja ni existeix, que ho sapiau, que ja no. Allí n'hi ha, crec que, no, de ganxillo, no coses d'aixes, sí.
2: Però és que no tinc mentalitat, això. Jo, mon pare era botiguer i músic, i l'enterrar en botiguer i músic.
0: No.
2: Però aquesta gent que munta un negoci, al cap de dos anys un altre, i va anar, i jo, no, això, quin estrès. Tu saps per anar a la gestoria a portar els papers?
0: No. El que jo vos proposaré, vos encantarà.
1: Ai, per favor, estàs creant molta expectació.
0: Sí,
1: vos encantarà.
0: Sí.
1: Oye, bueno, després mos heu contat. Podem anar
0: al grano, no? Sí.
1: Home, és que ja, Eugeni, té que fer el dinar que està sol.
0: I actua damunt, no?
1: Actua, per això estem, perquè l'humor encara...
2: Comenta el dimecres, a l'Olímpia.
1: La persona no descansa a l'Olímpia. Tornes a l'Olímpia perquè recordem que fa un any estigueres allí en l'estrena, Servidora va estar allà, no vos la podeu perdre. O sigui, La persona no descansa és un èxit, perquè a més no només tornes a l'Olímpia esta setmana, des d'este dimecres, Eugeni, fins al pròxim diumenge, sinó que vens de fer ja tot este any de representar Nibi, estigueres de cada setmana.
2: Sí, dissabte passat, de fet, què viu expliques, Marta?
1: És que tu... Té una
0: loquacitat que és flipant.
1: Ni que m'ho sabera.
2: Marta, és que és fantàstica. Estrenarem dos setmanes en l'Olímpia, en setembre, i a més estrenarem allí i estarem allí dos setmanes. Uh-huh. Vull dir que no havia fet encara ni... Havia fet assajos,
1: i ja
2: poca
1: bé.
2: Cosa més, I dos setmanes allí, una cosa molt, molt loca, i ja portem un any de gira i tornem ara altra volta a l'Olímpia, una setmana més, i l'obra ja la tinc molt més rodada. És veritat que jo quan...
0: Menos mal que vas triar l'Olímpia, cosa... perquè si arribes al principal no actues.
2: No, ja, sí, no, jo, sí, correcte, sí. No, jo l'Olímpia vaig molt a gust, L'Olímpia és el teatre privat,
0: comercial. És una bombonera, els fallos.
2: Més gran de la Comunitat Valenciana, a mi m'encanta treballar en els fallos i m'encanta aquest teatre, és preciós, perquè és un teatre suficientment gran com perquè càpiga molta gent, però és el que dius tu, té una forma de bombonera que la comèdia no se perd, perquè la comèdia en espais molt grans se talla un poc.
0: M'envien un missatge, Eugeni, que diu que eres meravellós i que, bueno, és una persona que va assistir a la teua representació i que es va riure molt.
2: Ai, que guai, moltes gràcies. Sí, jo estic molt content. Jo, de fet, és l'espectacle que més satisfet estic, perquè ja és com que li vas agarrant un punt, ja és una cosa diferent. No és, a veure, formalment és un monòleg perquè sóc una persona, és un soliloqui, però a mi m'agrada introduir aquests recursos escènics i sorpreses, i sobretot sorprendre molt a la gent, que i que estiguin passant coses. No, no és una persona només bla, bla, bla, bla tot el rato. Uh-huh. És que estiguin passant coses. I jo m'ho passe molt bé. I mira que a mi em preocupava perquè són 90, 95 minuts.
1: Ja, però és que se passen volant, eh?
2: Sí, i jo aguante molt bé la pixera, perquè sí. És el que a mi em preocupava, perquè jo, en l'anterior espectacle, ningú que li passe, jo tenia una projecció just canvis de vestuari que jo necessitava ir paixir
1: i pixar. Sí.
2: I a mi em preocupava molt en este, dic, però és que no puc, és que són 90 minuts sense eixir, jo no eix de l'escena en cap moment, un moment, 5 segons, a fer una cosa.
1: I se te passa rapidet.
2: Sí, i no m'hagut de ficar jo un empapador ni...
1: Ni res de moment.
0: Bueno, perquè no fas un programa de ràdio de 5 o 6 hores, ja
1: bueno,
0: arribarà
1: però fa la
0: saca, sonda, ojo, ja
1: que la saca també
2: però,
1: se tira hores gravant.
2: Quan aneu pixera no aneu en el micro darrere.
0: El sí. Que, quan anem al...
2: És que... A veure. Home, jo ho faria, si fes ràdio, eh?
0: Com els ciclistes.
2: Jo, sí, jo, home, ho tindria... No hi ha coses, sí. Hi ha coses que venen, que per això no s'entregui ningú perquè no t'estan veient, i l'altra és que el micro tinga molt de cable i tu te'n vas al bany i no s'entera ningú, la gent no mos enteraria.
0: Com si fes un exterior, no? Sí, realment.
1: Podem posar així el banner?
2: Bueno, també, tu tens una musiqueta, costat. Un efecte.
0: Com una cel·la de la presó, o sigui, és a dir, tu estàs així en tu zona de cal i tens ahí el inodoro al costat perquè...
1: I anem a pisar.
0: Pues, mentre fas una entrevista...
2: Com les cel·les de la presó.
1: Podríem fer-ho, i una piqueta...
2: El paravan justet, el paravan... Va per a falta molt de paravan, Sergi, tampoc mos li ves fer una...
1: Bueno, per a mi sí, per a mi sí.
2: En un familis que isca. Ja dic jo. Ja un poc d'intimitat, lo justet i ja està.
0: Bueno, de presó no, però de manicomi, això de la ràdio sempre ha segut en tots estos, en les parets acolxades i els vidres i tot.
1: Per a pegar-nos els colps. Eugeni, jo ja l'he vista. Crec que 3 voltes o 4 ja he perdut el compte, però conta-mos un poquet de què va sense desvelar massa coses, que la gent no l'ha vista encara, per a que els animés a que vagin a l'Olímpia.
2: A veure, és un... Té cert argument, perquè partís de que ha faltat una tia meua.
0: Cert argument és dir, té un poc de trellat, no?
1: És que no pot desvelar.
2: Té un fil conductor. Sí. Sí que hi ha un fil conductor, jo vinc, ha faltat una tia meua, i aleshores comença a recordar a ma tia, i a familiars, i als meus cosins, però comencen a passar coses, perquè a mi me toquen per telèfon, estos cosins, i això va un poc complicant-se. Diguem que jo parlo de coses, vaig parlant de coses, però tot té relació amb ma tia. De fet, n'hi ha fins i tot algun moment de connexió espiritual parapsicològica. Vull dir, n'hi ha sustos.
0: Ja. Yeah.
2: Hi ha moments de sustos, que la gent me diu, hòstia, m'ho passa molt bé, també m'ha cagat en algun moment, perquè... I a mi això m'agrada.
0: De por psicològica, que... Eugeni, un poquet ahí fa...
2: De susto d'apagar la llum i... saps? Vull dir, jo sóc prou bàsic.
0: Pues no. Però està la cosa com per anar donant-hi sustos a la gent, que se te queda un oll assentat i després te'l tens
2: que
0: emportar
2: tu. No, sempre és la típica carcallada de dona major, i suspiris que m'encanten, a mi això carrega...
0: Saps a mi què és el que més m'agrada de les onomatopeies estes? La gent que fa això m'ha agradat sempre moltíssim, més que els crits, això és que però tios i ties
2: Jesús.
0: Sí, sí, m'encanta això, és una... sol que m'agrada molt que fas a la gent, però bueno, de totes formes, això n'hi ha que reconèixer el treball de tot el món, igual que així en la ràdio ho fem, ja veus tu, aquestes personetes que t'ho deixen tot apanyat perquè tu lluïsques després. En aquest espectacle no només has currat tu, sinó que n'hi ha molta gent darrere, començant per la teua dona. I no sé si la teua sogra també.
2: Ai. No, en este la meva sogra no és, però sí que és cert que en este Yolanda, nosaltres escrivim junts i ella sempre dona el final cut, vull dir, ella és la que diu això sí, això no al final, davant del dubte sempre... jo considero que és una dona molt de criteri professional,
1: ho és.
2: Molt de coneixement, la meva dirigir programa, segur guionista, i en això del teatre hem sigut un poc autodidactes, però realment no és tan complicat si apliques coses bàsiques, vull dir, tindre clar que el que vas és entretindre i que el públic, l'espectador és el centre, i tu t'ho has de currar. Nosaltres treballem molt el ritme, les sorpreses, que passen coses, i sobretot que tu al final potser eixes i dius, bueno, potser no és el tipus d'humor que t'agrada, però tu te'n vas d'allí dient, això està currat.
0: Això està currat,
2: això no és un que puja ahí en el taburet...
0: La gent s'ha guanyat les garrofes per poder anar a comprar.
2: Com?
0: que esta gent se ho ha guanyat bé per poder anar a comprar. És
2: sí,
0: que
2: sí, per anar a comprar i donar-se algun capritxet, que igual avui agarres de fina o alguna cosa així.
1: Bueno, abans de que te'n vaig acabar de fer la compra, Eugeni, és que jo no puc així anar a treballar. I així no puc treballar. Bueno, vull donar-te l'enhorabona banda també pels 500 programes de la SACA. Això volia dir-te-ho.
2: Molt bé. I jo també te la dono a tu també, perquè Marta, fins fa no res estàvem treballant junts.
1: És de veres.
2: Marta,
1: a tot l'equip.
2: Ella és la que té aquest concursant.
0: Menuda lianta. Ah, una cosa vos perdonaré, encara no m'heu dut.
1: Ja parlarem,
0: no us preocupeu. Ja te portarem.
2: Sí, hauríem de fer més especials.
1: Veritat que sí.
2: Sí, gent de la casa.
0: De gent que no està bé, claro.
1: De gent que no estem bé.
2: Mira, l'ambient en el programa és fantàstic. I a més, psicològicament, jo estic on tinc jo el meu faristol, estic quasi a la meitat, que tinc a la dreta, tinc els concursants, i a l'esquerra tinc a tot l'equip. I damunt estan en perpendicular a mi.
1: Sí.
2: Jo estic en animalades els concursants, en animalades a Marta, a Laura, a gent de l'equip...
1: A Jessica, encarna totes.
2: M'ho passem superbé. Sí,
1: és la clau, jo trobo.
0: Pues mira, és la sort que tenim.
2: És un dels programes que més feliç m'ha fet, perquè ja no és que vaig a currar, és que vaig... Estic en amics. I a banda, els concursants que venen és gent que ve molt implicada, molt fan, molt involucrada.
0: A fer teràpia.
2: I és fantàstic.
1: Pues sí.
2: És terapèutic.
1: Sí.
2: Quan treballes en un lloc a gust, exacte. Això és per adonar-se per ser una persona afortunada, en aquest aspecte.
0: Dis que sí.
1: Bueno, Eugeni, te veurem des de dimecres a diumenge al Teatre Olímpia, funcions tots els dies a les 8 de la vesprada, és llevat de dissabte, que tens dues funcions, doble?
2: Sí, i el diumenge és a les 7. I queden molt poques entrades, és la típica frase.
1: Afanyeu-vos.
0: De reclam.
2: Però en este cas és de veres,
1: Pues afanyeu-vos.
0: Pues que millor alegria que
2: això. No sé quan torni a València.
1: Clar. Sí. Després se'n va per ahir de gira de turner, que
0: tourné,
1: a ells, sí. Al Ginet, ara ja no
0: para. A fer les Amèriques.
2: A Teulada he d'anar també.
1: No para.
0: Bueno, pues estarem pendents. Estarem pendents de tu també. Eugeni, cuida't, amic, gràcies.
1: Una abraçada ben gran.
0: Un beset. Adéu. Viure en ell, això té que ser... És patint-lo pues damunt de la
1: una
0: tele.
1: Una bogeria. No? Sí, hi ha que escoltar les dues parts, la de la meua Ioli també. La Ioli i l'Eugeni.
0: Sí, bueno, això mos passa a tots. Ai, en tu, viure en tu té que ser una festa. Dius, bueno, qui viu en mi no pensa lo mateix, no? Però que anem a fer-li. Gómez, què fas per si?
3: Pues buenas noticias, porque esta tarde se inaugura en la nau de la Universitat de València la programación de las aulas narrativas y de cómic. ¿Y quién está viajando en este momento para Valencia para abrir estas sesiones para participar?
0: Que no es Eugeni Alemany, ¿no?
3: No. ¿Quién? Y además de abrir estas jornadas, va a presentar su nuevo libro. Rosa Montero.
0: ¿Ah, sí?
3: Sí, tiene nueva novela, Un día en la vida de Clarita, y está deseosa de contar todos los detalles de esta novela esta tarde a las 7 en el Paraninfo de la Nau.
0: Que ¿pero mos tenim que esperar ese momento o tenim algún tastet?
3: Sí,
0: poder...
3: sí, bueno, lo que ha hecho es que viniendo nos ha mandado un mensaje para nuestros oyentes para animar a todo el mundo a que esté esta tarde a las 7 en el Paraninfo de la Nau, pues
0: home, eso, el mateix Pere Agustà que nos envíe algo.
3: A ver qué dice Rosa.
4: Hola amigos de Matí Directe, soy Rosa Montero y si escucháis muchísimos ruidos porque estoy en el tren camino de Valencia, porque hoy lunes esta tarde presento a mi Clarita, que es ese personaje tan singular que protagoniza mi última novela, Un día en la vida de Clarita, y lo presentaré en ese sitio maravilloso que es el Centro Cultural La Nau. Creo que es la calle Universitat 2, será a las 7 de la tarde y después pues firmaremos libros. Así que espero veros por ahí y muchísimos besos a todos los oyentes.
3: Bueno, pues además de Rosa, que lo inaugura esta tarde, también estará Paco Roca mañana, pues con Las separaciones, o sea, hablando también de sus
0: un bon univers també, i les separacions.
3: Sí,
0: que no està mal. Anem a les Corts, David González, abans d'arribar al migdia, a les 12 del migdia, en eixa prèvia del debat de política general. Contamos.
5: Què tal, Sergi? Doncs bueno, hem deixat abans en aquesta connexió, escoltàvem a
0: José María Llanos,
5: el síndic de Vox, i la cobertura ens ha fallat perquè sí, estava previst que els síndics passaren tots per la porta principal de les Corts, però al haver eixa mobilització, eixa soroll, hem tingut que moure'ns, fer tota la volta a les Corts, i en el punt en el que, ens hem ubicat hem tingut la mala sort de que hem perdut completament la cobertura. Però en resum, vos conte ràpidament el que han contat José María Llanos. Com ja bé coneixem la línia de Vox, el que ha fet és reivindicar eixa prioritat nacional, ha parlat d'eixa situació ara mateix de la vivenda, reivindicant i posant el punt en la prioritat nacional. A continuació ha passat per estos micròfons, per esta sala de les Corts, Joan Baldoví, el síndic de Compromís. Ell ha anat molt més enllà, de fet ha anomenat a Juanfran Pérez Llorca com el pato coix de la política valenciana, o sigui que ha sigut la declaració més impactant per part de Joan
0: Baldoví.
5: Després
0: parlem dels insults a tots els nivells, però veig que no es podem controlar ningú al final.
5: Sí, efectivament, i crida l'atenció. Per últim, l'última que ha parlat a estos micròfons ha sigut Diana Morant, que s'ha estès uns 10 minuts llargs en els que
0: li agrada molt a ella.
5: Ha fet referència a la seva candidatura. De fet, s'ha aventurat a prometre que en cas de que, o ella deia, millor dit, quan ella siga presidenta, n'hi haurà una regulació dels preus de la vivenda, també del lloguer. Ha fet eixa promesa electoral, podríem dir, en esta prèvia a la sessió de les Corts, a esta sessió, a este debat de política general, que va a començar, Sergi, si no m'equivoco, en dos minutets, dos minuts per a les 12. Jo de seguida vaig a penjar esta connexió, entraré en les cabines d'este hemicicle per a després donar-vos bona nota de tot el que es diga en esta sessió, que, com hem dit abans, promet ser d'alt voltatge, això segur.
0: Vale. Pots estar en pendència, a més anirem a donar-la tota en directe. Gràcies, David, fins ara.
5: Fins ara.
0: Bueno, Diana Morant promet el tema de la vivenda, també el va prometre el seu jefe, dient que construirien quasi 200.000 vivendes, però de moment en 8 anys no se n'ha construït ninguna, i això és algo que desperta moltes curiositats. Anem a escoltar el pròxim butlletí de notícies, el que ens dona de temps, almenys en una aproximació informativa, perquè ja començarà a entrar els diputats al hemicicle de les Corts Valencianes, i en el temps que tinguem ampliarem tota la informació dels últims minuts, almenys dels últims 55 minuts, i nosaltres tornarem de seguida en acabar aquesta aproximació informativa per a donar compte de tot el que a partir d'ara es diga i sobretot comença a parlar-se en aquest debat de política general que comença ja mateix. Són les 12, ara tornem.
6: És migdia. A Punt Ràdio. Notícies.
7: A hores d'ara, a les 12, a les Corts, està a punt de començar el debat de política general, el primer de Pérez Llorca com a president i l'últim de la legislatura. Està previst que el president Pérez Llorca anuncie baixades d'impostos o mesures per a millorar els resultats en educació. Arriba a este debat sense que s'hagi confirmat el seu nom com a candidat a la presidència de la Generalitat pel Partit Popular. Abans que comence este debat, encara no ho ha fet a l'hemicicle de les Corts, fa pocs minuts la secretària general del PSPB i ministra de Ciència, Diana Morant, ha acusat el Consell de no fer res per a solucionar el problema de l'habitatge i ser, diu, el pitjor govern valencià en el pitjor moment de la Comunitat Valenciana. Morant ha afirmat que este serà l'últim debat de política general de Juanfran Pérez Llorca com a cap del Consell i ha presentat el PSPB com l'alternativa en la presidència de la Generalitat.
8: Si ustedes creen que no es un buen candidato para futuro, ¿por qué lo tenemos de presidente ahora? Y segundo mensaje, o porque lo diga Feijóo, o porque lo digamos los valencianos y las valencianas, al señor Pérez Llorca le quedan como máximo 8 meses para decirle esa frase tan bonita de la señora Ayuso de chao pescado. Este va a ser el último debate del señor Pérez Llorca y de eso estamos seguros.
7: Per la seva part, el síndic de Compromís ha incidit en la debilitat, diu, del president Pérez Llorca de cara a este debat, perquè no ha sigut encara ratificat pel seu partit com a candidat. Joan Baldoví.
9: Pérez Llorca arriba avui al debat de política general, com diuen els americans, sent el pato coix de la política valenciana, agenollat davant dels extremistes de Vox i implorant-li a Feijóo que el faça candidat. Este poble no mereix este govern, hi ha alternativa, el canvi és possible.
7: El síndic popular acaba d'intervindre davant de la premsa. Per a Nando Pastor, Pérez Llorca arriba, en canvi, amb els deures fets.
10: Viene con los deberes hechos, eso también es muy importante de cara a un debate de política general. Viene con la mochila llena de buena gestión durante estos 10 meses en todas y cada una de las cuestiones con las que se comprometió. Hay resultados, hay frutos y hay un buen trabajo hecho, es decir, el nivel de solvencia del presidente Pérez Llorca es alto. Vamos a también esperar con mucha expectación, con mucha ilusión, las propuestas que nos va a hacer.
7: I des de Vox han advertit que estaran atents al que anuncia Pérez Llorca, però han insistit que la reducció d'impostos i de burocràcia, la immigració, la inseguretat i la vivenda són els eixos prioritaris per a la seva formació. José María Llanos, síndic de Vox.
11: Fundamentalmente el expolio fiscal, que es la inmigración y la inseguridad que estamos viendo en nuestras calles, también en la Comunidad Valenciana, no solo en otras partes de España como Ceuta, y también el tema de la vivienda, ¿no?, que es algo esencial para nuestras familias, para nuestros jóvenes.
7: Aprofitant el debat de política general, els treballadors dels centres de menors han protestat per les pròrrogues de les licitacions que estan en esta situació des de 2018 o des de 2021, depenent del centre. Comissions Obreres ho ha denunciat a la justícia perquè en esta situació d'interinitat no poden estar més de 9 mesos. Julio Fernández, representant del sindicat Comissions Obreres, ha informat que s'està produint un deteriorament del servici i de salaris.
12: Este deterioro del sistema de infancia se ve reflejado en el... Este mismo verano veíamos cómo había centros que no podían cambiar los aires acondicionados y tenían a menores durmiendo en el suelo. Y luego, lógicamente, la pérdida salarial, que estamos hablando de 9,2 millones de 2024 hasta la actualidad.
7: Está a punt de començar el debat de política general a les Corts. I com es deien, dels centres de menors en esta situació estan 25 centres, 1.200 treballadors i 3.000 xiquets i xiquetes, segons Fernández. Acomiadem, es deixem ara amb el programa en directe del debat de política general de les Corts.
6: A Punt Ràdio, notícies.

0: 12 i 5, un debat de política general que comença avui, l'últim de la legislatura, el primer per al president Juanfran Pérez Llorca, que avui mateix s'estrena precisament en esta compareixença a la que ja mateix podeu escoltar de fons la presidenta de les Corts Valencianes, Llanos Masso, comença a donar pas i a iniciar este debat de política general que ocuparà les següents hores de jornada política, però també de mitjans de comunicació, entre ells nosaltres, la Ràdio Pública Valenciana, que alterem parcialment la nostra programació per a poder donar cobertura a este, diguem, esdeveniment en el que es parlen de coses interessantíssimes que reverteixen directament sobre els valencians. Vull saludar breument, mentre escoltem de fons a la presidenta de les Corts, a Cristina Birlanga, que ens acompanyarà en la mesura que siga possible en alguns dels comentaris. Cristina, què tal? Bon dia.
1: Buenos días, encantada.
0: Un debat de política general del que, bueno, avui escoltarem moltes coses, però sobretot conclusions i polítiques per a posar en marxa per part del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.
1: Sí, me parece interesantísimo el debate de hoy. Creo que todo valenciano que esté, vamos, que tenga relevancia política, que quiera conocer, debería seguirlo, o por lo menos seguiros a vosotros, que lo transmitís muy bien.
0: Bueno, pues avui ja comencem a posar-nos en això, i ja mateix, en no res qüestió de segons, el que tarda en pujar al faristol, escoltem esta primera intervenció, vos avise que és extensa, del president de la Generalitat com a primer intervinent en este debat de política general corresponent al 28 de setembre de 2026. Anem a les Corts ja directament i escoltem a Pérez Llorca.
2: Moltes gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, la política en democràcia és la millor manera que tenim els ciutadans per a conviure en llibertat, en igualtat i en justícia, i necessàriament ha d'inspirar l'acció del govern pegada a la realitat de les persones. En 2023, els valencians tiraren un projecte de canvi. Jo el vaig arreplegar fa 10 mesos, però no canviar el rumb, el ritme ni la paraula donada. Des d'ací, em vaig comprometre a treballar per l'estabilitat i a millorar la gestió de recursos públics i la qualitat de serveis que reben tots els valencians. I em vaig comprometre a governar des del diàleg, a tancar ferides, a fomentar el respecte institucional entre agents socials, econòmics i polítics, i a rebaixar la tensió i la crispació. Davant d'aquestes Corts, vaig comprometre la meva paraula, que és el principal valor d'aquesta política pegada a la gent, en la que sempre he cregut i la que sempre he practicat. En aquesta terra vivim quasi 5 milions i mig de persones que voten coses distintes, perquè tenim ideologies distintes, però tenim els mateixos problemes. I els problemes no pregunten per la ideologia, no pregunta la llista d'espera per operar-te, ni la hipoteca, ni el rebut de la llum, ni el rebut de l'aigua, ni la plaça de l'escoleta, ni l'ajuda a la dependència. Les persones tenen ideologia, però no són la seva ideologia. Aquesta és la política en la que crec. I aquesta és la política que fa el Consell que he dirigit estos 10 mesos, des que vaig prometre el càrrec de president de la Generalitat. Aquell dia, les meves primeres paraules van ser per a les víctimes de la Dana i les seues famílies. Aquesta intervenció d'avui no pot avançar sense que expressi novament el meu sentiment de suport, de solidaritat, d'acompanyament i empatia cap a totes elles, a totes, ara i sempre. La reconstrucció no estarà completa si ens limitem a reparar allò que va destruir la Dana. També tenim l'obligació d'aprendre del que va passar. Reconstruir és tornar als municipis allò que van perdre, i aprendre és aconseguir que la comunitat valenciana estigui més ben preparada quan torni a afrontar una emergència. Això és també la nostra responsabilitat a les víctimes i a les generacions que vindran darrere. Senyories, fa 10 mesos vaig prometre, primer que res, estabilitat. I el camí recorregut des d'aquell dia demostra que hem sabut preservar-la. Estabilitat institucional, política i pressupostària. Amb els tercers pressupostos de la legislatura aprovats fa apenas 2 mesos, així com la estabilitat en l'acció de govern que explicaré més avant. I vull dir-ho a la claritat que mereix. Aquesta estabilitat no és fruit de la causalitat. Ha sigut possible perquè hem dialogat, perquè hem pactat, perquè hem arribat a acords que han permès treballar per al conjunt dels valencians, li pese a qui li pese. Per això, també vull agrair a Vox i als seus diputats i diputades d'esta cambra l'altura de mires que han tingut quan té necessitat treballar junts. Mire, no pensem igual. I no cal fingir el contrari. Són partits distints, amb idees pròpies, i cadascú de fer les seues. Però quan t'ha tocat triar entre la confrontació estèril i la responsabilitat, vostès han triat responsabilitat. Perquè, senyories, sense estabilitat és impossible que creixi la confiança. I perquè això siga possible, la utilitat pública ha d'estar sempre per damunt de les segles i dels interessos partidistes. La gestió no necessita abusar de proclames ni tirar de retòrica. Necessita resultats mesurables. I això passa per aportar solucions efectives als problemes reals, especialment si aquests afecten de manera important a la gent, com és el cas del problema de la vivenda. Més oferta de vivenda, menys impostos i més oportunitats per a l'emancipació. Eixa va ser la meva paraula a l'accedir a aquesta presidència i el balanç d'aquest temps avala, senyories, la nostra acció. En aquests mesos hem passat de 4.400 a 6.600 vivendes activades dins del Plan Vive de la Generalitat. Un esforç conjunt i coordinat on vull agrair de forma expressa el paper i la confiança dels 361 ajuntaments de les tres províncies que s'han adherit. A tots, als 15 ajuntaments governats per Compromís, als 83 del PSOE, als 188 del Partit Popular i als 75 regits per altres formacions locals. A tots. Vull subratllar aquest esforç conjunt perquè demostro que quan deixem les confrontacions partidistes a un costat i posem els problemes per davant de tot, som capaços d'avançar junts. Es pregues, senyories, que no ho obliden. Que podem i sabem posar les respostes per davant de les consignes i col·locar el benestar dels ciutadans per damunt de les diferències ideològiques. Vaig parlar també dels nostres jovens, que pateixen especialment les dificultats per accedir a una vivenda, perquè tenim l'obligació d'oferir-los oportunitats reals per a quedar-se, créixer i construir així el seu projecte de vida. I això passa per reconèixer l'esforç d'aquelles que es formen a les nostres universitats. Em vaig comprometre que els joves que aprovaren el complet el primer curs de la carrera no pagarien la seva matrícula. I en uns mesos, al voltant de 20.000 universitaris de València, Castelló i Alacant rebran la devolució de l'import complet que varen pagar en el seu moment. Sí, senyories, complim. Això és complir en els que compleixen, al costat dels joves que s'esforcen, aconseguint una administració cada vegada més àgil. Avui la nostra administració és un poc més pròxima i més ràpida, gràcies a la segona llei de simplificació administrativa que vam aprovar a finals de l'any passat, tal i com jo també em vaig comprometre en la meva investidura. És més, a l'àmbit de les competències d'Administració General i Hisenda, en 10 mesos, hem dut a terme totes les baixades d'impostos i deduccions que ja permeten pagar menys als contribuents de la Comunitat Valenciana. La reducció de l'impost de transmissions patrimonials, la reducció de l'impost de patrimoni, les noves deduccions en IRPF per al foment de la música, que per cert, som l'única comunitat autònoma que l'aplica, i l'ampliació dels límits de la renda per aplicar les deduccions 2023 a les classes mitjanes i treballadores. Això és complir la paraula donada als valencians. I entre ells, no vull que se m'olvide els nostres ramaders, que avui ja no paguen cap impost en la compra d'animals. També ho vaig anunciar en la meva investidura. Ramaders i obradors, que també han pogut accedir ja a 50 milions d'euros d'ajudes a la modernització de les seues explotacions, que ja estan convocades. Era un altre compromís i és un altre compromís ja complit.
0: Les primeres paraules de Pérez Llorca parlant dels compromisos i els compliments i els esforços en la gent que s'esforça, els músics, els agricultors, els jovens i la resta de societat.
2: Completar la majoria de propostes que van posar en marxa fa més d'un any. Vull referir-me ara a la voluntat de col·laboració i diàleg que marca el nostre model de governar. Este Consell pot dir que s'ha sentat i parlat amb tots els que han volgut dialogar i arribar a acords i li exposaré exemples. Fa només uns dies he firmat amb els bombers forestals un acord que reconeix el seu esforç i millors condicions retributives que mai. És un pas més cap al primer conveni col·lectiu únic. També no fa ni dues setmanes vam aconseguir un acord històric amb tots els sindicats de la funció pública valenciana per a la implantació de la jornada laboral de les 35 hores. Un pacte que se suma a l'acord que vam aconseguir per a millorar les retribucions i continuar avançant en l'equiparació salarial de 5.800 empleats públics de l'Administració de Justícia valenciana, que s'unís també a la firma del nou conveni col·lectiu de Ferrocarrils de la Generalitat, que replega millores econòmiques i socials per a tots els empleats. I a la solució que vam acordar per l'educació concertada, per implantar la jubilació parcial del professorat. També es van sentar en els sindicats i empresaris per arribar a un acord per a fer front a les conseqüències del conflicte amb l'Iran. I vaig acordar, i vull recordar-ho personalment, en el president del govern d'Espanya, la constitució de la Comissió Mixta per a la Reconstrucció i que no tributaren les ajudes oficials als afectats i damnificats de la Dana. Tots aquests exemples, senyories, demostren que hem escoltat, que hem detectat problemes, que hem aportat solucions i que hem arribat a acords. El mateix que hem fet o que he intentat fer per a desbloquejar la vaga educativa del final del curs passat i que va permetre que mestres i professors recuperen poder adquisitiu gràcies a la pujada de sou progressiva de 200 euros al mes. Un increment que el Botànic li es va negar en 5 ocasions. Avui els nostres docents disposen de 6 dies de lliure disposició a més del reconeixement a la desconnexió digital i que s'implanta una reducció progressiva de les ràtios de 25 a 22 alumnes en infantil i primària, de 30 a 25 en ESO i de 35 a 28 en batxillerat, després de que Compromís i el PSOE no feren res en 8 anys per a reduir-les. Senyories, este Consell mai serà un obstacle per a cap millora en cap àmbit. Ho estem demostrant i treballant des del diàleg i des del rigor per atendre demandes i necessitats de ciutadans, famílies, empreses, col·lectius i sectors. Fa 10 mesos vaig expressar un principi que continua guiant la nostra acció. El Consell ha d'actuar amb lleialtat institucional, sentir de la responsabilitat i posant sempre per davant els interessos generals de la Comunitat Valenciana. Avui, davant d'aquestes corts, el punt de partida d'este debat ha de ser recordar els compromisos que vam assumir per a poder avaluar amb honestitat quant hem avançat, quins objectius hem complit i quins reptes tenim encara per davant. I tot això, vull deixar una cosa ben clara, perquè més que una convicció és un fet. El canvi que el Partit Popular va prometre en 2023 continua, sense desviar-se ni fer cap pas arrere. Perquè seguim treballant per a mantenir una gestió rigorosa de recursos públics, a la baixada d'impostos, la millora de la sanitat, la llibertat educativa i amb el suport als qui més ho necessiten, a l'atracció d'inversions, a la creació d'ocupació, facilitant l'accés a la vivenda, reclamant l'aigua, les infraestructures i el finançament que ens pertoca. En definitiva, amb la defensa dels interessos de la Comunitat Valenciana, perquè el canvi que van triar els valencians al 2023 no s'ha parat ni es pararà.
0: Pere Llorca fent la revisió de les fites aconseguides amb les administracions de justícia, educació, també de transports, de ferrocarrils de la Generalitat Valenciana en les seues millores salarials i també la resolució d'algunes de les qüestions com el conflicte d'Iran i la comissió mixta de la Dana.
2: És millor que la que nos encontramos en junio del 2023. Señorías, y los resultados se ven en datos. y con datos, señorías, se desmontan los relatos. Gobernar no es contar lo que uno haría, es contar lo que uno ha hecho. Rendir cuentas de lo que está haciendo y comprometerse con lo que va a hacer. Y me dispongo ahora a poner sobre la mesa justamente eso. ¿Qué había que cambiar? ¿Qué hemos cambiado? ¿Qué estamos mejorando? ¿Y qué proponemos para seguir avanzando? Comparezco aquí para explicar mi proyecto de Comunidad Valenciana para los próximos años. Y en primer lugar, y muy importante, quiero una comunidad que cuide. Una comunidad con una sanidad, una educación, unos servicios sociales y una atención a la dependencia que funcionen y respondan cuando las personas los necesitan. Unos servicios públicos que presten especial atención a quienes más lo precisan. Porque una sociedad también se mide por cómo trata a las personas que dependen de ella. Además, quiero también una comunidad donde cada persona pueda construir su proyecto de vida. Una tierra donde los jóvenes puedan emanciparse, donde las familias encuentren apoyo y donde la formación y el empleo abran oportunidades. Porque acceder a una vivienda y poder mirar al futuro con confianza no debería ser un privilegio. Quiero, además, una comunidad que produzca, que compita, que prospere. Una comunidad que acompañe a la industria, a las empresas y a los autónomos, que impulse el turismo, la agricultura y la pesca, que apueste por la energía, la innovación y las infraestructuras, una economía productiva capaz de generar empleo y recursos para sostener unos buenos servicios públicos. Y quiero, por supuesto, una comunidad segura y preparada. La experiencia de la DANA nos ha enseñado que reconstruir es imprescindible, pero también lo es aprender y anticiparse. Debemos estar preparados para afrontar las emergencias, prevenir incendios e inundaciones, gestionar el agua con responsabilidad, aprovechar la tecnología para detectar mejor los riesgos y proteger a toda la ciudadanía. Y quiero una comunidad con voz propia. Una comunidad que defienda una financiación justa, que reclame el agua y las infraestructuras que necesita, que preserve su autogobierno, su lengua, su cultura y su identidad. Una comunidad que sabe quién es, qué aporta España y que reclama con firmeza lo que cree que le corresponde.
0: Una comunitat amb expectatives i de futur són els projectes de Pérez Llorca que avui està plantejant en este debat de política general en les Corts Valencianes que vos estem retransmetent ací en la ràdio autonòmica valenciana a Punt Ràdio.
2: Con 50 acciones de gobierno para el futuro. Les anticipo que son acciones reales, con presupuesto y calendario. Señorías, nosotros no proponemos PowerPoints ni maquetas. Porque nosotros, señorías, solo prometemos lo que podemos cumplir. Por eso, estas 50 medidas no son 50 anuncios aislados. Forman parte de un mismo proyecto de futuro. Forman parte de mi visión de la Comunidad Valenciana para los próximos años. Señorías, empezaré por la sanidad. Porque ha sido, es y va a seguir siendo una de nuestras prioridades absolutas. Porque una lista de esperas donde mejor se comprueba lo que dije al principio, que las personas tienen ideología, pero no son su ideología. Nadie pregunta a quién votó el paciente que lleva meses esperando una operación. De dónde venimos, lo saben ustedes tan bien como lo sé yo. Y lo saben, por ejemplo, los castellonenses. A ellos en el último año del Botani les presentaron un nuevo Hospital General de Castellón. Bueno, un PowerPoint y una maqueta. No había ni una parcela comprada, ni un trámite iniciado. Tras 7 años de gobierno de la izquierda, se realizaban alrededor de 1.200 mamografías al día y se había eliminado la segunda lectura de los cribados. Y en salud mental, simplemente no se hacía nada. Nosotros, por el contrario, creemos que gobernar no es anunciar, gobernar es cumplir. Un PowerPoint de un hospital, señorías, no es un hospital. Un hospital es lo que va a tener ahora Castellón. Un hospital con 31 quirófanos nuevos y 765 habitaciones individuales. Cumplir. Cumplir es poner en marcha el primer plan de salud mental y adicciones de la Generalitat, dotado con 724 millones de euros. Cumplir es reducir un 70% la demora media para una operación de riesgo vital, que ha bajado de 61 días a los 17, mientras que uno de cada cuatro pacientes que necesitaban una intervención grave ha salido ya de la lista de espera. 44 días menos. Para quien acaba de recibir un diagnóstico grave, 45 días, me van a permitir, no es un simple número, es la diferencia entre la angustia y la esperanza. Eso es cumplir. Cumplir es dar respuesta a las mujeres que están en programas de cribado de cáncer de mama, porque si en 2022 se enviaban unas 1.800 invitaciones diarias, hoy se envían 3.500, el doble. Cumplir es que ahora se hacen 2.300 mamografías al día, un 92% más. Y eso marca la diferencia, como la marca también eliminar la segunda lectura, que fue lo que hizo el Botanic, a implantar un modelo que permite hasta tres lecturas. Cumplir es reducir en 35 días el plazo entre la sospecha de enfermedad y el inicio del tratamiento. Porque para una mujer que tiene un tumor, la diferencia entre esperar 3 meses y esperar 2 no es una estadística. Es reducir una tercera parte el miedo. Cumplir es habilitar la fe para los equipos de protonterapia donados por Amancio Ortega, que el Botanic no quería, y que esta tecnología contra el cáncer estará ya operativa el año que viene. Cumplir es aumentar la flota de ambulancias para incorporar vehículos de apoyo logístico y coordinación para accidentes múltiples y catástrofes, y mejorar la dotación de electromedicina y equipamiento para trasplantes y otras operaciones quirúrgicas. Pero no negaré, señorías, no negaré que a la sanidad le queda mucho por hacer. Nuestro sistema no es perfecto y tiene muchas carencias. Lo sé yo, lo saben todos ustedes y lo saben sobre todo los pacientes que esperan. Pero también es cierto que hoy esperan menos que hace 3 años y además quiero que esperen aún menos. Por ello, la primera de las acciones de gobierno que quiero anunciarles esta mañana pone nuestra sanidad como prioridad absoluta. Por eso les anuncio la puesta en marcha del Plan Avancem Salut, un plan que destinará 2.459 millones de euros a la sanidad pública valenciana, una inversión sin precedentes, una inversión histórica, una inversión en la que, entre otras cosas, aumentaremos en más de 2.000 las camas hospitalarias de la Comunidad Valenciana. En 2020, por eso les anuncio la puesta en marcha del Plan Avancem Salut, un plan que destinará 2.459 millones de euros a la sanidad pública valenciana, una inversión sin precedentes, una inversión histórica, una inversión que en la que, entre otras cosas,

0: Lluís València, xerrem esta setmana. Cristina Berlanga, tu també moltes gràcies per haver estat allà amb nosaltres escoltant. Hola. I podent analitzar totes aquestes propostes i resultats. Una abraçada molt forta, companys. Bon, són pràcticament les 2:30 de la vesprada d'avui, 28 de setembre de 2026, un dia que ja no torna, i un dilluns en el que acabem pràcticament iniciem l'última setmana del mes de setembre des de 2026. Ara arriba el temps de la informació, també de les conclusions i de tot el que ha sigut notícia, no només en les últimes hores, sinó també del que hem pogut escoltar i el que a partir d'ara vindrà. Així que Patricia Orts està preparada ja per a contar-nos-ho. Fins ara.
1: Son les 2:30 y eso son las noticias del migdia.
2: Aproximadamente 260.000 familias valencianas que tienen dos hijos sean consideradas familias numerosas.
3: Este va a ser el último debate del señor Pérez Llorca y de eso estamos seguros.
4: Y implorant-li a Feijó que el faça candidat.
5: Fundamentalmente el expolio fiscal.
6: Viene con los deberes hechos, eso también es muy importante de cara a un debate de política general.
7: Sembla ser que va a ser arran d'una discussió i la va matar a Marva Blanca.
8: Un desastre la gestión, evidentemente, pero yo es que esto no lo he negado nunca.
9: Es poder vivir dignamente, poder tener una casa.
10: Y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico.
11: A Punt Ràdio, les notícies del migdia. Patricia Oles.
1: Hola, com estan? El matí ens deixa la intervenció del president Llorca en el debat de l'estat de la comunitat, un debat que han pogut seguir a través de la ràdio d'Apunt. El primer que ha fet com a president, l'últim a l'hora d'esta legislatura abans de les eleccions autonòmiques que seran este any que ve, i en el que el cap del Consell ha marcat les línies del seu programa de govern per al que queda de mandat, també un programa futur si el Partit Popular revalida una majoria de govern. Entre els anuncis més destacats és que les famílies amb dos fills seran considerades família nombrosa amb les ajudes econòmiques i descomptes associats que comporta en transports, en l'IRPF o les taxes educatives, així on ho anunciava el president Llorca.
2: Aproximadamente 260.000 familias valencianas que tienen dos hijos sean consideradas familias numerosas con todas las ventajas y ayudas que ello comporta.
1: Bé, pel que fa a la pressió impositiva, hi haurà una nova rebaixa del tram autonòmic de l'impost sobre la renda. Per als autònoms hi haurà quota zero per als nous durant dos anys, que s'ampliarà a quatre en el cas de menors de 35 anys, autònoms menors de 35 anys. I una altra novetat, als joves entre 18 i 24 anys se'ls donarà una ajuda de 300 euros per a treure's el carnet de conduir. En matèria de vivenda, els menors de 35 anys que vulguin comprar una primera casa tindran una ajuda de 1.000 euros. I pel que fa a la salut, s'injectaran vora 2.500 euros per a nous centres de salut i hospitals, i la vacuna de la meningitis serà gratuïta, entre altres aspectes. De seguida es detallarem aquestes mesures, anunciades en un discurs amb marcat perfil pactista i esperit negociador per part del president Llorca. És assegut el to del missatge, ha tingut un perfil conciliador, ha volgut destacar la millor manera, diu que la millor manera de governar és arribant a consensos. Ha destacat el president Llorca l'estabilitat del seu govern, un factor, diu, necessari per avançar, i és ahí on ha agraït a Vox el seu paper per aconseguir-la.
2: Esta estabilitat no és fruit de la casualitat. Ha sigut possible perquè hem dialogat, perquè hem pactat, perquè hem arribat a acords que han permès treballar per al conjunt dels valencians, li pese a qui li pese. Per això, també vull que agrair a Vox, són partits distints, però quan t'ha tocat triar entre la confrontació estèril i la responsabilitat, vostès han triat responsabilitat.
1: Després de la represa, esta vesprada serà el torn dels partits de l'oposició, que este matí ja posaven el focus en el que consideren la seua debilitat, el fet de no haver sigut encara confirmat com a candidat a presidir la Generalitat de cara a les pròximes eleccions. Avui la qüestió no estava sobre la taula en la Junta Directiva Nacional amb Feijó i els seus barons, tampoc la data del pròxim Congrés Regional dels Populars a la Comunitat Valenciana. De moment es prorroga la gestora que encapçala el propi Pérez Llorca. Són les 2:33. Patricia Valero està a la tècnica.
11: Les notícies del migdia. L'informació a...
1: Més d'este dilluns, el govern espanyol apura les hores de negociació amb el seu soci, amb Sumar, per a tindre enllestit en el Consell de Ministres de demà el nou decret de la vivenda, una nova norma reguladora del mercat immobiliari que li van exigir des de Yolanda Díaz en forma d'ultimàtum després del cas de Mari Carmen. Un decret aprovat a primeres hores, però que per a que triomfe ha de continuar.

0: presentarà molts, cosa que complica les negociacions. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, resumia així esta idea este matí.
1: Un decreto que pretendemos que sea ambicioso, que afronte todos los elementos clave, empezando, por supuesto, por la protección de aquellos que más lo necesitan, que nos exige responsabilidad a todos, al gobierno, a los grupos parlamentarios, posteriormente, para convalidarlo, pero también al sector privado, incluido, por supuesto, el sector financiero, porque el sector financiero es un actor relevante para afrontar el acceso a la vivienda.
2: La part socialista del govern de coalició negocia a dos bandes a contrarrellotge i alhora amb els grups parlamentaris de la investidura per armar una majoria que permeta que el reial decret que isca demà del Consell de Ministres tinga assegurada l'aprovació de la majoria del Congrés en el termini d'un mes des que entre en vigor. Ni el PSOE ni Sumar poden permetre's aprovar un decret sobre habitatge i que decaiga com va passar a la primavera. I per això, el vot favorable de Junts és imprescindible. El partit que lidera Carles Puigdemont, que va fer decaure l'anterior decret juntament amb el PP i Vox, està negociant el nou decret i ha voluntat que isca, però les peticions de Junts i de Podem són per ara incompatibles. S'entén ara millor la prudència del vicepresident Cuerpo. Del que s'està negociant, ajudes a la compra de la vivenda, el blindatge del parc públic d'habitatge, protecció front als desnonaments i la prohibició de la compra especulativa de vivendes als fons Voltor, als fons d'inversió, i l'estabilitat dels contractes de lloguer i la limitació dels preus i la línia d'ajudes per a particulars sense estalvis per a l'adquisició d'una casa, destinades en gran mesura aquestes ajudes als més joves. Paral·lelament, hi està la pressió al carrer des del desnonament de Mari Carmen i les protestes que s'han repetit a València, Madrid, Barcelona i altres capitals convocades pel sindicat de llogateres, i està l'acampada a la Puerta del Sol a Madrid, que suma participants i ja en són més d'un miler que esperen els partits polítics que estan per la labor, no els deceben de nou.
3: Una forma de vida és la especulació, el capitalisme, i otra forma de vida és poder vivir dignamente, poder tener una casa, poder tener un sueldo digno que nos permita vivir. Entonces, aquí hay que estar, hay que apoyar y hay que seguir luchando.
4: Nos parece una vergüenza que los sueldos mínimos sean de 1.200, 1.300, 1.400 euros y que después todas las casas que estén alrededor de Madrid no bajen de los 350.000 euros, porque hay mucha gente que se está quedando sin viviendas y no les da para vivir.
0: Les 2:36 minuts, més coses d'este temps de notícies. Sobre la Dana, doble compareixença avui a Congrés i Senat per a donar explicacions sobre el dia de la barrancada. El president de la Diputació ha tornat a anar a la Cambra Baixa, cridat pels partits d'Esquerra. Allí ha reconegut que la gestió d'aquell dia va ser un desastre i que va faltar molta informació.
5: Evidentemente que faltó muchísima información, muchísima, ¿vale? Pero no a mí, que, insisto, acudí allí voluntariamente y no tenía ninguna competencia ni en materia de emergencia ni en nada. Que evidentemente, y eso no se lo puedo negar, y más con la cantidad de muertos que ha habido, que fue un desastre la gestión, evidentemente, pero yo es que esto no lo he negado nunca.
2: Montpó ha tornat a insistir en la falta d'informació suficient per part de les agències estatals per a prendre decisions més ràpidament, com ja va fer en la seva anterior declaració en el Congrés. En el Senat, que ha comparegut en este cas a sol·licitud del PP, que hi té la majoria, ha sigut el subdelegat del govern a València, que ha explicat que ese dia estava malalt, però que va estar rebent cridades des de sa casa.
6: Había una persona que me suplía, que es la secretaria general. A partir de las 7 de la tarde recibí llamadas y mensajes de alcaldes, también responsables de circuito como el de Ricardo Tormo y otra serie de policías locales en las cuales pedían ayuda. Yo estoy operativo permanentemente.
0: Més coses. Una dona de 33 anys ha sigut assassinada en les últimes hores a Benidorm per arma blanca, en un cas que la policia investiga com a crim masclista. Hi ha tres homes detinguts, un d'ells parella de la víctima i presumpte autor de l'homicidi, i els altres dos per encobriment. Pilar Llorca, Benidorm.
7: Cap a les 12 del migdia ha arribat ací el presumpte assassí. Venia emmanillat en mans de la Policia Nacional per a fer la reconstrucció dels fets en este apartament que està situat a la zona del Racó de l'Oix de Benidorm. Este home està detingut per matar presumptament amb la seua parella amb una arma blanca en la matinada de dissabte després d'una forta discussió. Després va demanar ajuda a uns amics per traslladar el cadàver fins a una zona rural entre Benidorm i Finestrat. A estos dos homes són els que ahir a migdia van denunciar els fets a la comissaria de Benidorm. La investigació continua per a identificar a la víctima i aclarir els fets. Els tres acusats, un per homicidi i els altres dos per encobriments, passaran a disposició judicial en les pròximes hores.
0: Gràcies, Pilar. En l'horatge ens hem de preparar per una nit de tempestes fortes. Lluís Obiols, bona vesprada.
8: Bona vesprada. Unes tempestes que ja començaran a descarregar durant les pròximes hores, però serà sobretot avançada la vesprada. Entraran per l'interior, interior central, bàsicament Vall de Cofrents, Aiora, Plana d'Utiel, Requena, Serrania, Racó de Ademús. I a mesura que avancen les hores, es aniran desplaçant cap al nord. De fet, esta pròxima nit i matinada és quan es preveu el plat fort. Atenció, en comarques com la Serrania, el Camp de Túria, el Racó de Ademús, també l'Alt Millars, l'Alt Palà. Així, l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat un avís de nivell taronja perquè poden caure fins a 40 litres per metre quadrat en una hora i 80 en 12 hores. Per tant, serà una nit i matinada moguda, especialment en esta zona de l'interior central i sud de les comarques de Castelló. De Gaidó, les precipitacions també poden aplegar a la costa. El sud queda al marge. Demà al matí encara esperem ruixats a l'extrem nord i demà de vesprada hi ha una situació més tranquil·la. Les temperatures demà, més o menys com les d'avui, pujaran lleugerament al sud, se superaran els 30 graus. La nit, la pròxima nit, serà més fresca i entre dijous i divendres tornaríem a parlar de pluges.
9: Les notícies del migdia. A Punt Ràdio.
0: Anem ja amb els titulars que ha deixat la compareixença de Juanfran Pérez Llorca, del president de la Generalitat, en el debat de política general. La més cridanera, que les famílies, el titular, que les famílies amb dos fills passaran a ser nombroses amb els avantatges i les ajudes corresponents.
10: Aproximadament 260.000 famílies valencianes que tenen dos hijos sean considerades famílies numeroses con todas las ventajas y ayudas que ello comporta. Porque la Comunitat Valenciana de hoy, tener dos hijos ya es un acto de confianza en el futuro.
0: I segon titular, quota zero per als nous autònoms durant dos anys, que ampliarà altres dos per als autònoms menors de 35. I atenció als futurs conductors, subvenció de 300 euros per obtindre el carnet de conduir tipus B per a persones d'entre 18 i 24 anys. José Soler, bona vesprada.
11: Sí, bona vesprada, Patricia. En matèria sanitària, Pérez Llorca ha anunciat la posada en marxa d'un nou pla amb més de 2.400 milions d'euros que, entre altres mesures, inclou la millora de les urgències amb la creació de 20 punts d'atenció 24 hores en poblacions de més de 50.000 habitants a partir de l'any que ve, i també una inversió de 120 milions en atenció primària, la incorporació de més de 2.000 llocs de llits hospitalaris fins a 2028 i la gratuïtat de la vacuna del meningococ per als xiquets de 12 anys.
0: Més coses. En matèria sanitària, Pérez Llorca ha anunciat la posada en marxa d'un pla amb més de 2.400 milions d'euros que, entre altres mesures, inclou la millora de les urgències amb la creació de 20 punts d'atenció 24 hores en poblacions de més de 50.000 habitants. També una inversió de 120 milions en atenció primària i la incorporació de més de 2.000 llits.
11: La Generalitat també considera ajudes de 1.000 euros per a les despeses de la compra del primer habitatge a menors de 35 anys i ampliarà el tram d'edat fins als 50 anys per als avals d'habitatge de l'Institut Valencià de Finances. Pérez Llorca també ha anunciat 60 milions d'ajudes al lloguer i sobre els impostos ha avançat una segona rebaixa del tram autonòmic de l'impost sobre la renda i entre les novetats elevarà el mínim exempt de l'import de patrimoni i ampliarà les deduccions fiscals de naixement fins als 60.000 euros en la declaració individual i els 78.000 en la conjunta. També ha proposat noves deduccions per als gastos veterinaris, compra d'audífons i voluntariat.
10: Menos impuestos, más empresas y más empleo. No es ni una teoría ni es un eslogan. És la realitat que vive ja la Comunitat Valenciana.
0: I l'anunci del cap del Consell sobre les noves famílies nombroses amb dos fills implica que aquestes puguen disfrutar de les ajudes i bonificacions de les famílies amb tres o més fills. Repassem les més importants. Victòria Masso.
12: Sí, les famílies nombroses amb tres menors disposen d'avantatges fiscals, econòmics i socials, que amb este anunci s'ampliarien a aquestes 260.000 famílies a les que feia referència Pérez Llorca. Parlem d'una deducció autonòmica en l'IRPF de 330 euros, descomptes en transport del 20% i altres bonificacions en consum cultural o d'oci. Entre els beneficis socials de què disfruten, actualment les famílies nombroses estan els punts addicionals que reben, per exemple, a l'hora d'escolaritzar fills i filles. També tenen accés prioritari a les beques menjador i bonificacions en les taxes universitàries o si fan formació professional. Al carrer, vos podeu imaginar, tot ajuda, es veu amb bons ulls mentre ens enumeren unes despeses interminables.
13: Panyals, el menjar, són moltes coses.
14: La despesa principal és l'alimentació, fonamentalment, i l'habitatge, perquè, clar, necessites una casa més gran i això és un tema greu.
15: Pues me pareix molt bé. Inclús, si tinguent un fill, també podria ser alguna ajuda.
16: Me sembla que sona molt bé. Ara el que falta és que es note.
0: Bé, i abans del discurs del president, els grups parlamentaris han fixat posició en el debat de la política general. El síndic del Partit Popular ha destacat que, en la seva opinió, Juan Fran Pérez Llorca arriba amb els deures fets. Nando Pastor.
16: Viene con los deberes hechos, eso también es muy importante de cara a un debate de política general. Viene con la mochila llena de buena gestión durante estos 10 meses en todas y cada una de las cuestiones con las que se comprometió. Hay resultados, hay frutos y hay un buen trabajo hecho, es decir, el nivel de solvencia del presidente Pérez Llorca es alto.
2: El PSPB, per contra, considera tot el contrari. La secretària general socialista i ministra de Ciència, Diana Morant, ha criticat la indefinició de Feijóo amb la candidatura de Pérez Llorca. Ha afirmat que este és el seu primer i últim debat com a cap del Consell.
17: Si ustedes creen que no es un buen candidato para futuro, ¿por qué lo tenemos de presidenta ahora? Y segundo mensaje, o porque lo diga Feijóo, o porque lo digamos los valencianos y las valencianas, al señor Pérez Llorca le quedan como máximo 8 meses para decirle esa frase tan bonita de la señora Ayuso de chao pescao.
2: Bé, i Vox, el soci parlamentari del Partit Popular, ha explicat en aquestes paraules què espera del discurs de Pérez Llorca. José María Llanos.
18: Fundamentalmente el expolio fiscal, que es la inmigración y la inseguridad que estamos viendo en nuestras calles, también en la Comunidad Valenciana, no solo en otras partes de España como Ceuta, y también el tema de la vivienda, ¿no?, que es algo esencial para nuestras familias, para nuestros jóvenes.
2: Bé, això s'ha dit abans, però després, en acabar Pérez Llorca al seu discurs, la primera reacció ha sigut la del síndic de Compromís, Joan Baldoví. Ha dit que el president viu en una altra realitat, ha incidit en la que considera feblesa política del cap del Consell.
19: Hi havia dos realitats, la realitat virtual que hi ha en el cap de Pérez Llorca i la realitat que n'hi ha en el carrer, en un ambulatori o en les escoles, que no té res a veure amb la realitat que ha pintat. Hem vist un Pérez Llorca dèbil, nerviós i sobreactuat, molt sobreactuat.
0: Bé, Feijóo ha reunit avui els seus barons en la seu de Gènova en la Junta Directiva Nacional, una reunió en la que no estava en l'ordre del dia la ratificació del president Llorca com a candidat a la Generalitat, tampoc la convocatòria d'un congrés regional que designe la cúpula directiva desmuntada des de la dimissió de Mazón. Els populars s'han carregat contra la política de vivenda del govern espanyol i el líder dels populars ha dit que crearan una comissió d'investigació al Senat sobre la crisi migratòria a Ceuta. Lorena Diego, Madrid. Bona vesprada.
20: Sí, bona vesprada. Alberto Núñez Feijóo en el seu discurs ha carregat durament contra l'abandó i les mentides de Pedro Sánchez sobre Ceuta i sobre la crisi migratòria. Per això han ovacionat tota la Junta Directiva Nacional del Partit Popular a Juan Jesús Vivas a la seva entrada així a Gènova 13 en esta Junta Directiva que avui reuneix els barons autonòmics. Això sí, no ha vingut fins així Juan Fran Pérez Llorca perquè està en el debat de política general a la Comunitat Valenciana sobre la seva proclamació com a candidat a la presidència de la Generalitat. De moment, Feijóo no té pressa en fer eixe nomenament i continuar la gestora a nivell intern al Partit Popular de la Comunitat Valenciana. També sobre el decret de vivenda, Alberto Núñez Feijóo ha criticat durament eixe decret que s'està negociant amb els socis parlamentaris.
21: Vamos a crear una comisión de investigación en el Senado para saber cómo ocurrió la invasión en Ceuta, cómo se respondió a ella y cómo se puede evitar que vuelva a repetirse, para que quede claro, España tiene derecho a conocer la verdad y también contará con ella.
0: I sobre la vivenda, centenars de persones, ja ho saben, continuen acampades en la Puerta del Sol a Madrid en protesta pel desnonament de Mari Carmen a l'espera del reial decret de demà. Guillem Lissart, de Puerta del Sol.
22: Bona vesprada, comença a ploure a la Puerta del Sol, mostra viva de la lluita per l'accés a l'habitatge. Així han passat la nit unes 600 persones acampades, una segona nit, i la plaça continua estant de gom a gom, una mesura de pressió per a que el govern porti demà al Consell de Ministres el rebatejat com a decret Mari Carmen. Demanen paralitzar els desnonaments de les persones sense alternativa habitacional, com era el cas de Mari Carmen, i també la congelació de les pujades de lloguer i la renovació dels contractes de forma indefinida. Des del govern central asseguren estar treballant a contrarrellotge amb un decret ambiciós, un text que a priori Sumar i Podem han titlat d'insuficient, encara que fa uns minuts la ministra de Sumar, Mònica García, ha assegurat que les postures es van acostant. En aquesta equació entra també Junts, que demana beneficis fiscals per als xicotets propietaris. Per altra banda, un altre xoc polític, en aquest cas entre l'Ajuntament de Madrid, que acusa a la delegació del govern d'haver permès esta acampada i ha amenaçat amb accions legals si no la desallotja. Però així ens asseguren que continua la lluita com a mínim fins a dimarts i han convocat noves protestes en altres ciutats.
2: Bé, i Pablo Pérez, un dels portaveus del sindicat Inquilines, que està acampat a la Puerta del Sol, explica què espera del decret Mari Carmen.
1: Para nosotros es fundamental que además de las medidas de paralización de desahucios de personas sin alternativa o congelación de precios al 0% porque nuestros salarios no están subiendo, ese decreto incluya sí o sí los contratos indefinidos de alquiler. Nos parece súper importante que haya estabilidad porque sin eso vamos a seguir con el mismo ciclo de expulsiones que llevamos viendo en los últimos 10 años en esta ciudad. Entonces para nosotros es o decreto Mari Carmen o decreto farsa y queremos decreto Mari Carmen.
0: Els desnonaments s'apliquen, es jutgen en virtut d'una llei aprovada pel Parlament espanyol en el 94. Es pretenia un equilibri entre inquilins i llogaters. La realitat avui en dia és que els desnonaments i els drames socials no cessen. Este matí hem estat amb Daniel González, investigador de física de la Universitat de València, amb un ordre de desnonament per a este dimecres. La crònica és de Laura Ballarri.
3: Cada dia hi ha 8 desnonaments al territori valencià. El de Daniel a Burjassot està previst per a dins de 2 dies.
4: Mucha ansiedad, muchos nervios, una sensación de injusticia e impotencia.
3: Una sentència judicial obliga a este investigador universitari a pagar 36.000 euros i abandonar l'habitatge en què viu des de 2009.
4: Todo es una maniobra por parte de la propiedad para echarme. Han topado con una juez que por inutilidad o por mala fe se han mirado sobre el primer contrato de alquiler.
3: El primer contracte fixava el lloguer en 594 euros al mes, però a partir de 2012 l'antiga empresa propietària li el va reduir a 350. Eixa diferència, multiplicada per tots estos anys, és el que li reclama l'actual propietària.
4: Cada vez que voy a juicio, pues me toca pagar abogado, procurador, gastos judiciales, y no puedo competir con gente que si pierde 2.000, 3.000 euros en un juicio, pues le da igual.
3: Una situació que s'opta perquè Daniel és un professional qualificat, però que cada vegada afecta un espectre més gran de la ciutadania.
23: L'habitatge és un dels sectors més rendibles per al capital financer. El fet de que n'hi hagi persones que estem patint la crisi és perquè n'hi ha persones que s'estan aprofitant de la crisi.
3: Ho explica Júlia Cendra, portaveu del Sindicat d'Habitatge de València, que avisa que aquesta és una crisi estructural i global.
0: I per entendre la crisi que es viu a Espanya cal mirar el que passa als països veïns. Per a començar, tenim un parc de vivenda pública que només arriba al 3,3% de total, molt per davall de la mitjana europea, que és del 8%. De fet, Espanya és un dels països on menys vivendes socials hi ha, molt lluny dels Països Baixos, Àustria o Dinamarca. Vicent Montagut.
24: El preu del lloguer està en l'origen d'una onada de malestar que recorre Europa.
25: Catastròfic.
24: A les principals ciutats de França s'ha establit un preu de referència i els propietaris tenen prohibit pujar-lo més d'un 20%. A Alemanya, en les zones declarades com a tensionades pels governs regionals, el preu d'un nou contracte no pot superar en més del 10% la renda mitjana.
26: 7 anys.
24: 7 anys fa que este jubilat viu en una casa abandonada a Lisboa, sense llum ni aigua potable. A Portugal es va limitar al 2% la pujada dels lloguers, però ara estudien flexibilitzar la mesura per a estimular l'oferta. Als Països Baixos funciona un sistema de punts amb lloguers màxims per les característiques de l'habitatge. Tot el món hauria de tindre un sostre, canta a les portes del Parlament irlandès. Este músic ha perdut la casa, com quasi 1,5 milió de persones més a Europa. Així sona el fracàs de les institucions a l'hora de protegir el dret a una vivenda digna.
9: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
0: Més coses. El Consell de Ministres té previst aprovar demà la substitució del delegat del govern espanyol a Ceuta després que l'actual Miguel Ángel Pérez Triano hagi presentat la renúncia 2 mesos després de l'entrada massiva de migrants en la ciutat autònoma i la polèmica sobre l'avís del CNI.
2: Sí, Pérez Triano ha comparegut este migdia, ha anunciat que ha presentat la dimissió. En la compareixença, sense preguntes, ha reconegut que se'n va pel desgast personal i familiar que li ha suposat la gestió de la crisi. Ha insistit en que res feia pensar que unes 80.000 persones entrarien a Ceuta de manera irregular.
27: I la situación agravarse, lo comunicamos todos los días y en ese sentido se estuvo trabajando con los distintos ministerios, aunque nada en ningún momento permitió atisbar lo que posteriormente ocurriría.
0: I novetats pel que fa a la investigació Viladana, la jutgessa de Catarroja, que instruís la causa penal, ha elevat a 233, una més que abans, la xifra oficial de víctimes mortals. La nova víctima reconeguda és una dona que va morir vora un mes després de les inundacions a l'Hospital La Fe de València, després de patir una hemorràgia per una caiguda a causa de l'entrada d'aigua en la seva casa. I el president de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha tornat avui per segona volta a compareixer en la Cambra Baixa, en el Congrés, una compareixença on ha assenyalat en més d'una ocasió que la gestió de responsables i tècniques va ser desastrosa i ha posat el focus en la falta d'informació sobre el barranc de Pollo. Patricia Ramírez.
5: El president de la Diputació de València torna al Congrés després de l'acte de la jutgessa de Catarroja que apunta contradiccions en el seu testimoni per una telefonada rebuda de l'alcaldessa de Torrent que l'hauria alertat del desbordament del Pollo poc després de les 6:30.
6: Es manté en tot el que va afirmar.
7: Me mantés en tot el que he dit perquè no ha faltat la veritat en ningú moment.
5: Els grups de d'esquerres l'han qualificat de mentider quan s'ha reafirmat en el fet que no recorda que la telefonada d'Amparo Folgado fora determinant en el seu copi.
7: Una informació que haurà sigut determinant i important, pues, m'imagino que això ho va fer, jo l'ha traslladat allà a la taula.
5: Quant a la gestió de les emergències la vesprada del 29 d'octubre, Mompó ha reconegut en més d'una ocasió que va ser un desastre.
7: Un desastre? La gestió? Evidentment, però jo és que això no l'he negat nunca. Ningú va estar a l'altura aquest dia, havent la quantitat de morts que va haver.
5: I ha explicat que ell sí va prendre mesures des de primera hora al seu poble.
7: El dia abans vaig cansar l'agenda i el dia 29 de matí, sense ser una de la zona zero, vaig cansar l'escola.
5: Sobre el retard en l'enviament de les alerts, Mompó ha afirmat que no es va redactar primerament per a la població de l'Horta Sud, sinó per als que podien estar afectats davant un possible trencament de la presa de Forata. Esta vesprada serà el torn de l'exconsellera d'Emergències, Salomé Prades, que també haurà d'explicar per segona vegada per què no es va actuar a temps.
0: I bé, i a la mateixa hora ha comparegut també el subdelegat del govern en València en la comissió d'investigació de la Dana que està duent a terme el Senat, Mònica Artana.
8: José Rodríguez Jurado ha declarat que el 29 d'octubre de 2024 estava malalt de lumbàlgia al llit, que va delegar les seues competències, tot i que va atendre per telèfon diversos alcaldes que li sol·licitaven ajuda en les pitjors hores de la tragèdia. L'escoltem.
10: Estava en mi domicilio, postrado en la cama, quejado de una lumbalgia. Había una persona que me suplía, como está contemplado en el Real Decreto del 97, que es la secretaria general. Y simplemente lo que hice es derivar porque si me están llamando de un ayuntamiento, me están llamando policía local, me están llamando, es que es algo grave.
0: L'Ajuntament d'Elx ha rebutjat amb els vots del Partit Popular i Vox una moció que reclama la incorporació igualitària de les dones a les representacions del Ministeri. Compromís i Socialistes traslladen ara el debat a la UNESCO perquè posa fi a la discriminació de les xiquetes. Bea Ponce.
11: Així és, Compromís exigís que les xiquetes puguen representar la Mare de Déu i no només els xiquets com ha sigut fins ara. També que tornen a l'escolania com estaven fins al 2001 perquè, diuen, el Ministeri evoluciona al ritme de la societat. Esther Díez és portaveu municipal de Compromís a Elx.
25: Que una dona faci el paper de la Mare de Déu segur que de cap manera pot fer perdre l'essència del que volia dir-nos el Ministeri d'Elx.
11: Els socialistes, per la seva banda, proposen a més crear una comissió tècnica per traslladar el debat a la UNESCO, però totes aquestes propostes les ha rebutjat el ple de l'Ajuntament d'Elx amb els vots en contra de Partit Popular i Vox. Per a la formació d'ultradreta, la moció respon a una ideologia materialista i atea, mentre que el Partit Popular alega que durant els anys de govern socialista ningú va demanar este canvi. Pablo Ruz és l'alcalde popular d'Elx.
26: Usted fue miembro del patronato del Misteri d'Elx, órgano máximo de gestión de la festa durante 8 años. ¿Cuántas niñas participaron en los papeles interpretando a la María o al Ángel? Ninguna.
11: El govern central també revisa el cas i ha anunciat que intentarà prendre mesures per a revertir esta situació.
0: I la Conselleria de Sanitat arranca avui la nova campanya de vacunació davant les malalties respiratòries amb els col·lectius més vulnerables, residències de gent major i centres d'atenció a persones amb discapacitat.
2: I s'administrarà la vacuna contra la grip i la Covid i contra el virus respiratori sincicial causant de la bronquiolitis. Esta fase inicial, en esta fase inicial també es posa en marxa la vacunació contra la grip als centres educatius en segon cicle d'infantil i als lactants. I a partir del 5 d'octubre, la vacuna per a la resta de grups.
0: I Fira València acull des d'avui Inspira Dissenys València, un certamen que engloba 4 fires en una i que representa les últimes novetats en mobles, il·luminació, tèxtil, cuines i banys. Maria Poveda.
12: El certamen integra en una única convocatòria les fires Habitat, Textil Hogar, Espai Cuina i 360 by Cebisama, amb l'objectiu d'oferir en un mateix espai tot allò relacionat amb la creació i reforma de vivendes, hotels o comerços. En total són 112.000 metres quadrats i més de 1.200 expositors que fins dijous oferiran les últimes tendències del sector. Des de l'organització esperen entre 40.000 i 60.000 visitants i compradors de diferents punts del món que també contribuiran aquest esdeveniment tinga un important impacte econòmic en la ciutat de València.
13: La Fira Habitat en aquests moments és l'escaparate ideal per a tot el que vulga equipar-se a casa o equipar-se al seu hotel o equipar al seu restaurant. Així té l'oferta completa.
0: Rússia està planejant més atacs de sabotatge a Europa, segons Kaja Kallas, que és la cap de la diplomàcia europea.
14: Bueno, per això ha urgit els 27 a armar-se més ràpidament per arribar als objectius de poder fer front a una potencial guerra amb Rússia l'any 2030, com a defendre's junts de la guerra híbrida russa. Com defendre's junts és un dels temes de debat entre els ministres de defensa europeus.
0: I a Mèxic s'investiga la mort a tirs en ple carrer de dos joves en un atac que ha deixat ferit un altre menor. Les víctimes mortals, Cristian i Gael, tenien 17 anys i eren alumnes de la Universitat Autònoma de l'Estat de Morelos, el mateix centre on estudiava d'intercanvi l'espanyola Claudia Taro Conte, assassinada, ja ho saben, fa 15 dies.
14: I avui s'esperen més protestes perquè amb el doble crim ja són 6 els estudiants de la Universitat de Morelos morts de forma violenta des de principi d'any.
0: Arribem a les 3 de la vesprada, hora de repetir o de resumir algunes de les notícies d'este dilluns. El dia es deixa, ja ho saben, una nova víctima de la violència masclista a la Comunitat Valenciana. La policia investiga l'assassinat d'esta dona de 33 anys a Benidorm per arma blanca. Hi ha 3 detinguts i la dona, en principi, segons hem pogut saber, va ser esquarterada i cremada.
15: Sí, els agents han detingut 3 homes, un d'ells com a presumpte autor de la mort i els altres 2 acusats d'encobrir-lo, tot després que els 2 presumptes encobridors alertaren la policia que un conegut seu els havia explicat que havia matat la seva parella durant una discussió utilitzant una arma blanca. Els agents van trobar el cos sense vida de la dona en una zona rural. La delegació del Govern contra la Violència de Gènere ha informat que està recopilant dades d'aquest assassinat per presumpte violència masclista i de confirmar-se seria la 6ª víctima mortal en el que portem d'any a la Comunitat Valenciana.
0: I fa uns minuts hem conegut que la jutgessa de Catarroja, que instruís la causa penal sobre la gestió de la dona, ha elevat a la xifra oficial de víctimes mortals. La nova víctima és una dona que va morir un mes després de les inundacions, després de patir una hemorràgia per una caiguda causada en sa casa aquell dia.
15: Ja són, per tant, 233 les víctimes mortals. El Congrés reprèn a esta hora les compareixences en la Comissió d'Investigació de la Dana amb la intervenció de les conselleres de Justícia i Interior. Salomé Prada és una de les 2 persones investigades en la causa judicial. És la segona vegada que Prada es compareix al Congrés. En la primera es va acollir al seu dret a no declarar, però davant les crítiques dels diputats va dir que va estar implicada i donant la cara en tot moment durant l'emergència. I abans que Prades, durant este matí ha comparegut el president de la Diputació de València, Vicent Mompó, que ha dit que es manté en tot el que va dir en la compareixença anterior, que ell no ha mentit i també ha reconegut que ningú pot negar que la gestió va ser un desastre.
7: Desastre? La gestió? Evidentemente, però jo és que esto no lo he negado nunca.
0: A les 4 reprèn a les Corts el debat de política general. El matí ha deixat la compareixença inicial del president de la Generalitat, una intervenció on ha anunciat 50 accions de govern, centrades principalment en matèria sanitària, polítiques socials i reducció d'impostos.
15: I entre les més cridaneres, que les famílies amb 2 fills passaran a tindre la consideració de família nombrosa a la Comunitat Valenciana, i entre altres, també Prediorca ha anunciat noves bonificacions fiscals, reducció de quotes per autònoms i de trams de l'impost de la renda, i un pla per a la construcció de nous centres de salut, hospitals i ajudes per a l'adquisició de vivenda. L'oposició ha incidit en que Prediolca encara no està ratificat per la direcció del Partit Popular com a candidat i que les seues polítiques estan condicionades pel seu acord amb Vox.
0: I el PSOE i Sumar, que negocien un nou decret de vivenda que arribarà al Consell de Ministres amb la intenció de posar solució a la situació que viu el mercat i amb mires a poder aconseguir a més suports a banda i banda de l'hemicicle des de Junts i el PNB a Podem.
15: Negociació contrarrellotge amb l'amenaça de sumar de no signar si el decret no és ambiciós i amb la pressió al carrer dels centenars de persones que estan acampades a Madrid fruit de la indignació social arran del desnonament de Mari Carmen.
1: Este caso es un caso con el que ya no podemos dejar de fingir que no pasa nada.
16: Esta movilización tiene que servir para que se propongan medidas mucho más ambiciosas. O sea, la vivienda tiene que dejar de ser un negocio. No se puede especular y no se puede sacar dinero de un bien básico.
0: Acabem, són les 3 i 3 minuts. Recordem que nosaltres tornem a actualitzar la informació a les 4 de la vesprada i nosaltres tornem, però sí, demà, més i millor. Adeu.
9: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
17: El líder de segona divisió juga al punt a punt. Este dilluns, des de les 8 de la vesprada, el Castelló visita Leganés. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris de la llegenda albinegra Emili Sierte. Este dilluns, des de les 8, el partit del Castelló en A Punt.

A Punt Ràdio. A Benicarló, 92.0. Així comença El Forcat, l'autèntic i genuí espai dedicat a l'agricultura i la ramaderia de la nostra comunitat. Amb Sílvia Soria.

0: evidentment, les qüestions polítiques, els compromisos, les xifres, les cites, les reunions, les trobades m'interessen. La primera, si mirem a casa, és que la Conselleria d'Agricultura, Aula, Ramaderia i Pesca es va comprometre i va anunciar, de fet, este cap de setmana també, 9 milions d'euros a modernització de regadius. En concret, això ho sabien, la quantia, s'han aprovat 29 actuacions per a millora d'aprofitament d'aula i eficiència energètica. Avui, per cert, en agenda, la directora general de Producció Agrícola i Ramadera, Maria Àngels Ramon Gin, ha participat de l'acte de celebració de la Brema 2026 a Novelda, assegut al celler Heretat de Cecília. I on està el ministre? A Brussel·les. El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Lluís Planas, el que ha fet este matí és inaugurar el Consell Agrifis. Ja hi ha destacat en la roda de premsa prèvia la importància de la reforma de la PAC, la Política Agrícola Comuna, i la necessitat d'incloure el pressupost europeu plurianual 28-34 abans que acabi l'any. De fet, ha fet referència a la necessitat d'agilitzar aquesta qüestió perquè venen canvis, assegura, o almenys campanyes electorals per tota Europa que podrien condicionar les negociacions, així no ho ha dit. Però el que més destacaria jo és la prioritat en el debat que du Espanya a este Consell i és el tema del cofinançament. No ens agrada.
1: Saben ustedes que estamos en contra de que se suponga una nueva, en este periodo, una nueva cofinanciación a muchos de los programas que tenemos en estos momentos de apoyo, por ejemplo los de frutas y hortalizas o vino, porque creemos que de esa forma se puede renacionalizar y romper el mercado interno, lo cual no tiene absolutamente ningún sentido. Por tanto, vamos a intentar progresar hoy en esta discusión.
0: Bueno, també s'estan abordant preocupacions sobre el cost d'inputs, la sostenibilitat del sector, també del pesquer, agrari, ramader i pesquer, i bueno, ha remarcat el ministre la necessitat de mantenir un equilibri entre la política europea i la flexibilitat en la seva aplicació, assegurant, de fet, des d'allí, al mateix temps, la rendibilitat, que ja m'agradaria a mi que estiguera garantida, dels agricultors i pescadors espanyols.
2: El món rural.

0: tenim una agenda apassionant, concretament des d'INIA i per a demà. El Centre Tecnològic mostrarà demà innovacions molt interessants en alimentació. Vinga, vaig a resumir-vos. Hamburgueses de llentilles fermentades, nous ingredients grassos obtinguts a partir de microorganismes, postres amb col·làgen, snacks de clara d'ou i vins sense alcohol. No sé si vos agraden o no les alternatives, però sí, són algunes de les innovacions que es van a poder veure, analitzar i comentar demà, dimarts 29 de setembre, allí, a INIA. És una mostra de tendències, que a mi em sembla com a mínim atractiva. De fet, és la cinquena jornada d'alimentació del futur que organitza INIA, i allí sempre van experts, professionals, per a conèixer justament el que vos deia, les tendències del sector. En què? Pues en fermentació de precisió, en noves proteïnes, com les que acabem de comentar. També se parla d'alimentació vegetal, nutrició funcional. En fi, el futur, allà en INIA, que sempre s'avancen. Ens ha avançat i, de fet, algun dels aspectes que van atendre durant tota la jornada la responsable de la línia d'indústries alimentàries d'este centre, d'INIA. Ella és Mariana Valverde.
1: Mañana reuniremos en INIA empresas y expertos para analizar algunos de los grandes retos que están transformando la industria alimentaria. Hablaremos de cómo desarrollar alimentos más saludables con nuevas fuentes de ingrediente y de los retos tecnológicos, regulatorios y de mercado que puede implicar llevarlos al consumidor. También abordaremos cómo valorizar sus productos y avanzar hacia modelos más circulares y de la importancia de aplicar procesos productivos más sostenibles. Por otra parte, hablaremos de las tecnologías que están permitiendo desarrollar y escalar nuevos productos e ingredientes y qué posibilidades están abriendo la inteligencia artificial y la supercomputación. Además, conoceremos casos reales de empresas que ya están aplicando estas soluciones y todo esto se complementará con un showroom donde podremos ver algunos ejemplos de estas tendencias convertidos en productos e ingredientes.

0: Per cert, que esta setmana també se celebra el Dia Internacional de Conscienciació sobre la pèrdua i malbaratament d'aliments, ja que hem parlat d'aquesta jornada, la cinquena d'Aliments del Futur d'Ainia. No està de més que vos comente, intentarem que mos expliquen això de què va, però bueno, jo crec que sí que d'una manera directa o indirecta ens pot interessar, perquè n'hi ha 6 entitats que han presentat un projecte pilot per a protegir els xicotets i mitjans productors davant d'això, del malbaratament. Cada any, quasi la meitat de la fruita, i això és el que a mi em fa tremolar, la meitat del peix i una de cada 4, més o menys, peces de carn que se produeixen a lo que és el marc de tota Europa, es perden abans d'arribar al plat. Darrere d'esta xifra hi ha agricultors d'altres zones d'Espanya, com per exemple de Sevilla i tal, que veuen com la seva collita, jo dic Sevilla perquè és el que ens està explicant un poc el seu cas, com la seva collita es queda sense replegar al camp, cosa que també vos passa a molts valencians, alacantins i castellonencs, perquè és rebutjada per una qüestió de qualitat considerada injustificada. Per això este projecte, que es diu Simbiored. Però bueno, què és Simbiored? Tinc que dir-vos que és un tema no directament vinculat als productors, però sí que és un projecte pilot cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, el que tots coneguem com FEADER. I també està darrere el Ministeri d'Agricultura, de Pesca, d'Alimentació, i que durant els pròxims 3 anys desenvoluparà eines digitals i models de col·laboració per tal de que xicotets i mitjans productors pues pugueu participar d'aquest tipus d'iniciatives. I per què em sembla a mi notícia? Mireu, es presenta just el començament de la setmana, que vos dic que se celebra esta, del Dia Internacional contra ese malbaratament d'aliments, amb dades inèdites i contrastades sobre les pèrdues segons cada tipus de producte. Arriba només uns mesos després de l'entrada en vigor d'una llei, la 1/2025, en la que era una llei de prevenció de les pèrdues i malbaratament alimentari, i serà un dels primers projectes que es van a ficar en marxa sobre el terreny. Reunir, a veure si sóc capaç d'explicar-ho bé, en un mateix escenari, a vosaltres, als agricultors, però també entitats socials, empreses tecnològiques i la pròpia administració, en aquest cas Ministeri, amb testimonis directes de persones i organitzacions que ja estan aplicant solucions, com IS Imperfect o el grup Aragonès, que són algunes de les que participen. Així que estaré molt pendent de la commemoració d'aquest Dia Internacional, la setmana en la que hi ha que reflexionar sobre per què el malbaratament d'aliments, què passa en aquestes xifres que fan tremolar i, sobretot, com vos afecta. Arribem així a les 3 i 17, una xicoteta pausa i continuem amb més agenda, més protagonistes, més notícies, inclús avui alguna previsió meteorològica, perquè diuen que l'horatge està a punt de canviar. Ara vos contem.
1: El altaveu del sector primari en A Punt Ràdio. El Forcat.
2: El líder de segona divisió juga al punt a punt. Este dilluns, des de les 8 de la vesprada, el Castelló visita Leganés. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris de la llegenda albinegra Emili Sierte. Este dilluns, des de les 8, el partit del Castelló en A Punt Ràdio.
3: Si es preveu vent fort, evita els murs i les tanques publicitàries. Els arbres ofereixen perill de caiguda i trencada de grans branques. No circules per parcs o avingudes amb gran quantitat d'arbres. I, per suposat, no passes per davall de bastides o edificis en construcció. Amb la col·laboració de Punt Ràdio.
4: La ràdio ja no és com abans. Les vesprades de Punt Ràdio tampoc. Hem canviat.
5: Per a nosaltres res no és igual. Anem a ser més clars, revolucionaris, més directes, sincers i divertits.
4: Perquè les coses canvien per a millor. Tot per l'aire. Amb Dani Meroño i Maria Caballero. Cada vesprada de 5 a 8. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A Sagunt. 102.2 i 94.5. A Punt Ràdio.
1: Sílvia Soria. La ràdio ja no és com abans.

Bé, hem escoltat ja els compromisos del president de la Generalitat que afecten i espere que per a bé al sector. Uns, a mi em semblen, de lo més atractius i necessaris. Hem fet alguna reflexió sobre la gran convocatòria de demà per a parlar d'aliments i que serà la INIA. A veure si podem donar-vos bones conclusions. Alguna reflexió, encara que no vos toca tan de prop, d'aquests projectes en què s'impliquen entitats nacionals, que a veure si hi puc algú me pot explicar més a fons de quin projecte es tracta. I no me puc oblidar, tampoc, perquè esta sí que serà una convocatòria que demà, de fet, centrarà gran part del nostre especial, de la gran convocatòria del dia 1 i 2 d'octubre, esta setmana. València va acollir el Fòrum Internacional de Compra Pública Alimentària i Agricultura Camperola i Familiar. És una trobada internacional que organitza el Centre d'Estudis Rurals i d'Agricultura Internacional, CERAI, i la Fundació Mundubat. Què és el que van a fer? I atenció, perquè ve, està previst que vingui inclús el ministre. Van a reunir governs, institucions, organitzacions camperoles, món acadèmic, societat civil... L'objectiu d'aquest tipus de trobada és claríssim: avançar sobretot cap a sistemes alimentaris que es consideren més justos, sostenibles, basats en drets humans, amb l'agricultura familiar. Camperola no és un tema tant de producció agrícola purament, però sí de filosofia i d'enfoc de vida. Per què és important un fòrum com este? Pues mireu, la jornada de dijous començarà en la inauguració del fòrum, després s'obrirà un espai de diàleg sobre el paper de la compra pública alimentària, això és l'eine, un poc per a donar, segons els que estan allí i defensen esta postura, donar suport a este model d'agricultura familiar i social i avançar cap a sistemes que ells consideren més justos i sostenibles. Al llarg de tot el matí d'aquest dijous van a compartir-se experiències de diferents territoris, també hi haurà intercanvi, com en el cas del projecte que vos contava fa un moment, i donarà veu a organitzacions i persones productores, sobretot enfocades a enfortir l'agricultura local, defensar els drets i les polítiques alimentàries. Bé, el programa continuarà en diferents ponències, hi haurà taules redones, es van abordar reptes de contractació pública alimentària, les experiències que ja estan funcionant també per tot el món, per tot arran del món, no únicament ni a Espanya ni a la Comunitat Valenciana, per tot arreu, i les possibilitats de treballar diferents models segons territoris. És un tema més filosòfic que econòmic, però crec que és molt atractiu, perquè este fòrum ficarà en valor polítiques públiques, aliances, organitzacions, societat civil, estratègies generals, globals, i el divendres la programació continuarà ja donant-li més pes inclús, perquè esta segona jornada va permetre aprofundir en oportunitats i en dificultats que planteja la compra pública alimentària. Com vos deia, un tema important, s'espera la presència de càrrecs molt destacats del govern d'Espanya i del propi ministre Planas. Demà tinc intenció, i m'ha dit que farà el possible per estar amb nosaltres, avui no podia perquè estava en una reunió, tindre així en estudi a Constanza Rubio Michavilla. Ella és la directora de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural de la Politècnica, que és exactament on es convoca esta setmana, el 1 i el 2, este fòrum. Així que una setmana curiosa per analitzar, reflexionar, escoltar, debatre, i en la que este programa, el Forcat, té l'honor d'obrir un monogràfic que sempre és un plaer. Mira que el conec anys i mira que sap que admira el seu treball. Així que estigueu pendents perquè anem a parlar d'investigació i sabeu d'on? Del Centre d'Experimentació de Paiporta, un racó màgic.

0: De la mar a la muntanya, amb Sílvia Soria, el Forcat.
1: Don Carlos Baixauli, director del Centre d'Experiències Cajamar en Paiporta, benvingut a casa.
2: Hola, Sílvia.
1: Tenia que ficar-li ritme. Apropa't al micròfon, que tenia ja ganes d'escoltar-te. Com esteu,
2: molt bé, primer? Molt bé, estupendament. Sí?
1: Sí. Sí? Sí, sí. Bueno, ja feia mesos, clar, per circumstàncies, com tot el món sap, el Forcat ha tornat.
2: Molt
1: després
2: bé.
1: D'estar un temps fora d'este programa, d'esta casa.
2: Un orgull, bueno, que torni el Forcat.
1: Estem molt contents. Bueno, ja veus la importància que va cobrant del sector. Uh-huh. Este matí en el debat de política general han ficat ahí mesures a veure si funcionen. Mos ajuden la dona, els robatoris, falta fa, que està la situació complicada. Per Paiporta, què tal? Saps que jo li tinc passió al centre.
2: Pues en Paiporta, molt bé, estem acabant ara unes reformes molt potents que la veritat és que estan deixant el centre molt bonic, a vos i pa novembre ho tenim acabat. Ens han ficat en les noves oficines, la veritat és que està quedant preciós per a donar-li vida, fer allí formació sense parar, que és el nostre objectiu, la nostra vocació, és que el que allí se fa, allí i en les Palmerilles, pues al final el sector ho conega. Al final, que el nostre centre d'experiències de Paiporta, pues, sincerament, forma part de l'ecosistema de Cajamar.
1: Sí, sí,
2: en el que pues, som un element més. Està també les Palmerilles, molt potent. Jo ara estic també dirigint l'àrea d'Agrotec, és a dir, entre un centre i l'altre, parlant amb tots els companys. Estem treballant els dos centres pràcticament com si fos uno.
1: Muy bien.
2: Això és important, estem aprenent molt uns d'altres, perquè saps que en Almeria se fa un tipus d'agricultura, pensant en l'hivernacle, també se treballa molt en fruticultura tropical i subtropical, i Paiporta són més diversos.
1: Un hivernacle teniu, eh?
2: Sí, tenim horticultura a l'aire lliure, tenim hivernacles també i tenim fruticultura.
1: Exacte, tenim de tot. Sí, però bueno, sempre està bé compaginar, claro, i treballar de la mà, les noves tecnologies permeten, i això està bé. A veure, has fet referència que sou i esteu dins de l'ecosistema del sector, però a mi m'agradaria que també vos coneguera un poc més la societat, perquè ahí se fan moltes coses i després repercutixen en el dia a dia del sector, no? Això és un poc la filosofia. Jo sé que els forcaters coneixen el centre, moltes diuen el centre de Paiporta, és com si fora de casa, no? Però la gent que per primera vegada escolta parlar de tu o escolta parlar del centre, què és exactament? Quan va néixer? Perquè entenguin la meva passió, és una casa alqueria valenciana enmig de l'horta, o sigui, allí en la zona de Paiporta, és preciosa, no? Però com va ser la història? Com és la història d'aquest espai?
2: Pues bueno, forma part de la filosofia de los que són les caixes rurals. Les caixes rurals, la vocació ha sigut sempre el apoyo al sector agroalimentari. Jo crec que en este cas, en aquell moment, pues, n'hi havia diferents caixes rurals que pues, a raïs de la crisi pues, se uniren i avui en dia pues, formem part de lo que és el grup Cajamar. Cajamar ja de per si, fijat que l'any passat se complia el 50 aniversari de
1: sí,
2: Cajamar.
1: Sí.
2: Cajamar, en els primers beneficis que obté en Almeria, el primer que fa és muntar un centre experimental. I en aquest cas, el que era Caixa Rural València, varen prendre exemple de lo que estaven fent en Almeria i fundaren el centre d'experiències que ara el tenim conegut com a de Cajamar, però en Paiporta.
1: Però estem parlant de fa de més de 30 anys.
2: Clar, ahí estem parlant d'uns 35 90, anys aproximadament.
1: Sí, 90 i algo, 94 o sí, per ahí, no? O sea, que va ser prou pioner.
2: Aixina és. Naix, es fica en marxa, la Caixa Rural ho fica a disposició del sector i allí m'emprenen a desenvolupar-se una sèrie de projectes en els que està involucrat pues, ANECOP, està involucrat la Federació de Cooperatives en aquell moment, el que ara es coneix com a Cooperatives Agroalimentàries, la Conselleria d'Agricultura, i se monta un projecte en el que el que es vol és fortaleir el sector agroalimentari o agrari, en aquest cas valencià, i s'unim en altres centres que n'hi ha en Benicarló, en el Pilar de l'Horada, de manera que donen cobertura a tota la comunitat valenciana.
1: I com funciona, Carles? Els agricultors vos transmeten les preocupacions que tenen i comenceu a experimentar? O arriba des de la universitat al món acadèmic i compagineu? Com funciona i com repercutís?
2: pues al final han d'escoltar el sector, nosaltres escoltem el sector, ens assentem en ells, ens traslladen les inquietuds que tenen, atura a tota la Comunitat Valenciana.
1: I com funciona, Carles? Els agricultors vos transmeten les preocupacions que tenen i comenceu a experimentar? O arriba des de la universitat al món acadèmic i compagineu? Com funciona i com repercutís?
2: Pues al final han d'escoltar el sector, nosaltres escoltem el sector,

0: projectes competitius en els que veiem que realment resulta interessant, que això al sector el pot fortaleir i el pot ajudar, i aquests projectes competitius són pues, tant nacionals, autonòmics, com projectes europeus,
1: ah, sí,
0: inclús.
1: De tot, de tot. Sí. I ara mateixa, en què esteu treballant? Ara aprofundirem, perquè també feu congressos, feu debats, teniu línies, col·laboracions, en fi, que m'interessa conèixer per on esteu ara, no? Però quina seria la línia bàsica en aquests moments? No sé, tens diverses en marxa.
0: En tenim sempre diverses. Teniu diverses. Te'n vaig a dir dos.
1: Les més destacades.
0: Dos importants. Que al final estan agarrades de la mà. Una és l'aigua. L'aigua, i venim de l'herència de lo que és Almeria, saps que això és el sí, desert sí. d'Espanya, i per a que aquella agricultura funcione, el gota a gota és importantíssim, i el ús eficient de l'aigua, ús responsable, donar-li a la planta el que justament necessita, però uh-huh. jo sempre dic maximitzant les produccions.
1: O sigui, aprofitant recursos, no?
0: I en aquest sentit treballem en el tema de l'aigua, molt important.
1: Però des del primer dia, no?
0: Des del primer dia, sí, i ara pues, cada vegada més. Lo que passa és que ara a l'aigua li fiques les noves tecnologies, que és principalment la sensorització. Sempre hem anat en el que nosaltres diguem la fórmula FAO, en la que a partir d'un valor que és l'evapotranspiració, que jo crec que és un concepte que la gent agafa fàcil, no? I després cada cultiu té un valor que es diu la K sub C, a partir d'ahí, pues, per exemple, Cajamar té la seva ferramenta de rec. Si uno entra, geolocalitza la seva parcel·la, siga xicoteta, siga gran, en dona lo mateix, i a partir d'ahí ja té el dato d'evapotranspiració en predicció, i si mos donen les característiques del cultiu, pues automàticament...
1: Aquesta ferramenta l'heu desenvolupat vosaltres?
0: Sí,
1: en l'equip. A part de la investigació. I tots els clients de Cajamar tenen accés?
0: Sí, gratuït. Els clients i els que no són clients.
1: Ah, entren, és lliure?
0: Entren en plataformatierra.es.
1: Ai, la plataforma Tierra, quin encert,
0: I ahí tenim la via en la que estem connectats en el sector agroalimentari. Ferramentes, formació, artículos d'innovació, mercats, tot ho teniu allí.
1: Tot. I a més és molt accessible. Llibres, sí, de la vida. O sea, la línia, l'aigua.
0: L'aigua és una.
1: Des del principi, per lògica, per sentir comú, i a més ara parlarem també un poc i has desenvolupat aquest projecte o aquesta ferramenta, però segur que n'hi ha més coses, que estos quasi 30 anys vos han donat de sí en el tema de l'aigua. I l'altra gran línia.
0: Ara mateix estem treballant en el concepte de l'agricultura regenerativa.
1: Regenerativa. Què vols dir quan dius
0: regenerativa? Saps que han venut de l'agricultura integral, de la producció integral, sí. de la sostenible, sí, de l'agricultura ecològica. I ara realment ens hem enamorat del concepte d'agricultura regenerativa. Prohibís poc, però maneja dos àrees molt importants. Una, el cuidau del sol.
1: Sí.
0: Cuidau del sol fent ús de la matèria orgànica, respectant eixa microbiota, deixant que en ella xue el concepte de cobertes vegetals, no llaurar el camp, a ser possible, llaurar-lo lo menos possible. Quan menegem la terra, al final estem dificultant-la.
1: Què feien els abuelos?
0: Sí.
1: No està tan lluny de lo que així s'ha fet.
0: Jo sempre ho dic, quan t'estudiava, ho fico com a anècdota. Jo li deia a mon pare, estan ara així en la universitat parlant-me de que no n'hi ha que llaurar.
1: Mon pare deia,
0: sí, però agarra la mula i a llaurar. I bueno, en aquell moment tenia una justificació, i era perquè els tornos de rec i de la manera que estaven dissenyats les parcel·les, pues es tenia que veure el sol.
1: Sí.
0: Perquè després tardaves 10-12 dies en el turno de rec, si el sol no s'havia empapat bé i la pendència que correguera molt l'aigua i no s'empapara el sol. I entonces n'hi havia que llaurar o fer travessers o històries
1: d'estes. Sí, per les circumstàncies del tors.
0: Quan entra el reper de goteig, pues això va ser ja molt més
1: va
0: fàcil.
1: Va canviar.
0: I això és el que ajuda a que la gent deixara de llaurar i fer un menys de tot això. El que abusàvem dels herbicides, Así, l'agricultura regenerativa no es prohibís, però reduint notablement el sus de
1: herbicides. En quina posició fique lo de la regenerativa? Entre la integrada ecològica regenerativa, com les ordené? Tu com les ordenaries? En escalón, són semblants?
0: Jo soc un enamorat de la integrada, perquè per mi el concepte d'integrat és que ho integre tot. Però així se juga molt això, l'equilibri per ahí i l'equilibri en la biodiversitat. I potenciar molt el que es coneix.
1: El concepte medi ambient respecte a l'entorn, tot això va barrejant-se.
0: Exacte.
1: Jo crec que per ahí va el futur.
0: Sí.
1: Per què ho tira tot per ahí?
0: Però, Sílvia, fija't, Pues perquè te permet maximitzar el rendiment.

0: menys. És a dir, si un llaurador una parcel·la li pot traure 10, per què té que traure l'8? Que baixa per el 10 o per el 11 o 12, si és possible, que supere el que és possible fer, però respectant al màxim el mig ambient, reduint dins de lo possible l'ús de fitosanitaris, els abonos de síntesis, però per això tens que jugar en altres ferramentes molt interessants que estan funcionant, que nosaltres les estem estudiant, i al final el que a vegades resulta complicat és, a vegades un no té una solució, altre té una altra, però quan t'integres, quan són capaços d'integrar, de ficar tot el coneixement agronòmic i fer que allò siga possible, és quan jo crec que n'hi ha èxit. I això és un poc la nostra llavor.
1: Claro, i la regenerativa va molt en la línia, i si no és així, per favor, me corregeixes, que tu estàs molt damunt de la normativa, de la tendència d'Europa, va molt en la línia de lo que ara s'està parlant.
0: Sí,
1: dic exacte. Jo, damunt la taula. S'està jugant un poc i s'està replantejant el paper inclús de l'agricultor.
0: Sí, del campo a la mesa, pues, tota aquesta normativa ens està demanant que en els pròxims anys pues, siguin capaços de reduir els abonos de síntesi un 50%. Bueno, pues, nosaltres estem aconseguint-ho, però han de fer ús de la matèria orgànica. Ara, la mateixa normativa ens ha de deixar que gastem un poc més de dosis de matèria orgànica, perquè
1: claro.
0: Si no, la ferramenta se ens queda coixa.
1: Però és un procés, estem en un procés de canvi, de transició entre l'agricultura tradicional integrada ecològica cap a la regenerativa que després ho abarcarà tot, o és un nou model? Tu que coneixes l'entramat millor que jo.
0: Pues, és que estic jo crec que al final l'han de manejar com un nou model.
1: Un nou model,
0: sí.
1: Però en certa forma sí que té pràctiques agrícoles heredades de les anteriors.
0: Exacte, sí. No? Sí, al final l'agronomia per a mi és una ciència molt vàlida i que n'hi ha que ficar en valor, i aquest coneixement agronòmic, el saber lligar bé les coses i fer ús de les noves tecnologies, no sé, per exemple, què te diria jo, l'ús de les feromones, no?
1: Sí.
0: Enguany en l'arròs, pareix que en el cucà no acaba de funcionar bé.
1: No.
0: Pues, n'hi ha que analitzar què és
1: el
0: que ha passat, està realment.
1: Ello,
0: perquè la ferramenta és molt interessant i l'han tingut ahí durant un munt d'anys, treballant contra el cucat i donant una solució molt vàlida.
1: I de contrapem mos passa això.
0: Sí, doncs pues bueno, a vegades les plagues també se mos desmadren.
1: I s'adapten.
0: I s'adapten, o no sé, recordo aquestes plagues bíbliques, no?, que de repente destruïen els cultius. Per això el llaurador a vegades el que no vol és que se li lleven totes les ferramentes. Deixeu-nos alguna ferramenta perquè en algun moment el desequilibri, inclús intentant equilibrar, intentant jugar en aquest factor de biodiversitat, en cobertes vegetals, infraestructures verdes, que diguem, que ajuden a muntó, el tema del control biològic per inoculació, de bitxets, l'ús de feromones, tot això al final ho hem d'integrar, però ho hem d'integrar en coneixement, comptant amb els majors especialistes en cada una d'aquestes temàtiques, però n'hi ha que apostar per això.
1: I tot això ajudarà a la regenerativa i totes les línies que esteu treballant a solventar, per a mi, els dos problemes fonamentals del sector, que és la rendibilitat i el relleu. Jo crec que aquestes dues qüestions, clar, és que és un sentit comú. Si no tenim relleu i no guanyem diners en el treball, això se'n va a pique, sí o sí. Però em dóna la sensació de que aquest nou model serà més atractiu a lo millor pels jovens, perquè aplicarà uns altres conceptes, altres pràctiques, més tecnologia, i després no sé si ajudarà a ser rendible. No sé si directament perquè el preu s'aconsegueix millor o perquè n'hi ha algun tipus de línies d'ajudes en la que l'agricultor se passa a reconèixer con lo que sempre ha sigut, que és un agent mediambiental. Jo dic que els agricultors i els ramaders mantenen el territori perquè viuen d'ell.
0: Totalment, al final, però ja saps, a aquestes noves generacions el que es fa continuar és que guanyen diners.
1: Claro, però això és sentit comú, no vas a treballar per pedre.
0: Un dels valors que té l'agricultura regenerativa és que pretén, com t'ha dit, mantindre rendiments, millorar-los, maximitzar-los. Jo per fer aquesta pràctica el que no vaig és a fer menys rendiment.
1: Vale.
0: Recorde, això anar a contar-ho a Utiel, un grup de llauradors que n'hi havia allí, i antes de m'emprendre a parlar, algú me digui, és que vostè de lo que va a hablar és de algo que nosotros nos va a reducir el rendimiento.
1: I dic, no.
0: Si jo vinc a parlar d'això, pues, no vindria a parlar però directament.
1: Això està garantit, que es manté el rendiment i inclús es pot millorar. En tots els cultius?
0: N'hi ha coses que, n'hi ha una qüestió que és de n'hi ha carreres de fons, a vegades no s'aconsegueix tot en el primer sprint, sinó que
1: hem
0: passat un poc de temps.
1: Quasi mai, Carles. parles.
0: I en aquest sentit és important. Però han de ser capaços també de no perdre. Per aquesta raó, no prohibís l'ús de fitosanitari. Si per el camí tinc una plaga, ja sabeu el problema de l'aranya roja en la zona de Nules. Siguem la setmana passada, allí, el divendres, fent una xerrada sobre el tema del control de l'aranya roja. Però no parlarem de l'aranya roja en exclusiva, sinó que parlarem d'altres coses, d'altres plagues que van apareguent, en les que no s'han de tornar locos, però és que com és una nova plaga n'hi ha que cascar-li en fitosanitaris, sinó que n'hi ha que buscar aquestes estratègies que facin que el que han guanyat a nivell de biodiversitat, d'aquest control biològic, no ho perdam.
1: És més preventiva, no?
0: Preventiva, què diria jo? Més que preventiu és que tens que estar en tot.
1: Pendent...
0: I si jo gaste un fitosanitari, a lo millor tot el que ha anat guanyant a nivell, com te dic, de fer arribar allí els paràsits i els depredadors de les plagues, a vegades en un tractament m'ho carregue tot. He d'intentar evitar això.
1: Sí,
0: i si tinc que elegir un producte fitosanitari, pues que perjudique lo menos possible a esa fauna, perquè m'ha costat molt construir això.
1: I Europa ens deixarà, no? Que sempre es passa el mateix, els pobres treballeu, investigueu, desenrolleu un model, apliqueu pràctiques agrícoles respectuoses i arriben i pam, i vos prohibeixen el mateix. És un poc complicat.
0: És complicat, i a vegades també n'hi ha que defendre les coses, claro, n'hi ha que explicar-li, però l'important és que el criteri siga la ciència.
1: No
0: acabem aplicant un criteri perquè a algú se li ha ocorrit la idea feliç d'eliminar un producte.
1: Home, però si és agricultura regenerativa en Europa serà més fàcil, no?
0: En defensar-la. Està pensat per això.
1: En la filosofia de la PAC i tot això.
0: Fija't que en el tipus d'agricultura que fem així és més difícil integrar l'animal, però en els cultius extensius s'integra també com a pasto, s'integra la ganaderia també, que en cau fa més atractiu.
1: Claro. I serveix per... Ui, perdó, la gola. Necessitem el, ràpidament. Això són els aires acondicionats. Serveix per a... O s'aplica millor en els cultius que en altres? Lo de la regenerativa funciona millor en els cultius, en altres o en tots?
0: Jo crec que al final n'hi ha que adaptar-ho a cada un dels cultius, n'hi ha que conèixer bé el cultiu, perquè al final factors són tots. A l'hora de construir les estratègies, com dic, el sol, pues, si cultivem en sol, ens aprofita per tots. Si estem cultivant sense sol, pues,
1: fija't
0: que
1: ahir
0: ja ens perdem una miqueta, no?
1: Sí.
0: Jo crec que funciona per a tots els cultius en la medida en la que el sol i la biodiversitat és important en tots els cultius. Ara, en hivernacle, que està tot en cultius sense terra, hidropònic, pues,
1: ahir
0: mos anyunyem una miqueta de lo que és.
1: La primera vegada que el vaig veure va ser gràcies a tu, que me pareixia ciència ficció. És molt curiós. De tot el que s'ha fet en Paiporta en aquests anys, tu portes des de l'origen, com aquell que diu, estàs tota la vida allí. Què és el que millor ha funcionat o la investigació de la que vos sentiu més orgullosos?
0: Uf, això és
1: complicat,
0: difícil, perquè va canviant. Jo crec que lo ideal és que siguem capaços d'adaptar-nos a les circumstàncies i que en la medida en la que la evolució de com està funcionant tot, siguem capaços d'estar allí, crec que...
1: De fet, la línia de tomaca jo era tremendo, els melons, o sea, jo vos avís allí desenrotllar línies que segur que hi ha hagut transferència al sector que ha beneficiat molt als agricultors. Alguna
0: Mira,
1: en especial?
0: Sí, pensa que, no sé, per exemple, allí en aquell moment, en la relació que tenim en Anecop, tenim molt bona relació en Anecop, n'hi hagué que dissenyar el tema del cultiu de meló del xer sense llavors.
1: Me'n recorde d'això.
0: Perquè entonces no se sabia allò de que anava. N'hi havia que...
1: Estem parlant de fa més de 20 i...
0: De 30 anys.
1: 20 i llargs. Sílvia. 20 i llargs.
0: I hi hagué que veure com ficàvem el polinizador, perquè n'hi havia que ficar un polinizador. Si al 50%, al 25%... Després resulta que el polinizador destorbava. Per el camí, veren la possibilitat de fer-me-los al xer sense polinizador. Però gastàvem hormones que avui en dia no estan permeses.
1: Sí.
0: Bueno, pues bé, tampoc passa res que se pogueren gastar. Els polinizadors com a tal, que si l'ampel, que si... Bueno, pues... Sí, sí. Fija't, quan jo m'empregui a treballar en el meló del xer, se feien 300.000 tonelles en Espanya. Tu saps quantes tonelles s'han produït en guany en Espanya? 1.300.000. De les que unes 750.000 van a exportació, que en aquella època exportar un meló del xer era complicadíssim.
1: Sí.
0: Fija't que este any, en el meló del xer, s'ha donat una circumstància, duent dos o tres anys de relativament bon preu pels llauradors, allò que permet continuar fent agricultura, i pareixia que enguany se mos desmoronava, sí, el tema, i que quan Múrcia estava acabant de fer la producció, que era quan entrava a València, sí, i en seguida, sí, Castilla-La Mancha, pareixia que el peu se desmoronava. Saps el que l'ha salvat?
1: Què?
0: Les oles de calor, les onades de calor en Europa, eh?
1: Pues que la gent, clar,
0: va fer un punt d'inflexió, m'emprengué a rebentar un poquet el preu, però al final pues ha sigut que... un preu d'aixòs que llavors diu, mereix la pena haver fet un meló d'Alger, haver-me esforçat, perquè molts anys jo li he sentit a llavors dir, en compte de plantar el meló d'Alger, m'han haver anat de vacances i haver a guanyar
1: que,
0: diners.
1: Passen de tot. és que les circumstàncies, qui té la terra té la guerra, com diu Hobby, eh? I és de veres, perquè és que no saps mai per on te ve. És part de la màgia d'este sector. És un dels obstacles, però també fa caràcter, no? Jo sempre dic que aquests sectors, agricultors i ramaders i els pescadors, tenen una altra forma d'entendre el món. Això de la resiliència, això, esa paraula va en els genes de, del propi llaurador. I en drons, càmeres, intel·ligència artificial, tot això que està tan de moda, ahí esteu vosaltres fent investigació o alguna línia o...
0: Cajamar aposta per el tema de la digitalització, podríem dir, el tema de la mecanització i de la robotització, al punt que tenim en funcionament Cajamar Innova, que és una incubadora i acceleradora d'empreses, de start-ups, d'idees noves que apareixen, i tot el que estigui relacionat en aquests temes els acollim,
1: muntem
0: pilotos en els nostres centres experimentals i ajudem aquestes empreses a remuntar.
1: Teniu moltes ara mateix, ahir?
0: Bueno, l'altre dia es presentaren, estem crec que en la 7ª convocatòria, m'emprenguérem en aigua soles i ara ja estem també aigua, agrotec i foodtec, i aquestes tres línies. I fa 2 setmanes aproximadament, estava en Almeria, presentarem les 22 empreses que han sigut seleccionades per a este any. Muntant pilotos, el divendres tinc una reunió en una d'elles, que està així a la Universitat de València, sí, que bueno, pues vol muntar algun piloto amb altres i lo que fem és ajudar-los. A mi si me ve una empresa que vol provar un producte o un fertilitzant, nosaltres el provem, però li cobrem per el treball fet. En este cas, a aquestes empreses el piloto se fa gratuït.
1: Sí, o sea, com un assessorament o... No és exactament un assessorament, però vamos, un servei que doneu, no? A les empreses que estiguin...
0: Totalment.
1: Complet,
0: és que,
1: un complet.
0: Les ajudem a nivell d'empresa, com tenen que dissenyar, com tenen que créixer. Fiquem exemples, l'altre dia ICOS, que és una empresa que ha triomfat en la nostra incubadora, es ficava el seu cas d'èxit, un cas d'èxit molt interessant. Es parlava de quins problemes s'ha trobat, quines solucions s'han vist... I...
1: Una espècie de jornada de... Feu molts congressos encara, no? Sempre són molt sonats els vostres congressos.
0: O webinars, congressos, sí. O jornades. La setmana passada es va muntar un WeFood, que són jornades relacionades en temes d'alimentació. Montem el WeAgro, són jornades que duen gent de molt interessant. De reconegut prestigi, podríem dir, en el que se fa una jornada molt atractiva en eixa temàtica en qüestió, pues parlant de l'últim, no? De manera que ajudem al sector a estar connectat en lo més important. No n'hi ha setmana que no muntem una jornada presencial o alguns webinars.
1: Sempre teniu activitat.
0: Sempre tenim, sí.
1: Ara, quina teniu alguna pròximament, i sinó que... Per aprofitar, ja que estàs així...
0: Bueno, jo vull aprofitar en una que estic organitzant ara mateix, que és el dia 15 d'octubre...
1: El dia de les dones, rurals.
0: En Picassent, muntarem lo que és el Congrés Citrícola de l'Horta Sur i parlarem justament d'aquests temes, de mecanització, robotització en el sector citrícola. En Paiporta ara mateix hem ficat en marxa una parcel·la que pretenguem que siga aquesta parcel·la que ajude a veure el futur en la citricultura. Doncs anem a tindre varietats, les últimes varietats que n'hi ha, de clementines, algunes taronxes també, que m'emprendrem a empeltar-les l'any que ve. I després tenim en ficar tango, perquè me diuen lo més difícil, doncs anem a ficar una clementina fotuda,
1: ens
0: han complicat la vida.
1: Per això esteu, eh?
0: Sí.
1: Per això esteu.
0: Entonces fiquem a 6 metres entre files i 2,5 metres entre plantes, però després lo siguient que continua en la parcel·la experimental és 5x2, sí? I 4x1,5, quasi com si plantares melons d'Alger en taronxers. Sí, sí, sí. Però aquestes dues últimes duen un portampelt, que és el CIVAC 19, que és també obtès en l'IBIA, però que és enanissant. La idea és que la planta no creixca, que la retingam...
1: Que la mantingues. Clar, si no podria estar aixina.
0: I sobre aquesta estructura volem veure de quina manera podem mecanitzar, podem robotitzar recol·leccions.
1: Però ja esteu, en aquesta parcel·la esteu treballant tot això? O és un projecte encara?
0: L'han plantat.
1: Està plantada, vale.
0: I en cada una d'aixes tres figures que t'ha plantejat, tres densitats de plantació, van en cada una d'elles dos estratègies de rec. Un rec que cobrisca les necessitats del 100% en sensorització i el que es coneix com el rec deficitari controlat, que és una estratègia que en fruticultura mos està funcionant, en horticultura també l'han treballat, que consisteix en jo faig patir la planta o no li done, més que fer-la patir, no li done la dosis de rec teòrica que li correspondria en un període determinat,
1: sí,
0: però per a millorar el cultiu, no per a fer-lo pitjor, per a millorar la producció. Estalvia a lo millor un 10 un 15% d'aigua, però millora el rendiment.
1: Pues mira, Carles, jo, igual que les innovacions són molt importants experimentar cap al futur, els cultius que se vos resisteixen o aquells que dius no, esto ni ho intenteu perquè estem intentant que funcione i no hi ha manera, tal vegada no li fem cas a aquestes experiències frustrades o que no han funcionat bé i li has estalviat als agricultors molts problemes.
0: Claro.
1: D'això heu tingut? Algun se te resistís? Algun cultiu, algun projecte?
0: Un muntó. És a dir, nosaltres estem per això, per pegar-nos cabotades contra la paret.
1: Que no se'l pegui el llaurador.
0: Que no s'enganya el llaurador. Per exemple, el que estem dient de les estratègies de control de plagues, pues, al final han de caure en l'errada també.
1: Nosaltres
0: hem tingut allí unes parcel·les en les que se suposava que hi seria alguna varietat interessant, han tingut més de 2.000 varietats i Sílvia, no hi sigui res. Ens hem estrellat, però nosaltres tenim aquesta capacitat.
1: I aquest tipus d'experiències vosaltres les comenceu perquè n'hi ha algun agricultor, igual que t'ho preguntava al principi, que no li funciona i diu, Carles, a mi m'està passant això, mira, a veure tal, o sou vosaltres que aneu per davant i diu, no vos apropeu a este tal o no practico este tal. Com funciona en aquest cas? Perquè a mi me sembla que és el més important que se fa en un centre d'experiències.
0: Al final han d'estar en contacte en el sector. Si no estem, pues, perdem la noció de lo que, en el que tenim que treballar. Entonces, a nosaltres ens ajuda molt, per exemple, les pròpies jornades de formació que fem, a escoltar a la gent.
1: Vos pregunten, però...
0: Clar, de les preguntes nosaltres hem de prendre un montó.
1: Diu, però ahí hi ha que veure que este li està fallant a jo, no li va el tema, pel qual... Escolta, i llavors, antigues, teniu...
0: N'hi ha un projecte que el tenim com a propi també, que és el que diguem les especialitats, en diferents productes d'estiu, que són els que després presentem en la bodega, tota la retaïla de varietats que fiquem allí.
1: Divertidíssim.
0: Que hi ha moltes varietats híbrides que formen part de les empreses de llavors, però també n'hi ha un grapat de varietats tradicionals. Aquelles que veiem molt interessants, allí apareixen. Les mantenim, les mostrem al sector i al final el que fem és provocar d'alguna manera al productor perquè, jo què sé, deixes de fer el que està fent sempre i que canvie.
1: O almenys
0: sols se té que replantejar en eixa línia, no tota la seva superfície, però un percentatge.
1: Està per referència a les jornades de portes obertes, que se fan dos a l'any, no? Encara feu dos o feu més o feu una?
0: En fem una. I enguany, com estàvem en reforma, farem l'Agrotest Digital, que va ser una jornada que dedicarem a tot el tema de digitalització, però la jornada aquesta típica que fem a principis de juliol no la podem fer per el tema de la reforma.
1: Bueno, claro, si esteu en el mateix... Ho dic perquè, és clar, és molt colorit, és quan van totes les televisions, perquè allí te fan una taula, que jo no sé la llargària que té, i n'hi ha, jo que sé, de milers de colors, de tamanys i de formes, clar, és molt cridaner, però això no és la funció del centre.
0: És una més.
1: És una més.
0: És una més.
1: Però que l'estètica no és el... no és lo important de lo que s'està allí demostrant, no? I mostrant. Mare meva, si jo he estat allà estant grisolia, te'n recordes?
0: Sí, sí.
1: Allà han passat grans figures,
0: De lo que fem és aprofitar i ficar al final del matí, la gent visita les experiències, veu les varietats i solen dur alguna conferència interessant. L'última va ser el tema d'agricultura regenerativa.
1: Me sembla molt atractiva. Bueno, quanta gent està ara treballant ja i en Pai Porta? Perquè, clar, l'equip no deixa de créixer, no?
0: L'equip creixerà. Ara mateix la idea és que tinga un procés de creixement. Entonces, l'equip tècnic el conformen 4 persones, alguna persona d'administració també. L'equip van canviant, perquè, com te dic, n'hi ha que alimentar aquesta plataforma a tierra, i en plataforma a tierra n'hi ha una part de mercats molt potent, n'hi ha un equip de gent molt vàlida
1: Treballa
0: Ignacio Atanz el tindrem en la conferència inaugural en este congrés de Picassent, el dia 15. Ell donarà la conferència inaugural perquè ell du el departament d'estudis, fan estudis del sector, de l'oli d'oliva, què és el que està passant, de la PAC, és un gran especialista en la PAC, l'analitza...
1: Pues, hi ha que ser especialista, eh?
0: I ha fet un article en relació al tema de la mà d'obra en l'agricultura. De manera
1: que... Cridar-li jo perquè m'expliqui la PAC.
0: Sí.
1: A mi ja tots, els forcaters... Perquè pues, cada vegada costa més entendre, eh?
0: Nacho vos ho explicarà molt bé, perquè jo crec que és el promotor, així, un dels que millors coneix la PAC en Espanya. És ell, sigue parlant de la PAC en les jornades estes de citrícoles que fan la Caixa Rural de Torrent,
1: sí?
0: Que està dins del grup Cajamar, pues,
1: estigui explicant.
0: Una conferència.
1: I si volen anar al dia 15, és obert?
0: És obert.
1: Poden...
0: Lo que demanem a la gent és que entren en Plataforma Terra, que facin la inscripció,
1: vale.
0: Per una qüestió de control. Pues, si fem un
1: és
0: cafè,
1: presencial, no?
0: Sí,
1: o també podem veure per streaming? Perquè jo he vist
0: el farem
1: moltes
0: presencial,
1: coses
0: perquè
1: vale.
0: L'aforo és interessant, és un aforo prop de 300 persones i crec que podem acollir a tot el
1: molt
0: que
1: bé.
0: Sigui interessant.
1: Picassent.
0: Picassent.
1: I a 15,
0: la Casa
1: on
0: de
1: és?
0: La Cultura.
1: Casa de la Cultura. No, hi cap gent, hi cap gent.
0: Casa de Cultura. L'arxetiu
1: sí,
0: sempre me demana que el lleve.
1: Casa Cultura. Perquè, Carles, de veres, que és una alegria retrobar-te.
0: Igualment.
1: Jo crec que els forcaters insistís que coneixen molt bé el vostre treball, però volia ficar-los al dia les línies fonamentals, lo de la regenerativa tindrem un especial per a conèixer més i millor tot el que hi ha darrere, perquè és una tendència, i els projectes que teniu en la incubadora, ahí se pot veure molt bé cap a on va, no? La valentia, perquè és que a mi em sembla una valentia tirar endavant tal i com estan
0: totalment.
1: Les coses.
0: Jo veig ahir xavalins de 23 anys
1: és que
0: estan treballant en tractors autònoms, el tindrem en Picassent, el xiquet.
1: Mira, per favor, dugueu-me. Jo vull conèixer aquests xavals. Vull que vinguin així, que transmitisquen el missatge d'optimisme de cada sector.
0: Mos enamoren, eixa gent jove bé, que
1: claro.
0: Acaba i la veus funcionar i dius, així està el futur de l'agricultura, a nosaltres,
1: sí,
0: autonòmicament, diguem, apareix.
1: Avanti. Gràcies, Carles.
0: A tu, Silvia.
1: Que alegria tindre't així. Xerrarem més vegades.
0: Molt bé.
1: Bueno, pues queden 3 minuts escassament per arribar ja a les 4. Torna a insistir que estem tot el matí seguint en un especial així a Punt Ràdio el debat de la política general. Ara a les 4 els companys Maria Caballero i Dani Meroño van a agarrar el testic i van a continuar després del bolleto a fer informació en la producció i l'ajuda de Sílvia a l'abort. Per cert, que si voleu tindre també informació econòmica a l'abast de Cadena de Valor, podreu escoltar-la també a la web. No és que no tinguem l'oferta d'informació econòmica, sinó que l'actualitat mana, això és ràdio, immediatesa, i estem tots pendents d'aquest debat, però també teniu Cadena de Valor i podeu escoltar-nos tots els programes en la nostra web. Així que gràcies per elegir-nos i felicitar. Demà vos contaré qui són un poc per damunt, perquè esta mateixa vesprada no és agrari, però jo crec que els premiats de la hostaleria València sempre són entitats i empreses i restaurants que donen suport a la importància d'oferir la gastronomia sempre basant-se en producte, com per exemple Jesús Balvaneda, que serà trajectòria esta vesprada, o Maestro Bar, o Tàndem Gastronòmic, o Torrocero, Pedro Jota Mojolí, o Sara Folgado, Mengem, o Lautilana, a més de la gastronomia, o sigui que són entitats, restaurants i associacions i persones que tenen alguna cosa de forcaters, Carles? Encara que tenen restaurants...
0: Totalment.
1: Totalment, Tiren de territori i de producte. Gràcies, vos deixem ara en aquest especial a Punt Ràdio en l'actualitat valenciana. I ja sabeu, Carles ho té claríssim, jo també i tots els que esteu a aquesta banda. Cal consumir productes valencians, Carles, perquè vosaltres el millor.
0: Ho tenim en casa.
1: Ja s'ho sap. Adéu.
2: Cal consumir productes valencians, perquè així el millor ho tenim a casa.

denunciada en nuestro país. Y le digo que hable con su compañero de partido, José María Aznar, y le avise a su hijo que el fondo buitre del que es propietario no se va a quedar ni una sola vivienda más de la Comunidad Valenciana. Y de paso, señor Pérez Llorca, le digo a su trabajador en el Senado, Víctor Soriano, y abogado de manos limpias, que dijo tener 87 años no te da derecho a vivir a costa de otros en una vivienda noble de un barrio burgués, es decir, que escupió sobre la necesidad de una señora de 88 años desahuciada, ¡que lo cese! ¡Que lo cese! Señor Pérez Llorca, se fue Mazón y llegó usted. Pero la gente sigue teniendo miedo cuando llega una emergencia. Miedo real. Señor Valderrama, no se ría. El 29 de octubre de 2024 la gestión fue desastrosa, como ha dicho hoy el señor Mompo. Pero el 17 de septiembre de este año la gestión no fue mucho mejor. Hay una sociedad que está absolutamente traumatizada. Porque ustedes, cuando están al frente del Consejo, son absolutamente negligentes en la gestión de la emergencia. Y volvió a ocurrir una vez más. Ustedes enviaron, y parece increíble que hubiera ocurrido, enviaron una vez más el Esaler tarde. Una vez más. Es que parece mentira que volvieran a ocurrir los mismos errores del Partido Popular. Por eso, de manera sencilla, aquí solo hay una manera de que la población valenciana vuelva a estar tranquila. Cuando venga un episodio de lluvias, solo una, que es que ustedes se vayan a la calle. Pero porque son peligrosos, porque son negligentes y porque la gente necesita poder estar tranquila. Pero mire, señor Pérez Llorca, desde el Partido Socialista también volem posar solucions damunt de la taula. I li presentem i li proposem 6 propostes que esperem que recolze. La primera. Pensem que la vivenda és un dret i per això li demanem que l'advocacia de la Generalitat actue per a recuperar les cases de les naus adjudicades il·legalment. Poden fer-ho. Poden activar els mecanismes perquè se recuperen aquestes cases. S'ha d'obligar a retornar a aquelles persones que van fer trampa i retornar-lo a les mans de les famílies alacantines que els necessiten. I com li he dit, exigim que apliqui la llei estatal de vivenda, que acabe amb i que posi un preu màxim del lloguer i, a més, que expulsi els fons buitres de la nostra comunitat. Ni gent sense cases, ni cases sense gent. Segon, en finançament i deute. És molt senzill, li deia abans, com ha fet el govern de Canàries, que està dialogant amb el Partit Socialista i amb el govern d'Espanya. Recolzen el nou model de finançament, que són 3.669 milions d'euros per a la Comunitat Valenciana i, a més, que accepten la condonació del deute. Ho té a l'abast, pot fer-ho quan vulgui. La tercera, veritat i justícia amb la dona. Este matí deia que vostè volia tancar ferides. I tancar ferides era també amb la gent de la dona, amb les víctimes de la dona. Reclamem així, que vostès reclamen Amazon per a que entregui tots els seus missatges de WhatsApp del 29 d'octubre i vaig a declarar voluntàriament davant la jutgessa de Catarroja. I si no ho fa, expulsa Amazon del grup parlamentari. Com expulsaren a Rita Barberà en el seu moment? Com varen fer en Rita Barberà en el seu moment? Expulsen-lo. Quart, acabar amb la corrupció. Li demanem que accepte un codi de bon govern, però de veritat, amb sancions. Que no siga gratis anar a finals del Mundial de Nova York en entrades valorades en 20.000 euros, de la que no ha donat encara explicacions suficients. Li demanem i li exigim que publiqui el dossier amb tota la informació que té el Partit Popular, seua i del seu entorn. Perquè, sincerament, senyor Pérez Llorca, si vostè no té res a amagar, quin problema té en publicar-ho? Cinquè, en educació. Li demanem que atenga la reivindicació dels docents, senyora consellera, que vostè té molta responsabilitat. Que es reprenga el pla edificant. Parlava de l'ideologia avui. Han parat el pla edificant, no per ideologia, per puro partidisme. El pla edificant funciona.
ni a col·legis, ni a escoles noves als pobles, perquè el pla edificant se construïa. Han paralitzat l'edificant i els ajuntaments han anat a la justícia i

0: Donant-li la raó. Per favor, reprenguen el pla edificant. Acabem d'una vegada per totes amb aules saturades, amb ràtios insostenibles, amb classes a més de 30 graus de temperatura, de xiquets i professors. No pot ser. Hem de creure realment en l'educació pública i de qualitat. I el sisè, la sanitat. No demanem massa. Demanem acabar amb les llistes d'espera. N'hi ha 400.000 valencians i valencianes que estan en una llista d'espera. N'hi ha 100 dies per a les llistes d'espera quirúrgiques. 100 dies, 400.000 valencians i valencianes. Heu de fer alguna cosa ahir. Heu d'acabar en això, senyor conseller. Ha de treballar en això. I, per suposat, nosaltres demanem que per llei es blinde les àrees públiques de sanitat per a que no se privaticen mai més. 6 propostes, 6 compromisos que volem per a la nostra terra. Mire, senyor Pere Llorca, avui ha tingut l'oportunitat de demostrar si tenia alguna cosa pareguda a un projecte per a la Comunitat Valenciana. I l'únic que ha demostrat avui és que és un president derrotat, interí i amb un consell esgotat. Mires a si mateix i a la seva bancada. Mire aquells diputats que este matí l'aplaudien amb vehemència. Són els mateixos diputats que aplaudien a Carlos Mazón, que aplaudien la gestió de la Dana, i els mateixos diputats que aplaudiran a la persona que substituïsca quan...
1: Senyor Zaplana. Senyor Zaplana. Señor Zaplana, le llamo al orden por primera vez. Continúe, señor Muñoz.
0: Bueno, son los mateixos que aplaudien a Mazón, la Dana, y que aplaudirán al substitut de Pere Llorca quan siga nomenat per Gènova, que no tinguen cap dubte. De fet, no estan aplaudint a Pere Llorca, aplaudixen la seva pròpia supervivència. Señor Pere Llorca, vostè és la representació perfecta del rei desnudo. Continua sent el testaferro de Mazón atrinxerat al Palau, acorralat pels expedients fabricats i distribuïts pels seus companys de partit. Com la cançó d'Aute, espera a l'alba i submís que sona el telèfon de Madrid per saber si li mostren la porta d'eixida. I el pitjor de tot és que té a la Comunitat Valenciana paralitzada, el futur de 5 milions de valencians i valencianes. Però dic que davant la seua paràlisi, la seua por i la seua decadència, aquesta terra no es resigna, perquè sap que té futur. Un poble que anhela un futur de dignitat amb esperança i liderat amb un consell que només tinga un amo, els valencians, i no dos com vostè, Gènova i Vox. Un futur que passa per un nou contracte social amb el poble valencià, com s'ha compromès Diana Morán. Un projecte preparat per a restaurar la decència a la política valenciana, l'orgull a les institucions de la Generalitat i la convivència als carrers de la nostra terra. Li deia al principi que este és el primer i el seu últim debat de política general. I estic convençut, amb el cor a la mà, estic convençut. La Comunitat Valenciana està preparada per passar la pàgina fosca del PP. El Partit Socialista està preparat per a governar i Diana Morán està preparada per a entrar al Palau de la Generalitat, per a alçar catifes, obrir finestres i liderar el seu poble a un futur d'esperança. Moltes gràcies.
2: Finalitza la primera intervenció del grup socialista. Veu del síndic José Muñoz al debat de política general. Companya Pilar Tamayo, què t'ha semblat la primera intervenció de la vesprada?
3: Bueno, me parece inexplicable que el Partido Popular Nacional haya permitido que hoy el presidente de la Generalitat llegue sin estar confirmado como candidato. Eso se ha visto que da munición a la oposición porque prácticamente solo han tenido eso de qué hablar. Por otra parte, que hable de un gobierno paralizado, quien en el gobierno de España no hace falta que contemos la situación de un gobierno que no legisla porque no tiene mayoría parlamentaria para hacerlo. Y luego el boleto del que ha hablado, inmigración más machismo, yo sinceramente no lo veo en la comunidad donde vivo.
2: Uh-huh. Ignasi.
4: Sí.
3: O sea, inmigración quería decir, o sea, vamos, o sea, rechazo a los inmigrantes, quiero decir, que era el
4: bueno. Sí, Ignasi, es decir, que Feijóo le ha hecho un flaco favor a Pere Llorca, es decir, que el último debate que se va a hacer abans de les eleccions, que no lo proclame ya como candidat, y esto no le basas al PSOE para que se pueda hacer. Puedo hacer llenya de eso. Es decir, pero lo demás, pues bueno, pues lo típico, la demagogia lógica y normal de la oposición, es decir, criticar lo que tú no has sido capaz de hacer en 8 años, es decir, que pero bueno, que eso va dins del debate, ¿no? Es decir, que siempre lo matéis, es decir, que lo que yo no he fet, es decir, que el tema de la enseñanza, bueno, pues ya has estat 8 años, ahora que fas vagues y de qué fas, folgues, sí, de qué, es decir, que y cuando se han presentat 5 años y lo han rechazat y todo, uh-huh. Es decir, que es més de lo más.
2: Continuem a la intervenció del grup parlamentari Senyor Compromís Pérez, en la veu del síndic Joan Baldoví.
5: Humiliant una institució centenària com la presidència de la Generalitat? Pensa seguir humiliant-se com a president i com a persona? Quant de temps més pensa seguir agenollant-se davant de Feijóo implorant-li que el faça candidat? ¿Vostè creu que el president de la Generalitat, a la pregunta de si serà candidat, pot dir «creo que deberían llamar a Feijóo»? ¿Li queda algun bri de dignitat, senyor Pérez Llorca? Fa temps que vostè no mereix el tractament de molt honorable. Des del mateix dia que va prendre la decisió de mantindre a l'indecent de Masson, que avui està fent sobremesa llarga, avui també, i això va ser la seva primera decisió, mantindre'l com a diputat, pagant-li el sou i regalant-li els privilegis. No mereix el tractament de molt honorable des del mateix dia que va prendre la segona decisió, enxufar a la seva parella en la diputació, doblant-li el sou. I des del mateix dia que va pronunciar aquesta frase, creo que deberían llamar al senyor Feijóo. I tot seguit va renunciar a 3.700 milions perquè a Feijóo no li venia bé, demostrant una vegada més que per damunt dels interessos de les valencianes i els valencians estan els interessos mesquins de Feijóo, del PP de Madrid i els seus personals. Cada dia que passa, com diuen els americans, se li fa més cara de pato coix. I per això els valencians tenim un problema. Tenim un problema quan després de la pitjor tragèdia que hem viscut els valencians, amb 233, actualitzat d'avui, víctimes mortals, i després d'aguantar durant un any Amazon en el càrrec, recordo les paraules seues fa un any només, en el càrrec, amb els còmplices necessaris de Vox, vostès no tornaren la veu al poble valencià perquè saben que així el canvi és possible. Van preferir triar un president dòcil, dèbil, en un despatx de Madrid, i les condicions de Vox eren clares. Un president que no els farà ombra, un president que tragara amb totes les seues exigències. I amb vostè ho van aconseguir. Un president de la Generalitat ha d'estar dret, defensant el seu poble, i en canvi vostè està agenollat davant de Vox i arrossegant-se indignament davant de Feijóo. Una falta de respecte a la institució que representa amb més de 600 anys d'història. I qui paga la factura? Qui paga la factura de tanta incompetència? Evidentment, els valencians. Paguem la factura quan trenquen consensos històrics per sometre's a l'epidèmia d'odi que sembra l'extrema dreta. Paguen la factura els ciutadans quan renuncien a 3.700 milions d'euros del finançament que podrien enfortir la sanitat, l'educació, els serveis socials o les polítiques de vivenda. Paguen la factura les dones quan ataquen la igualtat i neguen la violència masclista esborrant la seva lluita de les lleis valencianes. Paguen la factura les persones LGTBI quan retallen els seus drets, convertint-se en el primer govern que en lloc d'avançar en drets, retrocedís. Paga la factura al nostre territori, que el rebenten a major glòria dels especuladors urbanístics i un model de turisme insostenible. Ja veurem aquest decret que estan preparant. Paga la factura el valencià, la nostra llengua, la nostra cultura, els sectors culturals, els que ataquen sense contemplacions. La volen estrangular, en paraules de Vox. I paga la factura la recuperació del nostre dret civil. Deixes de comissions i envia els tres representants al Congrés d'una vegada. I si vostè no està a l'alçada del càrrec, els seus consellers tampoc. Una de les seues principals errades ha sigut mantindre el mateix equip de Mazón i amb el mateix equip els pitjors resultats. Manté a Susana Camarero, a Rovira, a Martínez Muth i a Marciano Gómez, que ja fa mesos que haurien d'estar a sa casa. Ho ha dit clarament este matí el senyor Mompó. La gestió de la Dana fue un desastre. Fue un desastre. I ahí els té, els mateixos. Però és que les incorporacions no han sigut millors. Ahí tenim a la consellera d'Educació. Mireu que era difícil ser pitjor que Rovira. Pues ho està aconseguint. Ho està aconseguint. Menyspreant a la comunitat educativa amb un conflicte que no ha sabut resoldre i abandonant la cultura valenciana. Tenim un govern que no governa, que aguanta, presidit per un aspirant a candidat. I els valencians què? Els valencians i les valencianes som un poble digne i ho hem demostrat. El drama és que no tenim un govern a l'alçada del nostre poble. Per això em permetran que davant d'un govern sense rumb ni projecte, un govern fracassat, sense ànima, que ha perdut definitivament el futur, aprofite la meva intervenció per adreçar-me al poble valencià amb dos missatges molt clars. Som un poble digne, som un poble decent, hi ha esperança de canvi. Mazón en el ventorro, Mazón assentat o absent, fugint de la justícia, no ens representa com a poble. La vergonya que ens fa passar tot el PP valencià donant-li suport, pujant-li el sou i oferint-li tots els privilegis no ens representa. Este president que s'agenolla davant dels ultres i s'arrossega per terra davant del seu jefe de Madrid no ens representa. Este govern ple d'incompetents que van abandonar el seu poble quan més els necessitava, no ens representa. Som un poble digne, a diferència del que ens governa. I ho hem demostrat al llarg de la nostra història recent. Ho vam demostrar en el moment de la Dana, el moment més tràgic de la nostra història. En cap moment de la nostra història es va veure més clar la distància abismal que hi ha entre el comportament digne d'un poble i la negligència criminal del seu govern. Quan l'Àuvia s'ho emportava tot, molts valencians anònims es convertien en herois de forma involuntària, donant lo millor per a salvar els seus veïns i veïnes. Mentrestant, Mazón seguia de sobretaula en el ventorro o amb el mòbil guardat en la motxilla. El poble digne és José, director de l'Institut de Xest, que se'n va anar l'últim del seu institut, i això va salvar les vides, mentre Rovira se n'anava a la una, a sa casa, abandonant a la comunitat educativa i a les famílies. Quina vergonya! El poble digne són les treballadores de les residències que es van deixar la pell per a salvar a les persones majors pujant-les a pols als pisos superiors. Mentrestant, la consellera abandonava la reunió d'emergències per atendre la seva màxima prioritat, fer-se una foto en una entrega de premis. El poble digne són els voluntaris que es van enfangar des del primer dia per arribar a fer ajuda, menjar i aigua als veïns afectats. però sobretot per a fer-los arribar esperança. Mentrestant, vostès estaven preocupats en amagar la veritat i en salvar-li el coll a Amazon. I què feia Vox? A banda de tapar Amazon, a banda d'escampar bulos racistes, les seues joventuts desviaven diners de la solidaritat per a quedar-se'ls. Quina vergonya. Miren, este és un poble digne, este és un poble plural, i l'aigua i el fang no preguntaven ni d'ideologies ni de nacionalitats, i no li ho van preguntar a Nelson Quijano, colombià, que va morir perquè vostès no enviaren una alarma a temps. Ni a Bassem Zeitun, libanès, ni a Gabi i Dana, romanesos. La solidaritat tampoc preguntava les nacionalitats. No ho va fer un veí de Catarroja, nascut al Marroc, que va salvar a les persones majors que vivien baix de sa casa. Tampoc van preguntar per nacionalitats els senegalesos que van vindre des de Salou per a llevar fang, ni la comunitat xinesa que va ajudar amb electrodomèstic a les persones més vulnerables. Per això, un missatge clar als del Ventorro i als que furtaven les donacions de la Dana. No intenteu dividir a este poble, perquè este poble té molt clar qui va perdre la vida, qui estava ajudant, qui estava en el fang i qui estava en reservats, en gales de premis o als despatxos tapant les seues vergonyes. Ese poble també ha demostrat la seva dignitat en la vaga educativa davant d'una consellera al·lèrgica al diàleg, incapaç de resoldre els problemes de la comunitat educativa. Mestres, professors, alumnes, famílies, demostrant dia a dia que paga la pena lluitar per una educació pública i de qualitat. L'educació pública és poble. El nostre poble són els professionals de la sanitat pública que en un context molt complicat donen el millor d'ells mateixa per a garantir que la nostra vida no depenga dels diners que tenim a la butxaca, que donen la mateixa atenció a un empresari ric que a un mileurista o a una jubilada. La sanitat pública és poble, i aquest poble també són els serveis d'emergència i els bombers en un incendi arriscant la vida per a salvar pobles i ciutats. També ho són els treballadors, xicoters empresaris, professionals i autònoms, que són la base de la nostra economia. El poble són les professionals de serveis socials que ens cuiden en una situació molt precària per l'abandonament de l'actual Consell. Este matí tenien una nova manifestació a les portes del Palau. Poble és el nostre sector cultural que es manifestava l'altre dia, les bandes de música, les associacions, les entitats i les ONGs que treballen per un país i per un món millor. Tenim un gran poble, però el nostre problema és que el govern valencià, el seu govern, no està a la seva alçada. Per això m'adreça a tots els valencians i valencianes. Hi ha esperança. El canvi és possible. No està escrit en cap lloc que hagin d'aguantar més temps a esta colla de negligents. Tenim un poble digne i ara és el moment d'un govern decent. Per això vull dedicar la resta de la meva intervenció a explicar en què consistirà eixe govern decent que proposem Compromís. Per aprofundir en algun dels 10 compromisos i 50 propostes que ja vaig explicar als debats de política general i d'investidura, en explicar com serà eixe govern que treballarà sense descans per estar a l'alçada d'este gran poble, el meu poble. President, està obsessionat en Compromís. Ja li veig que està sempre pendent de veure què li diuen. Seguim. Eixe govern tindrà com a prioritat número 1 desfer tot el mal que han fet PP i Vox en estos temps. Tindrem com a prioritat absoluta recuperar tots i cadascun dels drets que ens han retallat. Però no podem tardar tota una legislatura en tornar a la casella d'eixida. Per això els anuncio que si sóc president, en el primer mes de mandat recuperaré els drets furtats als valencians el mateix dia que prenguem possessió presentarem una proposició de llei de mesures urgents, una llei que tramitarem de forma ràpida i àgil en el termini d'un mes. Un mes per a recuperar drets i 3 anys i 11 mesos per avançar. Per això ja hem començat a redactar-la, perquè hi haurà una majoria de la dignitat. Sí, sí. Convoqueu eleccions ja, si teniu collons. En les pròximes eleccions valencianes, si teniu arrestos. Estem convençuts que podrem recuperar la lluita contra la violència masclista en les nostres lleis, que podrem prohibir les teràpies de conversió i recuperar les lleis LGTBI, que podrem reinstaurar una agència antifrau independent i una televisió plural, digna i en valencià, que podrem tornar a allunyar les cases d'apostes dels centres educatius, que podrem tornar a protegir el territori, que podrem cuidar i promocionar la nostra llengua. Estic convençut que recuperarem la memòria democràtica i que tornarem a lluitar contra el canvi climàtic esborrant el negacionisme de les lleis i un llarg etcètera de modificacions legislatives que posarem en marxa des del primer dia. El nostre objectiu no és passar-nos 4 anys desfent la destrossa que han fet estos. El nostre objectiu és avançar en les reformes i transformacions profundes que necessita el nostre país. Transformacions en l'àmbit de les emergències. Necessitem un nou model valencià de les emergències, perquè cada emergència és una nova ocasió per a que es demostre este govern la seva ineptitud. Fa 2 setmanes ens arribava un alert tard, quan ja teníem gent atrapada, rescats en carreteres, situacions de risc i fins i tot quan ja havia parat de ploure en molts llocs de València. El canvi climàtic, ixe que neguen, ixe que segons vostès, bueno, l'anterior consellera, és bueno per al turisme, ens està exposant a situacions límits. Un govern que nega una realitat com el canvi climàtic és un perill públic. Per això, la prioritat en l'àmbit de les emergències és tirar-los del govern, però després construir un nou model valencià d'emergències. I com a primer pilar d'aquest model, una nova unitat valenciana d'emergències, eixa que van eliminar entre aplaudiments de PP i de Vox. Necessitem millorar la capacitat de prevenció, de reacció davant de les emergències. Segon pilar i en el marc d'esta nova unitat, crearem un cos únic de bombers i bomberes que integre els 6 serveis de prevenció, extinció d'incendis, salvament i bombers forestals. Necessitem més recursos materials, més personal, però també una nova estructura consensuada amb els treballadors. És de sentit comú que en lloc de 6 serveis per a 3 províncies tinguem un servei unificat i potent per a 5 milions de valencians i valencianes. El tercer pilar, garantir la gestió pública del 112 amb condicions laborals dignes. No poden estar en el conveni de telemàrqueting perquè no estan venent res, estan salvant vides. Quart pilar, un servei valencià de meteorologia amb més radars, més estacions meteorològiques i una unitat de vigilància de 24 hores. I cinquè pilar, un pla valencià d'adaptació als fenòmens meteorològics extrems. Passar del negacionisme a la preparació, a l'acció i a l'adaptació. Gràcies. Vivenda. Necessitem una autèntica revolució en les polítiques de la vivenda. Com pot ser que vegem en directe com tiren de sa casa a una dona de 87 anys i que ni el govern autonòmic ni el govern central ho impedisquen? Com pot ser que normalitzem que la gent que viu de lloguer treballi únicament per a pagar la seva vivenda? Com pot ser que uns pocs tinguin tants pisos i visquen de la faena dels altres? Ara mateix hi ha una aspiradora gegant de recursos que xupla diners de la classe mitjana i de les activitats productives, i sovint aquests diners acaben fora de la nostra terra en els comptes dels grans fons voltors. Per això ens juguem tant amb la vivenda. La legislatura de la vivenda, va dir l'ausente, que deu d'estar de sobremesa, gran sobremeses. I què han fet? Tot el que han dit, fum. Pujar el preu de les vivendes de protecció oficial. Gran mesura. Repartir pisos entre càrrecs del PP i quedar-se'ls i no volen tornar-los. I regalar diners i terrenys als especuladors. Això és el que han fet en vivenda. I el paper de la Generalitat no pot ser ixe. Necessitem que posin límits al mercat, a adquirir i construir vivenda pública que ajude a moderar els preus. I com? No n'hi ha receptes màgiques, evidentment. Necessitem que totes les polítiques funcionen posades en marxa al mateix temps i que arriben a tot el territori. Què hem de fer? Primer, just el que no fa Maria José Català. Limitar el preu del lloguer. Si s'haguera limitat, és que les persones que viuen a València avui pagarien menys diners de lloguer. Just el que no fan, limitar el preu del lloguer. Segon, acabar amb els apartaments turístics en aquells municipis que ho demanen i que tornen a ser locals comercials o vivendes. Ho diré més clar. No proposem reduir un 10%. No proposem un pla piloto. Proposem una llei que permeta prohibir, eliminar, acabar els apartaments turístics. Les vivendes han de ser per a les famílies i no per als turistes o per als fons voltors. I sí, en tercer lloc, cal construir més vivenda. La pregunta hauria de ser: quin tipus de vivenda es construís? I la resposta és clara. Cal construir vivenda pública, però més barata que la que posen vostès. Vivenda protegida de veritat i per a sempre. I vivenda que modere el preu del mercat. Evidentment, també calen mesures a nivell estatal, com prohibir la compra de vivendes a grans empreses i fons buitre. PP i PSOE hauran d'explicar per què s'oposaren a esta mesura de sentit comú que hauria evitat casos com el de Mari Carmen. Educació. Necessitem una gran transformació en el sistema educatiu. Només cal repassar els resultats de l'últim informe PISA. Este matí escoltàvem: l'informe PISA nos pilló trabajando. La llàstima és que no les pillarà trabajando el dia de la gana. Ixa és la llàstima. Ixa és la llàstima. Ja en l'informe PISA hi ha dades molt interessants, senyor Pérez Llorca, com per exemple que l'escola pública valenciana obté millors resultats que la privada o la concertada i que aquesta diferència és superior a la mitjana de la OCDE. O sigui, tenim una bona base per la que començar. Una escola pública amb grans professionals que ofereixen una educació de qualitat i que a més garanteixen la igualtat. Però l'informe i la comunitat educativa també apunten clar a la falta de recursos. El meu govern construirà escoles i no anirà als tribunals per a impedir que es construïsquen. El meu govern contractarà més professorat i rebaixarà les ràtios i no anul·larà acords de plantilles com feren vostès. El meu govern atendrà les reivindicacions dels professionals i millorarà les seues condicions. No es tancarà en banda al diàleg atacant a qui reivindica les millores. El meu govern garantirà que els i les estudiants valencià puguen estudiar en valencià i que tots isquen coneixent les dues llengües oficials i una estrangera. No obrirà batalles estèrils. En definitiva, el meu govern treballarà per millorar el nivell educatiu i no per a perseguir els docents amb la Gestapo educativa. Crec, sincerament, que un país de més de 5 milions de persones ha d'aspirar a uns serveis públics de qualitat, perquè són els que estan ahí quan els necessiten, sense mirar quants diners tens a la butxaca. I el cas més clar el tenim en la nostra sanitat pública, el principal pilar de l'estat del benestar, però també el principal botí dels que volen fer negoci amb tot, i així se n'està fent, de negoci. La degradació de la sanitat té un objectiu: unflar la privada i fer rics a uns pocs a costa de la salut de tots. Per això és tan important garantir que la sanitat pública funcione com toca. Necessitem una revolució a l'atenció primària dotant-la de més recursos. El centre del sistema sanitari no és l'hospital, és el centre de salut de proximitat. Cada euro que invertim ahí n'estalvia 4 en l'hospital. No podem acceptar que una cita en un centre de salut, en un ambulatori, arribi als 15 dies. Necessitem cites molt més ràpides perquè, si no, saturem els serveis d'urgència. Necessitem també reduir les llistes d'espera. Totes, no les que li interessa a vostè només. I la solució no passa per derivar recursos a la privada, sinó per augmentar plantilles i posar en marxa un autoconcert realment atractiu. I finalment, necessitem una sanitat pública 100% pública, i per això blindarem per llei la gestió directa i recuperarem tots els departaments privatitzats. No podem permetre que existisquen 150.000 xiquets i xiquetes valencianes que visquen en una situació de pobresa extrema i que 4 de cada 10 xiquets valencians es troben en risc de pobresa i exclusió social. Per això, un objectiu del meu govern serà pobresa infantil zero. I per aconseguir-ho, dos mesures que s'ha demostrat ja que funcionen en altres països: prestació universal per a xiquets i xiquetes i fer gratuït i universal el menjador escolar. Això vol dir que les famílies valencianes s'estalviarien més de 800 euros cada any i rebrien una ajuda extra per a cuidar els seus xiquets i xiquetes abans de l'etapa obligatòria. I acaba amb una gran prioritat, com és la transformació del model productiu. Cada vegada estem més lluny de la mitjana espanyola, encara que diga vostè el que diga. Estem més empobrits, estem per baix en salaris de treballadors, estem per baix en PIB per càpita, en inversió, en I+D+I, en formació. Tenim una menor productivitat respecte a la resta d'Espanya en quasi tots els sectors productius. Però, a més, estem especialitzats en aquells sectors on es genera menys valor afegit. Per exemple, el turisme. I davant d'això, la recepta del PP ja la coneixem: rajola i turisme, turisme, turisme. La Comunitat Valenciana serà turística o no serà, deia l'ausente. Nosaltres plantegem una alternativa política industrial, una nova revolució industrial valenciana, una política industrial horitzontal que busca millorar la productivitat i la competitivitat de tots els sectors productius que tenim al nostre territori, crear les condicions transversals per a tots els sectors de la nostra economia. I així entraria la nostra proposta d'una escola valenciana de negocis, d'impulsar més els instituts tecnològics o els centres de suport a pymes. Però també defensem una política industrial vertical, en la qual fem una aposta decidida per sectors concrets que han de servir de motors de la transformació del nostre model productiu. Es tracta de tindre una Generalitat emprenedora que aposte per sectors amb millors salaris i menor impacte mediambiental. I així és clau convertir l'Institut Valencià de Finances en una banca valenciana d'inversions. Acabe. Els valencians i les valencianes portem més de 3 anys estèrils. És una legislatura agònica, sense rumb. Este govern no té més projecte que seguir en el poder. Portem més de 3 anys perduts. Però tant de bo, els valencians, l'únic que haguem perdut en estos anys fora el temps. Molts valencians i valencianes han perdut drets que havia costat dècades d'aconseguir. Altres han perdut qualitat de vida quan la sanitat funciona pitjor, l'educació es degrada o els serveis socials es desmantellen o les polítiques de vivenda estan marcades per la corrupció. Però el pitjor de tot és que en esta legislatura alguns valencians han perdut la vida, 233 per la inacció d'este govern negligent. Per això, les pròximes eleccions seran molt més que unes eleccions. Serà l'oportunitat de fer justícia davant dels que volen imposar la impunitat i l'oblit. 2027 serà l'hora d'eixe poble digne que mereix un govern decent. He dedicat la major part del meu discurs a parlar de propostes, precisament per això, perquè hi ha esperança, perquè no ens resignem i perquè els valencians mereixem una alternativa. A eixa immensa majoria de valencians i valencianes que vol un govern decent, un missatge. Podeu comptar amb mi, podeu comptar amb Compromís. Nosaltres no ens resignem. Tenim clar que el canvi és necessari i és possible. I amb vosaltres ho farem possible.
2: Finalitza la compareixença del grup parlamentari Compromís per part de Joan Baldoví. Pilar Tamayo, primeres impressions.
3: Bueno, me llama la atención que el señor Baldoví hable de pobreza cuando el presidente del Gobierno de España, que sustenta su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, diga que este país va como un tiro. No sé en qué quedamos. Sobre la vivienda, he buscado los datos de las viviendas que tienen en propiedad algunos ministros del Gobierno de España, apoyado por Compromís. Ministro Luis Planas, 7 inmuebles, Óscar Puente, 6 inmuebles, Óscar López, 4, María Jesús Montero, 4, Bolaños, 3. Por tanto, si hablamos, está muy bien hablar del populismo y de lo mala que es la gente que tiene pisos, pero que apliquemos con el ejemplo.
2: Joan Ignasi.
4: Sí, a mi quan parla de l'ensenyança de pública i de qualitat me fa molta gràcia, crec que abans l'hem comentat, no? És dir, que en 8 anys que han estat el Botànic, en 5 vegades han rebutjat totes les reclamacions dels professors, i ara resulta que diu que van a fer i que li van escoltar a tot el món. Per altra part, diu que defen la llengua i la cultura valenciana i resulta que no li diu al seu al seu jefe, el senyor Sánchez, que defenga el valencià en Europa igual que les altres llengües que estan oficials. El valencià és tan oficial com les demés, per què no li demana que també siga el valencià? No diu que és tan valencianista i que defen la cultura valenciana, i resulta que Sánchez va a Europa a per el català, per el gallec i per el basc i no defen el valencià.
2: Perdona, Joan Ignasi, perquè ja està preparat José María Llanos, síndic del grup parlamentari Vox.
6: Se esté intentando controlar, mitigar o solucionar como se puede esta gravísima situación. Pero no nos engañemos, es imperativo un cambio de gobierno y un cambio radical de las políticas de adoctrinamiento, clientelismo, corrupción, malgasto e incompetencia a nivel estatal para que haya un verdadero y eficaz cambio en la proyección moral, social, política y económica de todas las comunidades autónomas. La invasión por parte de Marruecos, consentida e incluso auspiciada por el gobierno de Sánchez, un gobierno traidor a su patria, es un golpe más al corazón de España. En la Comunidad Valenciana, en los últimos 8 años, las agresiones sexuales con penetración han aumentado un 209%. El tráfico de drogas ha crecido un 81%. Los homicidios dolosos y los asesinatos se han incrementado en un 130%. Y los robos con violencia han subido un 23%. La manipulación de la educación, la imposición de legislación sectaria y liberticida por parte del gobierno de Sánchez y sus socios separatistas y antiespañoles y los amigos de los terroristas, así como la destrucción del futuro de nuestros jóvenes sin proyección, sin trabajo, sin vivienda y teniendo que marcharse fuera de España para poder sobrevivir y sacar adelante sus proyectos de vida después de haberse formado en su propia casa, también repercute en la Comunidad Valenciana. El último informe PISA demuestra que el sectarismo en la educación, el desprecio al esfuerzo, a la excelencia, a la formación en conocimientos, ha llevado a nuestros niños y jóvenes a la cola en España y en Europa. Lo que necesitan nuestros jóvenes es más dedicación, más esfuerzo y menos adoctrinamiento y manipulación en nuestras aulas. Esto es, por tanto, lo que hay que hacer, una política educativa que revierta las consecuencias durante décadas de leyes educativas que eliminaban la exigencia, favorecían la promoción sin dominar los conocimientos y sustituían el conocimiento por la ideología. La vivienda, junto con la seguridad, es la máxima preocupación de la ciudadanía. Muchos valencianos, por no tener, no tienen ni siquiera un techo donde resguardarse, teniendo que compartir piso, en el mejor de los casos, hasta los 40 años, por culpa de años de improvisación y de falta de planificación. La población valenciana ha crecido en casi 400.000 habitantes de 5 años y se ha disparado una demanda para la que no hay oferta. Falta suelo disponible y sobra burocracia e inseguridad jurídica. Y a esto se añade el drama de la ocupación ilegal. En 2025 hubo 1.805 denuncias y se iniciaron 212 procedimientos posesorios. Hoy, todavía el 13% de las viviendas públicas gestionadas por la Generalitat están ocupadas ilegalmente. 1.885 viviendas. El expolio fiscal, el colapso sanitario, la falta de seguridad, la compra de voluntades a cambio de pagas de miseria que viene ejerciendo el gobierno de Sánchez desde que accedió ilegítimamente a la presidencia de España, perjudica igualmente a la Comunidad Valenciana. En esta legislatura, con los acuerdos entre Vox y el Partido Popular, hemos conseguido un principio de desahogo frente al estrangulamiento social, económico y moral a que nos tenía sometidos el botánico a todos los valencianos. Pero es eso, un desahogo. Porque por más que se hable de autogobierno y por más que se deriven competencias a las comunidades autónomas, los males de España nos afectan a todos y aún más cuando en el sistema fallido y fracasado de las autonomías se ha generado una desigualdad histórica, un desequilibrio económico y una confusión de competencias entre instituciones que nos están llevando al abismo. Frente a eso, Vox ha aportado a nuestra comunidad y a la política el sentido común, serenidad, compromiso, estabilidad y responsabilidad. Y por eso hoy podemos decir que en nuestra tierra valenciana las cosas están mucho mejor que con el PSOE y sus acomplejados socios de Compromís que nos pusieron a la cola de todas las comunidades de España. Pero como decía, por seriedad, por responsabilidad y por firme voluntad de luchar por el mejor bienestar de los valencianos, Vox ha llegado a muchos acuerdos con el grupo que sostiene al Consell y en Vox estamos convencidos de que ha sido lo mejor que podíamos hacer y ello a pesar de las limitaciones que nos impone la legislación estatal de Sánchez. Y gracias a esos acuerdos con Vox, hoy los valencianos están y estarán más seguros porque hemos tomado medidas serias contra la inmigración ilegal descontrolada, impulsando acuerdos y programas de cooperación con terceros países para el retorno de sus nacionales y de sus jóvenes, fomentando la contratación en sus países de origen. Y hemos creado la Oficina de Arraigo y Retorno. Y para eso se ha creado, señor Pérez Llorca, para el retorno, no para otra cosa, que le he visto hoy un poco confundido. Asimismo, hemos adoptado medidas para que no se pueda superponer una cultura extraña a nuestra cultura y a nuestra civilización, que no respetan los derechos humanos, denigrando a la mujer y generando situaciones de inseguridad por falta de identificación personal. En vivienda hemos dado pasos importantes, incorporando por primera vez en una ley presupuestaria la prioridad nacional, que, señor presidente, ha sido la base para que se haya cerrado el apoyo a los presupuestos por parte de Vox, y no le hemos oído hoy decirlo ni una sola vez. Y nos hemos centrado en revertir la crisis habitacional, impulsando avales para los jóvenes para su acceso a la vivienda. Y esto lo hemos conseguido con la aplicación de un triángulo de sentido común: menos burocracia, menos impuestos y más facilidades para invertir. Eso ha supuesto impulsar medidas de simplificación administrativa. Cada trámite tenía un coste en tiempo y en dinero, de eliminación de duplicidades, reducción de cargas y agilización de procedimientos. La fiscalidad es uno de los compromisos señeros de Vox. Era imprescindible bajar impuestos, porque de esta manera los valencianos tienen más dinero en su bolsillo, así de sencillo. Y frente a las mentiras de la izquierda, es posible bajar impuestos y mantener los servicios públicos y las políticas sociales y asistenciales. Solo hace falta gestionar mejor los recursos públicos y eliminar clientelismos y organismos superfluos. Eso lo saben bien las familias, que han de gestionar su economía doméstica. Y así, de esta misma forma, tenemos que gestionar el dinero público, que ha de revertir única y exclusivamente en el beneficio de los ciudadanos, porque cada euro importa y nuestra obligación es gestionarlo bien y aplicarlo mejor. Por eso, señor presidente, gracias a Vox, en la Comunidad Valenciana se aplican las mayores deducciones fiscales de toda España. En la Comunidad Valenciana se aplican las mayores deducciones fiscales de toda España. Y con esas deducciones hemos conseguido aliviar la presión fiscal de familias y empresas. Y hemos dicho adiós al impuesto de sucesiones y donaciones, a los impuestos verdes y al impuesto nuclear, además de bajar los impuestos a la vivienda y el IRPF. También la economía y el campo han sido prioritarios para Vox. Y por eso hemos mejorado la capacidad de nuestra red eléctrica, porque facilitar y agilizar las infraestructuras eléctricas supone crear las condiciones necesarias para que puedan instalarse nuevas empresas, ampliar y mejorar las existentes y desarrollar nuevas actividades económicas, favoreciendo la diversificación del tejido industrial y haciendo más atractiva nuestra comunidad para la inversión. Pero para esa atracción era preciso tener capacidad para conectar esas inversiones a la red. Tenemos claro que sin energía no hay industria y sin industria no hay suficientes empleos productivos. En agricultura hemos apostado por algo fundamental: el agua y la modernización del regadío, con ayudas para la modernización de infraestructuras y los sistemas de riego de las comunidades de regantes, incrementando la intensidad en más de un 60%. Y hemos incorporado medidas para la recuperación de tierras agrícolas abandonadas en relación con las ayudas para la incorporación de jóvenes y nuevos agricultores, hombres y mujeres, señor Pérez Llorca, hombres y mujeres, en plena igualdad. El relevo generacional es necesario, es futuro, es proyección y es garantía para el abastecimiento de productos básicos de supervivencia y de proximidad. Y hemos destinado 30 millones en total. La educación es el futuro y para eso hay que trabajar en el presente. Nuestros niños y jóvenes necesitan aprender conocimientos y aprender esfuerzo, compromiso y mérito. Por eso hemos hecho gratuita la enseñanza de 0 a 3 años y por eso aprobamos juntos una ley de libertad educativa que devuelve la capacidad de decisión a las familias y deja atrás la ideología, el sectarismo y el control del pensamiento como un simple mal sueño del pasado. Y para ello hemos incrementado en 800.000 euros el gasto de personal que permitirá la incorporación de nuevos inspectores educativos que velarán por la calidad educativa y la protección tanto de alumnos como de profesores. Frente a cualquier intento de imposición o ante un incumplimiento de la calidad, la neutralidad y la protección de los alumnos, toda la comunidad educativa y también sus familias tendrán un procedimiento de denuncia directa y podrán obtener una respuesta ágil y adecuada. Para querer algo hay que conocerlo. Y por eso queremos que los alumnos conozcan nuestro patrimonio, nuestra historia y nuestra cultura. Y en esta línea se están revisando los currículos educativos para eliminar contenidos ideológicos e ideologizantes. La escuela debe enseñar y formar, respetando la libertad de los padres y en mutua corresponsabilidad, pero no adoctrinar, señores de Compromís. En nuestros comedores escolares apoyamos el producto nacional de temporada y de proximidad, dejando otros menús extraños a nuestra cultura y a nuestra gastronomía para situaciones acreditadas de salud y garantizamos el cumplimiento de las normas de bienestar animal, como el aturdimiento previo, que no avalan otras culturas foráneas. En este punto conviene reiterar que los presupuestos del año 2026 son los presupuestos del Consejo del Partido Popular, aunque incorporan, como acabamos de ver, las propuestas y exigencias planteadas por Vox en la negociación para hacer posible su aprobación. Valoramos, por tanto, que al igual que en pactos anteriores nuestras propuestas fueron asumidas, se haya hecho también en esta ocasión. Pero eso no significa que esos pactos agoten nuestro proyecto, el proyecto de Vox para la Comunidad Valenciana. Porque el programa de Vox va mucho más allá. De haber dependido exclusivamente de nosotros, desde el inicio habríamos incorporado muchas más medidas y profundizado en muchas de las ya acordadas. Estos presupuestos reflejan, sí, una parte importante de nuestras prioridades, pero no todas, ni de las prioridades todas de los valencianos. Nuestra propuesta completa es más amplia y responde al modelo que Vox defiende para afrontar los problemas que todavía arrastra hoy la Comunidad Valenciana después de 8 años de ingrato recuerdo del Botánico. En la lucha contra la inmigración ilegal, como se demuestra cada día, hay que ir más lejos. Y cuando Vox tenga plena capacidad de gobierno, impulsaremos una política de remigración, reformando la legislación para expulsar a los extranjeros que se encuentran ilegalmente en España y a los que, teniendo residencia legal, cometan delitos, así como a los que vienen a vivir del esfuerzo de los españoles sin colaborar e imponiendo costumbres muy alejadas de nuestra civilización y de los derechos humanos. Y por eso en la vivienda aplicaremos 4 principios: la prioridad nacional, el aumento de la oferta, la reducción de impuestos y la protección de la propiedad. No planes quinquenales, señor Baldoví. Los recursos son limitados y hay que atender prioritariamente a quienes acrediten un arraigo real, duradero, con acumulado histórico y verificable en España y en la Comunidad Valenciana, haciendo una valoración de sentido común. años de residencia efectiva, trayectoria laboral y de cotización, escolarización, su juventud, las responsabilidades familiares y la existencia de personas dependientes o con discapacidad en las familias y así como las familias numerosas. Quienes llevan años trabajando, contribuyendo y respetando nuestras leyes y amando a nuestra patria no pueden quedar relegados en el acceso a una vivienda pública y no podemos negar a los españoles el derecho inherente de disfrutar de su propio país, porque sencillamente están en su propia casa. Y siguiendo con la vivienda, es necesario construir más. Hay que liberalizar suelo, simplificar aún más la normativa urbanística y acelerar las licencias. Vamos a liberalizar suelo público y de disfrutar de su propio país, porque sencillamente están en su propia casa. Y siguiendo con la vivienda, es necesario construir más. Hay que liberalizar suelo, simplificar aún más la normativa.

0: todas partes. Mire, por eso le digo que hay que analizar los currículos, que hay que defender lo nuestro y que hay que luchar contra la inmigración y la inseguridad, no solo en Ceuta, también en la Comunidad Valenciana. Aquí también nuestras familias, nuestros jóvenes tienen miedo a salir a la calle y hay que destinar todos los recursos necesarios para poder frenar esas cifras que he dado esta mañana de los últimos años de incremento exponencial de las agresiones, fundamentalmente sexuales, lesiones y robos con violencia. Señor presidente, nosotros nos entendemos, y eso ha sido bueno para elaborar los presupuestos de la DANA, frente a los que utilizaron esa misma noche los medios para incendiar las calles valencianas, para hacer sangre y para aprovecharse y manipular a nuestras víctimas mortales, que quieren seguir haciéndolo hasta el día antes de las elecciones autonómicas. Frente a eso, nosotros conseguimos aprobar unos presupuestos para la recuperación y hemos cerrado los presupuestos para 2026 y todo para el bien de los valencianos. Nos podemos entender, nos hemos entendido, pero, señoría, señor presidente, para nosotros, para Vox, lo más importante, acuerdos más o acuerdos menos, es lo que ya le hemos dicho, el bienestar de los valencianos, las familias valencianas, hombres, mujeres, niños y mayores, que merecen hechos, no promesas, que se note el cambio que hemos traído. Y eso es lo que nos demandan y ese es el compromiso de Vox. Muchas gracias.
1: I se són les paraules de José María Llano, síndic del grup parlamentari Vox a les Corts Valencianes. Sergio Arlandis, ¿qué te ha semblat la compareixença?
2: Llano siempre ha tenido una buena capacidad de oratoria, ha estado muy, muy tranquilo. De verdad, si uno ve las cuatro intervenciones, y de quiénes son los más radicales y quiénes son los más moderados. Evidentemente, la izquierda ha sido bastante más escenificada, mucho más impostada en sus gestos y en sus palabras, mucho más radicalizada, ¿no? Es verdad que ya nos ha jugado a la contra. Primero ha sacado su defensa y luego ha sacado su ataque. Le he echado en falta alguna propuesta más concreta.
1: Anem a escoltar al president Juanfran Pérez Llorca, que va a contestar als diferents síndics dels grups parlamentaris.
3: Les meves primeres paraules per a condenar una volta més la violència contra les dones. Vull traslladar-li en nom del govern de la Generalitat, que no estaran mai soles, que sempre tindran el nostre suport i suposa que el de tots vostès, per a acabar en aquesta lacra i per seguir treballant per a que no torni a haver ningú assassinat a la Comunitat Valenciana. Senyories, quan apenes tenia 20 anys em vaig presentar per primera vegada en una llista electoral. Vaig ser regidor a l'oposició i després vaig començar el meu pericle en l'administració local. Sempre he entès la política com una possibilitat que tenim els que són representants públics de poder ajudar a millorar la vida de les persones. I aquesta perspectiva he intentat no perdre-la mai. Sempre tindré molt clar que estem per a solucionar problemes, que estem per a generar esperances i que estem, sobretot, per a aportar solucions en el dia a dia de les persones. És cert que no és el mateix ser president de la Generalitat que alcalde, clar que no, però aquesta finalitat és importantíssima no perdre-la. Miren, cada volta hi ha més ciutadans que no creuen en els polítics, que no creuen en nosaltres, que quan més, si em permetessin l'expressió, quan més alta està la institució o més lluny està del seu domicili la institució, creuen menys. I que, per tant, no tenim que perdre aquesta perspectiva, que és no perdre mai que la nostra essència és reconèixer els problemes de la gent i buscar una solució. Jo avui he comparegut a este hemicicle per a parlar del futur de la Comunitat Valenciana. El que jo crec, o com jo crec que hem d'afrontar el de la Comunitat Valenciana, cinc pilars bàsics, no? Cuidar millor a la nostra gent, protegir-la millor, ser una terra que genere projectes de vida, ser una terra que produïsca, que competisca, que genere oportunitats i, per supost, que posem en valor sempre la nostra forma de ser, les nostres senyes d'identitat. I per això tot 55 propostes, que per unes poden parèixer bones i per altres no, perquè l'essència de la política és això, debatir, buscar solucions, buscar acords, en aquest fi que no podem perdre mai, que és ajudar a tots els valencians en aquest cas i a totes les valencianes. Miren, el que més m'agrada a mi de la política i de la funció pública és escoltar, xapar el carrer, i així, caminar, que es paren. A mi en aquests 2 mesos m'ha parat molta gent pel carrer, perquè afortunadament crec que he tingut la capacitat de no canviar molt els meus hàbits. Passejo molt pel carrer, sense escoltes, sense res, i em para molta gent. Miren, hi ha molta gent que ha parat i m'ha reprochat moltes coses. M'han parat molts mestres, i m'han parlat de l'educació, i m'han reconegut un problema, i he pogut parlar amb ells. Hi ha altres persones que s'arrimen i es feliciten per el que fas, però sempre els peus a la terra, perquè sempre saps que pots donar més de tu, que tenim que donar més de nosaltres, i que tenim que treballar per a totes les persones. Cada volta que un mestre s'ha arrimat a mi i m'ha dit que les condicions de l'educació poden millorar, sempre li he donat la raó. No li ho ha negat mai, però també sempre li he traslladat que jo no vinc a fer promeses que no es puguen complir i que el que no s'ha arreglat en molt de temps no es pot arreglar en un dia, ni en dos, ni en tres. Però sempre he intentat deixar clar i convèncer-los de que ho podem aconseguir, que jo sé que podem aconseguir-ho i que tenim un pla per arreglar el tema de l'educació. I en això podria parlar-los avui de la sanitat. I ho he dit este matí. S'han avançat en moltes coses. I en altres no. Jo vaig a la sanitat pública. Tinc una malaltia crònica que tinc que anar cada mes o cada 2 mesos a un hospital. Jo en trobo, la gent esperança. M'assente en la mateixa cadira que s'assenta qualsevol ciutadà, sense ningú privilegi, perquè és el que es correspon i perquè em permet estar proper de la gent. I clar que hi ha problemes en la sanitat per resoldre, però no puc ni pot ningú des que està vostès així solventar-lo un dia, en dos o en tres, però sí podem solventar-los i jo crec que podem solventar-los. I el que he intentat avui en totes les matèries, també la vivenda, també l'energia, que per cert vostès no l'han mencionada en totes les seues intervencions, o a tots els problemes que tenim així, he dut un plan. No m'he deixat cap matèria, res que no siga d'actualitat a la Comunitat Valenciana que ho hagi amagat, ho he dut tot. I a tot he intentat dur una proposta de futur, una proposta real, que té pressupost i que té un pla. Evidentment que podrà ser millorable. En això hauria de consistir un debat, en millorar les propostes i no en confrontar. Mira, la gent està cansada de discussions. Jo no sé vostès, però a qualsevol lloc que vagis, sigui un poble menut o una ciutat gran, la gent està cansada de veure com ens barallem i com perdem aquesta essència que és fonamental, que és treballar per les persones. Que és treballar per les persones. La gent no vol conflictes, no vol confrontacions, la gent vol solucions. I jo el que he intentat avui és dur el que jo crec que són les solucions per a aquesta terra, per al futur d'aquesta terra. I és, jo crec, que l'important que teníem avui que estar debatint. Res més. Perquè això és el que demana la gent. Mirem, vivim moments de molta incertesa. Clar que sí. Pugen pràcticament tots els gastos que tenen les famílies. La pràctica totalitat. Cada volta els serveis són més cars. Cada volta els preus de la cistella quan anem a comprar són més cars. I nosaltres hem perdut molt de temps discutint, sense aportar solucions, sense afrontar els problemes. Jo avui ho he intentat i he dut una proposta. I he dut la visió que tinc jo de la meua terra i de la meua comunitat. No m'amague de res. A tots els problemes que hi ha, es tracta. Alguns no tinc la capacitat de solucionar-los jo sols, clar que no. Necessita l'ajuda de molta gent, d'altres institucions, del govern d'Espanya, dels ajuntaments, de totes les persones. Però miren, si d'algo val la pena la política, és poder solucionar i complir les promeses. Per això el que he intentat avui, dues coses que es poden fer, que són reials i que es poden complir en un període de temps raonable. Evident, hi ha coses que es poden solventar en uns mesos, però hi ha altres que necessiten planificació dos o tres anys, perquè insistisc, l'essència de la política és millorar la vida dels veïns i les veïnes que representem. A mi m'agradaria fer una reflexió. Centrem-nos en això. Ja està bé de discussions que no aprofiten per a res. Jo avui, hauran vist, no he intervingut en el i tu más, o vostès, jo, jo. He intentat fer una avaluació de les coses. Explicar el que havia. Explicar el que hem treballat. Fer balanç i reconèixer errades. El primer dia que vaig comparèixer així, per demanar la confiança de tots vostès per a ser president de la Generalitat, el primer que vaig fer, només pujar així, va ser demanar perdó. Reconèixer que les coses es poden fer millor, perquè si no reconeixem això, no som capaços mai de millorar les coses. I des d'aquest dia fins avui, en els 10 mesos que du de president, és això el que intenta fer. Sense parar-me un minut a pensar en el futur de ningú de vostès, ni en el meu. Centrat en el futur de tots els valencians i de totes les valencianes. Jo estic convençut que proposar i que treballar cada dia per millorar la vida de les persones és el que vol la gent. I per això, senyories, després de xapar tant el carrer, em sent respaldat per el que més m'importa, que és per tots els valencians i per totes les valencianes. Moltes gràcies.
1: Finalitza així la intervenció i també el debat de política general. Es reprendrà el pròxim dimecres a les 10 del matí, però abans de tancar la retransmissió en directe, vull parlar amb vosaltres amb titulars i coses que vos han cridat l'atenció. Es comença per tu, Sergio. Què t'ha semblat esta última intervenció del president?
2: Sinceramente, no ha sido buena la última intervención, y voy a decir por qué. Porque yo creo que Pérez Llorca, que ha querido bajar su tono para hacerse más conciliador, para hablar al diálogo, no. Tienes que mostrar que has ganado. Has ganado el debate, lo has ganado con datos, has ganado con gestión, has ganado con una gestión PP-Vox. Punto. Has ganado. Recuérdales que le tienes que recordar que han estado gobernando 8 años y que no han sabido gestionar la Comunidad Valenciana. Que sus políticas, no ha habido políticas sobre en este debate. Venían con un discurso, por un lado supuesta falta de liderazgo de Pérez Llorca, y por otro lado la dana por Bardoví, y no ha habido propuestas para la Comunidad Valenciana. Y por último, tenía que haber acabado diciendo: señores, y ustedes van a estar 4 años más ahí en la oposición haciendo lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque no están fomentando nada. Yo hubiese acabado mucho más contundente, con menos tiempo de intervención, sin dar más explicaciones. Las explicaciones las has dado esta mañana. Ya has dado los datos. Más explicación que el dato, no hay. No retomes esos datos. Da los 4 mensajes claros que tienes que dar para la población valenciana, que no estás hablando solamente para los que ya te votan. Tienes que hablar para los que te tienen que votar y que tienen que cambiar su signo de voto.
1: Yo, Ignasi.
4: Jo crec que ha sigut, com sempre, un debat molt ambigu, no? És a dir, que moltes propostes i tal qual, però de les que se queden en l'aire, no? És a dir, que n'hi ha que millorar la sanitat. Bueno, clar que n'hi ha que millorar la sanitat, però bueno, fer una proposta per a dir com ho vas a millorar la sanitat. Perquè ara mateix la llista d'espera, dependent de quina especialitat, estan 8 mesos, un tant, o un any, eh? És a dir, bueno, pues anem a reforçar d'esta forma. No, anem a destinar tant, no. Tendrás que concretar, es decir, que la ambigüedad aún arriba, a res. Y luego, me ha faltado, desde el punto de vista valencià, promeses incumplidas, que no inciten el debate, El PP se va a comprometre a hacer la llei de señas de identidad, en el cual, de alguna forma, se protegería la llengua valenciana, la cultura valenciana, es decir, todo lo que conlleva la personalidad valenciana. Estem pràcticament acabant la legislatura i no s'ha presentat, ni s'ha fet. ni s'ha fet. Això és incomplit. Diuen que ells complissin. No, és incomplit. L'altre dia se cargaren, nosaltres estàvem dins de les associacions culturals, promoguda per la plataforma Vinatega, però a més en combinació amb el Rapenà, amb la Real Acadèmia, amb el Centenar de la Ploma, etc. Conseguir el punt val, com el reconeixement del punt val. ¿Vale? Per la qüestió d'internet, per la qüestió informàtica, ¿vale? N'hi havia com un poc, n'hi havia molt bona sintonia, inclús pareix ser que inclús havia un pressupost ja destinat, pues se l'han cargat. Se l'han cargat. Entonces a mi, que no me vinguen ahí, en l'hemicicle, en un debat, parlant de l'identitat valenciana, de que anem a lluitar a favor del valencià, de la cultura valenciana i tal qual, quan resulta que a l'hora de la veritat, tot el que diuen se queda en no res, en falses promeses. I entonces nosaltres ja estem farts de falses promeses. És a dir, que no volem paraules, volem accions, però accions que se materialitzen. Val? I l'últim ja dic, serà important el punt val, que després del punt val anem a per l'ISO, val? El ISO, que és el reconeixement a nivell internacional, que tal qual de la llengua valenciana, ¿vale? Però què ocorre? Que jo no sé si és que així en València així o estem basculant hacia Madrid o hacia Catalunya, che. Jo crec que arriba l'hora de que basculem i se centrem en València. Ni tenim que estar a favor de Madrid ni de Catalunya. Anem a mirar per lo nostre.
1: Vull connectar abans amb Carles Navarro, que està a les Corts Valencianes en directe. Carles, què tal, com estàs?
5: Molt bona esperada, Dani. Res, ambient molt tranquil, A poc a poc s'està buidant l'hemicicle fa escassos minuts. Ha acabat ixe debat de política general amb les últimes paraules del president de la Generalitat, pues, demanant un vot de confiança i recalcant que ell ha vingut ací a presentar una sèrie de propostes i no a acusar a la resta de grups parlamentaris, no a, fent al·lusió a ixe famós i tu m'has per ací... Ara en estos moments ja t'he dit que està molt buit l'hemicicle, els passadissos de les Corts estan a poc a poc tots anant-se'n. El president de la Generalitat ha abandonat l'hemicicle fa escassos minuts rodejat del seu equip d'assessors i s'ha anat, m'imagino que als seus despatx, suposa que a fer una valoració del que ha sigut tot este debat de política general que començava a migdia amb la seua intervenció, una intervenció que no tenia límit d'hora. Després feien un descans fins a les 4 de la vesprada, on han intervingut durant mitja hora tots els síndics dels grups parlamentaris. Després un altre torn de rèplica del president de la Generalitat, tornaven altra vegada els síndics del grup parlamentari i ha tancat fa pocs minuts, com diem, la intervenció molt curta, una intervenció molt curta del president de la Generalitat. Com dic, així ja queda molt poca gent, este debat de política general ha acabat ja.
1: Perfecte.
5: I per així la veritat és que està ja tot molt, molt solitari.
1: Moltes gràcies, Carles. Bon treball.
5: Vinga, gràcies.
1: Recordem que es reprendrà el dimecres 30 de setembre, continuació del ple per al debat de les propostes a les 10 hores. El conjunt de les intervencions de cada grup parlamentari no podrà excedir de 60 minuts, repartits com a màxim en 12 intervencions. Per això, separadament, estes tindran una duració en funció del temps total de les intervencions de defensa de les propostes de resolució agrupades. Les temàtiques a tractar es realitzaran del següent ordre. Primer, el grup parlamentari socialista, després Compromís, Vox i, finalment, el grup parlamentari del Partit Popular. El torn d'intervenció serà rotatori. El torn en contra tindrà el mateix temps que l'utilitzats en la defensa. Durant el debat de les propostes de resolució, la mesa solament podrà admetre noves propostes de resolució signades per a tots els grups parlamentaris si fan referència a fets o circumstàncies d'especial actualitat o urgència que no hagin pogut ser objecte de presentació en els terminis ordinaris. Alguna coseta més per a acabar, Sergio?
2: Jo quiero acabar con un dato sobre los falsos defensores de la lengua valenciana.
1: Vinga, que
2: tenim 3
1: minutets.
2: I esto sí que me parece
1: minutets.
2: Importante.
1: 3 minutets.
2: En el año, entre el año 20, 2020, 2023, la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports de Compromís, del 23 de marzo del 2020, en el número 8783 del DOG, página 13.235, aprobaba la línea de subvención S821700, que era de promoción de valenciano en universidades del exterior de la Comunidad Valenciana, 175.000 euros. Uno pensará, ¿se lo encargó a la Universidad de Valencia, a la UGI, a la Universidad de Alacant o a la UBL? Pues no, se lo encargó a la institución Ramon Llull de Cataluña. Esa es una realidad. Entonces, cuando se ponen a defender la lengua valenciana, que parece que la lengua sea suya, como si mi padre, que es de Pinet, no hablase valenciano o algo así, a mí me enoja bastante. Y por último, no quiero acabar sin decir, ha habido un antes y un después en el discurso, bueno, en el speech de el señor Baldoví. Aparte de que siempre me ha parecido un ordinario hablando, ha habido un momento en el que dice, no tingau collons. Y de repente recoge la manguera, no tingau arrestos. ¿Por qué? Porque de repente se ponía a hablar del machismo. Curiosamente, es decir, se ha dado cuenta. Y entonces, ¿qué iba? De subida hasta que llega a ese punto. Se le ha escapado, ha salido el auténtico Baldoví ahí y se ha dado cuenta y ha empezado el decrecimiento en su intervención. A mí me ha parecido interesante porque a veces también es importante en la retórica cómo las máscaras caen.
1: Gràcies, Sergio, bueno, Arlandis.
2: Un abrazo.
1: Joan Ignasi, es queden sense temps. Un apunt final, un titular.
4: Lo de sempre. Més de lo mateix.
1: Gràcies, Joan Ignasi. Cuida també gràcies a José Navas, a Tono Escribano, que han estat a l'altre costat d'Isanau Tècnica. També a Sílvia Alabort, que ha estat a la producció del programa. A Carles Navarro, que ha estat a les Corts Valencianes. I també a Maria Caballero, que ha estat també en la redacció i coproducció d'este programa, i Sofia García a les xarxes socials. Nosaltres tornem demà a les 5 de la vesprada ja amb el programa normal de Tot per l'aire per a tractar de amenitzar un poquet les vesprades i que no siguin tan jo crec que llargues, no? Políticament parlant, amb les intervencions dels nostres representants a les Corts Valencianes. Vos deixem amb el butlletí informatiu i després recordeu que teniu el Punt a Punt amb tota la informació i retransmissions esportives així, a Punt Ràdio. Adeu!
6: La vesprada és Tot per l'aire.

0: Són les 8 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Fa uns 10 minuts acaba de concloure a les Corts la primera jornada del debat de política general, un debat on el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciat 55 mesures econòmiques per al que queda de legislatura, entre elles que les famílies amb dos fills seran considerades nombroses.
2: Aproximadamente 260.000 familias valencianas que tienen dos hijos sean consideradas familias numerosas con todas las ventajas y ayudas que ello comporta. Porque en la comunidad valenciana de hoy, tener dos hijos ya es un acto de confianza en el futuro y un gobierno tiene que estar al lado de quien confía.
1: Ha anunciat a més una quota zero per als nous autònoms i més rebaixes en la renda i el patrimoni.
2: Porque hemos demostrado que bajar impuestos funciona. Y vamos a seguir bajándolos. Por eso les anuncio una nueva rebaja del tramo autonómico del impuesto sobre la renta. Elevaremos el mínimo exento del impuesto sobre el patrimonio y elevaremos los límites de renta para beneficiarse de las deducciones por nacimiento hasta los 60.000 euros en declaración individual o 78.000 euros si la declaración es colectiva.
1: L'oposició d'Esquerres dubta que Pérez Llorca puga executar moltes d'aquestes mesures perquè el consideren descartat per a continuar. Per això li han demanat que se'n vaja per dignitat i no accepte més humiliacions, diuen, per part de Núñez Feijó, de qui consideren que no troba Pérez Llorca fiable. Per això també li han preguntat pels presumptes informes que parlen de casos de corrupció i també si se sent amenaçat per les aspiracions del president de la Diputació de València, Vicent Bonpó. Pérez Llorca ha retret als socialistes la falta de propostes i a compromís, la que ell considera submissió a Pedro Sánchez. Així ho ha debatut amb els síndics del PSPB, José Muñoz, i de Compromís, Joan Baldoví.
3: Le pregunto, ¿usted cree que Vicent Bonpó está detrás de la creación de estos dosieres? ¿Sí o no? ¿Creen que el entorno de Bonpó está detrás de la creación de estos dosieres? ¿Sí o no? ¿Cree que alguien está intentando debilitarle internamente en su partido? ¿Sí o no? Porque lo que está pasando en el Partido Popular es la boda roja de Juego de Tronos. Lo que falta es saber quién va a ser al final el que salga por detrás. Ya lo veremos, ya lo veremos.
2: Yo no estoy nada preocupado por mi futuro. Yo estoy preocupado por el futuro de los valencianos y las valencianas. Y me he sorprendido que durante 20 minutos de 30 usted esté preocupado por mi futuro, por el de mi partido. No se preocupe. Porque cuando la gente ve personas comprometidas con su tierra, como lo que ha visto hoy, verá como nosotros tenemos mucho más futuro que todos ustedes.
4: Señor Pérez Llorca, ¿pensa seguir humiliant una institució centenària con la presidència de la Generalitat? ¿Pensa seguir humiliant-se com a president i com a persona? ¿Quant de temps més pensa seguir agenollant-se davant de Feijó, implorant-li que el faça candidat? ¿Li queda algun bri de dignitat, senyor Pérez Llorca?
2: És que vostè que em parlava a mi d'engenollar-me o d'arrastrar-me... Mire, és que fa 8 anys que estan arrastrant-se vostès en Pedro Sánchez i li ho torna a dir, sense aconseguir res per a esta terra, sense aconseguir res per a la comunitat.
1: Vox ha reiterat el suport al govern de Pérez Llorca, però li demana un reconeixement a la seva aportació concretada en el que anomenen prioritat nacional.
5: Incorporando por primera vez en una ley presupuestaria la prioridad nacional, que, señor presidente, ha sido la base para que se haya cerrado el apoyo a los presupuestos por parte de Vox. Y no le hemos oído hoy decirlo ni una sola vez.
1: La dana del 29 d'octubre de 2024 té des d'avui una nova víctima mortal i la xifra oficial de defuncions arriba ja a les 233. La jutgessa que investiga la gestió de la barrancada a Catarroja ha reconegut el cas d'una dona que va morir quasi un mes després de les inundacions a l'Hospital La Fe de València. Havia caigut per l'entrada d'aigües a casa i la causa final de la mort va ser una hemorràgia intracranial. I sobre la dana, han tornat avui a parlar al Congrés dels Diputats el president de la Diputació de València i l'exconsellera d'Emergències, Salomé Prades. La comissió d'investigació els ha citat per segona vegada perquè esclariren les contradiccions que han sorgit després que declararen una primera vegada fa alguns mesos. Monpó ha dit que no va mentir llavors i continua negant que alguna alcaldessa l'avisara de la barrancada. Sí que ha reconegut que la gestió de la catàstrofe va ser, ha dit, un desastre.
6: Que evidentemente, y eso no se lo puedo negar, y más con la cantidad de muertos que ha habido, que fue un desastre la gestión, evidentemente, pero yo es que esto no lo he negado nunca.
1: I Salomé Pradas ha exhibit, ha tornat a exhibir la seva condició d'imputada per a no contestar cap pregunta.
7: Y siguiendo el consejo de mi equipo jurídico de defensa, me remito a lo declarado ya en el juzgado y también me remito a las consideraciones que presenté ante esta comisión en mi anterior comparecencia, sin que tenga nada más que añadir y, por tanto, no voy a contestar a las preguntas que me formulen.
1: La Policia Nacional investiga el que tot indica que és un nou crim masclista que s'ha registrat a Benidorm. Un home està detingut, acusat d'apunyalar mortalment la parella de 33 anys. Juntament amb ell han arrestat dos amics seus acusats d'encobrir el crim perquè haurien ajudat a traslladar el cadàver fins a una zona de camp situada entre Benidorm i la població de Finestrat. Els detinguts tenen 30, 40 i 45 anys. L'Ajuntament de Benidorm ha declarat un dia de dol oficial i ha convocat una concentració de rebuig demà a les 11 a la plaça dels Reis d'Espanya. I una important notícia econòmica. L'empresa xinesa Gaoxion Hitech ha comprat el 49% de la gigafactoria de Sagunt, on PowerCo retendrà el 51% de les accions. La inversió xinesa serà de 1.094 milions d'euros. La planta començarà la producció en 2027 i gràcies a aquest acord augmentarà en un 50% la seva capacitat inicial de producció. I acabem amb l'oratge. El Centre d'Emergències de la Generalitat activarà a partir de la pròxima mitjanit l'alerta de nivell taronja pel perill important de pluges a l'interior sud de Castelló i a l'interior nord de València, amb una previsió d'acumulats de 40 litres per metre quadrat en una hora. L'alerta estarà activa fins a les 8 del matí. Per a esta vesprada i nit, fins la mitjanit, s'esperen precipitacions de fins a 20 litres per metre quadrat en una hora en les mateixes zones. És tot, tornem en el descans del futbol.
0: A Punt Ràdio, notícies. El ritme de cada jornada en cada lloc de la comunitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
8: Què tal? Són les 8 i 7 minuts i així comença una nova edició del Punt a Punt en A Punt Ràdio.
9: Així comença Punt a Punt. L'espectacle de l'esport en valencià. Punt a punt, des de tots els racons de la comunitat valenciana. Punt a punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gómez, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montano. A la producció, Raquel Coll, Mònica Calatayud i Clara Alcover. Punt a punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a punt, l'esport en valencià.
8: Així encetem, efectivament, una nova edició del Punt a Punt en A Punt Ràdio. Aquesta setmana també vos acompanyarà en la jornada de demà i en la jornada de divendres amb bàsquet i amb Eurolliga. En València Bàsquet, que demà disputarà la segona jornada de l'Eurolliga, en este cas davant el Kosner Baskonia, després de la victòria de la setmana passada a domicili a Turquia contra Besiktas. Demà València Bàsquet inaugura una nova temporada en Europa, en Eurolliga, en este cas davant el Kosner Baskonia. Així estem els que fem possible el Punt a Punt en la jornada d'avui. Són les 8 i 9 minuts i anem a començar una edició de dilluns d'este programa en A Punt Ràdio amb el duel que va enfrontar al líder de la segona divisió, a hores d'ara segon en la classificació perquè va disputar-se tota la jornada, excepte el duel que enfrontarà el Castelló contra el Leganés a domicili a partir de les 8 i mitja i on l'equip de Pablo Hernández, cas de vèncer, cas de guanyar, mantindrà el lideratge i a més l'invicte en la categoria en un inici francament espectacular, no sé si sorprenent, ara li preguntaré al nostre comentarista Emilio Isierte en la formació de Pablo Hernández. Nosaltres el primer que hem de fer és presentar el partit d'avui, que és el nostre partit de la jornada, com sempre el presentem de la mà d'Indústries Vijusa Higiene Industrial.
10: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
8: El partit de la jornada de la Mada Indústries, Vijusa, Higiene Industrial, este duel de la jornada 7 de Lliga en la segona divisió que enfronta el Leganés contra el Club Esportiu Castelló i que en esta sintonia, la del Punt a Punt en a Punt Ràdio, ens el van a contar José Luis Gual i Emilio Isierte. Hola, Gual, què tal? Bona nit.
11: Què tal, Salva? Molt bona nit.
8: Pues sí, un partit on el Castelló, cas de vèncer, encara que si empata, mantindrà l'invicte i es mantindrà el més amunt de la categoria en segona divisió.
11: Bueno, veurem què passa, no? Ho contarem des de només uns minuts a partir de les 8 i mitja, no? En Butarque, en este estadi, on ja ha guanyat Pablo Hernández dirigint el primer equip del Castelló. Va fer davant del Leganés la passada temporada per 0-1. Estan Paco López en la banqueta local. Recordem que el tècnic valencià va encetar la passada campanya al front de la direcció tècnica del conjunt pepiner. Han canviat molt les coses, crec que el Leganés s'ha reestructurat prou bé, que ha fet fitxatges interessants, que també té un tècnic de molta experiència en la categoria i que només ha jugat els 6 partits fins ara, 2 de local, avui és per tant el tercer. Un partit que m'he marcat, Salva, clarament per les absències, o el que s'anomena com virus FIFA, que lamentablement afecta la segona divisió. Hi ha una absència molt important per al Leganés, que és Garbi, un jugador molt interessant que està en Túnez, i el Castelló perd a 3. Des 3, 1 és titular, indiscutible en el Castelló, com és el colombià Mati Orozco. Els altres dos són Rodri Rego, que està en Portugal, en la sub-21, i el porter Amir Saipi, que tampoc és titular fins ara, i que està en la selecció de Kosovo. Així que menys alternatives per a Pablo Hernández.
8: Este José Luis Igual, que va narrar-vos el partit, i com sempre els comentaris són cosa d'Emilio Isierte. Hola, Emilio, què tal? Bona nit.
12: Bona nit, Salva.
8: Al final crec que ja ho parlarem en les acaballes de la passada temporada respecte a lo que diu Igual del virus FIFA. Perjudica la segona divisió. Ahir recorde que la roda de premsa prèvia al partit d'avui precisament li ho varen preguntar a Pablo Hernández. Al final va dir que el futbol hauria de replantejar-se també per a la competició en segona, perquè hi ha molts clubs, i té raó, que són perjudicats, però no sols ara, quan arranca la competició, sinó quan està la competició en el tram final i en els play-offs d'ascens.
12: Sí, tot el món, quan li preguntes, diu el mateix, que hauria de parar la competició. Encara que tot el món sap antes de començar el que pot
8: passar. Que s'incorpores futbolistes,
12: que
8: no?
12: Que s'incorpores internacionals, te pot passar això. Hi ha clubs que li dona igual, però està clar que quan separarà una competició... Ja fa anys on hi havia molts internacionals, la veritat és que poquets, ara cada dia n'hi ha més i hi ha equipos que són els jugadors més importants, no? I al final això és una... algo en contra. Bueno, oportunitat per a altres jugadors, des de luego això és difícil, això hi ha que canviar-lo al principi de temporada, però és oportunitat per a altres jugadors.
8: Ah. Bé, pues de la Mada Indústria, Vijusa Higiene Industrial, este és el nostre partit de la jornada 7 de Lliga, en la Lliga Hypermotion, en la Lliga Hipertensión, que va enfrontar a Butarque, al Leganés i al Club Esportiu Castelló. I ara és d'ara el que hem de fer, gràcies també amb els companys de Caixa Popular, és donar pas als 11 conèixer les formacions que presenta el Leganés i que presenta el Club Esportiu Castelló de Pablo Hernández de la mà de Caixa Popular, perquè al Punt a Punt ens agrada la banca pròxima cooperativa i amb propòsit de la mà de Caixa Popular els 11 del Leganés i del Castelló.
11: Jornada número 7 en segona divisió a Butarque. A les 8 i mitja arranca este partit que la tanca. A més de formacions, Rubén Alves en el Leganés. Escollís estos 11, Luca Zidane, el argelià, en porteria, 3 centrals. Hi ha novetats, entra Javi Montero, el Leis acompanyant a Marvel i a Lalo Aguilar. El carril dret serà per Àlex Sancris, l'esquerra per Anaín García. Al mig del camp el pivot serà Miguel Atienza, amb Zico Burmester, el neerlandès, i el marroquí Yacine Kesta com a interiors, i avui juguen dos davanters, Patrick Soco i Álvaro Morata, que és una de les grans novetats en el 11 del Leganés. En el Castelló n'hi ha només un canvi, i obligat, ho diem, no està el colombià Mati Orozco, que està en la seva selecció, per tant, juga Roman Matis, el belga, sota els pals de la porta albinegra, també amb tres centrals, Jeremy Melo, el francès, a la dreta, Agus Sierra, l'argentí, a l'esquerra, en l'eix estarà, com no, el capità Alberto Jiménez. El carril dret serà per al castellonen Juanjo Nieto, l'esquerra per a Íñigo Córdoba. Sala de Máquines en Diego Barri con Dien Huy, Álvaro Martín que la acompaña y a partir de ahí el trident ofensivo per a Irra Suero, per al danés Adam Jacobsen y per al màxim golejador Usman Camara en un partit que xula el árbitre murcià Alejandro Hoyos.
8: De la mà de Caixa Popular hem conegut els 11 les formacions que presenten el Leganés i el Club Esportiu Castelló. Caixa Popular, cuidem les persones. Estarem en directe fins les 10:30. Després arribaran els companys del Contrapunt, que avui tenen feina per a resumir totes les hores del debat de les Corts Valencianes. I a partir de les 11, com sempre, vos acompanyarem, com sempre, amb el 90 minuts. Fins a arribar a aquest moment, el Punt a Punt va oferir d'este duel corresponent de la jornada de Lliga en segona divisió entre el Leganés i el Club Esportiu Castelló. I una vegada hem plantejat el programa, a hores d'ara és moment de conèixer la formació del Punt a Punt, la nostra, per a esta jornada de futbol en segona divisió.
9: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.

L'alineació de professionals per al punt a punt d'avui la componen José Navas i Juan Alpuente en el control de so, Juanjo Romero en l'edició del programa, Mónica Calatayuda en producció, José Luis Gual i Emilio Isierte en el Leganés Club Esportiu Castelló, Clara Alcover en xarxes socials i qui vos parla, Salva Folgado.

0: En esta sintonía, la del Punta a Punta en Apunte Radio, no sols vos contarem el Leganés Castelló, sinó que vos informarem de com van les coses en la Nations League de UEFA, que té compromisos importants també la jornada d'avui, com per exemple les 9 menys quart, el Bèlgica-França, i també en el mateix horari el de Turquia-Itàlia. Hi ha més compromisos, però fonamentalment els més interessants són estos dos, Bèlgica-França, amb la França de Zidane, i el Turquia-Itàlia, la nova Itàlia de Mancini, que no va començar bé la seva nova etapa. 8 i 17, Emilio, com valores ese impacte que ha tingut el colombià Orozco en el Castelló d'esta temporada?
1: Fantàstic, jo crec que ningú espera...
0: És una adaptació?
1: Sí.
0: Ha convertit en un tòpic allò que sempre comentem en mitjans de comunicació, també els clubs, de bueno, qualsevol futbolista de passar un temps d'adaptació, no? Este dillo,
1: no. Però... I a més i Pablo el va posar en 3 dies o 4 o 5 d'entrenament,
0: sí.
1: I el va posar per lo que digues a vegades, dius, no, que té que adaptar-se i tal. La joventut que té, que no pareix que tingui 18 anys, l'empaque que li dona a l'equip i la joventut que té no va relacionat, però després és un jugador que impacta de veure que ho fa tot molt correcte i fa molt, tot té molta qualitat i és agressiu, és intens en la pressió i defensivament, i després que quasi sempre un 90 i pico per cent, diria jo, de passes ben donats i sempre està en la posició adequada per a poder pressionar. Bueno, un impacte, des de logo, fantàstic. Inclús la gent des del principi en els comentaris pel carrer, tot el món dia sempre lo que opinem, tot, és que els opinadors, no? De que tot l'impacte que havia donat era fantàstic, no? En el primer partit ja.
0: Molt jove, igual, insultantment jove, i una adaptació superràpida a la lliga i a la categoria.
2: Sí, jo el que volia matisar, que no hi ha res com tindre amics que tenen pasta i que tenen les possibilitats d'ajudar-te, com és el cas de Tony Bloom, que, com saps, no només és el president i el propietari del Brighton, sinó que té ramificacions, no?, pràcticament per diversos clubs europeus. Dic això perquè no només Mati Orozco, sinó també Rodri Rego, són dos jugadors que han arribat cedits per part
0: del... És el del Sant Gilois, també?
2: Correcte, sí, de l'Unió Sant Gilois, sí, té 2-3, i tots funcionen de la mateixa manera. Se parla molt, no?, de la manera tan peculiar.
0: Molt paregut al Castelló, també, no?
2: Correcte, jo crec que un poc, diguem que la manera d'entendre el club en aquesta faceta, no?, en l'esportiva, en la de la contratació, té molt a veure, no?, en la forma de treballar de Brighton, de Tony Bloom, i que l'has portat, no?, als altres equips des que estem parlant, perquè és que això demostra l'ull que té, perquè en el cas de Mati Orozco estava jugant en el Deportivo Cali fa 4 dies que va començar a despuntar, va jugar molts poques partits en el primer equip, i ràpidament l'entre d'ahir, i ja s'està veient que és un xic que té capacitat, no sé si per a ser titular ja en la colombiana, però que en 2-3 anys, si continuen aquest marge de progressió, està lluny de l'abast, lamentablement, a dia d'avui del Castelló. Crec que estem parlant d'un altre perfil diferent.
1: En la selecció absoluta ha debutat, sí, ara, sí, no? Sí, perquè sí. No havia debutat, imagina, no, ha fet dos partits, clar, en Europa i ha debutat en l'absoluta.
2: I hi ha una altra particularitat, que este xic arriba al Castelló perquè, no sé si ho sabran molts aficionats, però en Anglaterra hi ha una llei molt, molt rígida, no?, a l'hora d'incorporar futbolistes que no siguin internacionals, no? I en este cas necessiten un puntatge per a poder... tindre minuts i ser inclosos en les primeres plantilles. En aquest cas, Mati no es tenia, perquè ja dic, estava en el Deportivo Cali sense ninguna experiència, i ha vingut al Castelló, és una lliga competitiva, segona divisió, i si damunt això ho va barrejant, no?, en inclusions en l'absoluta de Colòmbia, pues no sé si l'any que ve o la pròxima temporada o d'ací dos, però jo el veig clarament dins del Brighton. Però de moment anem a aprofitar-se d'ell quan torne, perquè és que tu el veus jugar i dius, este juga una altra cosa que molt en segona, eh?
0: Què te sembla aquesta fórmula d'incorporar futbolistes, la que planteja Bulgaris i la que està plantejant també el Brighton
1: este empresari? Te refereixes a buscar amics, no? Que tinguin diners
2: i bon ull.
1: I bon ull i fitxant aixina, bona fórmula. Sempre és bona fórmula que te cedisquen, això, Tiamont. El Castelló ha tingut sempre jugadors del València, del Madrid, de l'Atlètic de Madrid cedits, i això és bona fórmula. És bona fórmula perquè són jugadors, en teoria, sempre que venen de bona qualitat, jovens o no jovens, però me pareix bona fórmula. Altra cosa és que tingués molts, i a vegades pues, els que venen, però me pareix bé, jo crec que sempre s'acerta.
0: Leganés, Emilio, igual, rival, cridat a estar a Hidalt,
2: sí,
0: que sorprèn per este començament de Lliga, però tot acaba de començar. Quin rival s'espera avui?
1: Està millor que l'any passat. A mi, jo crec que té dos cares. Una cara defensiva que el Castelló crec que li pot fer molt de mal, perquè crec que per a mi de fet molt a vegades en bloc baix i molt dins de l'àrea. També ha fet un parell de canvis, que l'altre dia va llevar els dos centrals i avui ja lleva Ignasi de Miquel, però després cara ofensivament té material, Morata, Socopa, Pacorri a l'espai, Naïm per banda esquerra, té alguna baixa important, la baixa del tunesí, crec que és molt important, i després en Franquesa i Rubén Peña per fora, que està jugant Naïm, que és un jugador, però bueno, crec que al final, si el deixem córrer, si corre a l'espai molt pot fer mal, però si està en un bloc baix jo crec que el Castelló s'ha portat a aprofitar i se li creen, o almenys he vist una estadística que li tiren 17 vegades, no? Pràcticament des de bord de l'àrea, i són uns números de defendre molt atrás.
0: Mm-hmm. Que el Castelló pot aprofitar-se d'aquesta circumstància, sí. Igual com acaba de comentar Emilio.
2: Sí, sí, sí, a més el Castelló està en un moment molt bo de futbol. L'altre dia va estar molt per damunt dels expected goals, que jo sempre estic en el tema este, no? Perquè el Castelló és un equip que tradicionalment els últims dos anys ha produït molta quantitat de situacions, però li ha costat molt convertir. L'altre dia va estar clarament per damunt.
0: Emilio, tu a esa jerga de los XG, expected goals, t'acostumes o encara no?
1: Ja fa temps que la conec i quan t'interessa. I sobretot els entrenadors, quan t'interessa. Els entrenadors, no, jo almenys el que estava o en el que ha estat, bueno, li passava a vegades a José Luis o a Bebe la informació, i alguna vegada te feien cas i alguna vegada diu, escolta, que este cuidava en això, cuidava en allò, i bueno, depèn. Està clar que hi ha que saber-les i hi ha que saber-les manejar, des de luego, però hi ha coses més importants dintre de les estadístiques que se maneja millor, no?
0: 2:23, ara de seguida Gualbo recorda les formacions, que presentarà un partit que va començar en aproximadament uns 8 minuts, però abans hem de donar-vos un detall de futbol femení i del que ens espera en la jornada de dimecres.
3: Teica, el bon vending, els ofereix la informació de l'esport femení. Ganamos todos. Juguen elles, guanyem tots.
0: Perquè dimecres a les 6 se juga a casa el Levante Unió Esportiva Femení. La segona eliminatòria de Copa de la Reina serà contra la Lama de Múrcia a Buñol. És un partit del que estarem pendents en esta sintonia, la del Punta a Punta en Apunt Ràdio i la del 90 Minuts.
3: Teica, el bon vending, els ofereix la informació de l'esport femení. Ganamos todos. Juguen elles, guanyem tots.

0: pegaste.
1: 5 minuts apenas, espera que comence el partit de Butarque. 8 i mitja s'enfronten el Leganés i el Castelló, amb les formacions que vos recorda José Luis Igual i que sempre arriben de la mà de Caixa Popular, perquè el punt a punt ens agrada la banca pròxima, cooperativa i amb propòsit.
2: Pues Butarque ja espera els protagonistes en una capacitat de algo més de 14.000 espectadors. No està ni molt menys ple el recinte de Leganés, que vorà estos 11 per part del conjunt local. Luca Zidane en porteria, tres centrals, Lalo Aguilar, Javi Montero i Marvel. En el carril dret estarà Alex Sancris, en l'esquerra Naïm, tres homes al mig del camp. Miguel Atienza a la base, escortat per Yassin Kesta i per Sico Burmester. Idal, Patrick Soco en la mitja punta, en la cap davantera estarà Álvaro Morata. Per part del Castelló juga Matis, el belga, en porteria. També amb tres centrals de dreta a esquerra seran Jeremy Meló, Alberto Jiménez, el capità, Iago Sierra, amb Juanjo Nieto per la dreta, Íñigo Córdoba pel costat esquerrà. En el centre del camp juguen Álvaro Martín, que avui ocupa el lloc que deixa vacant Mati Orozco, al seu costat, com no, Diego Barri, mitges puntes, Irra Suero, Adam Jakobsen, dalt per als gols, Usman Camara.
1: De la mà de Caixa Popular hem conegut les dues formacions. Persones que són com tu, que t'atenen i t'entenen. Caixa Popular.

0: Punt a punt. Esport en estat pur.
1: Escolta, el contrapunt i dir, no, no, José Navas, no, eh? De política sí, no volem parlar, José, eh? Això ja serà per als companys del contrapunt que arribaran a les 10 i mitja. Ara estem pendents, 3 minuts, sembla que el partit algun retard porta igual, perquè o esta és la manera de presentar els dos equips quan eixen a Butarque o alguna cosa van a fer en els prolegomes del partit, on la graderia ja, mira, eixa va manega curta, però ja el panorama de la graderia de la gent és diferent, eh, Emilio? Així encara anem a manega curta, però
2: sí, allí... Sí, i allí és un puesto de fresqueta. Ja van abrigats, sí, sí, fresqueta. Sí, sí. S'esperava sí, sí. Molta gent de Castelló, dient que podia ser 500 persones, 500
1: ah, sí?
2: Persones, dient, eh, però no sé si tantes.
1: Habitualment, igual, està desplaçant-se molta gent amb el Castelló.
3: Sí, sí, la veritat sí. Que estan completant les entrades. Este és un dels temes també a parlar, eh? Com se tracta per part dels clubs a les aficions visitant, on es situen, quan valen les entrades.
1: Amigo.
3: Que això també se podrien fer mirar entre tots, no? I ara sí, ara ja compareixen els dos equips. Veiem el Leganés amb la seva equipació habitual, no? Pantalons i calces de color blanc, amb esa camiseta que té una ratlla vertical en la zona central de color blau. I el Castelló que avui vestís de grana, amb la segona equipació, el conjunt de Pablo Hernández, sí que hi ha un bon grapat, de seguidors del Castelló, bon espectacle ahí de foc també, la part superior d'aquesta zona de preferència de Butarque, però ja dic, no està ple, no té mal ambient el estadi, i claro, dilluns, 8 i mitja, enmig del paró, no sé si és la millor data, però en fi.
2: Jo vaig veure l'altre dia al Granada i hi havia molt bona entrada, igual s'omplirà poquet a poquet més, però últimament estan omplint prou el camp, sí, sí.
1: L'altre dia parlava Beto Company, el tècnic de l'Hèrcules, perquè l'altre dia va jugar dissabte contra l'Àguilas, però els següents partits li han posat un este dissabte a la 1:15 del migdia i el següent 9 dies després, el 12 d'octubre, a les 6:30 de la vesprada. I dic, però és que és impossible.
3: No, és que això de fastidiar-te...
1: Són una locura, vull dir, estos horaris són una locura.
3: Això de fastidiar-te també és gradual, vull dir, depèn de quina categoria estàs, el grau de castig...
1: Mira, a mi me dona igual que una persona, un home de Lugo, vull que veure dos partits seguits, que m'afecta per a que jo tinga que jugar un dissabte a la 1 i 9 dies després un altre partit en una jornada més festiva a les 6:15 de la vesprada. Dos partits, diu que a més jugué a casa seguits.
2: És una categoria, parlant d'aquestes coses, sobretot en les isles. Alba, el que parlava l'altre dia, Alba Cervera, ho diu, tots els entrenadors que estan en les isles, els horaris, per exemple, faltant 2 setmanes no tenen els horaris per saber quins avions tenen que agarrar, quins hotels. Jo he estat en el Tenerife i a vegades tenen els 3 dies antes i te quedes en Madrid a esperar que el pròxim avió o eixies un dijous perquè no podies eixir un divendres. Bueno, és una categoria que tindria que saber-se moltes coses antes, però els horaris són millorables.
1: Els horaris són terribles, per tant són millorables. Estem a uns 30 segons de que comença el partit de Butarque. Encara estan saludant-se els capitans del Castelló, amb aquest color, com diu igual, color B, no? Seria el Castelló, no està Gomis, que és el nostre expert en indumentària.
3: Tonalitats, sí.
1: O en tonalitats, en vestimenta. En colorits, ja s'ha produït la primera victòria, no sé de quin equip, que obliga a canviar l'altre de camp. Aquestes coses, Emilio, influeixen o no?
2: Sí. Jo crec que, i se saben, a més, quan tu saps que un equip li agrada sempre estar en un camp i tens algun exjugador que ha estat ahí...
1: De primera, si guanyem, tu canvia el camp, encara que siga de nit i no afecta.
2: Però tens algun exjugador que diu, tu demana este camp que això ja fastidia.
1: Encara que no hi hagi sol o no bufe el vent, tu canvia l'igual, no?
3: Bueno, pues va a comenzar el partido, ¿eh? Va a menechar Dicida el conjunt local, el Club Deportivo Leganés. Ahí están ya en absoluta concentración los futbolistas de Rubén Alves, que con Diem arriba tenguanya la banqueta del Leganés, la idea, ¿no? De colocarse entre los primers y, bueno, ve de manera directa, ve mitjançant el playoff, tractar de pujar a primera división y Will visita al líder. Anem a veure de qué es capaz el Castellón el día de hoy. Recordem que la temporada anterior va a guanyar 0-1. Arrencar el partit en quan dona el vistiplau el àrbitre Alejandro Haus del Col·legi Murcià. Comença el partit amb Enechadi i Sieda Morata, va lo que ve directament arrere per al porter, per a Luca Zidane, que vestís ahí de color molt cridaner, de color fluor, pateja cap amunt la pilota, busca ja zona de centrals, ficava el cos i Morata, ha rebutjat Alberto Jiménez, el balón que ve per a Sienra, jugant ja Sienra, control que li queda massa llarg a Camarà per a perdre la pilota, balón de nou per al Leganés, que, com era d'esperar, també jugar en tres centrals, cap novetat a nivell posicional, no? De moment, Emilio?
2: No, i a més ho va dir Rubén, que ell el sistema era este, de moment tenia que... Molt difícil canviar de sistema hasta que no passara alguna cosa i juga sempre en tres centrals.
3: Ara volia tocar en Jerke...
2: El Castelló l'ho paregut, el Castelló, perquè lo que pareix, que, com sempre.
3: Li està funcionant molt bé, a més. L'altre dia va fer un partit extraordinari, Juanjo Nieto, que ja demostra que físicament comença a estar bé, és un xic que té moltíssima experiència i crec que és un fitxatge important per enguany. I este també tindrà un bon contrat, no? Rubén Alves en el Leganés, no? Té molta experiència.
2: Ve de Qatar, categoria. Havia estat en Qatar en un salari.
1: Què percepció, t'anava a preguntar, què percepció tens d'este entrenador, Emilio?
2: És Barraqueret? Que té més fa...
3: Barraqueret o què?
1: Té més fama que...
2: Té més fama que el que ha fet en la categoria. Sí, ha estat en diversos equips de la categoria, però té més fama de lo que ha fet en lo que és la segona divisió, uh-huh. No, per a mi.
3: Bueno, pues juga a Barri.
1: La primera nyenya que li fot Emilio a Rubén.
2: Sí, però bueno. És molt consistent, és l'agrada molt consistent i jugar més a la contra que, mm-hmm. que el control de joc, que jugar el
1: proposar,
2: valor.
1: No?
2: Sí.
3: Ojo a la pèrdua, való per a Soco. Soco que li posa el valor ahí al carril dret a Naim, vol retallar la centrada, való que busca l'àrea i ha rebutjat Meló. El valor que volia pentinar Jacobsen, s'ha imposat en ese salt Lalo Aguilar, que envia la pilota directament per la línia de fons, i Emilio Ixerte té un apunt.
2: Sí, jo t'havia dit que jugaria Naim perquè ha jugat molt en esquerra, que és esquerra, però està jugant a la dreta, és el carril dretà, això vol dir que va posar molts balons a Morata, va posar molts balons a Socó per a aquests centres de banda esquerra que m'ha canviat poder rematar de cap, sobretot Morata, no? L'ha canviat de costat.
3: Pues camí del minut 2 de partit, 0-0 en el marcador inicial en directe, el punt a punt en Apunt Ràdio en esta edició especial en este dilluns.
2: Ha jugat molt en esquerra, que és esquerra, però està jugant a la dreta, és el carril dretà, això vol dir que va posar molts balons a Morata, va posar molts balons a Socó per a aquests centres de banda esquerra que m'ha canviat poder rematar de cap, sobretot Morata, no? L'ha canviat de costat.

0: intenso, intensitat, sí, des dels tres de centrals de detrás.
1: Ara ha perdut la pilota Íñigo Córdoba, ahir hi ha hagut falta, i s'ha jugat per a mi la targeta, perquè des de terra ja ha pegat ahir, no sé si ha tocat o no, ha impactat en la part posterior de la cama de, crec que és Naïm, que s'havia anticipat perfectament a Íñigo Córdoba i des de darrere ahir,
0: sí,
1: ahir perfectament l'hauria pogut amonestar.
0: Íñigo Córdoba, bueno, intenta buscar el valor, però després li fa falta per darrere, no me pareix tant.
1: Bueno, pues...
0: un bon duelo, Íñigo Córdoba i Naïm, els dos són molt ràpids, els dos són extrems, a veure qui guanya, però ahir tindrà una bona feina Íñigo Córdoba i possiblement tinga que estar molt com, més com a defensa que com a extrem.
1: Bueno, pues la vol treure Luca Zidane. Valor a la banda esquerra, valor que ve per a Marvel. Marvel no fa un bon control i per tant necessita dos, tres contactes per a tocar ja de cara. Valor que ve per a Tienza. Tienza busca el balón llarg. Corria Soco a l'espai. Ha rebutjat la pilota Sienra. El valor serà per a Deis. Valor en els tres quarts. Costa dret per a Naïm. Naïm que filtra el balón. Menejava Morata a l'espai. Però ahí està ben col·locat Sienra, que se lleva el valor de damunt. Valor que torna a recuperar Naïm. Estan recuperant ells molt pront la pilota, Valor per a el Leganés de nou, que juga ahí en zona de migcampistes. Lalo. I hi ha un jugador, Morata que ja es queixa del primer colpet ahí que ha rebut. És un marcatge molt interessant, Alberto Jiménez Morata, no?
0: A veure qui se emparella més. Des de luego està ara en la part de Sienra, des de luego. En Alberto tindrà més dificultat, jo crec que en Sienra pot tindre més favorit. Bueno, el Castelló fa lo de sempre. Jacobsen està entrant per dins a marcar a un centrocampista, cuidado.
1: De nou Soco a l'espai, fica el cos Soco. No donen falta per ahí, balo dins de l'àrea. Soco la passa al segon pal. Ui, el que acaba de fallar Morata. El que acaba de fallar Morata en el segon pal, increïble, perquè no ha tocat ni la pilota, Patrick Soco li ha ficat el cos a Sienra. S'ha clavat dins de l'àrea, balo lateral tenso, perfecte al segon pal, per a un killer com Morata que no ha topetat la pilota. I a mi lo que li ha donat el primer síncope de la nit,
2: Molt ràpid,
0: Molt ràpid, és molt ràpid. Ui, rapidíssim, ràpid, sí, i a sí, més sí. És molt fort. Però això, el que estava parlant jo és la dificultat que pot tindre l'equip. És claríssima, i Morata no l'ha enganxat, però la falla en l'àrea xugoteta baix els palos quasi.
1: Jo m'alegre molt de que no l'hagi enganxat, sí. Però, tio, en el palmarès que té Morata.
0: Al traure el carril a Íñigo Córdoba, Jacobsen està com a centrocampista per dins, no té ajuda a Íñigo Córdoba, i el problema és que Íñigo Córdoba el trauen de banda, a fora a la banda, i a l'esquena d'Íñigo Córdoba, socotigue la dificultat para poder agarrar l'esquena, no? És la primera que li va fet. Jacobsen, si te fijas, està en un dels centrocampistes, està per dins.
1: Sí.
0: Entonces, en banda només tenim a un.
1: Sí, però a banda d'això, han fet dos passades a l'espai a l'esquena amb molta precisió.
0: Sí,
1: estan molt ben col·locats aquests balons.
0: No està pressionat el central.
1: Sí.
0: En este cas, Lalo.
1: Sí, en este cas, per a Sienra o per a Melot és molt difícil, perquè t'arranca l'esquena un tio potent com Soco i no és tan fàcil, De guanyar i se duel. Torna a córrer Morata, que com sempre ja el coneixem, viu al límit del reglament en el tema del fora de joc. Ara s'ha tingut que anticipar Matis. Ha començat millor el Leganés en el partit, Les coses com són, 5 d'encontre, 0-0. El valor que volen col·locar-lo dins de l'àrea, valor que ve refugiat ahí en el costat dret per a Nieto, que va a terra Nieto, això es falta en atac, que protesta el públic del Leganés, però serà pilota per a el Castelló. S'ha col·locat també ahí, ha anat el barber, no? Esta setmana, Álvaro Morata, tot és important. Al final, quan eres una vedet... No sé què s'ha fet,
0: molts.
1: Però bueno, segurament li hauran cobrat,
2: Una de les... crec que ha sigut Klopp el que només arribar a la selecció ha prohibit el rotllo que tenen futbolistes, sí. De que porten un perruquer a la concentració i se tallen el moño. Ho ha prohibit absolutament.
1: Cundé està en una transfera, Cundé.
0: Molts els agrada el dia anterior anar sempre al barber i al peluquer a fer-se alguna
2: cosa. O criden un perruquer de confiança a la,
0: sí, sí,
2: la concentració.
0: Sí, la selecció va...
2: Els arregla tots i Crodi, sí. Un moment, la tonteria està s'acaba.
0: Fa anys hi havia un de Oviedo, un peluquer d'Oviedo a la selecció. Ara no sé quin irà, però...
2: Sí, sí.
1: Continuem ja ve molt de temps lliure. Valor per a Suero.
2: Molt de temps, sí.
1: Suero jugant en camp del Leganés. Suero que jo crec que de manera intel·ligent, vol congelar una miqueta la pilota, tindre-la, menejar-la, fer el futbol del Castelló, perquè ja dic, ha sigut molt ben plantat en el partit del Leganés. Ara vol dividir Meló, la trena de Meló dins de l'àrea, Meló que la col·loca darrere. Ha arribat ahir, crec que ha estat Lalo Aguilar per enviar-la fora, però ara bona jugada en atac del Castelló.
0: Aquesta és la fórmula, va tindre el valor i començar a tocar i el Leganés que baixa la pressió intensa que està fent.
1: Continua el parell, ara la trena que la busca Nieto de costat a costat, que va a terra, demanava falta, l'àrbitre que diu que no això és futbol. I ara n'hi ha que tindre contra, perquè
2: males,
1: a tota carrera, a tota velocitat, Naïm pel costat dret. El perseguís també Íñigo Córdoba, que almenys el fa frenar, però ha girat de nou Naïm. Ja vol encarar a Íñigo Córdoba. Bé, Íñigo Córdoba en defensa, li posa la puntera, l'envia fora. Està el partit en un ritme impressionant.
2: Això es diu esforç
0: Naïm
2: defensiu,
0: Sí, a més és un Naïm de l'ex del Barça B. L'any passat va fer una temporada molt bona i està sent el més destacat.

0: Any.
1: I està participant molt en esta run de partit en l'encontre. De nou Naïm, Naïm que vol col·locar el baló des de l'àrea i sala rebutja Sienra. Ve la pilota per a la segona jugada d'Íñigo Córdoba, la dona al pi de Jacobsen, la baixa en qualitat el danès, però després adorm i perd la pilota, torna a ser per al Leganés, que ha eixit en molta intensitat, però que ara perd la pilota. Mira, arranca Suero, la col·loca Suero a l'espai, baló per a Camará, van dos contra quatre, Camará dins de l'àrea, Camará, veure què troba ahí, Camará li pega, s'ha tirat a terra l'Alo Aguilar, el rebuix torna a ser per al Castelló, baló per a Jacobsen, la col·loca en l'àrea, torna a rebutjar la defensa del Leganés. Ara havia arribat en molt poqueta gent el Castelló i a Camarà no li ha quedat altra que jugar-se-la, eh?
0: Sí, ha dit que jugar-se-la, no? Però molta intensitat en els dos
2: molt
0: equipos.
2: Ritme, eh? Molt de ritme. Molt atractiu, de veure,
0: minuts,
2: sí.
0: I des de luego molt de ritme.
1: No especulen, eh? Ningú
2: no,
1: dels dos.
2: No.
1: Juga Alberto Jiménez, té davant ahí a Morata. Toca en curter per a Sierra, tot això passa ja en camp del Leganés. Ahí ha tot el Castelló, els jugadors de camp, plantats en camp contrari. Alberto Jiménez a la dreta, Robles central, la té Melot, espai, però juga a la seva dreta, baló per a Suero, que va replegar-la, Suero. Jo pensava que avui no anava a jugar i mira, tercer partit com a titular en l'era Pablo Hernández, no, per a Suero.
2: M'encanta.
1: A mi també, però fins fa tres setmanes sí, no
2: sí,
1: jugava
2: sí,
1: mai.
2: Sí, sí, sí.
1: Baló que recupera Marvel, baló per al Leganés, que vol eixir ahí. Finalment rectificant per ixe costat era Sant Cris i ara baló per a Morata, cau a terra, busca la falta.
0: No.
1: El árbitro diu que això no és res i per a mi no era res.
2: No, és que està deixant jugar així, eh?
1: Mira quin baló des de l'aeroport, baló per a Jacobsen. A la primera, no, a la segona. La manotada ahí, baix de pals, per part de Luca Zidane, serà córner.
0: Gran parada de Luca i de les primeres combinacions que s'ha fet ja l'equip i jugar de gol, eh?
1: Que ve Jacobsen, eh? Li ha pegat molt bé en la cama esquerra, li torna el rebut de l'Alo. I Luca Zidane que trau una bona mà, eh?
0: Jo crec que això és ja més normal el partit que jo esperava, no? Un Leganés molt dins de l'àrea, un Leganés defenent molta gent dins de l'àrea i moltes opcions ja hauran de rematar, eh?
1: I ara veiem clarament com Morata li cridava pel seu nom a l'àrbitre, eh? Estos també se les saben totes. Anem al córner! Anem al córner per al Castelló, no operador de la primera, 0-0 en directe en el punt de punt, la va col·locar Suero. El baló que busca ja l'àrea, baló que rebutja Morata en el primer pal, ve la pilota al rebuig per a Álvaro Martí, nova opció per a Suero, entra dins de l'àrea Suero. Suero que cau a terra i l'àrbitre que diu que això és treta de porteria.
2: Dos estils diferents, Emilio, però cadascun dels dos aplicant el seu guió de partit o el seu model de joc. I estem veient, portem 9 minuts, però el partit és superatractiu de veure.
0: Molt atractiu. I el que té que fer el Castelló és el que està fent en aquests 3-4 minuts.
2: I sometre-lo amb la pilota.
0: I tocar i manejar el baló d'un costat a l'altre, perquè jo crec que és superior en quant a futbol i en quant a tindre el valor al Leganés, i el Leganés el que buscarà és la contra pura.
2: Que no correguen, sí, correcte.
0: La contra pura.
1: De fet, ho estem veient, eh? Com no tenen cap problema en pegar-li la pilota cap amunt. Ha col·locat, segurament per això, Alves a Morata i a Soco, no?
0: Però l'altre dia van jugar.
1: L'espai,
0: sí,
1: no?
0: L'altre dia van jugar Soco, ja que no havia jugat els primers partits. Però és un... Bueno, és que jugant 5 defenses més els 3 que poses per davant, al final... falta el tunecino, que és el que més qualitat té en el mig del camp i més té el valor i avui no està, de més, no?
1: Juga Alberto Jiménez per a Jacobsen, que ha tingut de moment la primera ocasió per al Castelló, doble ocasió, però sobretot la segona anava dins, eh? A l'òpera Barri, que està clavat ahí pràcticament dins del rondo del C4 del Leganés, que tanquen per dins, no? El joc combinatiu del Castelló, que ara torna a jugar en ixe atac posicional. 10-11 de la primera part, baló per a Melot. La pilota ja és clarament del Castelló, eh?
2: Sí.
1: Le ha costat una miqueta en l'inici, però ja és pilota del Castelló. Baló per a Nieto. Nieto la volia col·locar dins de l'àrea. Baló que ve per a que rebutja a Tienza. Baló al pi de Morata. Morata que s'adorna i la perd. Encara que el rebuig li és favorable a Sant Cris. Corre Sant Cris, però l'avantatge és per Alberto Jiménez, que endarrereix ja per al porter Matis. Ja controla el partit del Castelló. Ara falten els gols.
2: Vos sorprèn o vos va sorprendre la incorporació de Morata per al Leganés? Emilio, igual?
0: Sí. Lògicament és un jugador que podia jugar, ja no dic al nivell dels grans equips, però sí, és molt llamatiu. Qualsevol equip de primera, de mitja cap a baix, podia estar Morata. Bueno, no sé per quina raó, a millor és perquè volia tornar a Madrid i volia estar per ahir, però és molt llamatiu un jugador així que estigui en segona divisió.
1: Jo crec que ell volia anar a Getafe, i no sé si el Getafe va estar per la tasca de fer-li lloc a Morata. I, bueno, segurament tema personal, en el Como també tenia molta competència, és que no és fàcil, eh? Arranca Sienra, la vol col·locar en la frontal. Descarrega de cara, que ve Camara Álvaro Martín. Ai, que llàstima el control, ja ha quedat una miqueta llarga. I a Juan Juanito, encara aixina, rectifica. 2-2, ja està ben plantada darrere el Leganés. Encara aixina, Nieto que la filtra. Baló de Suero dins de l'àrea per a que rebutja Tienza. El baló que acaba rebentant-lo, crec que ha estat Marvel. Ja ha començat el Leganés carregant molt l'àrea del Castelló, però ara ja se juga sempre prop de l'àrea que defensa Lucas Zidane per al Leganés.
0: Aquesta agressivitat i intensitat ha durat 10 minuts, no? Al final han eixit molt valents per intentar marcar pronte, han tingut l'ocasió de Morata per poder fer aquest primer gol i jugar a la contra en el 1-0, sí. No? Però no ha pogut ser, però ara defenen ja en bloc baix i molt baix, i prou baix en molts moments.
1: Sí, però tampoc crec que siga un plantejament...
0: No, és la seva forma que juguen a Xina,
1: correcte,
0: estan jugant a Xina tot l'any.
1: Jo crec que Alves esperava alguna cosa a Xina i per això ha col·locat a Morata i a Soco, no? Per a veure si ens equivoquem en alguna ocasió i poder marcar a Xina. Baló dins de l'àrea, baló per a Camara, Camara que vol girar, Camara que li pega! Ha tornat a rebutjar Lucas Zidane. Quin moviment de Camara dins de l'àrea,
2: eh? Quin control orientat, Emilio, eh?
1: Com ha girat!
0: Fantàstic, el control orientat, el central no el vol agarrar molt per no fer-li penal... i després va en bona direcció, fort, a més, però Lucas està molt ben col·locat. Ha despejat, no ha pogut fer altra cosa.
2: Què te sembla aquest porter, Emilio?
0: Jo l'he entrenat, a Lucas.
2: Ah, sí?
0: Sí.
2: Quan l'entrenaves?
0: En el Racing.
2: Ah, sí?
0: Va estar allí en el Racing i...
2: Però ara ja arriba, seria molt jove, no?
0: Pues farà 5 o 6 anys. Uh-huh. Sí, era jove. I començava ell en la segona divisió... Té les seues coses especials, no? D'altibaixos a vegades i fa coses que no té que fer, però crec que ha guanyat en maduresa. I en aquest últim any, anar a la selecció, anar al Mundial, està fent les coses molt millors de les que feia per la mentalitat que ell tenia, per dir-lo així d'aquesta manera, però si el veres jugar en possessions i com a jugador, més de la meitat de la plantilla era inferior a ell. És increïble la qualitat que té en el peu.
1: Torna a recuperar el Leganés, baló per a Marvel, que se'n va per la banda esquerra. Té que frenar el 2 del Leganés, toca en curtet. Ara replega el Castelló, baló que està en ese costat esquerra segons ataquen els madrilenys. La centrada que va molt passada, l'avantatge és per a Sienra. Refuja ese baló Sienra, baló ve a zona de centrals del Leganés. Ahí està Lalo Aguilar, avui col·locant centrals d'experiència, en Atienza i de pivot. Té quatre tios darrere de seguretat, Alves. Avui davant del Castelló, que està defensant el liderat i que necessita guanyar. Baló en banda esquerra per a Sancris. Sancris Morata volia tornar la trena. El baló que acaba furtant-lo Alberto Jiménez. A veure si no se perd ahí la pilota. Toca Nieto. Nieto Meló. Se complica Meló. I afortunadament hi ha falta de Morata, que ho protesta absolutament tot, eh? Tot.
2: Bueno, ahí se val d'alguna manera del seu estatus, no? Sí. Internacional, futbolista conegut, per a parlar amb els àrbitres. Abans ho has dit tu, no? Que li parlava se dirigia pel seu nom a l'àrbitre, clar, sí.
0: Bueno, és molt comú també, antes d'eixir el camp, que pregunte el capità i jugadors com li diuen a l'àrbit, no?
2: Per
0: parlar-li de tu a tu com a...
2: Està clar.
0: Bueno, aquestes cosetes, no? Que no valen per res, però bueno.
1: Bueno, pues juga de nou el Castelló. De moment, Alberto Jiménez no li té ningú respecte, que ja ha tingut ahí una acció de cos a cos i ha anat a terra a Morata i li ha demanat explicacions el central i capità del Castelló. Pilota per Álvaro Martín. Álvaro Martín, que té espai, alça el cap Álvaro Martín. Ah! La passada no ha sigut bona. La idea sí, però la passada no li ha eixit bé. Baló finalment per a Lucas Zidane. I del que dies, no?, dels fitxatges, en el cas, per exemple, d'Álvaro Martín, que acabava contracte en l'Andorra, és un xic que per la manera de jugar de l'Andorra també li ha anat com un guant, no?, aquesta posició de doble mig centre. Evidentment és inferior, crec, i ho dic amb tot el respecte a Mati Orozco, però és un jugador que les primeres jornades ha demostrat, i avui ho està fent,
2: sí.
1: Que perfectament pot jugar. Perfectament. No li ha costat, no?
0: Ha sigut sempre més mitja punta, no? Però és una demostració de que a Pablo vol un jugador ahí que maneja l'equip, que tingui, que a la millor defensivament no és guere, defensivament no té la capacitat de pressió i de tal, però al final ell vol un jugador ahí al costat de Barri que el complemente i que continuï jugant al futbol. Són dos jugadors que juguen molt bé al futbol, no?
1: Guere, per cert, que ha estat aprofitant el paró per Castelló.
2: Sí?
1: Ai, sí.
2: Normal, no?
1: Me costa, sí. Pegar una volteta per ahí a fer algo fresquet, ara que no hi ha entrenaments tan durs. Però bueno, ahí el motor no el gripa, o sigui, que no hi ha problema. Baló en banda esquerra per a Marvel. Marvel per a Sancris. Sancris torna per a Marvel. Ara vol tindre la pilota l'equip de Rubén Alves. 7 i mig de partit, 0-0, eh? Tenim el 0-0, el marcador inicial que estem contant en este partit de la jornada número 7 en la hipertensió. De moment empatant a 0 Leganés i Castelló en la primera part. Això sí, pilota per a Atienza, ex del Burgos, company de Íñigo Córdoba.
0: Sí, molt mig centre defensiu.
1: Sancris també va estar en el Burgos, no? Fa
0: sí.
1: Dos anys. Sancris.
0: Sí. El Getafe estava l'any passat.
1: Sí, l'anterior crec que estava al Burgos. Baló per a Naïm, que així té molta efervescència, però encara s'ha tropetat ahí en la marca d'Íñigo Córdoba, que és un jugador que sempre suma, eh? A mi m'agrada perquè és molt treballador i sap jugar aquest paper i aquest rol de, no sé si dir secundari, però sí de jugador de treball, no? En un Castelló que té altres jugadors que lluïssen més. La pilota ahí per a Zico. Per què li diuen Zico al neerlandès? Emilio, això no, això sé, no s'ha arribat a descobrir,
0: no? No, això no ho sé.
1: Ho saps quasi tot de segona, dit, però a sobre.
0: Anava a dir Naïm és el màxim golejador en dos gols, que Morata encara no ha marcat, i Socó porta un gol, no? És un equip que fa poquets gols, no?
1: Zico però... Burmester, ex del Suol.
0: Sí, però no sé.
2: Porta 6 gols el Leganés a favor, 5 en contra.
0: Sí,
1: sí, és un equip que encaixa prou, però
2: Castelló,
1: ara té espai,
2: 12-2 el Castelló,
1: Sí. Ara arrenca en prou gent el Leganés. La passada quedava curta de Marvel. Diu Sant Cris que l'últim en tocar ha estat Nieto, i sembla que sí, perquè trau ja ràpidament des de la banda el conjunt Pepiner. Valor que ve per a la mitja punta, precisament per a Zico Burmester, per al neerlandès, que toca de cara en Atienza. Ara frena una miqueta el partit. N'hi ha que respirar de quan en quan, perquè han incitat tota metja,
0: Sí, a més ara el Leganés està fent les, bueno, posicions un poc més llargues perquè no tingui que córrer cap a sí que va dar, però ha baixat un poquet el ritme i els dos volen tindre ara un poquet el valor en el camp del Castelló. Bueno, Castelló, si roba també li pot fer mal a la contra, En aquesta defensa de 3, en molt d'espai a l'esquena del central, si ixen ràpid també poden fer-hi mal.
1: Pues ara en principi pareixia falta a càmera, que es queixa i demana targeta a l'àrbitre. Ahí ha entrat en tot, crec que està Javi Montero, el que ha tombat a terra el punta guineà del Castelló. Sí, la fica a l'esquena ahí. Això saps que ho fas, no? Per a que caiga a terra, per a que es pegui el back el punta. De moment està aguantant el partit sense targetes. Tampoc ha hagut res, no?
0: No. Però molt correcte, els saltes normals. No veig que n'hi hagués un... va treure alguna targeta, no?
1: I Camara, que té 4 golets i que vol fer encara més gros ese counter particular. De moment ahí igualant, els convertidors de la categoria, pues Fuentes, Enric i companyia. Valor per Alberto Jiménez, que se'n ve per dins. Bueno, això és falta i groga per a Morata. Sí, ve l'àrbitre.
0: Porta ja 4 o 5 faltes.
1: Ve l'àrbitre.
2: No para de protestar.
1: Sí, no, i ara li toca per darrere quan se li va. I és una acció de targeta groga, però claríssima. Diga el que diga Morata.
2: És falta per darrere, sí.
0: El tobillo.
2: Turbell, sí.
1: Ah,
0: però és per l'assistència, porta ja, no són 3 o 4 faltes, ja. A més, Morata.
2: Bueno, 20 minuts de partit, groga per a Morata. Estic llegint, Emilio. Per què li diuen Zico al futbolista leganès? Diu que simplement sos pares eren aficionats d'este futbolista i li van posar Zico, però sembla perquè eren admiradors de Zico.
0: Però Zico és en Cano, me pareix que...
1: No, Zico, sí, és veritat. Molts oients jovenes no sabran qui és Zico.
2: I s'ha també cert.
1: Sí o no? No ho sabran. Estem parlant dels 80 ahir.
2: No ho sabran.
1: De quan Brasil era Brasil, no la banda que sonara.
2: Quan Brasil era encara el del Jogo Bonito.
1: Exacte, perquè ara donen llàstima de vore'ls, de veres, jugar.
2: Zico, Eder, Alemão, sí.
1: La va col·locar Suero, bon valor des de l'àrea, rebutja Marvel... El balón que torna per Álvaro Martín, nova opció de centrada, Nieto, Martín en el pique de l'àrea, Martín que la col·loca al segon pal, i torna a rebutjar la defensa, balón que ve per a que la toque Suero, però pot eixir a la contra per ell. Balón per a Soco volia filtrar per a Morata, bona la presta, pèrdua per part del Castelló, que li permet recuperar el balón, Íñigo Córdoba per a Matis. Esta és una de les grans qualitats, Salva, d'este Castelló d'enguany. La pressió després de perdre el balón. És que pràcticament és impossible transitar, Li està eixint molt bé a l'equip de Pablo, i de fet quan el superen, si arriba a contactar en l'altre, ens hagueren fet mal, Però ho estan fent molt bé i estan implicats, no? Pràcticament tots. Camara, ara pivotava per la pilota, valor per a el Leganés. Quina força té Soco, A voltes, inclús equivocant-se, se l'acaba important. Ara Soco per ixe perfil dret, toca en curter per a Naïm. Naïm calça el cap, n'hi ha molts granates per davant d'ell. Així que té que tocar cap arrere.
2: Un equip en guany, ara que diu lo de la pressió transpèrdua, crec que és el Brighton, que el tècnic obliga els seus 6 jugadors quan assaja aquest tipus de coses en 5 segons quan perd la pilota a recuperar-la. Sí, i a partir d'ahí fa una pressió perquè marquen també home a home. Està jugant molt bé el Brighton d'enguany.
0: Ja fa temps que se fan, ja fa anys en els entrenaments, tarees de pressió de traspèrdua, i al jugador a vegades li costa aquesta mentalitat d'això segons reaccionar, no? Sí. Que a vegades se reacciona més.
2: Hi ha molt de futbolista que quan perd la pilota desconnecta de la jugada. Sí. No, amic, treballa per a recuperar la bola, clar. Sí.
1: Ara ha perdut la pilota Camara, que és queixa. Jo crec que si no era falta estava ben a prop, però avui en dia se deixa molt de contacte, no? Se deixa jugar molt fins a xular i ses faltes. Han hagut ahir braceig entre uns i altres.
2: Però està deixant jugar avui l'àrbitre.
1: Res a dir en contra d'ell perquè ha tret la groga a Morata, que era targeta exacte. Groga. Si no, ja estarien criticant.
2: I perquè xula igual per a un equip que
1: correcte, per un altre. Correcte. Sobretot coses que són, bueno, molt clares, no? Com aquesta acció de groga. Valor per a Morata. Morata, que ara sí, se queda la pilota, obria l'esquerra. Ahí juga Alex Sancris. se'n vol anar, tira la trena, való que ve, atenció, való al lateral de l'àrea, la pot col·locar, vol forçar esa jugada i apareix Juan Jonito, que se dice el córner, serà el primer per al Leganés. 22 minuts de la primera part en Butarque, 0-0, Leganés 0, Castelló 0 i córner per a Deix.
2: Puc encara tirar fitxes, en este cas no les anem a tirar perquè és un córner a favor del rival, però anem a veure si tenim alguna opció per a tirar fitxes.
1: Pues va ser...
0: Ahir és perillós el Leganés, sí. Té molt, molt alta el central, els dos delanters.
1: I hi ha molta gent dins de l'àrea menuda, eh? Ara sí. Perill, la va col·locar, crec que Sant Cris, al valor al primer pal. I ha tingut que, per precaució, Melot, enviar-la de nou a córner, eh?
0: Hi han volat, eh?
2: Sí. Hi ha caigut dos a terra, un del Leganés i un del... Morata, altra vegada?
1: Morata, que estava en Sierra. Si ara sí que pot ser, però ha sigut el seu company Lalo Aguilar, eh? El que li ha pegat ahí el col.
2: De l'empenta, no?
1: Sí. Bueno, pues al final ja prou gent, eh?
2: Sí, està ple, no?
0: Que,
1: han eixit de treballar i poquet a poquet van entrant.
2: Exacte.
0: Hi havia molt bones entrades.
2: Per setmana solo corre això, eh?
1: Sí, no, això ja m'hauria que dir-li a Tebas i companya, no? Que la gent treballa, clar, per a poder pagar-se el futbol. Anem al córner.
0: I n'hi ha 25 des de l'àrea xugoteta, eh?
1: Sí, sí, moltíssima gent des de l'àrea menuda i és impossible veure res. Així que pràcticament tot el Castelló clavat en l'àrea menuda, eh? Excepte dos. Suero, que ve a la curta perquè no li facin superioritat. I Íñigo Córdoba, que se queda en vigilància. Ve la pilota molt tocada al segon pal, i la vol Marvel, la rebutja Marvel. El baló que feia una miqueta ahí de globus, però l'ha pogut blocar Matis, que vol jugar en Yermila. La pilota pot ser bona per a Suero. Anem a veure Suero. Suero contra Luca. Luca, que s'equivoca. Baló per a Suero. Suero, Luca fora de camp. Suero que se la juga, anem a vol.
2: No, gol, gol, gol,
1: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. No sé què volia fer, però s'ha equivocat. El baló que el torna a guanyar Suero. I jo diria que des de 35, si no 40 metres, alça el cap i a la desesperada veu córrer Cabarrere a Luca Zidane. No és fàcil col·locar-la dins de la gàbia, però Suero l'ha clavada dins. Si algú tenia dubtes que este xic té que jugar en el Castelló, així està la demostració. Gol de crack de Suero en Butarque. 24 de la primera part. Suero firma el gol de la jornada per al Leganés 0, Castelló 1.
2: És un golàs, és cert que tu abans has dit Luca té aquestes coses, però després este gol has de fer-lo, Emilio.
0: És extraordinari. Ja l'eixida en el contraatac de Matis li dona molt de valor en l'eixida de Matis en el passe, però després has de fer-lo. I per a mi Luca, en vez d'anar sent Cabarrere, té que anar cap a Suero i fer-li falta. Però és de les coses que té ell. En vez de despejar-la, vol jugar-la en el central, s'equivoca, se queda curta i Suero des de 40 metres fa un gol extraordinari, per dalt, no, del defensa.
2: Sembla un jugador extraordinari, Suero.
1: Este gol és ja per a traure't a hombros, ja directament des de Butarque. Quin gol ha fet? En segona divisió estem parlant, eh?
0: No era fàcil, perquè...
2: No.
1: Bueno, a més, és que ha girat i tampoc ha pogut agafar molta força.
0: I hi ha un defensa que està anant cap a la porteria, i passa per dalt.
2: Quin golàs acaba de fer Isra Suero. Fantàstic el gol de Suero per a la victòria del Castelló, Quin golàs.
0: Increïble. I el que diem de Luca, una de les coses que me referia és que té que saber quan sí, quan no, a vegades regateja, a vegades ix, està molt... Bueno, coses d'estes que no té que fer. Que el penalitza perquè a l'any són 3 o 4 gols així.
2: Bé, pues igual, arribem pràcticament a l'Equador de la primera part, i sí que amb Indústries Bijusa, Higiene Industrial, anem a donar el minut i resultat en el nostre partit de la jornada.
1: Ara mateix a 26 minuts de partit en Butarque, Leganés 0, Castelló 1.
3: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
2: El Castelló, que està guanyant en el 27 ja de partit, també ese gran gol que acaba de aconseguir un gran futbolista com és Isra Suero.
1: I això justifica portar la camiseta en el número 10, que també s'està desprestigiant prou, això de dur el 10. Li el donen a qualsevol, el 10.
0: Feia uns minuts, fa 3 o 4 minuts que estava pensant que una de les dificultats que està de tenir el Castelló és que en aquesta línia de 5-3-2 ells tanquen molt per dins i que a la millor ja hauria que buscar més per fora, ja ha vingut el gol, però és una de les dificultats, ells volen tancar molt per dins perquè el Castelló filtra molt i per fora estan els espais, mira, ha vingut el gol.
1: Però de Matis, pilotada de Matis, que ho ha vist clar.
0: Assistència.
1: Després de la pilota parada, replega la pilota Matis, no vol perdre temps, connecta en Suero i després, pues, bueno, la guitarrada de Lucas Zidane, però n'hi ha que fer el gol, com ja hem comentat. No?
2: Ha fet un gol de bandera.
1: Ara falta clara de Íñigo Córdoba, que se va endur la groga, Se va endur la groga, havia perdut la posició clarament, ha d'arribar per darrere Naïm i per tant és groga de llibre, la notem. Així que una per al Leganés, la vista Morata, i ara acaba de veure la Íñigo Córdoba i és una targeta important perquè segurament el jugador més incisiu...
2: Tan patint per Isabel de Castelló.
1: Sí, Naïm.
2: Sí, exacte. Però
0: el problema és que no tens extrem ahí que pugui ajudar-lo. I entonces, una
1: vegada bueno, patirà... Jacobsen, siga o no siga extrem, també pot ajudar.
0: Sí, però com està per dins marcant està a un mig centro, està marcant a un dels tres per dins, al final, bueno... Guanya per així, per allà, però alguna vegada has d'ajudar.
1: Sí. Bueno, pues groga per a Íñigo, però el dorsal 14 del Castelló, pilota parada perillosa, per al Leganés, que va tindre l'opció de penjar-la dins de l'àrea. Se van incorporar els tres centrals, tant Javi Montero com Lalo Aguilar, el mateix Marvel, juntament amb Álvaro Morata i Patrick Soco, és a dir, que tenen opcions de rematada ahí els homes de Rubén Alves, que estan caent 0-1, la va col·locar, volia sorprendre, i Meloque... intel·ligentment estira ahí, l'envia directament al cantó, serà córner per al Leganés, tercer córner per al conjunt pepiner.
2: No la trec cap, encara el Castelló, que guanya 0-1 a votar que en esta jornada 7 de Lliga en segona divisió, va al córner,
1: crec que va ser el propi Naïm el que la va col·locar, ve a la curta també el seu company, el futbolista, crec que és que està, el baló que ve al segon pal, ahí ha rebutjat Alberto Jiménez, de primeres que rematen, i el baló que s'ha perdut per molt poquet.
2: Que bé li ha pegat, Emilio,
0: Molt bé, molt bé, al bord de l'àrea.
1: Lalo Aguilar crec que ha estat, no?
0: Que xa, me pareix que és el 8, no? No, això no era Lalo.
1: De central.
0: Bueno, l'ha enganxat molt bé.
1: Sí.
0: Però...
1: No, si va dins, segurament haguera segut l'empat,
0: Haguera pogut sorprendre a... Matis tenia aquestes coses, però ja no tant.
1: Sí, però bueno, acaba de fer.
0: De Luca, però ja no tant, ja no fa... S'ha adaptat més a la categoria.
2: Però bé com pressiona l'eixida de pilota entre futbolistes,
1: I ara la groga, crec que este sí que és que està, segur. El marroquí, que ha agarrat al futbolista del Castelló quan havia eixit la pressió.
0: Sí. Naïm, no?
1: Naïm, sí.
2: Naïm, sí.
1: Naïm a Jacobsen. Bueno, pues groga també per a Naïm.
0: Naïm estan totes.
1: Sí.
2: La groga se la podia haver estalviat, que és millor per al Castelló, però esta és una groga que este futbolista se la podia haver estalviat. Va parlar amb Rubén Alves, l'àrbitre del partit, igual, a la banqueta.
1: Rubén Alves, que està ahí dret, escoltant el que li està dient l'àrbitre. Bueno, pues sí, poesia, no? Perquè al final no va amonestar-lo.
2: Ser qual àrbitre el que s'ha xivat, segur,
1: Segur, segur, per algo estan, algo tenen que fer, no? Per guanyar-se el sou. Rubén Alves, que fa una cara de por en tot moment quan l'enfoquen, fa cara de drama, no t'ho pareix, Emilio?
0: És un poc dramàtic, sí, és un poc dramàtic.
2: És un poc pel·lícules, no, Emilio?
0: Dramàtic.
2: Oi, és seriós, l'home.
0: Tampoc pel·lícules, però dramàtic, sí.
1: Sí, pel·lícules de por. Ai, la errada de Barri, clar, tots no són Suero, Ara n'hi havíeu que volia fer la mateixa de Suero des de la divisòria i això...
2: Te van a dir.
1: Sí, ha quedat en un xurro. No sé si ha segut Marvel o Atienza o qui, des de la part de rereguarda del Leganés, però baló per al Castelló, baló que ja té Alberto Jiménez. Ara, moment de tindre una miqueta de calma, de tindre valor, de fer-los ahí, bascular d'un costat a l'altre i esperar el moment. És de veres, no?, que el partit està equilibrat, però una acció de qualitat també pot desequilibrar un partit, com està passant de moment en Butarque. Mira, ara apareix dins de l'àrea, bona irrupció de Nieto. Ahí ha estat de Javi Montero i ve l'ajuda de Atienza, que serà finalment el que rebutja en Llerc. El valor que ve escorat a la part esquerra, la volia punxar Sant Cris, perd el valor, valor per a Suero. Suero que juga en curter per a Barri. Barri, tercer home, a la dreta. Pilota per a Nieto, que està tot sol. Alça el cap. Vol forçar la jugada. Ara sí, la centrada. Xut, era bona. Camarà fora. Bueno, pues Camarà que ha rematat en el primer pal. I li diu a Nieto que dices ne vol més. Però n'hi ha que estar ahí. A mi me pareix important, que aconseguisca rematar Camarà estos balons. Perquè una de les coses que tenia quan va arribar era buscar sempre el segon pal. I n'hi ha que anar a atacar el primer.
0: Ara, per exemple, Jacobsen, que és en teoria el segon punta, per això el posen ell, perquè acaba com a punta, estava molt lluny de l'àrea. Si arriba com a segon punta, tens dues opcions de remat. En aquest cas està molt lluny, fora l'àrea.
2: Altra pilota que per Morata.
1: Sí, està una miqueta acabat Morata, Ha sigut molt bon davanter, però no sé si és que no està bé físicament o què, però se'l veu que vol fer moltes coses, però que no en culmina cap. La pilota espera al Leganés. Juga Naïm. Naïm ahí en Lalo Aguilar. Lalo Aguilar que toca para Luca Zidane. Ha fet dos bones parades, però després...
2: Sí,
1: guitarró, eh?
2: Cacahuà, sí.
1: Sí. Ahí está.
0: Yo diría que es superior técnicamente, pero mira, es un error técnico.
1: Ya, sí. Pasa que el porter, sobre todo, titusas muy bien, Emilio, bueno, te que parar, ¿eh?
0: Bueno.
1: Al porter, sobre todo, le paguen para que pare. Después, si juega bien el peu, fenomenal.
0: Sí, sí.
1: Ahora recupera la pilota Marvel, balón para el Leganés, a Navore, ahí por la zona de miscampistes, te dificultats, ¿eh? En esa zona, porque cuando se despencha Udes 2 davanters, te. Algun home més en el que combinar el conjunt de Rubén Alves, que trata de refer-se en el partit perquè està caent 0-1 davant del Castelló, que en este resultat, evidentment, recupera el lideratge en la categoria després de la victòria de la Sociedad Deportiva Eibar, que està fent també un arran de temporada espectacular.
2: Correcte, sí.
1: En Juan Bernat, un altre mític que està ahí jugant de lateral esquerra en Eibar. És una operació també, segur, cridanera, No conec les dades. I ara la centrada que busca l'àrea, venia Soco! Manotada de Matis a córner! Ara sí que Soco acabó techat de molt de perill. La pilota que venia a molta altura i Matis que ha tirat de reflexos ahí per a traure la mà dreta i evitar que ese balón li poguera complicar la vida. Balón a córner, la ocasió més clara per al Leganés, entre la esquena de Sienra, no? I Soco.
2: Sí, crec que anava fora igual,
0: Pa que veig que però... sí és possible, però pa que ara comentem.
2: Però gran parada,
1: sí. El córner va ser de nou Sant Cris. Marca la jugada, balón que ve molt tocat al primer pal. Ahí ha rebutjat Camarà. Lluita també Lalo Aguilar, la pelota que ve solta per a que siga Naïm. Naïm que volia pegar-li a porteria a Baló. Rebutja en el cos d'Álvaro Martín. Traurà des de la banda el Leganés. Què volies comentar, Emilio?
0: Volia que Sienra ha anat per en terra. Contacte en Soco sempre va per a l'aire.
1: Soco és un armari.
0: Igual és dia avui de que debuta l'italià. És possible, podria debutar. Perquè físicament és molt potent i Sienra cada vegada que xoca en ell va per terra.
1: Hi ha que veure també com està físicament.
0: Sí, però bueno, va jugar un rato, la millor es pot dir perquè pugui debutar, sí. El italià.
1: Bueno, pilota per a Soco. Soco trau el balón de nou per a Naïm. La vol col·locar dins de l'àrea, rebutjat. Millor, que està fent un bon partit.
2: Partit equilibrat ara,
1: Sí. Sí, perquè ells tenen jugadors de qualitat, sí. I estan apretant en esta recta final de partit. Ara buscava de nou Soco a Sienra. Jo crec que Soco ha anat tantejant a tots i el més còmode es troba és buscant el duel en Sienra, Balón ahí per a... Per aquesta, col·loca el baló en el canvi d'orientació a la banda esquerra. Per allà corre Alex Sancris en Nieto. Li ha fet falta el Castelló, nen, pilota per al Castelló. Últims 10 minuts d'esta primera part. Continua valent el gol. Golàs de Suero per al Leganés 0, Castelló 1. I estem veient l'acció repetida, com Matis.
2: És que no el deixaven traure,
1: No. Bueno, i Luca Fidal.
0: La vigilància del Leganés és molt dolenta, també.
2: Pof.
1: S'ha quedat a mitat de camí.
2: Sí, igual ha fet,
1: És que està molt bé que els porters juguen en el, però quan vols fer ahí alguna cosa d'estes de malabarisme, te poden passar aquest tipus de coses.
0: Vol donar-li continuïtat, Lío, no?
1: Sí. Algo s'han perdut. Algo s'han perdut perquè hi ha una...
0: Camarà treballant el Lío.
1: Una trifulca ahí en el terreny de xoc. Està Alejandro Ojías tractant de posar una miqueta de pau. Camarà, el Montero... Veurem què ha passat, però... Segur que hi ha hagut algun contacte ahí entre tots dos.
2: Tenen rep encara.
0: Montero, ex del Màlaga, que és un bon central de la,
2: no,
0: de la
2: rep,
0: teoria, molt bon central.
1: Montero que l'apreta, Camarà que acaba a terra, després li pega l'espenta.
2: Sí.
1: Però bueno, ahí no, jo crec que no hi haurà targeta per a ningú, però normalment el que acaba veient la targeta és el que s'alça i pega l'espenta. Ara jugant llarg, el Castelló s'han equivocat. S'ha equivocat Alberto Jiménez, volia jugar en llarg per a Juanjo Nieto i el valor serà per al Leganés. Javi Montero. Tampoc que... repartís gominoles, Javi Montero, Emilio?
0: No, home, els centrals avui en dia reparteixen cacau,
1: cacau. Avui en dia, i Fainz, ja no te vull dir.
0: Tramusos.
1: Fainz ja no cal parlar, Ja no cal parlar de Fainz, el que repartien,
0: Fainz, no. Però bueno.
1: Fainz tenia sentit portar espinilleres.
0: Sí, sí.
1: Valor per a Jakobsen. Jakobsen, que van anar-se'n ahí de la marca de, crec que és secta. Toca per a que juguen curtet de nou Íñigo Córdoba, Jakobsen. Temporitzant ara el Castelló. Baló darrere per als centrals. Alberto Jiménez. Tocant ahí per a Mellot, al cap del francès. No té pressa el Castelló, que vol gestionar.
0: En la línia 3 i 2 no vol que li filtren per dins passes, perquè Castelló sap que és perillós, perquè acumula molta gent ahí. Per això dic que hauria que aprofitar, que ho estan fent moltes vegades en Juanjo, Per fora...
1: Ara diu l'àrbitre que se li ha anat la pilota.
0: Sí.
1: El que estic veient és que està Barri, diguem, com a stopper, quan té la pilota del Castelló, me referís, per davant de la línia B3, i Álvaro Martín se col·loca pràcticament ahí al costat de Suero i de...
0: Sí, perquè busquen molta gent a l'esquena dels mig centres per poder recibir i aquests passes interiors, però que ho està tapant molt bé Leganés i està costant entrar i aquests passes per ell.
1: I Soco és jugador cedí de l'Almeria, de la mateixa categoria, l'Almeria, que tampoc és que vagi tan sobrat.
2: Pues ha servit un pepino,
1: eh?
2: Ha servit un pepino,
0: Sí, el que passa és que l'any passat va jugar menys, tenies a Rivas, tenies a Miguel de la Fuente que van fitxar i al final no va jugar tant. Va fer molt bon any en el Huesca,
1: Sí, va anar de l'Ibiza al Huesca i el Huesca al Almeria. Sí, però és un bon davanter, físicament fort, és ràpid.
2: No sé què espera el community manager de la Lliga Hypermotion o el de Movistar Plus Deportes, que ha pitjat un vídeo insignificant d'una ocasió del Castelló. Per a pensar el vídeo...
1: Mira, Camara. Ha aparegut, que llàstima, Marvel, perquè ha adoptat de nou Luca Zidane, i ara Camara que atropella Marvel. Ve l'àrbitre, xula la falta, vestent d'ahir Usman, sí, que t'amonestaran. Però que bona era la passada de Barry, mira com ahir el veu.
2: Molt intel·ligent, sí, per davant de la defensa, perfecta.
1: I Luca Zidane que dubta, això...
2: La Bessir també, sí.
1: No, fer una errada tan greu, després del porter, això...
0: Però crec que ha fet el correcte perquè el central estava arribant al valor i no té que eixir aquest valor. No li... L'haguera liat. Jo crec que Marvel és ràpid i ha esperat a que Marvel arribar el valor. Cuidado.
1: Atienza l'espai, corre Soco, rebutja de cap Matis, la pilota serà afortunadament per Anito, perquè ahir, si te la replega on de Leganés, poden haver problemes. El valor per Álvaro Martín que se vol anar per esa banda. Valor per al Leganés.
2: Sí. Deia que estic esperant el clip del gol de Suero, que no l'han pujat.
1: Estan sopant, Salva, dona els temps, que estan sopant.
2: És que Movistar Plus,
0: Igual no l'han vist.
2: Ha penjat el clip de la primera ocasió que falla Morata.
1: Claro,
2: on està la del gol de Suero?
1: Però és Morata, home, Morata. Valor per Alberto Jiménez en Matis. Matis, que juga ahí per a Sienra. Sierra, bueno, si faix el gol Morata,
2: ja estic tindríem, ja la tindríem.
1: De mal en el Marca. Que si puede volver, ¿no?
2: Segur.
1: Emilio no vol dir res. El valor per al Leganés en defensa, 39 de partit a tot això. I continua baix la mateixa dinàmica a l'encontre, és a dir, el Leganés no és un equip que vulgui tocar massa la pilota en el centre del camp, vol atacs molt ràpids, i el Castelló que no té problema, ara que va davant en el marcador, en tractar d'aprofitar les transicions també, perquè té a Camarà que està en moltes ganes. La pilota acaba en...
0: Tenia que continuar assustant, no posar-se darrere, tirar 7 o 8 metres fora de l'àrea, mantindre aquesta línia. Ara està pressionant un poc més el Leganés, més intens, a través d'una línia més adelantar, però n'hi ha que assustar-lo i buscar alguna contra per fer-li el segon en esta primera part.
1: Pilota per a Jacobsen, obrint a la banda esquerra.
0: Si te fiques ahí a l'esquerra sempre mos fa falta algú. Íñigo està molt lluny i per davant no té mai a ningú, no t'ajuda per a poder progressar.
1: És que damunt a Sierra tampoc hi ha que demanar-li molt més, perquè ahí està en Soco. Mira, bon valor interior per a Jacobsen, ha vingut rebutjat per a Suero, Íñigo Córdoba de primer, es la volia col·locar dins de l'àrea, era boníssima per a Jacobsen, Encara que han llegit bé esa passada interior els homes del Leganés, valor que ve en llarg, que la pilotada que ha rebutjat sense problemes Alberto Jiménez, i el valor que torna a ser per al Castelló. Sienra, que ben plantat està el Castelló, damunt del camp. Després pots guanyar, empatar o perdre, però és un equip que sempre és a guanyar, que especula molt poquet i que té les idees clares. Damunt, si t'acompanya avui un xirlo com el que t'ha fet Suero, no?
2: Que sí, se queda la pilota, és molt difícil, Emilio, llevar-li la pilota a este Castelló, molt difícil, És que la definició perfecta de defensar-se amb la pilota,
0: Jo vaig estar, per dir altres coses, fent un cafè en un dels que està jugant el titular del Castelló esta setmana, i va dir una cosa que ell se ho passava bé jugant de la manera que jugava l'equip. Que no és un equip que jugue normalment con tot el món, que se ho passava bé perquè podien fer més coses de lo que se fa normalment, que sempre estàs molt enquadrat, perquè te dones compte de lo que ell està disfrutant.
1: Mira Jacobsen per a Suero, ara Suero s'ha encantat una miqueta, però el valor torna a ser per a Álvaro Martín, de nou Jacobsen que vol pegar i li pega Jacobsen, la manotada de Luca Zidane, valor, jo crec que era córner, però en línia
2: jo crec que toca també
1: treta de porteria,
0: Jo crec que no.
1: Quina canonada de Jacobsen,
0: Però
1: i
0: si
1: que
0: veus,
1: ha buscat,
0: Hi han 6 o 7 o 8 blancs defendent dins de l'àrea i se gira, fa el tiro.
1: I ese moviment el fa molt bé Jacobsen, quan s'orienta per a pegar-li en la cama dreta, ahí ho fa molt ràpid per a...
2: Arma molt ràpid la cama, sí. No toca Zidane,
0: No, si va dir és gol,
1: Perquè no vas a dir en qui t'ha fet el cafè?
0: No.
1: Està prohibit o què?
0: No, home.
1: Vale.
2: Saber que se divertia entrenant i jugant.
0: Sí, que se'n passava molt.
2: Explica moltes coses i s'ha conversa,
1: Valor per a Nieto. Nieto. És Nieto el del cafè? Nieto, que veu com rebutja la pilota Marvel. Serà treta de... Emilio no entra mai, És el home tranquil, No entra mai, Mira que li fiquem ahí, I no, no entra mai, No entra mai, no entra mai.
4: Sigue.
1: La pilota per a Camara, Camara dins de l'àrea. Mira, Camara. Luca Zidane, que ha evitat un gran gol de Camara, Que veu havia fet de Camara. I ara tot això acaba en falta en atac de Juanjo Nieto. Bueno, com està este equip,
0: Ara ho fem molt bé, Luca. Tapat ahí, i ocasió claríssima dins de l'àrea. Bueno,
2: el segon,
0: quan, quan estàs ahí dins de l'àrea, té moltes dificultats. Molt bé tapat ahí l'àngul baix. Era difícil buscar, home, per dalt. Podia haver buscat per dalt, però ahí tapa molt bé l'àngul.
2: Bueno, se creua també un futbolista de Leganés.
1: Si Camara continua fent este josetes i va fent gols, al final acabarà traient diners el Castelló,
0: Ocasió claríssima,
1: Sí, molt clara. I que bé alça la pilota per anar-se'n del central. I és de veres que després entre el defensa que venia ahí a l'ajuda i Luca Zidane, pues han evitat que esa pilota entrara des de la porteria, però... Està asomant-se de nou el Castelló en busca del segon.
2: Abans parlàvem, Emilio, de la Nations League, que té dos partits interessants. Minut 22, empaten a 0 Bèlgica i França, però minut 28, Turquia 0, Itàlia 3. Turquia, que ve de fer un Mundial absolutament lamentable, per 0-3 contra Itàlia.
0: L'equip de Mancini, sí. Estava en alçat.
1: Mira Barri, que li pega! De nou... El balón que s'ha passejat a la dreta de la porteria del Leganés. A Luca Zidane no li dona temps d'arribar a tots els puestos, Comença a haver ja molts foraets ahí en el barco del Leganés, Entra aigua per tots els costats.
2: És que estàs tenint-les per anar-te al descans amb 0-2,
0: Ese dia jo que me tenia que assustar i arribar a ixe segon gol per estar molt més tranquil a segona part.
1: I m'alegre molt de que Barri hagi xutat des de la frontal de l'àrea. Perquè és algo que tenia que implementar en el seu joc, que ho està fent molt bé, però arribava a la frontal i no xutava. I avui se la jugada. Va marcar l'altre dia, a més. A l'òpera Íñigo Córdoba. Juga precisament en Diego Barri. Toca darrere. A Barri no l'has tingut, no?
0: No.
1: A l'òpera Alberto Jiménez. Alberto Jiménez que juga darrere. Ve Morata ahí, altra entrana. Pressionar a Matis. Matis que la xafa. Toca la seva dreta per a Mellot. I ja de 3, com sempre el Castelló. Mellot que li pega en llarg. Corre Nieto, que és molt potent. Nieto lateral de l'àrea. Ja ataca el Castelló. Baló a la frontal. Com la baixa Jacobsen. Li pega Jacobsen a la dreta. Llàstima perquè no ha enganxat bé el baló,
0: És un festival d'arribar a l'àrea i la defensa del Leganés. Cabe que n'hi ha un arribar.
2: Tremola,
0: està sempre en distàncies molt... Els tres centrals estan molt lluny sempre dels delanters i molt separats. Té molta... Però quina llàstima, perquè si la
2: garra... És que se la podia haver quedat,
0: Si la garra empalar bé...
2: Bueno, el central està molt damunt,
0: sí.
1: El millor que li pot passar a Rubén Alves i al Leganés és arribar al descans,
2: Perquè 0-1, ara mateixa, 0-1,
1: ara, sí. Ara mateixa comença a tindre pinta això d'atropello, de nou per part del Castelló al Leganés. El Leganés té l'opció de Soco, que és un bon davanter, ja ho hem comentat, i en qualsevol acció aïllada ve per dalt, inclús a l'espai te pot generar problemes.
2: La banda dreta amb Naïm també, però a mi sa cartulina groga igual.
1: I a veure quan afegís l'àrbitre. Un minutet. Li queda un minutet a esta primera part. 0-1, el gol de Suero que posa per davant al Castelló, que està sent superior.
2: Que no s'ha perdut molt de temps, S'ha jugat molt,
0: jugat
2: i molt ràpid.
0: Molt bé, i l'àrbitre està portant el partit molt bé, des de logo, i no hi ha hagut grans interrupcions, i estarà francament bé l'àrbitre i el comportament de dos equips, és el tipus de Camara, no?
1: Sí, no hi ha hagut una mala patada, de Camara, de futbol, que això passa moltes voltes, ahí de l'espenta entre central i davanter.
0: I va l'àrbit és nou en la categoria, no?
1: Sí, a mi no me sona, Alessandro Gías no me sona. No me sona, no.
0: No, lo de Murcia no m'agradava molt, al principi no he volgut dir res, però... No.
1: Però bueno, hi haurà algun de bo.
0: Ja, per això. M'alegre.
1: Sobretot quan no agradaven era quan venien a Castalia. Sí, senyor. Juga Javi Montero.
2: És la primera volta que Emilio fa esta referència.
1: Mira, Morata dins de l'àrea, Morata que se volia anar. Ha aparegut Alberto Jiménez, que fins i tot evita el córner. Serà treta de banda. Baló per al Leganés. El test està complit, Juga darrere, si no la penja, l'àrbitre diu que cap a vestidors. Mira, i encara aixina la perd el Leganés. Baló per a Camara. 1-1. Camara en el central que tanca. Camara, anem a veure, Camara el perseguís Marvel, acompanya Jacobsen. Camara.
2: Oh.
1: Fica la cama ahí, Lalo Aguilar que ho celebra per tot l'alt.
0: Però
1: Camara s'ha atragantat ara de valor perquè l'acompanyava Jacobsen, i crec que aixina s'acabarà la primera part a Butarque. És la llàstima que ens dona haver deixat perdre esta transició, que era bona, perquè era en igualtat numèrica.
0: Que passi clar a Jacobsen, claro. I poder rematar Jacobsen. Ell defensa tant en els dos centrals, i ell vol fer el gol.
1: Sí.
0: Marvel s'equivoca en ese control i la contra ha sigut un 2-2.
1: Bueno, pues descans. Primers 5-10 minuts, si vols, del Leganés, que ha sigut molt enxufat al partit amb molta intensitat, però a partir d'ahí, poquet a poquet, ha anat apareixent el Castelló, i sobretot en ese golaç que ha marcat Irrasuero, a demostrar que, de moment, el líder continua sent líder, almenys en temps de descans. 0-1.
2: Així que, amb Indústries Bijusa, higiene industrial, hem arribat al descans d'este partit que tanca la jornada número 7 de Lliga en la segona divisió. Al descans hi ha Butarque, este marcador esperançador, i amb un golaç de Suero per a la formació de Pablo Hernández. Leganés 0, Club Esportiu Castelló 1.
3: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
2: Les 9 i 10 minuts, Emilio Isierte, la teua valoració de la primera part, que es tanca en victòria momentània de la formació de Pablo Hernández amb un golaç de Irrasuero, un golaç
0: bona primera part de l'equip, molt serio en defensa, ha donat, crec que és una ocasió, ha tingut 4-5 molt clares, crec que per acabar inclús un 0-2, però la primera part en quant a els primers minuts a la millor no, però després ha agarrat el mando, el control, ha tingut el baló quan ha volgut, ha fet contraatacs quan ha volgut. Bueno, crec que ha sigut millor que el Leganés, i el resultat me pareix inclús està curt, no? Podria haver estat un 0-2, però almenys.
2: El gol és una meravella, Emilio.
0: Sí, que bonico.
2: El gol és fantàstic.
0: I això els porters te fan un gol a Xina i te mate, però és un gol, és un... Lo que es Suero, lo que es Suero, generalitat, qualitat, bueno, veu el futbol millor que la majoria de jugadors, el veu antes, és bonic el gol, una errada del Leganés, de una vigilància i del porter, però des de luego el resultat se queda curt.
2: Se queda curt al descans, la victòria momentània del Castelló amb ese golaç d'Irrasuero. Al descans ja Butarque està guanyant el Castelló per 0-1 davant el Leganés, les 9:20, amb una parada, diríem, tècnica en la sintonia esportiva del Punta Puntera. Punt Ràdio, visitem el Contrapunt i de seguida continuem en la segona part del partit de Butarque.
4: I comencem esta edició especial del Contrapunt amb un resum del debat de política general que han viscut avui les Corts, un debat on el president de la Generalitat ha anunciat 55 mesures econòmiques per al que queda de legislatura, entre elles que les famílies amb dos fills seran considerades nombroses.
5: Aproximadament 260.000 famílies valencianes que tenen dos hijos sean considerades famílies numeroses con todas las ventajas y ayudas que ello comporta. Porque en la Comunitat Valenciana de hoy, tener dos hijos ya es un acto de confianza en el futuro y un gobierno tiene que estar al lado de quien confía.
4: Ha anunciat a més, entre altres coses, una quota zero per als nous autònoms i més rebaixes en renda i patrimoni.
5: Porque hemos demostrado que bajar impuestos funciona y vamos a seguir bajándolos. Por eso les anuncio una nueva rebaja del tramo autonómico del impuesto sobre la renta. Elevaremos el mínimo exento del impuesto sobre el patrimonio y elevaremos los límites de renta para beneficiarse de las deducciones por nacimiento hasta los 60.000 euros en declaración individual o 78.000 euros si la declaración es colectiva.
4: L'oposició d'Esquerres dubta que Pérez Llorca pugui executar totes les mesures que ha anunciat perquè el consideren descartat per a continuar. Per això li han demanat que se'n vagi a ver dignitat i no accepte més humiliacions, diuen, per part de Núñez Feijó, de qui consideren que no troba Pérez Llorca fiable. Per això també li han preguntat pels presumptes informes que parlen de casos de corrupció i també si se sent amenaçat per les aspiracions del president de la Diputació de València, Vicent Mompó. Pérez Llorca ha retret el socialista és la falta de propostes i a compromís la que ell considera submissió a Pedro Sánchez. Així ho ha debatut amb els síndics del PSPB José Muñoz i de Compromís Joan Maldoví.
6: Le pregunto, ¿usted cree que Vicent Mompó está detrás de la creación de estos dossieres? ¿Sí o no? ¿Creen que el entorno de Mompó está detrás de la creación de estos dossieres? ¿Sí o no? ¿Cree que alguien está intentando debilitarle internamente en su partido? ¿Sí o no? porque lo que está pasando en el Partido Popular es la boda roja de Juego de Tronos. Lo que falta es saber quién va a ser al final el que salga por detrás. Ya lo veremos, ya lo veremos.
5: Yo no estoy nada preocupado por mi futuro. Yo estoy preocupado por el futuro de los valencianos y las valencianas. Y me he sorprendido que durante 20 minutos de 30 usted esté preocupado por mi futuro, por el de mi partido. No se preocupe, porque cuando la gente ve personas comprometidas con su tierra, como lo que ha visto hoy, verá como nosotros tenemos mucho más futuro que todos ustedes.
7: Señor Pérez Llorca, ¿pensa seguir humiliant una institució centenària con la presidència de la Generalitat? ¿Pensa seguir humiliant-se com a president i com a persona? Quant de temps més pensa seguir agenollant-se davant de Feijó, implorant-li que el faça candidat? ¿Li queda algun bri de dignitat, senyor Pérez Llorca?
5: És que vostè que em parlava a mi d'engenollar-me o d'arrastrar-me, mire, és que fa 8 anys que estan arrastrant-se vostès en Pedro Sánchez i li ho torna a dir, sense aconseguir res per a esta terra, sense aconseguir res per a la comunitat.
4: Vox ha reiterat el suport al govern de Pérez Llorca, però li demana un reconeixement a la seva aportació concretada en el que anomenen prioritat nacional.
5: Incorporando por primera vez en una ley presupuestaria la prioridad nacional, que, señor presidente, ha sido la base para que se haya cerrado el apoyo a los presupuestos por parte de Vox. Y no le hemos oído hoy decirlo ni una sola vez.
4: Canviant de tema, la dana del 29 d'octubre del 2024 té des d'avui una nova víctima mortal. La xifra oficial de defuncions arriba ja a les 233. La jutgessa que investiga la gestió de la barrancada a Catarroja ha reconegut el cas d'una dona que va morir quasi un mes després de les inundacions a l'Hospital La Fe de València. Havia caigut per l'entrada d'aigües a casa, segons la jutgessa, per falta d'avisos. I sobre la dana, han tornat avui a parlar al Congrés dels Diputats el president de la Diputació de València i l'exconsellera d'Emergències Salomé Prades. Prades, la comissió d'investigació els ha citat per segona vegada perquè esclariren les contradiccions que han sorgit després que declararen fa mesos una primera compareixença. Bonpo, Vicent Bonpo, ha dit que no va mentir llavors i continua negant que alguna alcaldessa l'avisara de la barrancada. Sí que ha reconegut que la gestió de la catàstrofe va ser, ha dit, un desastre.
8: Que evidentemente, y eso no se lo puedo negar, y más con la cantidad de muertos que ha habido, que fue un desastre la gestión, evidentemente, pero yo es que esto no lo he negado nunca.
4: I l'exconsellera Salomé Prades ha exhibit la seva condició d'imputada per a no contestar cap pregunta.
9: Y siguiendo el consejo de mi equipo jurídico de defensa, me remito a lo declarado ya en el juzgado y también me remito a las consideraciones que presenté ante esta comisión en mi anterior comparecencia sin que tenga nada más que añadir y, por tanto, no voy a contestar a las preguntas que me formulen.
4: En successos, la Policia Nacional investiga el que tot indica que és un nou crim masclista que s'ha registrat a Benidorm. Un home està detingut, acusat d'apunyalar mortalment la parella de 33 anys. Juntament amb ella han arrestat dos amics seus acusats d'encobrir el crim perquè haurien ajudat a traslladar el cadàver fins a una zona de camp situada entre Benidorm i Finestrat. L'Ajuntament de Benidorm ha declarat un dia de dol oficial i ha convocat per a demà una concentració de rebuig a les 11 del matí en la plaça dels Reis d'Espanya. I en economia, una important notícia, l'empresa xinesa Goxion Hitech ha comprat el 49% de la gigafactoria de Sagunt, on PowerCore retendrà el 51% de les accions. La inversió xinesa serà de 1.094 milions d'euros. La planta començarà la producció en 2027, però gràcies a l'acord augmentarà en un 50% la seva capacitat inicial de producció. I en l'horatge, compte amb les tempestes que ja han provocat problemes en punts com Requena. La Generalitat ha activat la preemergència hidrològica a nivell groc en la zona del riu Magre i demana als ajuntaments que intensifiquen la vigilància. Més detalls, Javi Miró.
10: Bona nit. Situació meteorològica de seguiment. Durant aquestes pròximes hores podríem registrar precipitacions importants que es formaran de nou cap a la zona interior, cap a la plana d'Utiel-Requena, cap als serrans i que avançaran cap al litoral. Serà tot durant aquesta pròxima nit i matinada i aquestes precipitacions han fet activar l'avís meteorològic nivell taronja perquè podrien acumular-se més de 40 litres per metre quadrat en una hora i superar-se els 80 litres per metre quadrat en 12, però que podrien caure en qüestió de 2-3 hores. Precipitacions importants importants que afectaran comarques com la Plana d'Utiel, Requena, els Serrans, el Racó d'Ademús, també la zona del Camp de Morvedre, el Camp de Túria, l'Horta Nord i la província de Castelló, l'Alt Palància o la Plana Baixa. Precipitacions, com comentem, que podran ser intenses i que avançaran durant esta pròxima nit i matinada des de l'interior cap al litoral. Demà, una vegada passi la situació d'inestabilitat que es retira cap a Catalunya, a partir de mig matí s'obriran clarianes, ambient assolellat i de vesprada podrien tindre algunes tempestes, però no serien tan fortes com les que hem tingut al llarg del dia d'avui. Tot això demà, amb màximes que inclús podrien recuperar-se una miqueta, però sobretot pendents de l'evolució de la situació meteorològica durant aquestes pròximes hores, amb precipitacions que seran fortes en moltes comarques, sobretot del centre del territori.
4: Gràcies, Javi Miró. Compte amb l'aigua. Ara es queden de nou amb el futbol i punt a punt.
11: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a punt a punt.

0: Les 9 i 28, pues estem contents de la primera part. Emilio Gual, que ha disputat el Castelló, que amb esta victòria momentània pues continuarà liderant, si tot conclou així a Butarque, continuarà liderant la categoria en la Lliga Hypermotion, en un inici francament important de Lliga, eh?
1: Queden 45 minuts, eh?
0: Queden 45 calma, minuts, si tot continua així.
1: Dic. Això és futbol, sí. Tant de bo siga així. Si continua de la mateixa manera, crec que el Castelló guanyarà per algun golet més, perquè és que, sobretot a partir del minut 25, el partit ha sigut clarament del Castelló, pràcticament el Leganés no ha tingut més enllà d'alguna centrada lateral ninguna situació com per a poder complicar la vida Matis, aquesta situació de rematada o colp de la pilota en Sienra i poqueta cosa més, un parell de centrades. I bueno, Castelló, que podem dir que està còmode, que està també tenint situacions i que, per ficar un pero, no? A lo millor en les voltes que ha tingut ja oportunitats, tindria que haver fet algun golet més, no? Esperem no tindré que recordar-se d'això, perquè Camara ha tingut dos, ha tingut un altre Jacobsen, és a dir, que ja té situacions com per inclús anar guanyant 0-2.
2: I coneixent la categoria pot passar qualsevol cosa, perquè un canvi tàctic, de sistema, sempre els equipos canvien, les segons parts canvien i esperem que no, i que no se confia l'equip, però m'imagino que Rubén farà alguna cosa i variarà alguna cosa, no?, perquè millori el Leganés. Però
0: tu esperes canvis en el Leganés?
2: A nivell sistema, a la millor no, però sí, algun jugador que pugui fer alguna cosa. Si
0: darrere no penses que la puga tocar?
2: Ell diu que és intocable, de moment, hasta que no vegi que aixina. L'altre dia contra el Granada va ser un partit també molt paregut en el Granada, moltes ocasions, i no va fer un canvi, me pareix que va ser a última hora, faltant, no sé si 10 minuts, i al final va guanyar el partit 3-2. Crec que va ser aixina, però normalment ho manté prou hasta el final, eh?
0: Prou, diríem, fundamentalista, no?, del seu sistema.
2: En les declaracions que ha fet des de principi de temporada, que deia que l'equip en la plantilla que tenia i les baixes que ha tingut, que també té, que ell veia que era el sistema ideal, no?, i que anava a mantindre hasta que vegués que no se podia jugar aixina. Bueno, al final depèn sempre dels resultats, els resultats no li han anat malament, des de logo, però jo veig un equip que patix molt quan ataquen, no? Quan li ataquen, defen sempre molt atrás, molt dins de l'àrea.
0: Castelló no el toquem, igual?
1: Jo crec que la Lliga podia acabar-se en Nadal. Estava pensant en això.
2: Octubre, novembre...
1: No, que s'acabe la Lliga en Nadal, no? Per un any que mos aconseguís que en un desig i que s'acabe en Nadal... Ara mateix el Castelló va a una velocitat
0: De creuer, fantàstica.
1: Tu en un partit poden iniciar les coses malament, pots empatar, perdre, però estar en un moment extraordinari. La veritat que, a més, és que canvien dos, tres jugadors i el nivell competitiu continua sent el mateix, les idees les tenen tots molt clares, automatismes que també són molt evidents damunt del terreny de xoc, i bueno, pues, els resultats afortunadament estan acompanyant, estan fent fàcil algo que no és gens fàcil, no? Que és ser regular en una categoria com segona divisió.
0: Pues sí, efectivament. Podria acabar-se la Lliga, com diu Gual, en Nadal. Vos conte a més marcadors que estan a les d'ara en marxa en els partits de la Nations League, quan la gent estem veient que ha aprofitat, com és normal, per a sopar en la graderia de Butarque. Bèlgica i França igualen a 0, minut 41 de la primera part. Està en el descompte en Turquia, 0, Itàlia 3, Itàlia 3, sí, que va perdre l'altre dia, la Itàlia de Mancini contra Bèlgica, 0-2 a casa, pues ara està guanyant 0-3 a domicili, i a Turquia... Perdó, altres marcadors de la jornada. Al descans, Romania perd 1-3 contra Bòsnia-Herzegovina, que va de jugar el Mundial. Suècia i Polònia empaten a 1. I en altres partits que ja no tenen massa importància, Armènia 2, Montenegro 3, Letònia 0, Xipre 0, Geòrgia 0, partit que ja ha conclòs, Ucraïna 0, Irlanda del Nord 0, Hongria 0, partit que també està en el descans. És la Nations League, Espanya, que torna a jugar de seguida després de l'exhibició, que demà per cert juga Espanya, després de l'exhibició contra Croàcia, després de l'exhibició d'este dissabte a Wembley davant Anglaterra. Vares veure Espanya, Emilio?
2: Sí.
0: Creïble, no?, el nivell que dona la selecció de la Fuente.
2: Jo crec que ara se senten tan, no superiors, no?, però tan en una personalitat i confiança tan gran que no te dona por anar perdent, creus que vas a guanyar i guanyes, perquè te creus molt superior a molts equipos, i ara mateix és, no dic imbatible, perquè te pot guanyar qualsevol també, però és molt un equip molt difícil de guanyar, molt difícil de guanyar en qualitat a nivell de tot, col·lectivament, és electriós, no? Però tant en una personalitat i confiança tan gran que no te dona por anar perdent, creus que vas a guanyar i guanyes, perquè te creus molt superior a molts equipos, i ara mateix és, no dic imbatible, perquè te pot guanyar qualsevol també, però és molt

0: si guanyes.
1: Està el Castelló igual ja a votar, que esperava l'eixida del Leganés, acaba d'eixir el Leganés. Ara de seguida pues, advertirem de la opció de canvis. La...
2: Crec que hi ha algun canvi en el Leganés, eh?
1: Formació del, mític, del Leganés.
0: Ese del pèl blanc és el mític Madrigal. No sé si vos sonarà, del novel·la...
1: El punta, el punta el davanter.
2: Sí, sí, jo l'entrevisté, el davanter,
0: l'entrevistat,
2: sí.
0: Lo coneixíeu.
1: Que feia gols com a, com a xurros, sempre.
0: Sí, sí, sí. Sí. Ah. El mític... No va fer el gol contra el Barça.
1: Contra el Barça, en l'eliminatòria de Copa del Rei.
0: Sí, sí. És el mític Madrigal.
2: Camp de la Magdalena.
0: De segon de Rubén, ja fa temps, sí.
2: Bueno, pues va a comenzar la segunda par. Comienza ya el segundo acte en Butarque. Ha tocado ahí cap arrere Usman Camara, que ha tingut un parell de bones oportunitats en la primera part. Y ahora el balón llarg del Castelló, que el recupera el Leganés. Balón manda esquerra, balón que ya té Alex Sancris. Tocant per dispera Tienza, buscava el tercero Memorata, torna a perdre la pilota. Balón que ve per a Barri, Barri, Suero, Suero, Suero, la frontal, Suero. Suero es feia lloc, ve la pilota rebutjada, torna a ser per a Jacobsen.
1: Buscava
2: Jacobsen
1: la cama,
2: volia pegar-li, ve Álvaro Martín a rematar. Ha bloquejat un jugador del Leganés i va ser córner.
1: És el primer?
0: 30 segons sí, ja.
1: És el primer del partit per al Castelló.
2: És el primer del partit per a per
1: al Castelló. Juan La Puente.
2: La borsa tira, de les fitxes.
1: Tira fitxes, tira fitxes. Anem a gastar fitxes.
2: O tirem tot, fitxes, caramelo. Lo que faci falta. Primera
1: vegada que podem tirar avui fitxes.
2: A veure si va el segon.
1: Primer córner del partit.
2: A veure si ve el segon. Primer minut de la segona part. Que bonico seria, eh? Ara cantar d'Isida el segon gol del Castelló. Va a penjar-la, jugada a la curta, Suero, ara sí, molt tocada al segon pal. I se la trau la defensa del Leganés, balón que ve. Espera que siga Melo, Melo la torna a penjar des de l'àrea, balón que replega i Jacobsen, Jacobsen, Camara, Camara que retalla la trena des de l'àrea. Ai, Suero, era molt complicat, això no és futbol sala. Acaba tota sola una rematada de Sierra i Xina d'aquella manera.
0: Minut, 30 segons córner i el minut de tot el Leganés dins de l'àrea. Sí, una eixida
1: treballada. S'ha tingut ahir, ja només començar, sí, sí.
0: Una eixida al camp, ja, fantàstica.
2: Sí. I en principi estan els mateixos, damunt del tren.
1: Exacte, si no hi ha canvis en el Leganés, tampoc en el Castelló, sí.
2: Continua el Leganés en Moratita, ahí en la part de dalt. Este tuit sí que l'ha posat la lliga, eh? Casi Morata.
1: Efectivament, casi. Només començar, la primera acció que ha errat.
2: Casi Morata, però suero del tot. Casi Morata, però suero del tot. I és un bon titular. Palo per a Matis. Juga Matis a la dreta, tocant per al Mellot. Mellot el francès en llarg. Mira, quina descàrrega de Taconet. De Suero per a Jacobsen. Percutint pel carril del 8. Arranca Jacobsen. Dobla Camara. Jacobsen, Jacobsen contra el món. Jacobsen que li pega. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Adam Jacobsen fa el segon per al Castelló, que no vol perdre temps. Vol ficar-li el llacet al partit. Dos de la segona part. Arrencat en molts metres per davant la conducció. S'ha menjat Camara per a fer una miqueta de lloc, però després bona la maniobra dins de l'àrea. I ha conclòs, com sempre, la seva cama dreta al pal llarg per a sorprendre Luca Zidane, el segon del Castelló. Amb la firma de Jacobsen, dos de la segona. Leganés 0, Castelló 2.
1: Només començar la segona part, Emilio, quin gol.
0: És una de les coses que té el Castelló, que eix molt bé als partits i a la segona part, però la taconada de Suero, gran gol, però la defensa se'n va cabarrere, cabarrere, cabarrere, hasta l'àrea xugoteta, i ahir té moltes opcions el delanter, molt proper de la porteria. Des de luego, gran gol del Castelló per combinació, i Jacobsen tenia ganes de fer gol i un bon gol, eh? Però ja et dic, la defensa del Leganés no pot anar sent tancada atrás.
1: Ha de parar en la frontal de la línia de l'àrea gran, no?
0: La frontal, un dos metres dins de l'àrea, però no en l'àrea xugoteta, sí, és sí, tremendo.
1: Sí. Ah. Igual, pues acaba de començar la segona part i tenim
2: el segon. Espera, que volem el tercer. Espera, que ve Suero. Suero en l'àrea, Suero que la xira. Bon balón per a Jacobsen. Jacobsen, ai, que retalla. Jacobsen, Jacobsen, que ho ha vist tan clar que volia donar-li la càmera, després han tancat dels centrals, i a partir d'ahir se mos ha apagat la llum, Emilio.
0: Té que xutar.
2: Tota la vida, home, un davanter té que xutar. Si és que li ha donat Suero un caramelet.
1: Oh.
2: Era el tercer.
1: Mira el Castelló.
2: Álvaro Martín, de nou, recuperant la pilota. Hi ha un equip, damunt del terreny de joc. Rubén Alves ha estat tratant de cosir el barco, però no hi ha manera, eh? Continua entrant aigua per tots els costats. Valor per al Castelló, que està de nou donant una lliçó ahir amb la televisió com a testimoni. Per supost, el punt a punt de Punt Radio, que està contant en esta jornada número 7 per a recuperar posicions al capdavant de la taula en la lliga hipertensió. Valor per a Jacobsen. Jacobsen que pivota bé. Entrega a la seva dreta per a Barri. Barri en Íñigo Córdoba. Ara, quan estàs en el camp, què pensa el entrenador rival, Alves?
0: Solucions. A veure si canvia sistema, a veure si canvia jugadors, quines possibilitats té.
2: S'atrevirà a llevar a Morata?

0: Sí, algun partit l'ha llevat, eh? Pot ser que el lleve. Però és massa pronte. No el llevarà.
1: Sí, és massa pronte, sí.
0: Mateix, no llevarà, però algun partit l'ha llevat.
2: Jo no vull que el lleve. El valor serà per...
0: No és problema de Morata o no Morata.
2: No, que no és problema de Morata.
0: Té Millán en un ex del Villarreal en la banqueta. Tampoc té molta cosa a la banqueta, eh? Té Millán, que no... Bueno, no té molta cosa a la banqueta a nivell ofensiu, eh?
2: Marvel, jugant ahí per Atienza. Atienza la torna per a Marvel, pressiona Suero. Marvel, que la va col·locar en Jerk. Ahí corre a la esquena Morata. I se va los de Mellot. Mellot, que... toca de cara per a Matis. Matis, hi ha que ser sobrio, hi ha que ser segur. Matis, que espera que arribi Morata per a entregar ahí en curtet per a Íñigo Córdoba. Cuidado, Íñigo Córdoba, que ha estat a punt de perdre la pilota, i hi ha un jugador del Leganés a terra.
1: És que se va de una falta ahí en la frontal.
2: És que s'ha encantat massa Íñigo Córdoba.
0: Jo crec que toca valor i peu a la millor. Naïm, m'atreveix a posar Naïm, el peu, però crec que toca el valor Íñigo i després el peu també. Bueno, no.
2: Ai.
0: Bueno, és fora l'àrea.
2: Sí, sí, no?
1: És falta, és falta.
2: Però té una groga, eh? És falta, fora l'àrea, però Íñigo està amonestat.
0: Sí, però no l'ha pitat.
1: No l'ha pitat. I esta causa no s'ha revisat, sí.
2: Ara està comptant els segons, eh? L'àrbitre perquè traguen des de la banda els homes del Leganés, que busquen al que està soles. I se Soco. Soco tocant per a Naïm. Naïm, molt optimista. Jugaven el talonet ahí, a una zona on no hi havia ningú, però té que arribar Matis a
1: evitar el córner, eh?
2: Per evitar el córner, sí. Serà treta de banda molt a prop del banderí de córner per al conjunt pepiner, que ara vol acumular futbolistes dins de l'àrea. M'imagino que van a traure ja des de la banda. Entenc que serà Benaïm, bé, un dels centres el que la penge. El valor per a que el rebutge la defensa del Castelló. Lluita per dalt Álvaro Martín. Finalment la rebenta, en este cas Barri. Valor que ve per a Camará. Camará, la lluita, perd el valor. Valor que té Soco. Ara la té el Leganés en tres quarts de camp. Obertura a la banda dreta. Naïm, que se'n volia anar, no aconseguís. Bona recuperació d'Iñigo Córdoba, que té camp per davant. Iñigo Córdoba, que gira i que molt bé toca, sí, en curtet per a tranquil·litzar el futbol en este arranc de la segona part. 6-7 de la segona, en directe el punt a punt. Guanya 0-2 el Castelló.
1: És que ara ells van a tractar d'apretar-te, Emilio, sí, i el que has de fer és conservar la pilota, clar, no perdre-la ràpid.
0: Exacte. Algo de caràcter tenen que traure i buscar aquesta pressió otra vegada intensa, però el Castelló es pot aprofitar ara de les contres, no?
2: Castelló ha perdonat el tercer, eh? I ara crec que farà això, que Soco dins de l'àrea pot acabar. Soco, para Matis. Matis i allunya Sienra.
1: Però és fora de joc, clar.
2: S'ha vist claríssim.
1: La jugada.
2: Però per si de cas, Matis l'ha parada, eh?
1: Sí.
2: Per si de cas, Matis l'ha parat. A Emilio li agrada més esta camiseta de color verd que la groga, eh?
1: Sí, sí. Ho anava a preguntar.
2: Sí. Què te posaries abans, la camisa rosa o la groga, Emilio? Aniré sense camisa, no?
0: Ni l'altre sense camisa.
2: Engorra i sense camisa, no? Com a la playa.
0: Sense camisa.
2: Valor per al Castelló. 7 per avui de la segona part.
1: Ah, el clima és este, així en l'estudi, perquè està guanyant el Castelló, 0-2 a Butarque, i continua com a líder, clar. Sí.
0: Estem disfrutant.
2: Tenim que celebrar Jacobsen per a Suero. Control. Suero, que li pega, li ha pegat en la esquena. Valor que ve per a Juanjo Nieto. Arriba molt abans el futbolista leganés. Crec que és el marroquí.
1: La rosqueta ja de Suero que ha pegat en l'esquena. Sí, sí.
2: Suero és molt bo. I mira, el control orientat ahí de Melló, que se lleva de damunt a Morata. Morata.
0: Falta,
2: que anava fent falta, falta ja, i buscant el turmell, de Mellot. Sí, sí.
0: No podeu veure que el Castelló va manejar la banqueta, no?
2: Ho ha fet ara en picardia, però sí que ha tocat clarament el peu.
1: Ha rescatat un poc, no?
2: Sí, Mellot, sí. Sí, sí. I damunt per darrere.
1: Sí, xafa, sí. Sí. Falta que... de Álvaro Morata.
2: Sí, senyor. Traurà Alberto Jiménez. Mira, troba tot sol ahí a... Jacobsen, que està avui destapant, la qualitat que té.
0: El Castelló és molt superior també en el mig del camp, perquè té molta gent.
1: I Jacobsen està per dins.
0: Té molta gent per dins. El Leganés té tres jugadors ahí i quasi sempre pot robar, quasi sempre té inferioritat.
2: Mira, el Leganés, l'única opció que té és esta. Balón llarg per a Soco. I ho ha fet amb molta picardia, sí, molta intenció, Ara estava molt lluny de porteria, però ha tirat ahí la vaselina. I a punt està de, al mig de col·locar-la sota els pals de la porteria. Sí, sí. Haguem vist que era arribat Matis.
0: No arriba, molt poquet.
1: És que Naïm s'ha apagat, però efectivament el recurs torna a ser Soco i la seva rapidesa,
0: sí,
1: Emilio.
0: Sí. És el que busquen, és el que té aquest jugador, no? Que pot guanyar en velocitat, en força, i la idea era molt bona, La idea era molt bona, Matis estava a 8 metres fora de la porteria.
2: Camerunès, Patrick Soco. En el Huesca recordé yo un gol que...
1: Sí, yo también. Soco en el Huesca va a hacer una temporada brutal.
2: Sí, va a hacer un gol allí. Brutal. ¿Cree que es va a empatar a última hora ahí en el Alcoraz? Va a hacer un gol, Bertolt Lescaín.
1: Va a donar a Conéixer en la Liga. Sí, sí, sí, sí.
0: Va a entrar Lucas y el Dewey es Pablo Santiago, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Van a ser los dos cambios que va a efectuar Pablo Hernández, que están preparados ya ahí en la banda, en quan isca la pilota. Ara Morata buscava l'esquena de Mellot, ha posat la puntera al francès, el valor que ve soltet per a que el tracte de guanyar ahir de nou, ja s'inquesta. S'ha tirat a terra Juan Jonito, molt valent, que queda una miqueta tocat. Va coixetxant i ja Lluís ahí una muslera. Fa dos partits, va demanar el canvi, no sé si estava el tot recuperat. La centrada dins de l'àrea que buscava de nou el Leganés. Valor que trau la defensa albinegra i valor que ve ja rebutjat en banda per a Sancris. Sancris contra dos, mira, final de fortuna, toca per aquesta, aquesta que la col·loca en l'àrea, no arriba Morata, tampoc Soco, valor que ve soltet i afortunadament se vedrà per la línia de fons. Era un valor molt perillós, eh?
1: Sort que no arriba Morata, eh?
2: Sí.
1: Era una perfecta aquesta centrada, sí. A més, avantatge per al punta, eh? Sí.
2: 10 minuts de la segona part. Ha tingut sort, eh? Perquè ahí entre Juan Jonito i Suero han aconseguit ahí tapar.
1: I era molt bona, eh? Sí, la passada.
2: Sí, sí, la passada, sí, sí, era boníssima.
1: El que passa que Morata igual...
2: Mira, canvi.
1: És que ja no està, eh?
2: Se'n va Sancris i ha entrat
0: un bon jugador, que és
2: Dani Rodríguez, sí, l'ex
0: del Mallorca, sí.
1: És un bon jugador,
0: que sí. Està jugant molt en banda esquerra, no és carrilero, però, Naim, però sí, fora, té qualitat, no?
1: I Suleiman dins.
0: Suleiman, que crec que porta dos gols.
1: Zico, perdó, sí, era Zico.
2: Se va a col·locar en el puesto de Zico, crec jo,
0: aquí lleva,
2: Dani Rodríguez
0: ha llevat a Juan Jonito, no?
2: Sí. Gata Juan Jonito, que yo creo que te algún problemeta o no está de del todo.
1: Que también ha sido como el exigit, güey, físicamente.
0: Sí, sí.
1: Eh?
0: Y también. Y ahí Íñigo, Córdoba. Bueno, Íñigo
2: Córdoba. Sierra.
0: Ya te voy a llamar, ¿eh?
2: Ahora Borem, porque en realización os digo que hay Sierra.
1: Sierra, sí.
2: Pero yo
1: a
2: Sierra el Betts.
1: Sí.
2: No. Y a Sierra estoy viendo. Voy a decir que se confirma la teoría de que están Sopán y que están Fenyarguete, Salva, desde.
0: Íñigo Córdoba y Juan Jonito.
2: Desde las xarxes sociales de la Liga.
1: No.
2: I és de la realització.
1: Una cosa, el últim vídeo que han pujat és la parada de Lucas Zidane al llançament de Camara.
2: Està bé, està bé.
1: Però i el gol?
2: Està tocant el cap i comunica el telèfon.
0: A nivell tàctic és el Castillo continua jugant igual. A veure si le ganés en aquest canvi, fa alguna varietat.
2: Valor per a Mellot, en molt de risc, com li agrada a Matis. Finalment la trau Mellot ahí per a Sierra. Sierra que toca per i se costa per a Lucas Alcázar. S'equivoca, l'entrega a Lucas, recupera el Leganés. Valor que ve ja a la mitja punta, ahí Suleiman tocant de cara a Natienza. Ara vol jugar més ràpid el Leganés. El valor que el col·loquen ja ràpidament a la banda dreta. Anem a veure, se la va jugar, tira ahí la bicicleta, la centrada dins de l'àrea que rebutja Sierra. Valor que no acaba d'eixir. Ha hagut ahí una topetada entre Camará i Montero, però finalment el rebuig torna a ser per al Castelló. La vol Suero. Uah, quina patada li acaba de pegar, però aixina per
1: Marvel,
2: tota la cara.
1: No? Marvel.
2: Marvel sí. A Suero, eh?
0: Sí. Pero bueno, Suero cada día que engancha ahí, el
2: bueno, que
0: Suero
2: le ha trencat ahí la sí, cintura,
0: sí.
2: ¿Eh?
0: Y esa pausa que dona, y ese regateig, y esa pasada que ha fet en el gol de tacó, bueno, está sent...
1: Uop, con cambia, de dirección.
0: Tarxeta clarísima.
1: Clarísima, sí.
0: Clarísima.
1: Pero a Marvel Comics.
2: 18 minuts. Juan Jonito y Íñigo Córdoba, sí, es dos carrileros a tret. Pablo Hernández. I ara de nou baló en llarg per a la lluita de Soco. Ara Soco se n'anava bé de Sierra.
1: Que bé, Matis.
2: I així Matis a corregir molt bé. Soco està creant moltes dificultats a Sierra, eh? Està, a més està buscant, jo crec que de manera conscient, no? El duel en l'argentí, Emilio.
0: Sí, a més aquest perfil que no està al lateral, o el lateral està alt com on està Lucas, i hi ha molt d'espai. I si damunt li guanyes en força i en velocitat a Sierra, no tens el lateral que pugui ajudar, no? Entonces al final està creant problemes per això.
2: Palo per a Sierra, per a l'argentí.
0: Per això te diria jo que podia debutar avui el italià, no sé com estarà, però és un perfil per a poder-lo guanyar en eixa força que té. M'imagino que serà un central fort i aquest perfil pot ajudar, no?
2: Torna a rebre la pilota Suero, que sempre li dona sentit al futbol. Suero que toca en curtet, mira com ha progressat, saltant per damunt d'eixe tackling que volia fer-li a Tienza. El valor de Álvaro Martín, Álvaro Martín que combina ahí en Pablo Santiago. ¡Ah, quina patada ahí! Sí. Se való.
1: Juega en Edith, ¿no?
2: Sí. Való para el Castelló. Ahora Álvaro Martín que está a punto de pedre. El valor que está dividido. Va en todo Álvaro Martín en Morata. Y había falta previa con mesa Diego Barri.
0: Vaig a hacer de entrenador un poquito. No lo faig molt, això, pero yo creo que tiene que cambiar Rubén ya fa rato el sistema y posar una defensa de 4 y variar algo, porque si no es imposible.
1: Sí, és...
0: O molt poc possible que li, sí, que li faci tan de mal al Castelló. En alguna contra pot ser, però en futbol i en baló i en este sistema no, no, no li farà mal.
2: Bueno, que faci el que vulgui Rubén Alves a mi...
0: No, que no ho faci, que no ho
2: sí,
0: faci.
2: No, és que tampoc vol dir que però... si vas a jugar en sí, defensa però, de 4 vas a ser raó millor que el Castelló, no, eh?
1: Sí, sí.
0: Bueno, no, però igualaràs algo la millor... Tens que fer algo tan
1: tàctic. És que a més laterals tampoc amenaces.
2: El balón que busca Alberto Jiménez, Alberto Jiménez, ahí la lluita en Suleiman, se emporta la patada y veremos a Só como arbitra a Alejandro Ojaos. Creo que va a amonestar, ¿no? El jugador del...
0: No.
2: ¿No?
0: Yo creo que no.
1: No, creo que la advertit, creo sí, que no la amonestad, ¿eh?
2: Sí, sí. Bueno, Alberto Jiménez a Só también le agrada,
1: sí,
2: ¿eh, Emilio?
1: Sí, sí, sí, sí.
2: De cuan en cuan, ¿eh?
1: Canchero.
0: El lío sí, le agrada.
2: Sí, sí, sí. Va a pegar-li Roman Matis. Ara el partit de menys ritme, però li convé el que està guanyant, que és el Castelló 0-2. Sense dubtes, perquè les idees ofensives del Leganés fins a este punt del partit passen per això. Pilotada ayer, fer-li arribar a Soco, que està sent segurament el millor jugador del Leganés.
0: Sí, a més, vos ha passat alguna vegada en algun partit aquest any? No té ninguna obligació, Lucas, d'estar tan alt a vegades, no? Quan la jugada està al principi i dir, bueno, pues estic al costat de Sienra per poder-lo ajudar, no? Perquè te pot passar així a una... A vegades està massa alt i és impossible arribar a l'ajuda. Té que arribar Barry o Álvaro, no? Ell no arriba mai.
2: Palo de Mello, arrere per a Matis. Matis que se la para, mira, li tira ahí per dalt a Suleiman. També vol participar, no? Un poc de la coreografia el belga. I mira, topeten ahí, Tochol, en el rogle central, gol control de Jakobsen, Jakobsen per a Lucas, Lucas que frena, alça el cap, és un ex del Leganés, Lucas Alcázar, tocant en curte per a Jakobsen, Jakobsen de cara per a Barry, Barry que s'acosta ja a la línia de tres quarts, a la corona de l'àrea, baló per a Suero, Suero que obri per a Lucas, la pot penjar Lucas, Lucas que la penja, el baló que ha tocat, crec que en Naïm, i serà córner per al Castelló.
1: Pues serà córner i Juan Alpuente, pues si és córner, dispara, tira-les fitxes, tira-les.
2: Que avui mos sobren. Ahí estem. A veure si arriba el tercer. A veure si arriba el tercer, perquè la va col·locar Suero. El baló que el va penjar el 10 del Castelló, que ha fet un gol, però en totes les lletres, i majúscules. La pilota ve a la dreta, ve la porta, ve Leganés, balón molt obert al punt de penal, la volia Alberto Jiménez, rebutja, li pega mal Mellot i ara la contra perquè la replegada Morata, 3 per a 3, Morata, li tira el meló a la banda dreta a Soco, encara així arriba el camerunès, Soco en la pilota al costat de la línia de banda, la vol penjar dins de l'àrea, balón que ve per a que rebutge Mellot i el balón que torna a ser per al Leganés.
0: Ara plega molt bé el Castelló,
1: transició,
0: eh?
1: Sí.
0: Ara plega molt bé, molta gent.
2: Torna com a Cuets.
1: Defensiva molt bona, sí.
2: Atienza per a Naïm.
0: El passe de Morata ha sigut molt ruïn.
1: Molt ruïn, i la conducció ha estat a punt d'escapar-se-li la pilota.
2: No volia dir-ho jo perquè em diran que sóc un hater de Morata.
0: No, no.
2: Cualquier tiempo pasado fue mejor. Sense dubte, la centrada que busca área. Morata, per parlar, el control de Morata. I que ve arribat ahí. Mello per a enviar la pilota al cantó. Ara sí que ho ha fet bé, eh? La baixada ve amb el pit per a rematar en la cama esquerra.
0: Fora xoc.
2: Bueno, ja li poden fer un vídeo en la lliga en esta jugada. Baló per al Castelló. 17 per a 18.
1: Té fora joc claríssim.
2: De la segona part, sí. Encara així, Mellot arriba molt bé, eh?
1: Sí.
2: Creuar-se.
0: Els tres centrals estan...
1: Sí, molt bé.
0: Sobretot Mellot i Alberto a nivell molt alt, altra vegada. Sí. No?
2: És increïble, eh? La confiança que té Mellot jugant en tres i jugant de segon central en una línia de quatre i...
0: I ha passat l'any passat que Mellot en Alberto al costat és molt millor de jugador i defensa.
2: Alberto dona molta tranquil·litat. Baló per a Suleiman. Suleiman ahí, tancat per dos homes perquè Pablo Santiago treballa molt en defensa. Mira, recupera la pilota Pablo Santiago, que ara s'equivoca, però el baló que ve retrucat precisament per Alberto Jiménez provoca la treta de banda Mello. Baló que ha tocat en Suleiman. 0-2. Estem preguntant-se què farà Rubén Alves. Li farà cas a Emilio Isierte? Estarà escoltant el punt a punt? O ja està pensant en el següent
1: partit? Minut 63, eh? No canvia el sistema, no el modifica el tècnic del Leganés.
0: Encara no. Hi ha entrenadors que són molt cabuts, eh?
2: Bueno, pues en 0-2...
1: No, este es cabut,
0: molt,
1: ¿eh?
0: Molt... De lo seu i de no variar i es coste molt al final.
2: Càmera, canvia l'orientació.
0: Jo estava en un...
2: Tampoc vols dir el nom?
0: José Luis, Oltra.
2: Vale.
0: Que no li importava variar i ser valent i canviar de sistema i canviar de jugador i ser valent.
1: Sí,
0: això és ser valent
1: sí.
0: I dir... que això no funciona. Portem 65 minuts i vaig a canviar coses i canviar de sistema i... No sé, hi ha gent que no. Hi ha gent que li costa molt canviar i canviar els últims 5 minuts, no?
2: Un altre contra per al Castelló. Encara que ara replega molt bé el Leganés, balo per a Camara, Camara, Camara en la frontal, Camara, Camara la deixa una miqueta mossegada, balo que ve a l'àrea per a Suero, li pegava Suero, ha pegat en l'esquena, Crec que del dorsal número 3, Montero. Continua el Perey, Jacobsen, Jacobsen per Álvaro Martí.
1: Ui, que bé.
2: Ai, el retall d'Álvaro Martí, li pega, baix! Està la blocada, l'havia vista, Lucas Zidane, sí, i l'ha pegat mollet.
1: Sí, l'ha pegat molt fluixeta, sí.
0: Però 8 defenses, jo crec que eren 3 del Castelló, i si se passaven el balón en el bord de l'àrea, i les defenses estan sense marca i sense apretar. És el que diem, no.
1: Molt arrere, sí.
2: Suero que buscava l'escaire,
0: sense vigilàncies propets, sense estar... En fi...
2: I ara Morata, el baló que serà anar per damunt.
0: Matius l'ha liat, no pareix, no? Tota la sensació, la imatge no ha sigut bona, però està demanant perdó.
2: Sí, jo crec que ha volgut jugar de primeres al mig, el baló li ha caigut a Morata.
1: A veure.
2: És una pilotada en llarg, com sempre, buscant el a Soco. El duel de Soco en Sienra, amb el control de Sienra, rebutja també malament Matius i venia Morata de cara.
1: Que li ha pegat molt mal.
2: Sí, no, ha intentat fer buida, el mateix de Suero, però no li ha eixit.
1: Porteria buida, buida, i frontal, buida, Emilio, el colpeig.
2: I ara agarró de tarxeta.
1: Ui.
2: Agarró de tarxeta. No?
0: Diu que no.
1: Com que no?
0: Vale, pues és la primera que no...
2: Pues ara sí que ha estat una miqueta...
1: No vol complicar-se,
2: Casolanet, Alejandro. Való, que juga el Leganés. A totes les minuts continuem passant, Estem ja en el 20 de la segona part, 0-2, en directe el punt a punt en Apunt Ràdio. És la jornada número 7. I en este resultat, de moment, i toquem fusta, el Castelló que recupera el lideratge després de la victòria de la Societat Deportiva Eibar durant el cap de setmana. Pilota per a Javi Montero, vol jugar en Jerk. Ahí ha tocat malament el való, en este cas Soco, però encara així no la trauen a la banda esquerra. Való per a Suleiman, la vol col·locar Suleiman dins de l'àrea. Isa és de Matis.
1: I a terra.
0: Molt bé.
2: Que va molt bé en el joc aeri, Matis,
0: anticipa molt bé la jugada, no? Està ja bé col·locat per eixir.
2: I ara eix el Castelló, això és anada i tornada, eh? Sí, cara, Jacobsen no té pressa.
0: Se pot aprofitar ara per fer el 0-3 i matar ja del tot, no?
2: Camara, que es deixa caure, es despenja. Està jugant ara com si fos la mitja punta. N'hi ha un jugador del Leganés que estava estès a terra, però clar, el Leganés acaba la jugada.
1: Sí, ells no han llançat la pilota fora.
2: No hi ha ninguna obligació d'enviar-la fora. Sí, a més, és l'àrbitre el que té que parar si ho considera.
1: Sí, hi ha una xafada ahí.
2: Sí, de Sienra, sí. I és que jo crec que Sienra ja s'ha cabreixat, Se li va aixecar la volta. Ahí, anem a rascar una miqueta a veure què tal.
1: Vaig a punxar-li la roda, que no correga tant.
2: Sí. És argentí. Home, sí. Que tenia algo de canxero. Sienra. Sienra obrint a la seva esquerra. La pilota per a Lucas. Toca Lucas en curtet. Alça el cap ara. Crec que és Barri, Álvaro Martí. Bueno, és que estan jugant ja el rondet, Estan jugant el rondet ahí en tres quarts de camp. Els jugadors de Pablo Hernández davant d'un Leganés. Evidentment, els que han començat estan ja... Pues prou cansats, no? Perquè la fatiga està ahí, el partit ha tingut ritme. Encara que ara recupera el conjunt de Butarque, mitjançant a Tienza, hi havia falta prèvia, crec que de Lucas Alcázar.
1: Que no deixa traure, amb bon criteri, esa pilota ràpida que buscava el Leganés. Bé, igual, estem en el minut 67 de partit, és el nostre partit de la jornada. Així que amb Indústries, Bijusa, Higiene Industrial, minut i resultat en este partit de Butarque entre el Leganés i el Castelló.
2: Pues són ara mateix a 22 minuts de la segona part. Recordem que ha marcat Suero Jacobsen per al Leganés 0, Castelló 2.
3: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
1: Pues el Castelló que continúa intentando, a ver si arriba, si fa el tercer.
2: Sí, i ara està, jo crec que està seleccionant mal, com acabar les accions de transició, perquè està tenint moltíssimes. Valor per a Suero. Suero que gira sobre si mateix, juga en curter per a Lucas Alcázar, està cuinant ja.
1: És que a més ells ja, Emilio, no? Han llançat la tovalla a la terra, dona la impressió, no?
2: Bandera com, blanca, sí, absoluta.
1: Han perdut com tensió, no?
0: Sí, jo crec que falta frescura també, les distàncies que corren són molt llargues, té que fer alguna cosa i algun canvi, per donar frescura als tres del mig del camp, ha llevat a un, però ara deixa tres, bueno, Suleiman des de molt lluny.
2: Suleiman que volien ascendir de tots, però ahí estava millor, 3 per a 1, perd Suleiman. I trau la pilota molt neta Pablo Santiago per a Camara, que bueno, ha tingut un parell d'oportunitats, però que també no té cap problema en deixar-se caure.
0: No sé, més canvis no m'agrada de Leganés tampoc. David Rodríguez està fent de carrilero, que és un mig a punta en arribar a àrea i que pot generar futbol, però este sistema i jugant de carril, Castelló està jugant en tranquil·litat del baló i sense cap problema, no?
2: I el baló és del Castelló, en efecte, Roman Matis. i sin de la seva àrea, ahir en el balconet.
1: És ja abans com sense massa convicció, Emilio, eh? Sense fe, eh?
0: Sí, perquè quan tu te vas donar compte que les coses no te deixen, que la pressió no arriba, és que continuen deixant d'aquesta pressió, fan el 3-3, però Alberto se col·loca detrás, que això no fan molts equipos el que fa Alberto o els centrals. Ara així
1: tirar arrere, vols dir?
0: Col·locar-se després de la...
2: Espera, que ara ve Marvel. Marvel, que la vol col·locar dins de l'àrea. S'ha creuat de nou Melló, que està espectacular avui la defensa de l'àrea.
0: Quan comença l'eixida de valor, el central se col·loca detrás del delanter. No sé què vol dir dos centrals. Entonces tens porter i dos centrals, més el central que està detrás del delanter, i tens eixida. I per ahí sent fàcil.
2: Juga el Leganés des de la banda. La pilota que la volia Suleiman, que està batallant tot el que pot, però que no té ajuda. I crec que tampoc suficient qualitat, no?, per anar-se'n de dos. El balón que él va a traer desde el costado, de nuevo el Leganés. Ahí está, la impulsa el conjunto Pepiner. Tocaba en última instancia Marvel y el balón se perde la línea de fondo.
1: Será portería, sí.
0: Yo buscaría el tercer. Fer el tercer y matarlo. Con su gol, cosita puede pasar y hacer el tercer gol. Y así que sentenciaría todo, ¿eh? Jacobsen, buen partido de Jacobsen, hoy, ¿eh? Molt de treball y después arriban.
2: ¿Es asistencia de Suero?
1: Sí, ¿no?
0: Sí, tacó.
2: No, ho dic perquè no, toca de tacó en la divisòria,
1: lluny,
2: i després és Jacobsen el que s'inventa el gol.
1: Era les estadístiques és. Jacobsen fora.
2: Sí, i entra Fran Castillo. Entra Fran Castillo, l'ex de l'Ibiza, que és un bon futbolista, un altre perfil diferent al de Jacobsen, més d'àrea, no, diríem, o de menys recorregut, i entra també Pulido en el Leganés. Pulido per... Han llevat a Soco.
0: No sé si dos canvis ha fet, sí.
2: Entra Pulido, un descantrat, està Pulido. Bueno, ara ho confirmarem. De moment, trau el Castelló des de la porteria. Estem acostant-se ja a la mitja hora de partit en la segona part. I el dubte que tenim és si el Leganés serà capaç de fer un gol per a posar una miqueta de suspense
1: per amenaçar el transfinal del partit.
2: O si el Castelló serà capaç de tancar-lo. Perquè diuen que el 2-0 o el 0-2 és el resultat mentirós del futbol, Emilio.
0: Sí, per això diria jo de fer el tercer i oblidar alguna errada, alguna bona jugada... que te facin el 2-1 els últims minuts, i ha que fer el tercer i sentències.
2: Ha tret a Marvel per a donar entrada,
0: sí,
2: a Pulido.
0: Sí, Pulido és un central, ex del Fuenlabrada i del Huesca.
2: Marvel, que està amonestat, m'imagina que això haurà tingut algo que vore. I ha entrat també un Ax, que estava en el Mirandés la temporada passada, per Soco.
0: Un Ax és un delanter que va tindre el Villarreal C, que va fer molts gols.
2: Però és una enciclopèdia, Emilio.
0: No. Però me recorde que va fer un any en el Villarreal C, no sé si 20... No sé, molts gols, una temporada en tercera.
1: Emilio, si avui guanya el Castelló, vas a dir-vos en qui te ofereix el cafè l'altre dia o no?
0: A mi, fora d'antena, sí.
2: Jo, si vols, ho dic jo, eh?
0: No.
1: Ah, tu saps?
2: Jo, claro que sé.
0: Que va, jo no li ho he dit.
2: Però jo ho sé. Jo ho sé.
0: Pots intuir, però jo te puc dir que no.
2: Sí, home, claro.
0: Te puc dir que no és i ja està.
1: 0-2, 72 de partit.
2: Continua en el camp, el del cafè continua en el camp.
1: Continua en el camp.
2: Sí, senyor, continua en el camp i no crec que el lleven.
0: Hi ha dos balons.
2: La pilota per al Leganés, que juga darrere.
1: Jornada 7 de Lliga, la Lliga Hypermotion, 72 de partit, a votar que Leganés 0, Castelló 2, José Luis Gual.
2: I el baló per a Spepiners. Juguen ahí des de darrere. Lalo.
0: Antes parlem de la, perdona, de la selecció, lo difícil que és... I lo difícil que és jugar contra el Castelló avui en dia, sí, en segon divisió. És molt difícil.
2: Sí, perquè a més, vull dir, els moments que està tenint en esta segona part del Castelló de possessió, això desgasta moltíssim, i també en el tema anímic, no? de que volen anar a pressa els homes del Leganés per a fer un golet, a veure si canvia el partit. Tot això rebenta moltíssim també la mentalitat, no? I ja dic, de moment el moment de joc d'aquest equip és espectacular, i jo entenc perfectament que estiguen tots els aficionats del Castelló il·lusionadíssims. Imagina't demà l'hora d'almorzar, Saba. Com estarà el tema?
1: Millor se farà un altre cafè.
0: Castelló el diumenge.
2: Diumenge que ve el Ceuta, que me dona una miqueta de llàstima, no? La gent de Ceuta, no?
1: Sí.
2: Que damunt a nivell de l'equip, del tema esportiu, també crec que l'afecta prou,
1: sí.
2: Els jugadors, si tampoc té mal equip, l'any passat ho van fer molt bé.
1: Sí.
2: I a mi el seu entrenador m'agrada, Való per al Leganés. En Butarque, camí de la mitja hora, com diem, de la segona part, en directe en el punt a punt de Napunt Ràdio. Si te ho has perdut, busca quan pugues el gol que fes Suero. Però
1: bueno, si el putxen.
2: Bueno, en algun puesto se podrà veure,
1: no? Jo no l'he vist encara.
2: En algun puesto es podrà veure, segur que sí. I tampoc està gens malament el d'Adam Jacobsen. La pilota per al Leganés, juga... Ahí era Pulido, la volia punxar Naïm. No és fàcil, dominar la pilota a nissa altura i al final se li ha anat el valor per la línia de banda, serà valor per a Lucas Alcázar.
1: S'acaba molt pront, Naïm, o l'ha controlat el Castelló, Emilio?
0: Sí, al final...
1: Bueno. El que ha començat també amenaçant igual que
0: sí,
1: Soco.
0: Sí.
1: Mira Suero.
2: Ara ve Suero, la col·loca ahí Argueta per a Pablo Santiago. Pablo Santiago que retalla, Pablo Santiago que ha vist con l'ajuda de Suleiman en banda ahí, li ha generat problemes fins al punt de perdre el valor.
0: En este sistema, els carrils són canvis segurs. Tenen que correr molt, distàncies de 60, 70, 80 metres i normalment els canvis dels carrils és sempre canvi segur.
2: I el valor que és del Castelló. El que té Lucas Alcázar, per cert, no ho havia comentat, eh? Ha llevat Rubén Alves a Soco i ha deixat en el camp a Morata, eh? Bueno, algun comentari, Emilio?
0: No, tampoc l'he fet aquest canvi, però...
2: Jo no l'hagués fet, no?
1: Sempre te busca igual, Emilio?
2: Sí, però a mi no li agrada.
1: Però no te troba, eh?
2: Mira, no s'enfada. No s'enfada.
0: No, perquè jo a vegades li dic també que no estic d'acord en el que ell
2: claro,
0: diu.
2: Claro.
0: A vegades és normal.
2: Sí. Qual ho verà Matís? Matis, que juga per Barri. Mira, ara estan trobant, saltant la primera línia de pressió, però no. Valor per a Barri. Barri, toca ahí.
0: I el Leganés que barrera, que barrera.
2: En la mitja punta, Fran Castillo, Fran Castillo en Suero, Suero en la corona, en triangular en el Castelló. Ja com sé que no s'ho pensa, ve la pelota retrucada, valor per a Barri. Barri, que toca ahí per Álvaro Martín. Álvaro Martín la trau de cara per a Sierra, se'l cap l'argentí. Pensava en centrar, finalment pensa millor. Juga en curter per a Lucas. Lucas li la torna dins de l'àrea. Sierra, escorat a la banda esquerra. Sierra que la col·loca, el rebuig, ve. Per a Fran Castelló, li pega baix. El valor que bloca Lucas Zidane. Una més per al Castelló.
1: Falta algo de colmillo ahí quan colpeja la porteria, no, Emilio?
0: Sí.
2: I balón llar per a Unax. Encara que ara així d'Alberto Jiménez.
0: El que estava centrant allí en la banda era el central. Era Sierra, perquè visguem.
2: Sí. Valor per a Álvaro Martín, que mira... li vindrà bé l'absència de Mati i és bo, no? Al final perdre un futbolista per la convocatòria de la selecció, però tindre un recanvi que te funciona,
1: no?
2: Sí. Ja dic, és un xic en un perfil totalment diferent, però que suma i molt. Valor per al Castelló, Barri ahí tirant de desplegament físic, jugant arrere. El valor per a Lucas Alcázar, que s'ha complicat, ha ficat el cos i almenys ha tret la falta. Hi ha que jugar més ràpid de primeres.
0: Quan ara els entrenadors te diuen bueno, demà veurem el partit, a veure el que han fet i tal, i que qual, és molt important veure avui, no demà.
2: Claro.
0: Demà dius, igual haguem posat 5 al mig del camp, no, i haguem igualat, però l'important és intentar veure, perquè avui tens dalt dos que t'estan dient, baix tens dos més, tal, i quan a la roda de premsa, bueno, és que veremos el vídeo i mañana te digo, no, és que tenia que ser avui. I a vegades...
1: Sí, que el vídeo moltes vegades...
0: Hi ha més gent que a vegades més gent ve els partits, però no acaben de veure, no?
1: Sí.
2: Se n'ha enamorat, ha entrat a Millán.
0: Millán.
2: Sí, que s'ha fet allí... També ha anat al barber esta setmana, eh?
0: Bueno, ja fa temps que porta ixe pèl.
2: Però este li ho ha posat més fàcil al barber.
0: Ja fa temps que porta ixe pèl.
1: Vols dir?
2: Sí, crec que sí. Jo crec que això podia fer-ho fins i tot jo. Te donen la maquineta i tu vas tirant. Cosi talleres el césped. Valor per a Melló. Juga a Melló a Matís. El partit que l'únic dubte que presenta si el Castelló farà algun gol més, perquè està tenint moltes situacions i li està fallant ara la punteria. Valor amunt, rebuig a Sierra.
1: És que si marca el Leganés serà un accident, Emilio.
0: Sí, el que diem, que pot ser una bona jugada, una errada com la de antes, però és difícil que pugui marcar, però aquesta categoria la coneixem i a millor te fan el gol faltant 5 minuts i pateixes el partit, però jo intentaria fer el tercer, no?
2: I hi ha que destacar una cosa, que el Leganés, tots els noms que han anat cantant, no? Els que han començat i els canvis que estan fent, té un planter de futbolistes importants de la categoria, i el Castelló no vaig a dir que està passant-lo per damunt, però en els moments claus del partit ha sigut molt superior al Leganés en sa casa, En sa casa. I ja dic, el Leganés, jo crec que podem convindre, no, Emilio, que és candidat com a mínim a lluitar per
0: playoff,
2: sí, no?
0: Sí, jo crec que és un Leganés millor que l'any passat. Igual no jugadors tan importants com tenia l'any passat, però té una bona plantilla i ha començat bé, això és important, estar a començar bé en la temporada i, bueno, crec que té material per lluitar per estar dalt.
2: Jo ha Pulido des de darrere per al Leganés, tocant allà en Atienza. Mira, de nou Pulido, que vol guanyar metres... Ole, donar-li profunditat a l'equip. Ha tocat ahí per fora la pilota per a Dani Rodríguez. Tocant de cara. Valor de nou per a Atienza que obri ara, sí. Han topetat ahí el fora per la banda esquerra. Encara que se'n ve cap a dins el futbolista. No sé si és un Unax. la volia girar, bon baló a la banda dreta, va encarar una volta més Naïm, Naïm en Lucas, Naïm que li pega molt bé, però baló s'ha perdut a la dreta, buscava l'escaire de la porta de Matis, bon futbolista Naïm,
1: I estava apagat
0: jo,
1: ja.
0: Jo va ser un dels jugadors que vaig fer una entrevista en un dia xerrant en Salva, Salva Gómez, i me va preguntar quins jugadors té, i un vaig dir Naïm, que la temporada que Naïm i Montero, que eren dos jugadors interessants per aquesta categoria, va qualsevol equip.
1: Ell es falta sobre Matis, no?
2: Sí. Ah. Sí, però Matis tampoc tenia per què fer el regatet tal com està el partit, Baló per a Barri. Juga Barri, de nou el Lucas. Ara triangula el Castelló, traient la pilota des de darrere, en molta gent, per darrere de la línia de la pilota. Barri. Barri que aguanta, Barri que juga per dins, se sona de mitges puntes per a Fran Castillo. Fran Castillo ja pega molt fort per a que poguera arribar Suero. S'ha quedat una miqueta curta per a el que venia per fora, que era Pablo Santiago. Així que el baló espera el Leganés i continua apretant dalt, Álvaro Martín, continua saltant a apretar ahí dalt la eixida de baló del Leganés en els últims 10 minuts de partit. I en Dani girant la pilota, col·locant-la ja en el mig. Per allà ja ve, crec que és aquesta, toca ahí, s'ha vist a caure Millán, un as que vol girar, un as que ja vol armar la cama. Ui, la trena per ahí, bola per al Leganés, fora! Ara sí que l'ha tinguda el Leganés,
1: L'ha tinguda ells, ara sí, claríssima.
2: Ara sí que ha sigut molt clara la combinació,
0: Molt bona parell, combinació i al bord de l'àrea, i el tir se l'en va, però pareixia que entrava dins,
1: Naïm?
0: No sé si la toca algú, no la toca, no?
2: L'ha pegat en la cama esquerra, molt tocada la pilota. És Suleiman, Ha fet la trena Suleiman.
0: Sí, li pega malament, però està quasi en el punt de penal a soles.
2: Mira, se'n va a Camara. Entra Álvaro.
1: Doble canvi en el Castelló.
2: I Antonio Gala.
0: Hombre.
2: Que feia uns quants partits, que no tenia minuts, ara entra per Suero.
1: Minuto 81 de partido, doble cambio en los files del Castelló de Pablo Hernández. Son las 10 y 10 de la nit. Pues acompaña la sintonía esportiva del Punta a Punta en Apunt Ràdio. Jornada 7 de Lliga. A votar que está guanyant el Castelló 0-2.
2: Ha entrat Álvaro, que va fer un gol importantíssim a Girona, Donar-li els 3 punts al Castelló per a rematar la feina. I Antonio Gala, que ja dic que va ser titular en les primeres jornades, però després va perdre aquesta condició. El baló per al Leganés, que s'ha fet l'ànimo. Baló al segon pal per ell. Quina parada de Matis. Quina parada de Matis en la manopla. Quan es queixa el futbolista del Leganés d'un colp en la cara. Però quina parada de Matis, que ara sí que ha evitat el gol dels madrilenys, Ha evitat clarament la parada de Matis, el gol del Leganés.
0: Gran parada, anar d'un costat a l'altre.
2: Rocha.
1: Rocha.
2: Rocha. Pera. Rocha per a...
1: Matis? No.
0: Alberto?
2: Jo crec que per
0: Sestos... O Matis.
2: Jo crec que és per a Matis,
1: Per a Matis, no? Estava dient que jo
2: Alberto no. Està protestant com a capità, però ja que vol l'acció repetida, evidentment no han pogut veure tot el que ha corregut. Una volta rebutja Matis, però hi ha un jugador de Leganés que es queixa per un colp en la cara.
1: Primer és fora de xoc.
2: Sí, però no intervé.
1: Correcte.
2: I és a Mellón, no?
1: Li pega la cara, és penal,
2: Si a pita Rocha, és que a pita penal, no?
1: Si li pega la cara... És penal, li pega, A un ax.
2: Sí.
0: Pita penal,
1: Li pega un ax, no?
2: Sí, el baló ve molt passat, molt tocat.
0: I va a jugar el baló. Sí. Per a mi no és Rocha.
2: Crec que en la cara no li pega, no? Li pega en la cara o li pega en el pit?
0: No sé.
2: En estacos. Però bueno, l'àrbitre ha mostrat la Rocha, És Mellot, efectivament, el que se'n va al carrer.
0: I penal.
2: Entenc que això ja segur revisat.
0: Jo crec que ell no veu el jugador que està detrás, no veu el jugador i posa la cama i...
2: El baló li va a l'esquena i va mirar en baló i clar, va rebutjar i ara li està dient Matis penalti?
0: Sí.
2: Pues sí.
0: Si el toca és possible.
2: Continua parlant Alberto. Jo el que tinc dubtes és si l'ha pegat en la cara, perquè els gestos que feia ell és que l'havia pegat en la cara. Ese és el dubte que tinc jo.
1: Penal per a donar-li emoció. Tant de bo no hi ha emoció en el tram final del partit. Minut 83, arriba un penal per al Leganés.
2: I va ser Àlex Millán.
1: Del Monyet.
2: El dorsal número 9 del Leganés, que ha entrat en esta segona part, ha plantat la pilota en els 11 metres.
1: Mireu, para Matis.
2: 38 de partit, 0-2.
0: No ha parat un, no sol parar de molts, Ojalà, sí. Però no és molt parador de penals. Està
1: preguntant-li com...
2: Van fitxar a Jack Ester per això, per a que parar els penals, sí. Entre altres coses.
1: Pues sí. Mira cap a la banqueta i ha preguntat on me llança este.
2: Pues atenció, va pegar-li Millán en la cama dreta, Millán per a l'1-2, Millán que li pega. ¡Para! Para Matis!
4: Mates y el rebote que le envían fuera para Mates. A para Mates el penal. A para Mates el penal. Li han certat clarament la intenció a l'Esmillan per a mantenir el resultat tal i com està. L'acció és absolutament correcta i legal. Tenia un peu damunt de la línia i després del rebut Suleiman que l'envia fora. Parada de penal per part de Mates. Leganés 0, Castelló 2, 39 de la segona part.
1: Este partit era así, Emilio, ja no s'escapa, eh?
0: Sí, no, ja que traure a millor un central per ajudar ahir les defenses, però bueno, li pega prou malament i Mates li acerta molt bé el costat i va molt no molt al centre, però per a mi el tira prou malament.
2: Això és
0: però molt bé, Mates, eh?
2: És cosa del preparador de porters, Emilio?
1: L'ha mirat, eh? Un parell de vegades com preguntant-li què faig.
0: Sí. Bé, normalment hi ha que... jo, per exemple, te dic una. En els partits, antes del partit, ensenyaves penals a Luka Zidane i a...
2: Tu?
0: Els porters
2: però te dic que tu...
0: Sí, en este cas era jo quan vos dia antes que entrenava.
2: Sí,
0: i ell me deia, per exemple, una anècdota. I tu ensenyes els tres tiraos que tenen de penals, l'equip contrari i tal i que qual. I jo recorde que ell me deia que preferia no veure-ho.
1: Sí?
0: No saber qui es tirava. Ara me l'ha recordat. Que ell preferia no saber, per aixina no estar condicionat.
1: Ja.
0: I jo diria, home, però tu veus i després no te condicione, no? Però tens una idea més o menys del tirador. Jo recordo de Ludo Pérez, que me va tirar tres o quatre penals i tot el món dia, sempre es tira al mateix puesto. Ja, però bueno, però hi ha que parar-lo. Després ahí al ferro.
2: Ahí
0: al ferro, sempre es tira ahí. I ja t'he dit que... I
1: però saps què ocorre? Que jo crec que... El preparador de porters li ha dit el mateix a Mates dels llançadors habituals.
0: Sí, sí.
1: Com que ja no estaven en el camp, per això està mirant lío,
0: ja.
1: Míralo a la banqueta i digue-li... Este
0: possiblement
1: que...
0: este no l'haurà...
1: Exacte.
0: No. Exacte, sí.
2: Bueno, pues la pilota la que vol jugar Dani Rodríguez. Eixa segur ja un xof total, eh? Damunt
1: total,
2: que te pare Mates el penal.
1: Total.
2: Que era l'opció de donar-li una miqueta d'emoció en els últims minuts i també excusar-se un poc en sala de premsa de Rubén Alves... No, de dir, bueno, estuvimos ahí y tal, el típico,
0: sí,
2: ¿no?
0: Sí.
2: Quan caus per la mínima a casa.
1: Pero la de Morata, el penalti.
2: Claro, sí.
0: La modificació al final ha sigut Pablo Santiago al lateral dret i modificar esa línia de 4. En vez de fer algun canvi i posar algun central, pues Pablo ha passat al lateral dret.
2: I al final passen els anys, però lo de la pilotada a l'àrea, a l'olla, valor a l'olla, això no se perde. Moltes càmeres, molt de scouting, però quan ja no queda molt de temps, a pensar balons a l'olla. Que és el que va fer Dani Rodríguez, va lo que vola, la rematada...
1: Ui,
2: i ara ha fet ahí la vista, Mates, que tenia molt clar, entenc, que el balón se perdia a la dreta, la cabotada de Pulido.
0: La tenia controlada, sí.
2: I Millán, que no se lleva del cap, pobre. Tenia que haver mirat ahí també el que deia Jack Ester i haver fet el contrari, no?
1: Exacte.
0: Empeine fort, però no molt a l'àngul, no sé.
2: Estem mirant la jugada de nou i vosaltres penseu que li pega... I és que no li pega en la cara.
1: Igual li pega en el pit,
2: claro.
1: Sí.
2: I el jugador se tira les mans a la cara,
1: exacte,
2: per
1: sí,
2: a tractar d'enganyar una miqueta l'àrbitre.
1: Crec que l'enganya, sí.
2: La pega molt mal, el penal.
1: Molt mal, sí.
2: La pega fatal. Bueno, pues...
1: 87 ja de partit, 0-2. A votar que guanya el Castelló.
2: Sí, senyor, i falta molt poc per arribar ja a la prolongació. El valor que està en treta de banda per al Castelló, costa dret, tres quarts de camp. La tenia Pablo Santiago, juga en curtet del Castelló, valor per a Barri, la trau d'ahir Barri, juga de cara per a Sierra. Sierra que busca l'espai ahí, la carrera de Fran Castillo no és un velociste i per tant i se valo assegut per a Luka Zidane. Jugant per baix ja. Traient la pilota el Leganés que té un home més. Tindrà que aprofitar, ho dic jo, per acelerar una miqueta de perill. Balón banda esquerra per a Dani Rodríguez. Bon dia, Miro i Sierte. Bueno, tindre per fora, espera l'efectiu i portar per dins.
0: Vora la Dani ahí, exacte. Sí. És un mitja punta de qualitat, un segon punta per posar-lo i servir passes i arribar a la porteria. Un crimen. Però bueno.
2: Való que recupera el Castelló, való de risc d'Álvaro Martín, però li han fet falta i groga.
1: Sí.
2: Crec que és Atienza.
1: Arriba tard, sí. Colpeja el futbolista del Castelló que cau a terra. De seguida coneixerem la fetxit. Sí,
2: no, era aquesta, el marroquí.
1: Està claríssim.
2: Porta la cueta ahí, també s'emporta la seva pertinent cartolina groga i està el jugador del Castelló estès a terra. Té que eixir el metge, crec que Santiago Rincón.
0: Santiago Rincón, sí. Invariant, sí.
2: No, però ha millorat la forma física, ara el veig entrant ahí, entrant al terreny de xoc, sí, està millor. També fa esforços d'alta intensitat i és capaç de repetir-lo si fora menester. Home, tot se modernitza, no?
1: Tot se modernitza, claro. Tot se modernitza. Ja,
2: segur que hi ha algun el cronòmetre, comptant a veure quan li costa arribar. I Pablo Hernández, que així com...
1: Jo crec que ha preguntat, no?, què vais a añadir, no?
2: Sí. Dos vegades que ha vingut a Butarque, dos vegades que s'emporta els tres puntets, I Rubén Alves, que parla en el quart àrbitre. Un minutet li queda al temps reglamentari i caretes de, no sé si de dir, de frustració o d'impotència de jugadors de Leganés.
0: Jo crec que és més d'impotència, sí.
2: De veure que ho han intentat, han lluitat, han intentat fer les coses el millor possible, però s'han trobat un equip que, com a equip, és molt millor que ells. Matis. Va jugar en Jerroman Matis. Espera que torni a rodar la pilota. L'orienta al costat dret. Aïnya, superioritat del Leganés. Envia la pilota fora. Baló, per tant, en treta de banda de nou per a Pablo Santiago.
1: Castelló, que continuarà sent el líder després de 7 jornades, amb 6 victòries amb la de Wey, un empat, 0 derrotes, 14 gols a favor, 2 en contra.
2: Moltes porteries a 0, que això als entrenadors els agrada moltíssim, eh? Ha perdut la pilota el Castelló, baló per a Dani Rodríguez, que bueno, li han tornat un meló ahí a Tienza, i això era incontrolable. Dani Rodríguez, que el mira i diu, mare de Déu. Baló per al Castelló. Quan ha fet girant, Emilio?
0: 4, per lo menos.
2: 4?
0: 4, 5. Els equips que estan dalt, al final, tindre la porteria a 0 o que te facin poques gols.
2: Con rasquen estos, eh? Bueno, Pulido i Groga per a Pulido.
0: Pulido, sí, sí, vegada, sí.
2: Pulido ahí...
0: És el que diem de la impotència, no? Ja, estes entrades...
2: Perquè no sé per què permeten ahí que es protesten d'esta manera.
1: Sí, perquè Pulido ha anat a per ell, eh?
2: Sí, sí, sí. És que damunt proteste. Sí. Ja s'ha anat a fer-li la falta, no sé si a fer-li mal, però a fer-li la falta i a intimidar, no? D'alguna manera al futbolista del Castelló.
1: Sí.
2: I te trauen la groga, que és totalment merescuda, i encara va ser l'àrbitre a demanar-li explicacions. I Fran Castillo, que s'ha fet mal, eh? Li ha fet mal, vaja. Està Fran Castillo queixant-se de dolor.
1: És que al caure ahí s'ha girat la cama, eh?
2: Es toca el turmell esquerre.
1: Sí.
2: Fran...
1: On donarà 6 d'afegit.
2: 6 minuts. I segurament algú més caurà.
1: Algú més, perquè està jugant, està en terra, sí. Clar.
2: Recordem que ha estat expulsat Mellot en esta segona part per... bueno, pues pegar-li en estacos a la zona del pit, no? Sí. Podríem dir al jugador del Leganés, i que el millor del partit, sense dubtes, és el gol que ha fet Irrasuero per a col·locar el 0-1.
1: Brutal, sí.
2: Espectacular el gol.
0: Mira,
1: ara el tenim.
0: Ara està repetint.
2: Sí, senyor. Ahí Luca Fidán, que diu, va, vaig a assistir-te, no vull ser menys que Matis, i Suero, és que és un xicharro, però va.
1: Increïble.
2: Impressionant. Impressionant. El detall tècnic de qualitat d'Irrasuero.
0: Serà dels gols de la temporada.
2: Segurament.
0: Sí, sí.
2: I espera, mira, podem tirar les últimes si voleu, per al tercer.
1: Fichetes, tirem,
2: vinga, va. Anem a buscar el tercer.
1: Va, anem a tancar això.
2: Va a col·locar el palo Santiago, El baló que el filtra, Álvaro Martín. Ha quedat en no res. Faltat ahí tensió. Els xics de Pablo Hernández. Finalment trau la defensa del Leganés, però li dura poc la pilota. Baló que torna a ser per al Castelló. Palo Santiago jugant en curtet per a que... La perga, en este cas, Fran Castillo, que és bona notícia, ja s'ha recuperat. I perquè tenia mala pinta, estava queixant-se molt. Baló per al Leganés. Estem a totes són el 47, eh? Falten 4 per arribar a la fi de l'encontre, que guanya el Castelló 0-2 a Butarque. Pilotada en llarg del Leganés, que busca al costat dret, per allà corre Millán, que està... Ahí m'imagino encara pegant-li voltes a com ha tirat el penal. Oh. El baló darrere, juga de nou el Leganés, baló en posició de llançament, ve Pulido que rebla la pilota, s'arrima a l'àrea Pulido, busca la trena, ve Pulido des de l'àrea, la pot penjar Pulido que busca espai, i Pulido que es troba en la bona defensa de l'àrea d'Alberto Jiménez, l'últim en tocar assegut, i este Pulido està nerviós, no sé què li ha dit
1: alguna coseta Jiménez. Alguna coseta s'han dit, sí, Alberto i ell, sí.
2: Però bueno, Alberto no se posarà nerviós, veus? I hi ha una xica en la camiseta del Leganés, ahí, en els aficionats del Castell,
1: això està bé.
2: Això està bé.
1: No, fent amistat.
2: Germanor.
1: Sí.
2: Si és amistat, sempre convenen. Salvo.
1: Sempre.
2: 48 minuts de la segona part. La pilota que la vol jugar per aquesta banda era de nou un Ax. Fica la cama bé Antonio Gala. La llàstima és que Antonio Gala se li ha posat el partit complicat per a lluir, no? Perquè en un home menys damunt del camp, no?
0: Sí, ja feia no sé quants partits que no havia jugat ni un minut. I, bueno, per lo menos... i així alguns minuts per tornar a sentir-se futbolista en jugador italià, que hi havia moltes esperances en ells, però ho tindrà
1: difícil. Ui, que bona.
2: Mira que bona, el baló per la banda esquerra, baló per a Lucas que volia frenar. Entre ell i el lateral han caigut els dos a terra, venia a corregir Barry, ho ha aconseguit, Barry, no, s'ha perdut la pilota per la línia de banda. Baló per tant per al Leganés, que es gota allà el poquet que li queda al partit, se la posa de damunt ahí en defensa, baló que ve amunt, ha botat Alberto, finalment allunya Sierra. El balón será para Dani Rodríguez. Es que estoy bien en el partido y no dan la sensación que estigue el Castellón un home menys.
1: No.
2: Deus una igualdad total, es decir, que no están aprofitando. El balón ahora para Fran Castillo. Fran Castillo que le ha pegado en la cama esquerra per damunt del traveser.
1: Es que entra Dani Rodríguez en el Leganés. No ha aparegut, ha passat desapercebut.
0: Un jugador d'esta qualitat i que està jugant així lateral esquerre o de carril esquerre
1: és matar-lo, no? Perquè els tres centrals estan ahí, encara.
2: Ara juga en Ger, ve ahí, bon control orientat de Millán en la frontal, espera ajuda, busca la falta, l'àrbitre diu que això no és res, i valor que recupera Pablo Santiago.
0: Posa el de mitja punta, canvia el sistema i posa el de mig centre al costat d'un altre, no sé, hi ha més possibilitats.
2: Ara perdut la pilota Antonio Gala, trau ràpid el Leganés, valor per a un as que gira, perquè està treballant ahí en defensa del Castelló, se n'anava i n'hi ha falta. Falta del Castelló, falta lateral de Álvaro Martín o de Antonio Gala, un dels dos. I bueno, tindrà l'opció valor parat el Leganés pràcticament de, en cas de que encerten, de aconseguir ahí el gol de la honrilla, que es diu, n'hi ha groga per a...
0: Sí, el setge del Leganés. Estava protestant un as, sí.
1: Sí, un as.
2: Pues al final ha tret unes contes l'àrbitre, eh?
1: Este es el del penal, ¿no? Unax.
0: No.
1: ¿No era ahí?
0: Era Millán, el Millán. Del penal, sí. Ah, bueno, el que li ha fet, ¿no? La patada. Sí.
1: Unax, ¿no?
0: Sí.
2: Va a pegarle Dani Rodríguez, ¿eh? Este no li pega la pilota. Li pega bé la pilota, va a colocar-li rosqueta, dos de tanga en el Castelló, balón diagonal al pal dret de la porta de Matis, últim minut de partit. Dani Rodríguez que la pega molt tocada al segon pal, la deixa passar Matis perquè venia amb molta força i el balón directament per la línia de fons, sense opció de rematada per als companys.
1: De concloure en segons el partit de Butarques, sem en les 10:25 i mitja arribaran els companys del contrapunt, ja les 11 tornarà en 90 minuts. Està en pendents també de dos partits de la Nations League, demà juga a Espanya, però de moment en partits interessants del dia d'avui, Bèlgica i França igualen a 0, minut 76 de partit, i Turquia perd 1-4 contra la nova Itàlia de Mancini, minut 82 de partit.
2: I el valor que el té el Castelló, el temps està complit, per tant traurà des de la banda i segurament el àrbitre Alejandro Ojaos decretarà la fi del partit a Butarque. Sí.
1: Lalo... Esto es una repe de una falta que se queda sí, penalizar, ¿eh?
2: Entre Lalo y Pulido y compañía están repartiendo en esta recta final
1: Pulido
2: del encontre.
1: Es repartido.
2: Arañando balones de amunt del camp, a recuperar la pelota el Leganés, vol jugar a tota presa, el temps está complit. Estem en el minut extra per atención a Fran Castillo, quan ara ha estat a punt de recuperar la pilota de nou Álvaro Martín. Bon partit d'Álvaro Martín, juga en Jardani Rodríguez, pot ser una de les últimes, rebutja en la frontal de l'àrea de nou Alberto Jiménez per al Castelló i allunya la pilota el conjunt de Pablo Hernández, valor que ve directament per a Lucas Zidane. 20 segons per arribar al 52 d'encontre, balón llarg de nou del Leganés, rebutja el Castelló, apareix de nou Alberto Jiménez, la pilota per a Deis, la orienten de cap a la banda de Pablo Santiago, lluita Santiago, va a cau a terra, n'hi ha falta en atac.
1: Pita ya, home.
2: Protesta ahí el futbolista del Leganés, està esperant a que se complisca ese minutet extra, i ara sí, s'acaba el partit, final a Butarque, 0-2, este Castelló continua a velocitat de creuer, 0-2, s'ha llevat de damunt, crec que hi ha un rival important en la lluita per els primers jocs de la segona divisió a la fi de la temporada, en un gol excepcional d'Irra Suero i després en Adam Jacobsen, que també comença a demostrar la inversió del Castelló en ell, en un partit de nou molt coral, de molt de físic i en autoritat.
1: Per tant, amb Industrial Bijusa, Higiene Industrial, conclou el nostre partit de la jornada amb el marcador favorable per a l'equip valencià, Leganés 0, Club Esportiu Castelló 2.
3: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
1: Hem escoltat la valoració final de José Luis Igual, que vos ha narrat el partit d'avui, la victòria del Castelló, que continua líder en segona divisió, a més invicte. Volem també l'anàlisi i la valoració final d'Emilio Sierra, el nostre comentarista. Emilio.
0: Sí, molt fàcil, millor que el Leganés, molt bon partit, ha controlat totes les facetes del joc i damunt ha tingut qualitat en quant a arribar a la porteria rival. Jo crec que Suero, Jacobsen i Matis ha evitat la reacció en aquests últims minuts han sigut els jugadors que han posat la qualitat, però molt bon partit de l'equip.
1: El Castelló, que continua com a líder en segona divisió després de la disputa d'este partit que tanca la jornada 7 de Lliga en la segona divisió amb 6 victòries, un empat, 0 derrotes, 14 gols a favor, 2 en contra, 19 punts per a la formació del Castelló, que sí, la Lliga s'acabarà ara, pujaria a la primera divisió. Nosaltres tanquem. Gràcies, Emilio Isierte, bona nit.
0: Bona nit, gràcies.
1: Gràcies, José Luis Gual.
2: Gràcies a tu i Pampa Morellut.
1: Pampa Morellut, Gual i Isierte, que vos han contat esta victòria del Castelló. Nosaltres tanquem, arriben els companys del Contrapunt i a partir de les 11, els del 90 minuts. Gràcies, adeu, bona nit.

0: 100% Esport. 100% Ràdio Esportiva a Punt a Punt.
1: Comença la tertúlia de Contrapunt. Visió personal i anàlisi de la jornada. Amb Gustavo Clemente.

I després, molt bona nit d'un llarg dia de política, d'ixos en què un acaba sabent més de les Corts que de la seva pròpia família, arriba l'hora de posar-nos còmodes, baixar una mica el volum dels eslògans i intentar entendre què ha passat avui. Juan Ferran Pérez Llorca tenia este dilluns la seva gran prova de foc amb el debat de política general, el tret d'eixida del nou curs parlamentari i, de fons, el compte enrere cap a unes eleccions que ja comencen a treure el cap per l'horitzó. Així que després de tantes hores de debat, discursos, rèpliques, contrarrèpliques i molta política en majúscules, nosaltres ens quedem amb les preguntes que encara continuen damunt de la taula. Tres periodistes, una nit per davant i la ràdio. Sempre la ràdio per posar el contrapunt. Comencem la tertúlia.

0: Toni Cabot, director d'informació. Molt bona nit.
1: Bona nit, Gustavo.
0: Sonia García, companya des Diario. Bona nit.
2: Bona nit.
0: David Maroto, director d'ABC Comunitat Valenciana. Bona nit.
3: Bona nit.
0: Gràcies a Tono Escribano i a Juan Alpuente, al comandament tècnic. Fins així, la crònica d'este dilluns 28 de setembre, que quedarà per al record, com a la jornada del debat de política general, que així hem anat contant durant tota la jornada en la ràdio, en la tele, en el web, i que ara ha tingut esta cloenda en forma de tertúlia. Però la ràdio continua, tot seguit l'esport. Gràcies per estar a l'altre costat.

0: Catalunya.ràdio sintonitza amb tu.
1: Quan el dia s'acaba, comença el moment d'analitzar tot el que ha passat, sense embuts, amb rigor, des de la gespa fins als despatxos.
2: Anem directes a la redacció per a conèixer l'última hora de l'entrenament i les declaracions dels protagonistes.
1: Totes les claus de l'esport valencià explicades pels qui millor el coneixen. Cada vesprada, Dani Hermosilla posa ordre a l'actualitat esportiva de la nostra comunitat. Sintonitza Esports a Punt, de dilluns a divendres, de 8:30 a 9 de la nit.
2: Perquè la informació esportiva no es deté i en esta casa sentim l'esport. T'esperem a Punt Ràdio.
1: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: Respira profund. Dedica't una hora només per a tu.
3: Hola, vols millorar la teua qualitat de vida? La clau està en els xicotets hàbits.
0: Cuida't. Compartirem consells, nutrició, psicologia i trucs per a viure millor i amb més calma. Cada dimarts a les 12, els millors experts ens ajuden a connectar amb el nostre cos i la nostra ment. Cuida't, el nou programa d'autocura presentat per Sílvia Soria. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. On es decidís el futur de la nostra agricultura? Com respira la ramaderia valenciana? Com es troba el sector pesquer? Les respostes respecte a la salut del sector primari estan en el programa més veterà i respectat de la ràdio. El Forcat. Tot un imprescindible que es renova cada dia. I al capdavant, la veu de l'experiència. Sílvia Soria.
3: Sintonitza la informació de proximitat, els mercats, el camp, les granges, esports, les muntanyes, la meteorologia i, com no, les històries personals dels nostres productors.
0: Pren nota. De dilluns a divendres, de 15 a 16 hores, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. No faltes. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
1: ...90 minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalti i Salva Folgado.

0: Les 11 de la nit i 2 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts temps de ràdio per a l'esport en A Punt Ràdio, amb Juan Alpuente al control de so i amb Salva Folgado en la presentació i la direcció del programa. Vos saluda com cada nit Manolo Montalvo. Recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'A Punt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda en 90 minuts, com si fóreu un més de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts, 90 en xifra, en número TikTok, 90 minuts ràdio, també serà 90 en xifra, o en número Instagram, 90 minuts ràdio, sense xifres ni números, en paraula, en lletra. Si el que voleu és enviar un àudio de WhatsApp, ja ho sabeu, 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per opinar sobre qualsevol dels temes que es tracta en el programa i sobre la pregunta que vos fem esta nit. La que vos fem esta nit és: alguna cosa que t'has de cridar l'atenció d'Aguirre en la seva roda de premsa de presentació? I aquesta és la pregunta que vos fem. Alguna cosa que t'has de cridar l'atenció d'Aguirre en la seva roda de premsa de presentació? Però ara anirem amb el transcurs habitual del programa, però abans venim d'un punt a punt on el Castellà guanya 0-2 en Leganés i és líder, espectacular el registre, 10 de 9 punts possibles, i el Castelló que acaba de vèncer 0-2 a Leganés, a Butarque. El seu entrenador, Pablo Hernández, en roda de premsa. I sí que anem, com sempre, amb el patrocini de Electric Consulting, la consultora energètica amb més prestigi d'Espanya. T'ofereix la roda de premsa de Pablo Hernández.
1: Partido, yo creo que hemos hecho un partido muy serio, sabíamos de la dificultad de jugar aquí contra el Leganés. Creo que es un equipo muy competitivo, un equipo con muchas variantes y la verdad es que han empezado un poquito mejor ellos el partido, pero con el paso del minuto yo creo que nos hemos adueñado del balón. Eso nos ha permitido también jugar más tiempo en campo contrario, hemos empezado a encontrar nuestro juego y a partir de ahí yo creo que hemos sido bastante superiores durante casi todas las fases del partido. Y bueno, hemos sido eficaces, hemos conseguido meter gol en un fallo que han tenido ellos, lo hemos aprovechado y a partir de ahí hemos tenido algunas ocasiones más para hacer algún gol más. Es verdad que ellos también al final han tenido alguna más, el penalti que Matis ha parado. Así que contento por seguir manteniendo la portería a cero otro día más. Eso dice del trabajo de todo el equipo, no solo de Matis, que obviamente está a un gran nivel, pero el equipo a nivel general está muy bien con y sin balón, y bueno, y los resultados lo reflejan.
2: Te quería preguntar por esa jugada, no sé si has podido verla bien, esa expulsión de Mellot, y luego pues la gran parada, ¿no?, de Matis, que si algún aspecto le faltaba era parar un penalti.
1: Sí, como he dicho, pues bueno, hemos tenido suerte que Matis ha podido pararlo, porque si no, pues nos hubiera tocado sufrir, ¿no?, los últimos minutos. Y el penalti, pues bueno, creo que es penalti claro, pero lo que no veo es roja. Creo que una cosa es que un jugador levante demasiado el pie, a la altura sea muy elevada y le pegue con los tacos en la cabeza al otro jugador, pero creo que es un balón que está a media altura, que obviamente el jugador de Leganés llega antes con la cabeza, pero Mellot quiere despejarla con el empeine, con un despeje con el empeine y impacta en la cara. Creo que para mí era penalti amarilla, pero bueno, el árbitro ha decidido que es roja. Esas jugadas muchas veces y últimamente se están expulsando muchos jugadores por esas acciones. Creo que en este caso no era, pero bueno, al final, por suerte, no ha sido gol el penalti y hemos podido ganar el partido.
2: Sí, y ya por último, esa lesión de Juanjo Nieto, no sé si tienes algún alcance, se ha ido cojeando. Puede ser una posición, en este caso, delicada, ¿no?, para el próximo partido.
1: Sí, no, tenía molestias ya al descanso. Se notaba un poco cargado y con molestias, y estaba el cambio ya preparado para los primeros minutos y por eso ha salido el campo. No creo que sea nada serio, esperemos que pueda recuperar esta semana para la semana que viene.
3: Muy bien. ¿Gastes molt en llum i gas? ¿T'agradaria que un professional t'ajudara a triar la millor tarifa del mercat? Envia la teua factura a valencia@electricconsulting.eu i un professional t'ajudarà a estalviar. Així de senzill. Treballem amb les principals companyies elèctriques. Electric Consulting. Envia'ns la teua factura i comença a estalviar ja.
0: Bueno, pues esta ha sigut la roda de premsa de Pablo Hernández, el entrenador del Castelló. La pregunta que ja sabeu que vos estem fent en 90 minuts que és que si vos ha cridat l'atenció alguna cosa de la roda de premsa avui de Javier Aguirre. Aguirre s'ha posat davant dels mitjans de comunicació per primera volta en València. La roda de premsa, bueno, com a tècnic del València, la roda de premsa del mexicà no ha defraudat. Fidel al seu estil, ha oferit tot un catàleg d'expressions, tacos i frases espontànies que no han deixat indiferent a ningú. Amb la sinceritat per bandera, m'agrada aportar els meus pensaments sense lligams, crec que ha estat encertat en algunes posades en escena, però que la realitat és que no hi ha res que m'hagi cridat massa l'atenció més enllà del domini de l'escena del Vasco. Sí, ens ha deixat entrevore que té un respecte per l'escut major en molts casos de la gent que li rodeja en aquest club i que seran els primers que li clavaran un ganivet en l'esquena quan toquen a Rebato des de Singapur. També em quede amb allò de que l'esforç en els seus equips no és negociable i com ha parlat de la recuperació dels lesionats més en l'aspecte anímic que en el físic. Canvi que pot semblar lleuger, però que no ho és, és substancial. Entre un entrenador que no te parla, un metge que no te cura i una persona que a les primeres de canvis, després d'aterrar, ja s'interessa per tu, hi ha un abisme que pot fer millorar algunes recuperacions. Sense cap dubte, un bon ambient en qualsevol treball acosta les bones sensacions i acosta més la possibilitat d'èxit que la de fracàs. Me falta per veure si aquesta espontaneïtat mostrada avui per Javier Aguirre se mantindrà de manera pública quan arriben les vaques flaques amb Meriton, que arribaran. Quan no li puguen dur futbolistes i Singapur torne a torpedejar la part esportiva perquè no li interessa el més mínim i està així per el negoci immobiliari. Algunes coses sabem que no canvien. El dubte és quan, però que Meriton deixarà Aguirre i Braulio en l'estacada i que alguns dels que hi havia avui en la primera fila d'aquesta sala de premsa de Mestalla seran els primers que apunyalaran per l'esquena Braulio i Aguirre, ho saben en aquestes ciutats dos. Els vius i els morts. Mentretant, cal desitjar-li la millor de les sorts al tàndem Braulio i Aguirre. D'ells depèn ajudar al club a passar de creuar el desert de l'era Lim per arribar amb vida a la vora d'un futur canvi de propietari. Ara per ara, este club no pot aspirar a més. 11:10, grans 6 minuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: 11 y 11, saludo ya a Sala Folgado. Hola, mijo, ¿cómo está?
1: ¿Qué tal, pendejo?
0: Bueno, la verdad es que...
1: Hijo de la chingada.
0: Te vas a decir una cosa, domina la escena de una manera extraordinaria.
1: Bueno, yo, Manolo, esperaba exactamente la rueda de prensa que ofrecía Javier Aguirre.
0: Canónica, que diría que él.
1: Efectivamente, por tanto, bueno, pues mientras el equipo competisca... Esta rueda de prensa y la previa al partit del Sardinero van a ser, bueno,
0: pues,
1: espectaculars. A partir de ahí, si l'equip guanya, pues tornaran a ser espectaculars. Però si l'equip, bueno, pues no millora, no alça el cap, i el Vasco Aguirre no sap treure-li profit a la plantilla, bueno, pues esta rueda de prensa se quedarà simplement, bueno,
0: en
1: este catàleg de jiji jaja del Vasco en rueda de prensa, que efectivament és un tipus simpàtic i que, bueno, pues ens ha enxissat a la majoria.
0: Dominaràs.
1: Efectivament, amb el seu llenguatge, sí, amb la seva personalitat, clar.
0: Sí, senyor.
1: És magnètic, no?, la personalitat del Vasco, sí.
0: Estic absolutament d'acord. 11 i 12, no perdem massa dates, que tenim molt de contingut. Te pregunto ràpidament com venen avui les fotos.
1: Fotos venen mexicanes.
0: Mira-li.
1: Aguirre, sense rodeixos, Javier Aguirre ha sigut presentat al migdia a la sala de premsa de Mestalla amb el seu to distès habitual. L'entrenador mexicà ha abordat frontalment les qüestions que s'hi han formulat. Ha recordat que és un repte entrenar a un equip amb la història del València i ha fugit de missatges grandiloquents. Segons Aguirre, la gent no vol missatges, vol victòries.
2: La gent estarà cansada de missatges. Ningún mensaje. Vamos a jugar contra el Racing de Santander, intentaremos ganar el partido. Ese es el mensaje mejor puede recibir la gente, ¿no? Una victoria, está ávida de una victoria de su equipo. Y en ese sentido, pues intentaré darles lo antes posible esa victoria, ¿no?
1: Entrades ja a disposició dels groguets. El Villarreal ha donat a conèixer els preus de les entrades visitants per acompanyar l'equip a Anfield en el partit front del Liverpool. El preu és de 50 euros per abonats penyistes i simpatitzants. Estaran disponibles en línia fins al dimecres 14 d'octubre a les 2 o fins a esgotar existències. Mateix cas per a les entrades del Bernabéu. Abonats, penyistes i simpatitzants poden comprar les seues entrades per 70 euros a les botigues oficials del Villarreal, disponibles fins al dimecres 7 d'octubre a les 12 o fins que s'esgoten. Concentrats, l'Elx ha viatjat a Sant Pedro del Pinatar per a iniciar una concentració de 5 dies a aquella localitat. Els de Martín Anselmi aprofitaran per a continuar progressant en la millora apuntada en els dos últims encontres de Lliga front el Madrid i l'Espanyol i tornar al campionat en la millor condició possible. L'estaix acabarà el pròxim divendres. Més líder, el Club Esportiu Castelló ha tombat a Butarque per 0-2 el Leganés amb un gran gol de Suero, un altre de Jakobsen i un penal que ha parat Matis en el tram final del partit. Dels de Pablo Hernández tanquen la jornada C de la Lliga com a líders invictes del campionat.
3: Y la verdad es que han empezado un poquito mejor el partido, pero con el paso del minuto yo creo que nos hemos adueñado del balón. Eso nos ha permitido también jugar más tiempo en campo contrario. Hemos empezado a encontrar nuestro juego y a partir de ahí yo creo que hemos sido bastante superiores durante casi todas las fases del partido. Así que contento por seguir manteniendo la portería a cero otro día más. Eso dice del trabajo de todo el equipo, no solo de Matis, que obviamente está a un gran nivel, pero el equipo a nivel general está muy bien con y sin balón y bueno, y los resultados lo reflejan.
1: Canvis a la vista, Luis de la Fuente ha admès en la roda de premsa prèvia al partit de demà contra Croàcia que introduirà canvis al respecte de l'equip que va guanyar 2-3 en Wembley. El seleccionador espanyol ha especificat que este nou format en 4 partits en 10 dies i la qualitat dels seleccionats li permet fer rotacions per a no sobrecarregar les cames d'alguns jugadors.
4: Este formato, con un viaje que llegamos ayer, de muchas horas de viaje, un entrenamiento y jugar el partido hoy otra vez, con otro viaje, pues es razonable que habrá algunos cambios por refrescar un poco el equipo, por no solo refrescarlo, que sí, pero que además porque es que tenemos 26 jugadores que cualquiera podría jugar.
1: Eurolliga, el Roig Arena, València Bàsquet repetís partit en el Roig per afrontar el seu primer partit d'Eurolliga corresponent a la segona jornada i com a local davant del Kosner Baskonia. Demà a les 8:30 l'equip taronja necessitarà l'empenta de la seva afició per a encarar el seu tercer partit en 5 dies i millorar les sensacions després de la derrota en Lliga Endesa de diumenge davant el Força Lleida.
0: Les 11 de la nit i 15 minuts, Borrego, arraba 90 minuts, arraba 90 minuts, de 90 en xifra, en número per a X o Twitter, 90 minuts, ràdio també 90 en xifra i en número, per a TikTok, per a Instagram, 90 minuts, ràdio, sense xifres i números, tot en paraula o en lletra, si el que voleu és enviar un WhatsApp, 6 de 9, 42-18-01. Pregunta del dia d'avui. T'ha cridat l'atenció alguna cosa de la roda de premsa de Javier Aguirre avui en la seva presentació? 11 i 16. Pausa per a la publicitat i en tornar de la mateixa. Parlem de tot això i de moltes coses més així, en A Punt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
5: ¿Y dices que siempre sucede?
6: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
7: Solo se me ocurre. ¡Wow!
5: Increíble. Pasa siempre.
6: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
7: ¡Wow!
6: Descúbrelo en tu concesionario.
8: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
9: Emprendre després de la Dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llança la segona convocatòria amb Dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobreixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en cindy.gba.es.
10: Estàs escoltant 90 minuts. Amb Manolo Montalti y Salva Colgado.

0: La informació esportiva en 90 minuts.
1: Presentadors capaços de fer programes amb dos elements fonamentals: la paraula i l'empatia. De fer riure, d'emocionar. Capaços d'arribar-te a l'ànima. De ser la companyia que tries. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: bona nit. Benvingudes i benvinguts a una nova setmana de l'Hora de la Cultura. Des dilluns ho heu notat i no, no sóc Rei Joan, sóc Arturo Rico i avui seré jo qui vos acompanya esta nit en esta horeta de cultura en Apunt Ràdio. Per aquells que encara estigueu desperts i que aneu buscant la son, no vos preocupeu. Ho vaig a prometre, avui em vaig a portar bé. Llevat que m'han deixat sense supervisió i podria fer alguna maldat, però no ho vaig a fer. No vos donaré cap susto inesperat, ho promet. El primer és el primer. I esperem que la nostra companya Reis es millori el més aviat possible per tornar a donar-li veu a aquest espai tan necessari, tan plural i obert, on la cultura sempre troba el que és la seva casa. Una cultura que sembla, moltes vegades, tindre que alçar la veu per imposar-se per damunt d'altres interessos, però que allà està, en peu, resilient i lluitadora. Perquè si algo sabem, aquells que estimem la cultura, és que tenim que lluitar per ella, per protegir-la, per defensar-la i per a que no l'obliden. Perquè sense cultura em sembla que ens quedaríem buits, sense una part molt fonamental de nosaltres mateixos i sense aquesta vida via d'eixida, o bueno, també pot ser d'entrada, de qui som i del que sentim. Avui em toca a mi defensar la importància d'aquest sector ací, a la Ràdio Pública Valenciana, i vos assegure que ho faré el millor que sé. Per davant ens queda, això, una hora en la que anem a parlar de teatre i també de ciència. Sí, tots dos junts, perquè a Benimàmet tenen molt clar que sí, que poden anar de la mà. I a més, ja sabeu que la intensitat i jo també ens duem molt rebé. I en el pretext parlarem de biologia, d'un dels cinc sentits, i a més intentarem també, atenció, enllaçar xarango amb xaramago. Així que ja sabeu, si teniu pressa, pareu un poquet el ritme cardíac, que anem allà.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'Hora de la Cultura.

0: I, bueno, esta nit no vaig estar a soles. Evidentment, avui tinc un company molt especial que ha canviat el seu horari habitual, ha canviat el seu seient a l'economia, i qui pot ser, si no, un altre que Javi González. Molt bona nit, Javi.
1: Què tal? Bona nit, Arturo. Per a mi un plaer acompanyar-te en esta hora de la cultura.
0: Estàs normalment despert a aquestes hores o no?
1: La realitat és que a aquestes hores intente descansar, perquè és quan descansen també alguns mercats, i per tant desconnecte, però com també sóc un grandíssim apassionat de la cultura, sobretot de la cultura valenciana, per a mi, com te dia, és un luxe poder acompanyar-vos esta nit així.
0: El luxe és nostre. A veure esta horeta que tenim per davant, i de segur va estar genial. Imaginem, anem ara ja amb una entrevista que ara vos introduirem de què anem a parlar, però vos volem donar un poquet de context. Imaginem que a poques setmanes de casar-nos, algú ens regala una experiència en una cocteleria d'un futur no massa llunyà. És un local atractiu, il·luminat amb neons i governat per un barman hologràfic, on les begudes no es trien pel seu sabor, sinó per les emocions i per les experiències que són capaces de provocar. Estem parlant d'un record, una discussió familiar, unes vacances, els celos, o fins i tot la por d'abandonar i de ser abandonats. Tot es pot servir dins d'un got. Este és el punt de partida del Bar de les Emocions, l'obra amb la que la Sala Big Bang de Benimamet ha encetat la nova temporada. Òscar i Sílvia fa 8 anys que estan junts i falten només unes setmanes perquè es casen. Arriben a aquest bar disposats a divertir-se amb un paquet de xupitos preboda, però com bé que sabem que els xupitos són un poquet perillosos, allò que comença com un joc acaba obligant-los a observar des de fora alguna de les situacions que han anat normalitzant dins de la seva relació. Perquè el bar no inventa els problemes, simplement es posa davant dels seus ulls. I és que esta proposta combina comèdia, ciència-ficció i divulgació científica amb un desplegament escènic molt poc habitual. Estem parlant d'hologrames, de videomapatge, de projeccions, làsers, música, dansa, il·lusions òptiques, perquè el bar no inventa els problemes, simplement es posa davant dels seus ulls. I és que esta proposta combina comèdia, ciència-ficció i divulgació científica amb un desplegament escènic

0: i amb Ximo Tebar. Arrenquem l'agenda d'avui i comencem de bon matí a Fira València, on a partir des de les 9:30 continua Habitat València i el Saló Nude 2026. Fins a l'1 d'octubre, la Fira reuneix propostes de mobiliari, il·luminació, decoració i interiorisme, mentre que l'Espai Nude funciona com un aparador internacional per al talent emergent del disseny. Les entrades estan entre 10 i 20 euros.
1: I per altra banda, a les 6 de la vesprada, la Filmoteca, a la plaça de l'Ajuntament, projecta El Cercle, de Jafar Panahi. La pel·lícula forma part del cicle dedicat al cineasta iranià i construeix un retrat col·lectiu de diverses dones sotmeses a les restriccions socials del seu país. La sessió serà en versió original subtitulada i l'entrada costa entre 1,50 € i 2,50 €.
0: També a les 6 de la vesprada, el Centre Cultural Escorxador al carrer de Sant Pere acull el taller Barris en Femení. Des de la perifèria, tinc que dir el nom complet, que si no, no s'entén bé. És un projecte destinat a donar veu a dones del Cabanyal i de Tendetes mitjançant la conversa, la creació col·lectiva i l'animació en stop motion. Es tracta d'una proposta per a compartir mirades sobre els barris i crear també espais de trobada i d'apoderament.
1: A més, a les 6:30, el Centre Cultural La Nau, al carrer de la Universitat, inaugura la 16a edició del cicle Cinema i Drets Humans amb Hangar Rojo, de Juan Pablo Salato, ambientada a Santiago de Chile durant el col militar de l'11 de setembre del 1973. La pel·lícula segueix un capità de la Força Aèria que rep l'ordre de convertir una escola d'aviació en un centre de detenció i tortura. Després de la projecció també hi haurà un col·loqui amb especialistes i l'entrada, a més, és gratuïta.
0: I a la mateixa hora, a les 6:30, Caixa Fòrum València ens convida a pensar sobre el llenguatge cinematogràfic amb la sessió Quan comença i quan acaba una pel·lícula. La directora argentina Lucrecia Martel reflexionarà sobre el rodatge, el muntatge, allò que queda fora de camp i l'empremta que una obra deixa en la mirada de l'espectador. Després, també estarà ahí, conversant amb la periodista cultural Noelia Ramírez. L'entrada costa 6 euros.
1: Per altra banda, a les 7 de la vesprada, el Palau de les Arts presenta una funció especial de Carmen, de Georges Bizet, destinada al públic de fins a 28 anys amb una entrada de, atenció, 10 eurets. La nova producció de Ted Hoffman s'allunya dels tòpics i planteja una lectura contemporània i teatral del conflicte entre l'ordre social i la llibertat individual baix la direcció musical de Michel Spotti.
0: I a les 8, la sala Matilde Salvador de la Nau acull Ma Petite Dame, de la creadora francesa Claire Hegen, dins del festival Bucles. Una proposta escènica situada entre el teatre gestual, la dansa i el teatre amb objectes, en la qual el cos, el moviment i les coses més quotidianes construeixen un delicat univers poètic.
1: També a les 8, la Filmoteca presenta Sorella di Clausura dins de la mostra de cinema romanès, rodada en 16 mil·límetres. És una sàtira excèntrica protagonitzada per Estela, una dona de 36 anys amb problemes econòmics i obsessionada amb un veterà cantant de pop balcànic. La projecció serà en versió original també subtitulada i l'entrada costa entre 1,50 € i 2,50 €.
0: I tanquem l'agenda amb música, perquè a les 8:30 de la vesprada la Rambleta rep el pianista i compositor francoro-britànic Riopi, nom artístic de Jean-Philippe Riopi. Estarà sol davant del piano en un directe intens i emocional amb una música que transita de la foscor a la llum i combina sensibilitat contemporània, força interpretativa i una atmosfera, com podem escoltar ara, quasi cinematogràfica. Les entrades costen entre 31 i 41 euros. I amb este I Love You, amb la música de Riopi, acomiadem per avui esta agenda cultural.

0: Así continuem, Javi. Así estem.
1: Ja tenia jo ganes d'escoltar així en directe, en l'estudi, els teus pretextos, perquè és una... Bueno, el programa en general el consumis que en podcast, però fa especial il·lusió escoltar este pretext així en l'estudi, acompanyant-te.
0: Jo pretenc que siga... Sé que no va arribar a ser una experiència tan sensorial, possiblement, com el bar de les emociones,
1: bueno,
0: però
1: no
0: vaig a intentar-ho. Vaig a intentar-ho.
1: Avui
0: va ser un pretext curiós. I ara anem a parlar... Ara te ho vaig a desvelar.
1: Vale.
0: És que estem parlant de moltíssimes coses. Una de les coses que ens ajuden a mirar. Algú per a descobrir allò que les paraules intenten amagar. Algo que ens pot enganyar. Que ens pot fer equivocar-nos. Que ens ajuda a interpretar la realitat.
1: Me tens desorientat.
0: Saps per ahí?
1: No sé per on va.
0: És la idea. Reis també.
1: També
0: al principi...
1: Ja me quedé més tranquil al xulo, gràcies.
0: No, vaig ja directament del tema. Esta nit en el pretext el que volíem mirar... Era esa finestra diminuta per la qual entra el món. Almenys entra el món a nosaltres. Esa finestra són els suïs, Javi.
1: Ah, mira. Anem a mirar el suïs.
0: Anem a mirar el suïs, fixa't. Anem a parlar del suïs.
1: Molt interessant, m'agrada, vinga.
0: Com diuen, l'espí de l'ànima, que són els suïs. Perquè vivim en voltais d'imatges. Mirem pantalles, paisatges, rostres, fotografies... Busquem altres ulls entre la multitud. I quan els trobem, podem sentir-nos reconeguts sense la necessitat de dir res. Una mirada pot servir de refugi, pot servir d'advertència, pot fer-nos abaixar els ulls o donar-nos el valor necessari per a mantenir-los oberts. Així que molt poques vegades, crec jo, el que fem és parar-nos a mirar, a realment veure, no? Aquesta nit anem a parlar dels ulls com una meravella biològica que ho és. Ahir m'he tingut que informar perquè si sí, Daniel Serrara, biòleg,
1: exacte.
0: Nosaltres, fins on jo sé,
1: no.
0: I... també com una metàfora també de la memòria, del desig i del coneixement. Anem a parlar d'allò que veiem, d'allò que no podem veure i, sobretot, d'allò que només apareix quan tanquem els ulls. I, clar, si parlàvem d'ulls, anem a parlar d'uns ulls marrons, no? L'any 1967, el que estem escoltant, Van Morrison convertia el record d'una jove d'uns ulls castans en una de les cançons més lluminoses i reconeixibles de la música popular, Brown Eyed Girl, d'eixa alegria aparent. D'un dia d'estiu, fins i tot ja estem en la tardor, l'estiu ja s'ha acabat.
1: Sí, sí, jo sé. Però és de veres que la cançó té eixa...
0: Et dona ganes un poquet de...
1: Sí, eixa vitalitat que comporta l'estiu.
0: És de veres. També conté eixa part nostàlgica, no?, de qui mira cap arrere i descobreix que el temps ja ha transformat els records.

0: del 67, Ivan Morrison, hem passat a Calle 13 i Silvio Rodríguez i els seus ojos color sol. Una cançó que està imaginant amb la llum suficient per il·luminar el món. Un suís que tenen aquesta llum suficient per il·luminar-nos a tots. I la metàfora és preciosa, però la realitat no queda molt lluny, perquè sense llum no hi ha visió.
1: S'escondió en una nube, hoy el sol no hace falta, está en receso. La vitamina D me la das tú con un beso.
0: I per què diem això? Perquè ara toca per Javi de la biologia. Anem a parlar un poc de biologia, de per què vem i com vem, no?
2: Bueno, Arturo, espera que parles tu més de biologia, perquè jo vinc així a que m'il·lumines.
0: Jo pensava que era la inversa, fixa't tu.
2: No, la veritat que no.
0: No, veiem per què la llum rebota sobre les coses, i el que passa és que entra l'ull a través de la còrnia i de la pupila. És el cristal·lí. I l'enfoca sobre la retina, on milions de cèl·lules sensibles, els coneguts com els cons i els bastons, estan transformant aquesta llum en impulsos elèctrics. I és que des d'allí la informació el que fa és viatjar pel nervi òptic fins al cervell. I és precisament el cervell qui acaba de construir tot allò que nosaltres anomenem realitat. El que vem i el que mirem com la nostra realitat. Els ulls el que estan fent és captar aquesta llum, les formes, el moviment i el color, però veure és en bona part interpretar. El cervell el que fa és completar allò que falta, és a dir, compara el present amb els records i selecciona què mereix la nostra atenció. Per això, dos persones poden estar contemplant la mateixa escena i en canvi no veure exactament el mateix.
1: La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas.
0: Que a més els ulls són el resultat d'una història evolutiva extraordinàriament llarga, des de formes de vida capaces únicament de distingir entre claror i foscor fins a estructures més complexes, que el que fan és enfocar, calcular distàncies i diferenciar entre colors. I és que no tots els animals veuen el mateix món. Alguns perceben llum ultraviolada, altres detecten millor el moment o contemplen un ventall cromàtic diferent del nostre. I és que cada sistema visual és una resposta a les necessitats de l'espècie que l'ha desenvolupat.
2: Bé, realment, nosaltres com a éssers humans també va evolucionar la nostra mirada, ja no solament a nivell social, sinó que quan naixem, quan som neonats, la nostra visió solament pots percebre algunes formes i no acabes de veure alguns colors.
0: Efectivament, se va adaptant
2: a poc, no? Poquet. Va evolucionar.
0: Efectivament. I què ens poden dir els ulls d'una persona, Javi?
2: Massa coses. En una mirada pots entendre massa coses.
0: Que bonic t'ha quedat.
2: No sempre és bonic, no sempre és bonic.
0: No revelen màgicament el seu caràcter ni permeten llegir-li el pensament. Però la mirada, com tu bé deies, sí que forma part del nostre llenguatge corporal. La direcció dels ulls, el parpaleig, la dilatació de les pupil·les o el temps que mantenim el contacte visual poden reflectir atenció, interès, cansament, por o incomoditat.
2: I desinterès també.
0: I desinterès també.
2: Això també se nota.
0: És de veres. Cal interpretar-ho sempre amb prudència, perquè una mirada no és una confessió, això sí. Però sovint és el lloc on comença una conversa abans que apareguen les paraules.

0: començarem ara l'any 2018, un any, Javi i jo, que quasi acaba la universitat, veritat?
1: Ahí estàvem.
0: Any 2018, Charango va publicar per sorpresa Tanca els ulls, la cançó que escoltem ara mateixa, una cançó que també servia com un comiat, com un fins a pronte, abans d'aturar temporalment la seva activitat als escenaris. El grup amb esta cançó ens proposava una paradoxa preciosa: tancar els ulls quan no podem veure el camí. No era una invitació a ignorar la realitat, sinó més bé com una manera de buscar orientació en un lloc més profund. Allí on guardem les coses que verdaderament estimem, no les persones que verdaderament estimem. Les cançons i ses que ens han acompanyat o els paisatges als que sempre podem tornar. Tanquem els ulls per dormir. Espere que la gent...
1: No ara,
0: es poden tancar per escoltar-nos millor.
1: Correcte.
0: Això pot ser...
1: Sí, no aneu conduint.
0: Uns minutets vos demanem, després ja podeu dormir tranquil·lament. Però també ho fem per això, el que acabem de comentar, per escoltar-nos millor, per recordar, per avisar, o per assaborir un instant. Ho fem quan la realitat ens desborda i necessitem abaixar durant uns segons i ser volum del món, un món que va massa pressa. Charango ens recorda que hi ha camins que no es descobreixen amb la vista, sinó amb la confiança, i que quan ens trobem lluny o perduts, una cançó pot convertir-se en una casa a la qual tornar.
2: Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina. Camina lluny. Camina com qui vol saber-ho tot.
0: I ara sí, Javier, sembla, si parlem un poc de cinema.
1: Em pareix perfecte.
0: Anem allà.
3: Ray, I ain't gonna beat around the bush with you. You going blind. The doctor saying nothing they can do, so we gotta do it ourselves.
4: Remember how many stairs there were?
5: Four.
4: Good.
6: Now what we gonna do, I'm gonna teach you three notes. And this is the first note right here. Play that.
7: How y'all doing tonight?

Ara a fer aquest exercici, que no estic a tancar ja. Anem a tancar el switch i anem a entrar en aquesta sala de cinema. La primera pel·lícula d'este pretext és Rai. Estem parlant de l'any 2004, una pel·lícula dirigida per Taylor Hackford, amb la que Jamie Foxx, una interpretació mestra, li dona vida a Ray Charles i reconstruïix el viatge d'un músic que va perdre la vista durant la infantesa, però que va desenvolupar una manera absolutament personal d'entendre el so i la música. Aquesta interpretació li va valdre a Foxx l'Oscar al millor actor i ens va deixar un retrat ple de llums i ombres, també. El del geni musical, però també el de l'home perseguit pels traumes, les addiccions i els records.

0: I és que la història de Ray Charles ens permet parlar de la creació quan la vista no és el centre de l'experiència. La ceguesa no coincideix automàticament una sensibilitat, no coincideix automàticament una sensibilitat extraordinària ni defineix tota una persona, però sí que t'obliga a establir altres relacions amb l'espai, amb la memòria, amb els sentits. En la música, el món pot ser reconegut a través del ritme, del tacte, de la vibració i de l'escolta. I mentre escoltem i sé Giorgio My Man de Ray Charles, podem imaginar que també hi ha llocs que no necessitem veure per sentir que continuen sent casa nostra. Javi, ¿tú has vist la pel·lícula Ray?
1: La veritat, Arturo, no te vas a enganyar, no l'he vista. Espere que comentes alguna pel·lícula més per a poder seguir-te en tot això de la mirada.
0: M'has llegit la ment, perquè avui, com la setmana passada, també tenim doble ració de cinema. Anem enllà.
2: Fui al 7-Eleven a comprar algo.
3: Son 11:11.
4: El número de la suerte.
2: Miré la fecha y era el 11 del 11. Miré la hora y eran las 11:11. Empecé a ver onces por todas partes. Los seguí y encontré estos ojos. Quiero contaros la historia de los ojos que cambiaron este mundo.
5: Cuando te vi, sentí que te conocía desde hace tiempo. Como si nos hubiéramos conocido en otra vida.
2: Yo no creo en eso.
5: ¿Tú en qué crees?
2: Soy científico, creo en las pruebas. Todo el mundo en este planeta tiene un par de ojos únicos.
4: ¿Alguna vez al conocer a alguien has sentido que llenaba un vacío que tenías dentro? ¿Estás bien?
0: La segunda película. ¿Et sonava algo del tràiler?
1: La veritat que sí, esta pel·lícula ja, menys mal, esta sí que l'ha vist. Origins, si no recorde mal, no?
0: Origins, exacte, és el títol amb què es va estrenar entre nosaltres. I Origins, en anglès, va ser dirigida per Mike Cahill l'any 2014. El protagonista d'esta pel·lícula és Ian Gray, és un biòleg molecular que està investigant l'evolució de l'ull humà. És un home de ciència, acostumat a buscar proves i explicacions verificables, fins que la trobada amb una dona d'ulls inconfusibles altera la seva vida i, amb el pas del temps, també les seues conviccions. La pel·lícula el que fa és utilitzar l'iris. L'iris, que recordem, és tan singular com una empremta. Per obrir una pregunta que va més enllà del laboratori. Què passaria si uns ulls pogueren conservar alguna cosa de nosaltres després de la mort? Origins juga en la frontera entre ciència i espiritualitat, entre allò que podem demostrar i allò que voldríem creure. I en recordo que mirar no sempre significa comprendre. El que podem fer és pues, observar una realitat, la podem estudiar, la podem mesurar, però encara que fem tot això, continuar sentint que darrere d'ella encara queden coses invisibles.

0: I ara sí, Javi, del cinema, jo sempre diguem el recorregut, anem per cinema, per literatura,
1: perfecte,
0: per música, doncs,
1: un variet.
0: Toca parlar un poquet de llibres, i fixa, ja ho hem avançat a l'inici del programa, avui anem a parlar de Saramago.

amb l'artista portuguesa Maro i el seu de Sarar de fons. Anem a introduir-nos en estos breus minuts en els que anem a parlar de llibres, anem a parlar de literatura. I ens hem decidit esta setmana per parlar d'Assaig sobre la ceguesa. Assaig sobre la ceguesa és la novel·la que José Saramago va publicar l'any 95. Parlem d'una història que comença quan un home, aturat davant d'un semàfor, perd sobtadament la vista. Però la seva ceguesa no és una foscor negra, és una blancor intensa. És una espècie de mar de llet que pronte comença a contagiar-se d'una manera inexplicable. Davant del temor a que s'estenga l'epidèmia, les autoritats el que decideixen és confinar els primers afectats, abandonant-los en un espai on, a poc, desapareixen les normes que sostenien la seva vida quotidiana. Que Saramago, en l'assaig sobre la ceguesa, no ens parla únicament d'un món on les persones han deixat de veure. La ceguesa es converteix així en una metàfora de l'egoisme, de la por i de la indiferència amb què sovint contemplem els altres. Els personatges perden la vista, però el que realment queda al descobert és la fragilitat de la societat, la facilitat amb què podem oblidar coses tan bàsiques com la dignitat, la solidaritat i les obligacions que ens uneixen com a poble i com a societat. La novel·la ens obliga a preguntar-nos si veiem de veritat tot allò que tenim davant o si per comoditat hem après a apartar la mirada i mirar un altre lloc. I malgrat esta duresa del relat, Assaig sobre la ceguesa també guarda un poquet de llum, perquè quan els ulls ja no serveixen per orientar-se, els personatges han d'aprendre a confiar, a tocar-se, a escoltar-se i a caminar junts. Saramago sembla recordar-nos que veure una persona és molt més que reconèixer el seu rostre. És acceptar la seva existència, comprendre la seva vulnerabilitat i sentir-nos responsables de la seva sort. Pot ser que la pitjor ceguesa no és la dels ulls, sinó la de qui encara pot mirar i tanmateix, doncs, ha decidit no veure.

0: Javi, a Música Raya Amor de Xavi Sarrià, en esta versión publicada el 2024 amb Sandra Montfort i Zetac.
1: Un temacle, si me permet el comentari.
0: A mi m'agrada molt, també. En un molt poquet s'acomiadarem ja de l'Hora de la Cultura. S'anem a descansar, jo crec, no?
1: Sí, però avui ja està bé el dia.
0: Però avui ja està bé el dia, tenim ahí... Hem tingut una jornada intensa.
1: Demà com la de tots els oients, suposem, no? Perquè al final...
0: Tornarem perquè, com hem comentat, arriba ja el final d'este pretext, el final d'esta Hora de la Cultura, i hem mirat els suïsses de la ciència, la música, el cinema i la literatura. I hem descobert també que veure és molt més que rebre llum. És interpretar-la, recordar-la i donar-li un significat. Pot ser la mirada més important, no és la que dirigim cap a fora, sinó la que ens permet reconèixer els altres, comprendre'ls i imaginar amb ulls un futur diferent. Per això esta nit vos convidem. Bueno, primer a dormir, però ja demà, de matí, a mirar sense jutjar, a observar allò que normalment passa desapercebut i de tant en tant a tancar un poquet els ulls. Així que ja sabeu. Vaig a acomiadar de la mateixa manera que fa Rei Joan totes les nits. Primer descansar, però ja demà, ja sabeu, nosaltres anem. Javi, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Feu bondat. O no. Fins demà.

0: Productors que mouen cel i terra per tu. Amb l'olfacte més desenvolupat per saber el que preferixes escoltar. D'encertar el lloc i el moment. De ser el vincle entre l'espai radiofònic i la resta del món. Perquè produir és crear tot un univers exclusivament per a tu. Qui escolta? A Punt Ràdio sintonitza amb tu. Olem a mar, sonem a festa. Parlem com tu parles. A Punt Ràdio sintonitza amb tu. Llum, pólvora, música i tradició. Comença el viatge al cor de la festa. El programa faller de la Ràdio Pública Valenciana. Comença La Flama. Amb Loren Donat.
1: Què tal, amics i amigues? Com estem? Molt bona vesprada i benvinguts ara sí a Punt Ràdio, a La Flama. Mare meva, quin cap de setmana hem tingut frenètic, en nervis, il·lusió, somnis en el Roig Arena. El dissabte passat va tornar a tremolar el Roig Arena, va tornar a convertir-se en el pavelló dels somnis, un escenari gegantesc, però amb 146 somnis, molt concrets, 146 xiquetes i senyoretes, que arribaven fins allí amb la il·lusió, els nervis i l'esperança d'escoltar el seu nom. 73 xiquetes i 73 senyoretes, totes amb una història darrere, amb una comissió, amb una família, uns amics i moltíssimes hores d'esforç e il·lusió. Totes compartixen el mateix somni, però al final només 13 xiquetes i 13 senyoretes són les que van a formar part de l'acord d'honor del 2027. Fins a arribar a aquest moment va passar de tot i així ho contarem ara, a partir d'ara, en La Flama, en A Punt Ràdio, tot el que va passar en el Roig Arena.

0: cantants de la Festa Fallera, de Carmen, de Marta i les seues Cor d'Honor. Després d'arribar a esa gran desfilada de totes les candidates en el imponent i colossal Roig Arena que varen gaudir al costat de totes elles, molt ràpid i atropellat, que ho parlarem, però varen veure-les en tranquil·litat, en paciència i sobretot veure aquestes caretes d'il·lusió per estar en este moment emblemàtic per a qualsevol faller. I avui, que millor, escoltar la flama per a reviure tot el que va ocórrer este dissabte. Només han passat quasi com aquell que diu 48 hores des de que van escoltar els noms de les 13 xiquetes i 13 senyoretes, l'epicentre de la festa, del cor de la festa, de tota la comunitat valenciana. Estava així, en València, en el Roig Arena, totes les mirades clavades sense parar per a conèixer quins seran les màximes protagonistes d'estes falles. Mare meua, quina barbaritat el que va passar en el Roig Arena. Soc Loren Donat i arrenquem aquest especial del Roig Arena en el vostre programa Fester per Excel·lència, La Flama. I lo primer de tot, anem a conèixer els noms de les 13 xiquetes que van a representar a la ciutat de València el present i futur de la Festa Fallera. 13 xiquetes que bategaven el cor amb moltíssima força i, sobretot, se veien les mirades en il·lusió i, sobretot, en què es veien el somni vist complit. Anem a escoltar ese moment de la lectura per part del secretari general de les 13 xiquetes.
1: En virtut de les atribucions com a secretari de la Junta Central Fallera, vaig a donar lectura a l'acta del jurat que, després de les oportunes deliberacions, ha tingut a bé designar com a candidates a Fallera Major Infantil de València per a l'any 2027 xiqueta Alma Ruedas García, de la Falla Pius 12, Jaume Roig, sector Quart de Poblet, Xirivella. Xiqueta Daniela Rollo Fuster, de la Falla Plaça Bisbe Memigó Conca, sector La Roqueta Rancapins. Xiqueta Paula Gómez del Castillo, Falla Fuencaliente Lebón, sector Camins al Grau. Lola Bardera Medina, de la Falla Azcárraga Ferran el Catòlic, sector Botànic La Petxina. Xiqueta Julia Vizcaíno Orero, de la Falla Rosari Plaça Calabuig, sector Canyamelar Grau Nazaret. Xiqueta Martina Gil García, Falla Ferran el Catòlic Àngel Guimerà, sector La Roqueta Rancapins. Xiqueta Marta Inés de la Penya de la Rosa, Falla Major Moraira Nazaret, Plaça Calabuig, sector Canyamelar, Grau Nazaret. Xiqueta Martina Gil García, Falla Ferran el Catòlic Àngel Guimerà, sector La Roqueta Rancapins. Xiqueta

0: Andújar, Chiqueta, Macarena de la Osa Soler, Falla, Avinguda, Regne de València, Sisca, Sector, Pla del Remei, Gran Via, Chiqueta, Susana Chornet, Segovia, de la Falla, Tres Camins, Pinedo, Sector, Poblas al Sur, Chiqueta, Vega Sánchez Briz, de la Falla, Alemania, Bachiller, Sector, Pla del Rey, Benimaclet, Chiqueta, Daniela Barbosa Crespo, de la Falla, Albereda, França, Sector, Camins al Grau. I per últim, la Chiqueta, Valeria Sordo Ferrero, de la Falla, Mestre Gozalvo, Conde Altea, Sector, Pla del Remei, Gran Via.
1: Ahí teníem els 13 noms de les 13 xiquetes, cenisses, aquests nervis, aquesta il·lusió, aquestes caretes on eixien del Roig Arena cap al colossal e imponent escenari, al costat d'aquesta arena, al costat de 140 músics, xiquetes que, a més, ara ja són part de la història de València, al igual que les senyoretes esperant, pues, com sempre, en un nyuc en la gola, esperant a escoltar els seus noms. 73 eren les que esperaven i 13 són les que van eixir. 60 noms s'han quedat en el camí, però ahir vam escoltar també al secretari general de la Junta Central Fallera els noms de les 13 senyoretes que representaran les Falles 2027.
0: Vaig a donar ara lectura a l'acta del jurat que després de les oportunes deliberacions ha tingut a bé designar com a candidates a Fallera Major de València per a l'any 2027 a les dones que nomenaré a continuació. Paloma Mora García, Falla de Doctor Marañón, Mestre Palau, Sector Mislata. María Ruiz Sub, de la Falla Vicent Sancho Tello, Chile, Sector Pla del Reial Benimaclet. Ana Inés Pérez Gómez, Falla Plaza de la Santa Creu, Sector El Carme. Marina Berzal Serrano, Falla Ingenier Josep Sirera Pius 11, Sector La Creu Coberta. Alejandra Blanco Beltrán, Falla Avinguda Mestre Rodrigo General Avilés, Sector Campanar. Claudia España Bernabéu, Falla Passeig Albereda Avinguda de França, Sector Camins al Grau. María Miralles Miralles, Falla Gran Vía Ferran el Catòlic Àngel Guimerà, Sector La Roqueta Rancapins. Paula Sebastián Martínez, Falla Quart Palomar, Sector El Pilar San Francesc. Carmen Ballester Muñoz, Falla Músico Espí Grabador Fabregat, Sector Rascaña. Laura Miquel Obarti, Falla Avinguda de l'Oest, Sector El Pilar San Francesc. Beatriz Blanco Tamarit, Falla Castellón Segor, Sector Rusafa B. Cristina Montesinos Ferriol, Falla Avinguda Ecuador, Alcalde Gurrea, Sector Benicalap. I per últim, Paula Mayoral Olmos, Falla Doctor Filimorte, Doctor Vila Barberà, Sector La Roqueta Rancapins.
1: Ahí teníem els 13 noms de les 13 senyoretes que van a representar a la ciutat de València. Va bategar el cor en força en tot el Roig Arena i, evidentment, tenim 13 xiquetes i 13 senyoretes. Ara, mos falta la 14. Qui són les 14? Les persones que col·laboren activament sempre amb nosaltres i que van estar el dissabte també en nervis, en il·lusió i mirant les seues pròpies quinieles. En la part infantil, la número 14, podríem tindre el jovenet de la Flama. Fran Casales, què tal? Com estàs? Molt bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada. Jovenet, jovenet, cada vegada menys, però sí, per tamany...
1: Jo crec que jovenet eres, encara. I per la part de les senyoretes, doble xolla, tenim, que ja és una miqueta més major, Mayra López Beltrán. Què tal? Bona vesprada.
3: Bona vesprada, Loren. Jo estic perfectament per a tornar a eixir de l'acord d'honor de la Fallera Major de València, o ser Fallera Major de València.
2: No, tu encara... All Stars.
3: Soc, clar que sí, i a més, soc la

0: ser tots els anys, perquè tot jo tots els anys estic.
1: Clar que sí. Anem a parlar de la Super Bowl fallera que em van viure el dissabte en el Roig Arena. Lo primer de tot, Fran, a nivell estètic, coreogràfic, què te va pareixer la proposta que van fer per a esta elecció de Cors d'Honor?
2: Bé, la meva opinió podria estendre's moltíssim, però vull sintetitzar un poquet. Estèticament, preciós. Això no es pot discutir. Que l'estètica... Tenia una foto perfecta, missa dona, de zeta, l'escenari, la projecció dels fons, de les llunes i tal, amb les xiques, preciós. Però què passa? Que a mi el conjunt, la valoració al finalitzar, perquè jo volia fer-ho al finalitzar, m'ha deixat un poquet fred. Fred en el sentit sentimental de com acompanyava a les protagonistes de la nit, que eren les xiques, tant candidates com falleres majors de València i Cors d'Honor, que també tenen una part fonamental dins de l'acte. M'ha quedat un poquet fred, un poquet ràpid, dins de que s'agraís que siga l'acte més curt que antigament. Poc fred.
1: Jo el que dic és, després parlarem, perquè estava al mateix temps la 15K en València i jo crec que se va viure la 15K també en el moment de passar les candidates, perquè anaven corregent. Ara després parlarem d'això. Omaira, la part institucional, la part de l'entrada, què te va aparèixer el moment quan vas començar, el primer de tot, aparèixer l'acord d'honor del 2025?
0: A mi la veritat és que el moment que t'hi fa roxa m'enxissa. Eixes entraes, tots els VIPs, eixes xiques que han format part de l'acord d'honor. En el cas del 2025, que és l'última vegada que entren protocolàriament, elles totes formades, estaven guapíssimes. A mi, eixe moment de l'entrada, de veure com està arribant la gent, jo fins i tot li donaria un puntet més i li donaria més protagonisme encara. Faria una catifa roja des d'un poquet abans i que vagin entrar més corts, més falleres majors, més... d'aixina una manera, aixina més VIP.
1: Estic totalment d'acord, perquè a més ho vam parlar, que les protagonistes eren les dones són protagonistes, i la part de protagonisme de falleres majors anteriors, tu t'imagines una catifa roja passant les falleres majors convidades d'aix anteriors i Cors d'Honor al Roig Arena, com seria? Arrancar mitja hora abans i anar Cor d'Honor del 2000, pues les cinc últimes per exemple, com desfilen també en l'ofrena, pues les cinc últimes seria apoteòsic, Fran, i sa catifa roja plena, no? De sobretot d'estandard viu de la festa d'anys anteriors.
2: Sí, és una fórmula que s'utilitza el dia de la proclamació, per exemple, que a l'hemicicle de l'Ajuntament sí que pugen les cinc últimes falleres majors dins de tot el protocol. Crec que un acte que va relacionat també amb ese càrrec no estaria mal. Gens mal.
1: Què te pareix, Omaira? Jo sé que tu diries
0: bueno,
1: que
0: és
1: sí.
0: Una idea, és una idea que jo he proposat així, ara he sigut jo la proposadora d'esta idea, i la veritat és que sí que m'agradaria pues així, fer una prèvia més en eixa catifa roja plena de color, plena de gent, de dones que han format part de la història d'este procés i de la història de la nostra festa.
2: Perquè a més la
0: i ja no només les falleres majors de València, sinó també les Cors d'Honor, no? Que és que són importants les Cors d'Honor, sí. També.
2: I que la gent espera a entrar dins de la seva butaca per a veure això. S'ha comprovat que les rodalies del Roig estaven caldeadetes.
0: També se podria fer una entrada de totes les candidates a l'hora que siguen convocades.
1: Se fa perquè...
0: Però se fa per la part de darrere... Tal, se fa, no, però van arribar...
2: Que si t'agafa per ahí, les veus.
1: No, però entren formades de dos en dos i estan convocades en un lloc, que és la plaça per on entren, per les portes, no principals, però
0: clar, per la de darrere. A mi m'agradaria que fora per la principal.
1: I el que passa és que entren molt pront, entren al voltant de les 5:15, 5:20, 5:30, i entren molt pront. Entonces, és veritat que sí que queden tant les infantils com les majors. Nosaltres vam veure l'entrada de totes les candidates en ese pla riu que dic jo, i la veritat és que és espectacular veure-les en aquest moment, perquè a més van tindre l'oportunitat de poder conversar en elles mitja horeta abans i veure com estaven abans d'arribar al Roig Arena, els nervis de tan xiquetes com de majors, que això jo crec que és un moment apoteòsic, sí. Únic, també, Fran.
2: Sí, perquè a més les portes per al públic s'obrien a les 5 en punt. Sí que donava temps a veure-les. I sí que s'ha fet.
1: Lo que passa és que Omaira va sempre en el temps pegaet ahí, a l'esquena.
0: Bueno, és que jo he de dir-te que jo vaig estar en la porta un ratet i fins a les 6 menys 10 no vaig entrar perquè jo estava per ahir doctoritzant.
1: Ah, molt bé.
0: Que si me trobava el pare d'una, que si me trobava a no sé què, que havia sigut de la cor d'honor, que si me trobava... Clar, a mi m'agrada el romanceo este previo.
2: Però això és este acte també, no?, per a fer un poquet de societat.
0: Clar, que de normal també la fas en el descans, però com no n'hi ha descans, doncs no fas.
2: Ah, això és veritat.
1: No ha hagut descans, d'això anem a parlar, perquè al no tindre descans, les entrevistes que es feien a la mitja part, com diu aquell que diu, no es va fer a la mitja part. Vàrem tindre el moment dels talls de veu i de parlar en totes les institucions, pues justament a l'entrar. Vàrem formar un fotocol i en el fotocol vàrem passar totes les autoritats. En este cas, la que anava en un color rosa, molt bonico, i que li destacava molt el color de la pell, era l'alcaldessa de la ciutat de València, que va ser la primera que van tindre l'oportunitat de parlar amb ella, i això ens comentava l'alcaldessa de la ciutat de València, María José Catalá.
3: És un dia que mezcla muchas cosas. Se mezcla la espectacularidad de un acto que es masivo, de 13.000 personas en un lugar espectacular, con un espectáculo que vamos a intentar que os guste mucho, que es Ritus, que es una especie de alegoría de la valentía romana. Es un día un poco de tristeza, de morriña, de lloros, de un poquito de que todos nos sentimos un poquito así, pues con una media tristeza, porque nos despedimos de Carmen, de Marta y de sus cortes. Ellas hacen su despedida hoy y han sido excelentes, maravillosas, y representan como nadie a la mujer valenciana, formada, preparada, no solo bella por fuera, sino por dentro, valiente. Y luego hay una parte de nervios, de emoción, de gritos, de vítores, de colores, que es la elección de las 13 niñas y 13 mujeres que serán de la corte infantil y de la corte mayor del año que viene. Y yo a ellas les recomiendo mucha tranquilidad, que lo disfruten muchísimo, que se lo pasen bien. Y llegar hasta aquí ya es todo un logro. Se eligen de entre muchas mujeres esta posición y sobre todo pues que se recreen en este momento, que es su momento, ¿no?
1: El seu moment es lo que nos trasladaba la alcaldesa, que el seu moment será el 13 d'octubre, perquè no podem oblidar-se que enguany es complissin 35 anys des de que va fer oficialment, n'hi ha que dir-ho perquè abans se feia en el despatx de l'alcalde o alcaldessa, però oficialment 35 anys de la telefonada a les falleres majors. I mos va dir que n'hi hauria alguna cosa especial enguany en la telefonada a les falleres majors. Jo no sé el que serà, però estarem expectants a veure aquest 13 d'octubre, que viurem de primera mà també a Siena Punt Ràdio, com no, també aquesta telefonada i també en la televisió. Tot junt per a viure aquest moment. Ara, 13 noms, 13 senyoretes, i jo crec que les paraules de María José Catalá, alcaldessa de la ciutat de València, han descrit perfectament, no?, i se barreja de sentiments que n'hi ha en el Rosarena, Mayra.
0: Sí, és que a més a María José Catalá es nota que li agrada molt este món faller, que es nota la seva relació, la seva cercania que té sempre en les Corts d'Honor i en les Falleres Majors de València. És una alcaldessa que està molt involucrada en la nostra festa i sempre dona molts bons consells tant a les Corts com a les Falleres Majors de València. De fet, jo d'este any recordé algun vídeo de TikTok que s'ha fet María José Catalá amb Marta Mercader, que han sigut graciosíssims. I la veritat és que per a ella pues, té, per una banda, l'acomiadament de Carmen i de Marta, i per una altra banda, l'alegria de rebre a les noves candidates a Falleres Majors de València, que a les que ella li sobre les portes de la seva casa, que és l'Ajuntament de la ciutat.
2: Candidates amb les que va a conviure durant tot un any, perquè al cap i a la fi la convivència també és important dins de l'any.
1: La convivència és la part fonamental i és la que hem viscut en estos dies de les 73 candidates, que jo crec que són una gran família. Al igual que una gran família és la Cort d'Honor i la Fallera Major de València, la Fallera Major Infantil de València, que varen tindre pues, el seu moment de donar, no de dir fins sempre, sinó de donar gràcies al món faller, de donar gràcies a tota la gent que ha estat al seu costat, i Isa era l'escenari on elles, en el micro, donaven la paraula i mos traslladaven a l'inici, que estaven una miqueta nervioses. Aixina mos traslladava Carmen Prades i Marta Mercader, Falleres Majors de València, abans de donar les gràcies a tot el món faller.
4: Pues estamos muy contentas, es verdad que antes estábamos un poco más nerviosas en los coches, pero ahora al salir y ver a tantísima gente recibirnos, pues se ha calmado un poco también ese nervio y con muchas ganas de disfrutar de la noche. Pues mira, a Valencia entera le damos las gracias por todo lo que nos ha regalado, y a las candidatas que disfruten, porque en un abrir y cerrar de ojos pues estarán aquí como nosotras.
5: Pues yo la verdad estoy bastante bien, ahora estoy más tranquila. Como ha dicho Carmen, en los coches estábamos más nerviosas, la verdad, pero ahora muy alegres.
1: Que dos belleses, que dos persones, que dos grans cors.
0: Jo vaig veure a Carmen i a Marta molt tranquil·les abans d'aquest acomiadament. Les vas veure, estaven les dos molt serenes, molt tranquil·les, amb molta connexió entre elles dos, que estaven, que ho havien preparat, eren conscients de que ho havien preparat molt a fons. I jo estava molt expectant en el seu discurs, que després comentarem un poquet, no?
1: Després comentarem el discurs. Fran, tu com les vas veure a l'inici de l'acte?
2: A mi ja, des del moment que baixen del cotxe, jo a Marta, com amb la seva espontaneïtat i de sempre, sí que la notava, no nerviosa, no és la paraula, emocionada. Emocionada, va donar abraçades a tot el món.
1: I agraïda, emocionada i agraïda.
2: Ai, com la Ina Morgan, igual. Però sí que és veritat, aquesta complicitat des del primer moment que varen baixar, que es notava, com tot l'any, per supost, però el dissabte tenien elles dos una tasca molt, molt, molt important, que l'han preparat juntes i estaven, això, preparades com un bon equip per a fer aquest discurs.
1: Un discurs que després escoltarem, perquè és com un parlament entre dos amigues, que ja l'han dit elles abans, però el que estava tranquil, el que no té el pes, el que no porta la càrrega de quan donen els premis de falles, perquè quan donen els premis de falles porta una càrrega, la veritat, que molt pesada, que és el regidor de falles, don Santiago Ballester. Ahí estava tranquil, perquè el que l'eixís són els xurats. 7 per un costat i 7 per altre, infantils i majors. I és el que ens diem nosaltres, jo estic tranquil perquè així jo no decidís res. Ahí està el xurat. I així ens traslladava Santi Ballester, regidor de Falles.
6: Yo lo dejo totalmente en manos del jurado, las pruebas las organizan ellos, y créete que yo soy de los que se entera ahora cuando las nombren. O sea, no quiero ni saber cuál es el veredicto que se le ha pasado, por supuesto, al notario, y que ya lo abrirá el sobresecretario general y a la lectura. Pues que de verdad que es lo que digo, no es por decir. Hemos disfrutado de dos grandísimas falleras mayores. Carmen es espectacular, no puedo decir otra cosa, es correcta en todo momento, no ha faltado nada, cariñosa. Y os tengo que decir que con la fallera mayor infantil, con Marta, me lo he pasado bomba. Ha sido una traca constante. Nos viene el día 13 la llamada de la alcaldesa para decirnos quién es la fallera mayor infantil y la fallera mayor de Valencia para el próximo ejercicio. Nos viene el día 14 la proclamación. Y bueno, el día 9 de octubre es cierto que podremos ver todavía participar de esa procesión cívica a nuestra fallera mayor y la corte.
1: Ahí estarem el dia 9 d'octubre, que a més és el meu aniversari, el 9 d'octubre. Jo vaig néixer el mateix dia que Jaume I, com aquell que diu. Jo soc com Jaume I el Conqueridor. El dia 9 d'octubre de 1982. Quina data més bona, valencià, com la taronja, eh?
0: És que no podries néixer un altre dia.
1: Portava la senyera en la mà jo quan vas néixer.
2: I en lloc de tarta, mocaura.
1: Mocaura. El primer dia que es va declarar festa en la comunitat valenciana. Pues ahí estava jo, fotrent un dia festiu als meus pares. Clar que sí. Jo dic que la veritat que no portava molt de pes Santi Ballester, el que portava el pes són els xurats.
0: Sí, els xurats portaven el pes de lo que és la elecció en si dels noms de les triades com a cos d'honor i falleres majors de València, però Santiago Ballester duia un pes molt important, perquè al cap i a la fi la responsabilitat de tot el que se va veure i de com se va plantejar tot, la responsabilitat definitiva la té ell.
1: Això parlarem ara després, perquè tenim molt que parlar per davant, ja ens està restant el temps, però tenim que parlar de tot com se va desenvolupar tot el tema de l'espectacle i sobretot el running que van fer les candidates. Li dic running perquè és running literal, eh? Així que ho parlaré. Fran, jo te vaig a dir que realment el xurat és el que ens trasllada tot el que va passar, i van parlar una companya d'ací també d'Apunt, en Amparo Martín, que és xurat de la fallera major infantil de València, i es deia pues, lo complicat que és i lo difícil que és triar, sobretot a les més menudes.
7: Bien, ya sabéis que Las Infantiles es un mundo mágico de 73 angelitos que todas tienen una gracia, todas tienen algo, una picardía, una sonrisa, esa magia en los ojos e inocente. Entonces es muy complicado. El gran problema es elegir solo a 13, porque realmente que este año estaba el listón muy alto, podíamos haber perfectamente sacado 25. Entonces, claro, solo pueden nombrar a 13. Hemos intentado conocerlas muy bien, nos hemos divertido mucho con ellas y creo que ellas también con nosotras. Los padres nos daban la enhorabuena de lo bien que se estaban pasando, que para nosotros es una satisfacción muy grande. Sí que hemos llegado a un consenso, pero claro, como siempre, es un consenso subjetivo de nosotros siete. Otros siete jurados hubieran elegido otra cosa.
1: Mira lo que está bien Amparo, Martín, es un veredicte subjetivo de
0: claro,
1: ellas.
0: Es que cada persona té un gust, cada persona té una mirada i al final ells han tret aquest acord d'honor i a lo millor jo haguera tret un altre acord d'honor. És que al final la valoració de cadascú és molt personal i entonces un jurat diferent a lo millor haguera fet una altra cosa.
1: Un jurat que ha triat a menudes que qualsevol de les 73 podria haver estat Fran i que és difícil perquè a on li traus punta tu a una menuda per a no ficar-la dins de l'acord d'honor?
2: Efectivament, jo crec que precisament per ser un procés tan subjectiu i precisament per ser un procés que conforma a persones, moltes persones, amb els sentiments a flor de pell a més, crec que el jurat no sols té la tasca de triar dins del seu criteri i gust a 13, té la tasca també de a totes les 73 donar-li una experiència bona, un bon tracte i sobretot que hi siguin d'allí feliços. I crec que este any s'ha aconseguit perquè puc parlar amb totes, elegides i no elegides, que el sentiment de les proves ha sigut molt bo i sent d'allí contentes.
1: Lo millor és que ells sent contentes perquè jo no vaig veure ni cap pataleta en el Roig Arena quan va acabar. Tampoc és que estava jo mirant molt de prop totes les pataletes, però bueno, queda bé, no n'hi ha cap pataleta per part de les infantils. Ara anem a veure també...
2: És veritat que el record que van a tenir d'este mes va ser molt bo totes, i això és perquè n'hi ha una tasca de sentiment i també un poc psicològica, sobretot per part dels jurats, que són un poc la figura d'autoritat, que han traslladat a totes elles d'una manera molt bona.
1: Molt, molt bona. Com va traslladar també el jurat infantil i el jurat major. També van tindre pues, l'oportunitat de parlar en una dona que treballa també amb nosaltres en la casa, en Maria Tomàs, que a més és vicepresidenta de Junta Central Fallera de Mitjos de Comunicació, que ho tenia tot una miqueta doblegat. A veure com atenca els mitjos i atenca la part del jurat. Era difícil, però bueno, ahí ha estat en esta tasca complicada de formar part del jurat de les senyoretes que han eixit, d'aquestes 13 senyoretes que han eixit. I així n'escoltàvem nosaltres i mos trasllevava a l'inici del Roig Arena de l'elecció de les Corts d'Honor, Maria Tomàs.
8: Siempre es difícil, sobre todo cuando tienes un grupo tan bueno como el que hemos tenido nosotros. De verdad que son 73 candidatas maravillosas con diferentes visiones de ver la fiesta, todas ellas muy enriquecedoras y sobre todo nos llevamos el aprendizaje y eso es lo más importante.
1: I se senten les paraules de Maria Tomàs, jurat de la Fallera Major de València i de la Cor d'Honor. Lo que estava parlant, Omaira, Fran, el Roig Arena, quan varen entrar, vas començar l'espectacle, ese foc vertebrador que vertebrava, diguem, tot el que va ser la escenografia que van preparar. Esperàvem la eixida d'una Fallera Major en ese passe de foc de lo que era el present i futur de la festa i va ser al final un acord d'honor.
0: I me va pareixer molt, molt bé.
1: Acord d'honor de 1953.
0: 53, sí. I me va pareixer molt, molt bé i se gest cap a esta dona que a més és una dona que sempre ve al sopar de les Corts d'Honor dels Fallers Majors, de les Corts d'Honor que se farà en novembre. Ella sempre està present, sempre ve a disfrutar en totes nosaltres i me va pareixer un gest superbonico perquè al final les Falleres Majors són les que més rellevància tenen les que queden en la història de València, però les Corts d'Honor tenen un paper molt important. I que hagi sigut un acord d'honor la que hagi donat el pas en esta flama, en esta flama eterna, com diria Maria Estela.
1: No, però que el programa estava pensat, o sea, han fet tot pensant en la flama.
0: En la flama, en el nostre programa. Me va pareixer molt bonico, la veritat. Vore-la ella va ser molt tendre. Va ser molt tendre i és lo que més me va agradar de tot l'espectacle.
1: A ti, Fran, a nivell coreogràfic, n'hi havia ballarines professionals, hem vist ballets, hem vist de tot. Com te va agradar l'inici en esa cinematografia que es començava en la platja de Pinedo, en ese cavall que participava en les joies, en la carrera de les joies, i en ese actor, no?, que vas començar en esa veu en off?
2: A veure, jo no puc criticar